0: Sí, sí, sí. Una, bueno, que no sé com ens vam entendre, no? Oh. Em va adoptar com a fill simbòlic, per alguna manera.
1: I tu feliç, eh?
0: I jo molt feliç. És que era un senyor adorable explicant-me coses en italià. I jo fent veure que ho entenia tot, bueno, que ho agafes a mitges.
1: Més o menys amb l'italià, sí.
0: Més o menys. No? I em va explicar una anècdota molt interessant de la conquesta de Nàpols d'Alfons el Magnànim, que jo no coneixia.
1: I que avui ens explicaràs?
0: I avui...
1: O un altre dia.
0: O el proper programa, perquè us avancem que això s'allargarà seguríssim, vale? Perquè és una aventura que val la pena dedicar-li un parell de programes. Però vaig dir, hòstia, això ho hem de... hem de treure una miqueta de suc. I vaig dir, vinga, va, doncs de cares a gener i febrer et prepares un bon programa.
1: Doncs aquests són els bons, eh?
0: Aquests són els macos, perquè és molt personal.
1: Saps? No us ho perdeu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Ja estem aquí al Portes de Troia, programa 528, i és l'inici d'una nissaga de programes dedicats a la conquesta del Regne de Nàpols amb l'Albert Abril.
1: Esperem que només siguin dos.
0: Això és quan comença, se sap. No se sap.
1: No se sap quan acabes.
0: Val? O sigui que agafeu-vos un carinyo, si no sabíeu o de moment no us havíeu endinsat mai en la història d'aquest tema, doncs doneu-li una oportunitat, perquè ningú millor que l'Albert us ho explicarà. I per això val molt la pena, també, a més, ostres, és un bon moment per fer-se Patreon.
1: És molt bon moment per fer-se Patreon i fer-se mecenes nostre. Ja sabeu que ens podeu donar suport de dues maneres, que és a través de la plataforma Patreon o de iVoox Premium. Ja sabeu que podreu optar a continguts exclusius, avantatges, etc., i ens fareu molt feliços.
0: Exacte, i és possible, a més, que un contingut exclusiu...
1: Estigui relacionat amb això.
0: Estigui.
1: Un o dos.
0: O dos. O
1: sigui, veurem, veurem.
0: Això... és l'Heracli de l'aquesta temporada, no? És,
1: sí. No, crec que no, crec que no.
0: No arribarà tant. Molt bé, doncs comencem el programa d'avui, Conquesta del Regne de Nàpols, i per situar-nos, més o menys, entre quins anys ens mourem avui?
1: A veure, avui ens mourem exactament entre l'any 1420 i 1442. Veurem que no tot és una mateixa campanya militar, perquè primer hi haurà una campanya del 1420 al 1424, ja l'explicarem, ja la narrarem. Després, Alfons el Magnànim tornarà a la península Ibèrica, perquè s'ha d'ocupar d'uns temes, així, en general.
0: Uns temes.
1: Uns temes que li sorgeixen. I llavors, Alfons el Magnànim retornarà cap a Itàlia entre el 1435 i el 1442, i aquesta serà la segona part de l'aventura i també la part definitiva de tota l'aventura.
0: Molt bé, i abans d'afrontar un tema com aquest, és necessari fer una mica de context. Quina era la situació de la corona d'Aragó sota el regnat d'Alfons V?
1: Sí que cal fer context, i avui és d'aquells dies que val la pena, si més no, aturar-nos-hi uns minutets. A veure, ens trobem al bell mig del segle XV. I hem de pensar que des de termes més generals, des de la derrota de la batalla de Moret el 1213, la corona d'Aragó tenia una clara vocació mediterrània, marítima, no? Recordem que després de la batalla de Moret, o sigui, la corona d'Aragó, la seva expansió natural era cap al nord, però després de la pèrdua d'aquesta batalla i de la mort del rei d'Aragó en aquesta batalla tan terrible contra els francesos, l'expansió natural de la corona d'Aragó serà cap al Mediterrani, no? Serà València, les Illes Balears, serà Sardenya, etc. Per tant, des del segle XIII es va construir tot un sistema de dominis basats en Mallorca, 1229, l'illa de Sicília, 1282, l'illa de Sardenya, 1323, i aquella aventura dels ducats d'Atenes i Neopàtria, dels almogàvers...
0: Els catalans van arribar
1: exacte.
0: Grècia.
1: Però que, bueno, que són uns ducats molt llunyans, que són molt efímers, que només arriben fins a finals del segle XIV. Llavors, aquests territoris constituïen tota una sèrie d'enclavaments estratègics que atorgaven molt poder comercial a la corona d'Aragó, a tota la zona del Mediterrani Occidental. De fet, el principal rival de la corona d'Aragó per al domini d'aquestes rutes comercials al Mediterrani Occidental és la República de Gènova, eh? Ja anirem veient que anirà sortint, ja en parlarem més amb més deteniment si cal, però perquè entenguem que en aquell moment la corona d'Aragó és una gran potència comercial a la zona del Mediterrani.
0: Molt bé, i aquests oients ara que ens escolten, que no són pocs, que a la imatge de les xarxes socials, i els veiem una miqueta, no?, ens ensenyen una miqueta de les seves vides, i veiem que molts teniu encara, encara, vull dir, no volia ser faltón, que teniu l'estelada d'imatge. encara creieu en tot això, que està molt bé, I tant.
1: Home, tothom sap que els homes només volen una cosa, que és el retorn de la corona d'Aragó.
0: Efectivament.
1: I això tothom ho sap, Sergi.
0: I la pregunta que ve ara al guió és per tots aquests amics i amigues que us estimem moltíssim, i us deixeu veure amb aquestes imatges que ens ensenyeu per xarxes. Albert, això que ens estaves explicant fins ara...
1: Sí.
0: Tots aquests dominis és un imperi català?
1: Ja t'agradaria, Sergio, ja t'agradaria. A veure, hi ha moltes persones que tenen molts somnis humits en un imperi català, no? Clar, hem d'entendre que aquest sistema no és un sistema imperial en sentit modern, sinó que és una xarxa de territoris que estan políticament diferenciats entre ells, d'acord? Per això també sempre parlem de monarquia composta o de, entre moltes cometes, confederació, però connectats per interessos comercials, per dinàmiques militars i per possessions dinàstiques, d'acord? Sí que hi ha una certa mentalitat expansionista, per tant, podríem dir, entre algunes cometes, una miqueta de protoimperialisme, d'acord? Però no acaba de ser una dinàmica d'explotació imperial com la coneixem en els temps moderns, a partir del segle XVI, XVII, més el XVIII i el XIX, sobretot, no? Per tant, Imperi Català, bueno, si li voleu dir així per estar contents i tenir un somriure a la cara, diu-li així, però entenem la realitat d'aquest imperi, eh? Llavors, en aquest context, la monarquia aragonesa, quan dic monarquia aragonesa, em refereixo al monarca de la corona d'Aragó, que ja sabem tots que inclou territoris del Principat de Catalunya, el Regne d'Aragó, el Regne de València, etc. Els grans rivals de la monarquia eren França, essencialment, i aquí concretament, contra la dinastia dels Anjou, és a dir, contra els angevins, Gènova i Venècia, sí, les dues repúbliques, que eren les grans potències navals del Mediterrani, i el papat, vale? Perquè estem en una època que el papat sempre està a favor dels francesos. Sí, i a més és un actor polític que està just al bell mig d'Itàlia.
0: Molt bé, i per tant, tot el que ens has explicat sembla un bon moment, objectivament, no?, a nivell geopolític per la corona.
1: Clar, sí i no. Tant de bo sigues l'Alberto aquí, per dir sí i no. Clar, quan ens trobem a 1420, 1430, 1440, és un moment de bastanta ambivalència, o sigui, hi ha bastants contrastos. Per una banda, com ja hem explicat, o sigui, la corona d'Aragó és una talassocràcia, no?, una mena de, entre moltes cometes, un altre cop, una mena d'imperi marítim.
0: Talassocràcia.
1: Una mena d'imperi marítim que, a grosso modo, el Mediterrani és, els cronistes a vegades diuen, el llac català, no? Aquella cita de Ramon Montaner, no? Cap peix gosarà treure la cua de l'aigua si no porta l'escut del rei d'Aragó a la seva cua, no? Una miqueta aquesta idea. A banda d'això, però, els territoris, o sigui, a part d'aquesta expansió tan gran, no?, cap al Mediterrani, si posem la nostra mirada als territoris peninsulars, comencen a créixer unes quantes crisis, d'acord? Bueno, no és que comencin, sinó que ja hi eren aquestes crisis, però estan en un moment en què es van consolidant a poc a poc. Clar, venim del compromís de Casp. Sí, el 1412, fa tot plegat, fixeu-vos, fa 20 anys, no? O si volem 1412, el començament de l'aventura serà el 1420, per tant farà 8 anys del compromís de Casp, que la dinastia Trastàmara, ja ho sabeu, que és d'origen castellà, entra a governar la corona d'Aragó. Fa molt poc que hi ha una dinastia, entre cometes, estrangera, governant els territoris catalans que per tradició havien estat governats per el casal de Barcelona. Això genera moltes friccions entre el rei i les institucions, sí, la cort, bueno, les corts, la Generalitat, etc. I que això, o sigui, aquestes institucions pròpiament catalanes miren amb molt recel les aventures dels monarques castellans, no? Però clar, Alfons V és el segon Trastàmara, llavors encara Alfons tindrà una gran necessitat de legitimar la seva posició com a nou rei, com a nova dinastia, com a nova família governant de la corona d'Aragó. A més, hem d'entendre que en aquell moment les conseqüències demogràfiques de la Pesta Negra encara són vigents en el Principat de Catalunya. I no només, o sigui, no només estem parlant de conseqüències demogràfiques, sinó que tot això acaba derivant als conflictes remenses, que comencen a treure el cap. València també comença a emergir com un nou motor econòmic, en contraposició a Catalunya, vale? I és un moment on que demogràficament s'estan començant a recuperar, però els remenses també comencen a coure, sí, faltarà pocs anys perquè s'inauguri el sindicat de remenses, etc. Vale? Per tant, estem en un moment una miqueta efervescent, a nivell polític, a nivell social, etc.
0: Alguna cosa més que sigui prèvia a tota aquesta aventura a la qual ens llançarem amb Alfons V?
1: Sí, a veure, només recordar una cosa, que ja anirà sortint al llarg del programa, eh? Una cosa que a vegades se'ns oblida. La corona d'Aragó no és un estat unitari modern. És a dir, que és un conjunt de regnes, principats, territoris, dominats per una mateixa corona, és a dir, per una mateixa dinastia. Això implica que cada un dels territoris del Regne d'Aragó, Regne de València, Regne de Sicília, Principat de Catalunya, etc., tinguin les seves lleis i les seves institucions. És a dir, cada regne, cada territori, tenia el seu propi, en aquest sentit. És a dir, no ens hem d'imaginar un estat centralitzat en el sentit més modern. Això no arribarà fins al segle XVI i segle XVII. A més, ens trobem a mitjans del segle XV, i és un moment en què el monarca no té prou autoritat com per emprendre campanyes militars pel seu compte. Això ja ho hem dit, ens haurem d'esperar una mica més endavant amb l'absolutisme o les monarquies més autoritàries, etc. Per tant, el rei no té un pressupost fix, com els estats moderns. Cada vegada que vol anar a la guerra, cada vegada que vol armar una flota o un exèrcit, ha de negociar. Ha de negociar amb les corts de cada territori. I veurem que un dels motius pels quals Alfons marxa contra Nàpols és precisament per centralitzar el poder. Perquè Alfons li interessa deixar enrere aquest sistema tan medieval. Li interessa convertir-se en un rei del Renaixement, un rei més autoritari, un rei més modern. ¿Vale?
0: I, no li interessen això, eh?
1: Sí, i ja ho anirem veient, eh? Però perquè ell està fins als nassos d'haver de pactar amb la cort de vull armar una flota, doneu-me diners. No, no. La cort li deia, no, si fem això, doncs tu, durant no sé quants anys, et redueixes els impostos de la ciutat o els usos, no sé què. Bueno, que a ell li interessa centralitzar poder, li interessa guanyar autoritat com a monarca. ¿Vale? Ja ho anirem desglossant, tot això.
0: Molt bé, i per quins motius o per quines causes Alfons el Magnànim durà a terme aquesta conquesta?
1: A veure, la primera causa, ja l'hem anat anomenant, és una causa purament dinàstica. Li interessa legitimar el poder de la seva, no, bueno, de la seva dinastia, de la família de Trastàmara, per demostrar que eren dignes de substituir el casal de Barcelona, que tradicionalment ja s'havien expandit cap al Mediterrani, per tant, si ell feia el mateix, si continuava aquesta expansió cap al Mediterrani, doncs s'estava posant a la mateixa altura, no?
0: Té sentit, eh?
1: Per una altra banda, també la mentalitat d'Alfons, que és el que avançàvem fa un moment. O sigui, Alfons és... Jo m'atreviria a afirmar que és el primer monarca de la Corona d'Aragó que ja no és un rei medieval, sinó que comença a ser un monarca modern. Ell té una mentalitat molt més renaixentista. Ell no vol ser un rei, vol ser un Cèsar. Vol ser un humanista, vol ser un rei que no, o sigui, que no hagi de dependre dels seus súbdits de la noblesa, del clergat, de les ciutats, etc., per haver de prendre decisions. Ell vol tirar pel dret. Busca ja el que nosaltres, quan ho expliquem, l'absolutisme, sí, l'autoritarisme. Llavors, ell tenia la voluntat de fer un regne propi guanyat per l'espasa, que això és molt important, perquè tots els altres regnes, el Principat de Catalunya, Aragó, València, etc., li venen per herència. Per tant, ha de respectar les tradicions que venen. En canvi, si es guanya un regne per l'espasa, és a dir, per la conquesta, podrà fer una miqueta el que vulgui amb aquest regne, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, tindrà la capacitat de cooperar d'una manera més autoritària. I això una miqueta, que recordar un altre cop que la Corona d'Aragó, a diferència de moltes altres monarquies europees, com la castellana, la francesa, etc., era més pactista, mentre les altres monarquies eren més autoritàries. No? La frase aquella de el rei proposa i les corts disposen. És a dir, el rei l'únic que fa és dir, ei, què us sembla si me'n vaig a la guerra? I les corts, vale, però no sé què, però no sé quantos, vale? No, ara no entrarem en detalls. A Itàlia, en canvi, al fons podrà actuar com un monarca molt més autoritari. Per altra banda,
0: motius econòmics,
1: motius econòmics que sempre estan allà, eh? No podem entendre la conquesta de Nàpols sense entendre els mercaders de la corona. Clar, el comerç català controlava l'eix, o sigui, imagineu-vos, si ara tenim un mapa al davant del Mediterrani, controlava l'eix...
0: Estàs format... fent a la penya treballar, tio.
1: Ja ho estic fent un altre cop.
0: Tots els teus programes fas els nostres oients treballar.
1: Ja.
0: Que ets prou, feu alguna
1: cosa. Sí, ho sé. I si vendres, que estic enfadat. Llavors...
0: Per què estàs enfadat?
1: No, és broma, estic cansat.
0: Val. I una mica d'enfadat de la setmana, l'acumulació, no?
1: L'acumulació total.
0: Doncs vinga, agafeu un mapa, que us ho diu el profe, ostres! Vinga, agafeu el mapa ja.
1: Ai, no cridis, Sergio, sisplau. El mapa. La Corona d'Aragó, el comerç català, sobretot els mercaders catalans, controlen l'eix format per Balears, Cerdanya, Sicília. Seria més o menys una línia bastant recta, d'acord? Però el mar Tirrè, el mar aquest que queda entre Còrsega, Cerdanya i la península itàlica, era un terreny insegur, ¿vale? Perquè els corsaris, i sobretot la República de Gènova, amenaçaven constantment els vaixells catalans. Llavors, controlar Nàpols significava consolidar el control sobre aquest mar comercial. Llavors, qualsevol vaixell que entrés o sortís del Mediterrani Occidental hauria de passar per ports aragonesos, si els aragonesos arribaven a controlar Nàpols. A més, hem d'entendre que la població de Barcelona i València s'estava recuperant de la Pesta Negra i la producció de blat local era bastant insuficient. Això, els que ens agrada estudiar la història econòmica, no? El blat. Sicília sí que era un graner molt tradicional, vale? Sempre s'ha dit, no? Sicília, el graner d'Europa, o Egipte, no? També el graner d'Europa, però Nàpols, sobretot la regió de la Pula, que nosaltres la coneixem més com a Púlia, no? Que és el taló de la bota d'Itàlia, és un altre gran productor. Vale? Controlar Nàpols garanteix que la corona d'Aragó mai passarà gana. Vale? O sigui, mai passarà gana per la capacitat agricultura que té, i no només d'agricultura, sinó de ramaderia. Vale? Finalment, l'última causa, l'últim motiu per aquesta conquesta, és que a Alfons V se li obre una finestra d'oportunitat brutal. O sigui, aquesta campanya la fa perquè diu, és que és la meva, o sigui, ara és el meu moment, és molt bon moment per fer-ho. Si no, potser no ho hagués fet, tot i que sempre es diu que tenia una obsessió amb Nàpols, etc. Però jo crec que l'obsessió amb Nàpols li ve també d'aquell moment. Vale? Ja anirem veient com va això.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta te la va posar el teu conegut napolità?
1: No, no, no me la va posar el meu conegut napolità. Ojalà.
0: Podria haver sigut, però no.
1: Podria haver estat, Ludovico, sisplau, perquè no ho vas fer. No, no, aquesta me la van posar a la carrera fa molt temps. És una cançó popular siciliana que Cornago va convertir en una missa polifònica i té un aire en això, no? Molt mediterrani, molt aventurer, solemne. I a més a més és d'aquella època, o sigui, és una composició del renaixement napolità, etc. Per tant, bueno, ja està bé, no?, per anar ambientant una miqueta.
0: Molt bé, doncs ja ens has situat, breument, però ens has situat molt bé, a la corona d'Aragó. Ara ens falta saber l'altra banda, aviam, tota la zona d'Itàlia, del regne de Nàpols, en quina situació es trobaven.
1: A veure, la Itàlia del segle XV, ja ho hem dit molts cops a les portes de Troia, però ho repetirem sempre per, bueno, per situar els oients, no és un estat unitari, ni una confederació, ni res. O sigui, hi ha gent que parla la mateixa llengua. Sí que hi ha cultures compartides, polítiques compartides, dominis, a vegades vassalls amunt i avall, etc. Però no hi ha res, d'acord? És un mosaic d'estats independents entre ells que s'anaven moments sota òrbites de poders i influències, d'acord? Hi ha molts moments, per exemple, que hi ha certs estats que estan sota l'òrbita papal, sota l'òrbita o la influència del Sacre Imperi Romano-Germànic, sota la influència de lligues comercials, sota la influència de França, la influència d'Aragó, vale? Però a grans trets la cosa quedaria una miqueta així, eh? El nord està dominat sobretot pel Ducat de Milà, per la família Visconti, la República de Venècia i la República de Gènova, vale? Les tres grans repúbliques.
0: El mapa un altre cop, nois.
1: No us hi posis feina. Ara ho estàs fent tu, un moment. Les tres grans repúbliques al nord eren principats, aquestes tres repúbliques, que caminen a un ritme vertiginós cap a esdevenir estats molt moderns i molt rics, no? De fet, actualment Itàlia també es veu, no? La zona més industrial, la zona més desenvolupada en aquest sentit, no? És sobretot a la zona del nord. Al centre d'Itàlia és on hi havia els estats pontificis, que recordem que els estats pontificis, per molt que sigui el papat, actua com un regne, vale? Com un principat, amb els seus interessos polítics. I al sud, el gran sud, d'acord? Hi tenim el regne de Nàpols, un territori feudal, molt inestable, molt cobejat, i, preparant el programa, vaig pensar, una mena de fòssil, d'acord? Una mena de fòssil medieval, no? Molt més antic que els altres estats del nord. Òbviament això no ho pensem, però perquè ens fem una idea. Llavors, aquesta fragmentació afavoria moltíssim la intervenció de potències exteriors. A França, Corona d'Aragó, no? I sobretot competien per l'hegemonia del Mezzogiorno. D'acord? El Mezzogiorno és aquesta part meridional de la península itàlica. I recordem que aquesta competició pel sud d'Itàlia, bueno, i per tota Itàlia, s'allarga la tira. És a dir, ja comença abans, a les vespres sicilianes, quan la Corona d'Aragó conquereix l'illa de Sicília, que ja és contra França, precisament, i es va allargant el gran capitan a les guerres d'Itàlia, que s'allarguen fins a mitjans del segle XVI, vull dir que és una competició entre la Corona d'Aragó, la monarquia hispànica i França, que s'allarga potser 100 anys.
0: I què és el que hem de conèixer, ja més concretament parlant, del regne de Nàpols a mitjan segle XV?
1: A veure, mentre, ja ho hem dit, el nord d'Itàlia es caracteritza per ser uns estats més moderns, el sud, el regne de Nàpols, és un regne molt feudal, vale? Molt medieval. És el que ens hem d'imaginar, és una noblesa amb moltíssim poder, uns reis que, bueno, van fent el que poden, apaivagant, no?, i pactant amb aquesta noblesa. Concretament, el 1414, Nàpols estava regnat per la reina Joana II. Apunteu aquest nom, Més feina. Joana II. Joana II és la darrera descendent de la branca Anjou d'Urazo. Anjou, recordem, els Anjou francesos. Sí? Per tant, Nàpols, la família regnant de Nàpols, penjava de la família Anjou. Joana II, en aquell moment, és una dona d'avançada edat, no tenia fills, i això és molt important, amb una vida amorosa, dels fons ens diuen, que tenia una vida amorosa molt escandalosa. Vale? Molt escandalosa, que a més deslegitimava totalment la seva autoritat. I a més, les fonts ens diuen que els seus amants eren també els seus ministres. O sigui que hi havia la relació aquesta de, sí, me'n vaig a tu al llit i tu el que em diguis al llit jo ho faré a través del tron, no? Una miqueta aquesta idea de bueno, que els amants eren els que controlaven la situació. Llavors això, ja us podeu imaginar que era totalment aprofitat per la noblesa napolitana. Vale? Els barons, Els barons napolitans, els Orsini, els Caracciolo, els Sanseverino, totes aquestes famílies napolitanes eren pràcticament reis de les seves terres. És a dir, gairebé eren independents dins del propi regne de Nàpols, perquè feien una miqueta el que volien. Canviaven de lleialtat constantment, feien el que volien perquè veien que la monarquia de Joana II era molt dèbil. I aquí cal afegir la figura del papa de Roma. D'acord? O sigui, si no en teníem prou amb Joana II, hem de parlar del papa de Roma, perquè Nàpols, tècnicament, era un feu de l'Església. Per tant, és el papa de Roma qui corona el rei de Nàpols. Però en aquell moment, què passava, no? Que en aquell moment l'Església està sortint del cisma d'Occident. Sí, en aquell moment que hi ha diversos papes, etc., que ja parlarem algun dia si cal, etc. Concretament, el 1417 és quan s'acaba el cisma d'Occident. I el papa Martí V volia recuperar el control sobre Nàpols. Va dir, o sigui, ara he sortit del cisma, doncs vaig a fer valdre el meu dret de coronar el rei de Nàpols. I veia amb mals ulls tota aquesta situació de Joana II, no? Ui, aquesta dona que és tan, té tants amants, no sé què, no sé quantos. Per tant, Martí V, què diu? Ui, quin candidat podria posar el tron? Doncs, òbviament, un candidat francès, d'acord? Un candidat Anjou. En aquest cas, el papa de Roma proposarà per al tron napolità el senyor Lluís III d'Anjou, d'acord? Dos protagonistes, Joana II, Lluís III d'Anjou. Quedem-nos amb aquests noms.
0: Perfecte, doncs ja tenim les peces al taulell, tot ben descrit. Com comença tot plegat?
1: Anem a veure com això, l'aventura comença a arrencar, Tot comença quan Alfons abandona la península Ibèrica en campanya militar, vale? Una campanya militar aprovada per les Corts, etc., però no per anar a Nàpols, No ens posem nerviosos, encara no. Alfons se'n va a pacificar Sardenya. Vale? Sardenya és el Vietnam de la Corona d'Aragó. Vale? Sardenya és una illa que els hi costa moltíssim. O sigui, conquerir-la, mira, però pacificar-la i que allò sigui un súbdit efectiu de la Corona d'Aragó és molt difícil. Pacificar l'illa de Sardenya i, de pas, ja que estem per allà, conquerir l'illa de Còrsega. Que l'illa de Còrsega estava en mans dels grans rivals comercials de la Corona, els genovesos. Vale? I el 1420, Alfons salpa amb una imponent flota i posa sota setge la ciutat de Bonifacio, o Bonifacio, no sé com es pronunciaria en aquest cas, que queda més o menys al sud de Còrsega.
0: I aquest setge com li sortirà?
1: Pues, que sapiguem, Còrsega no va formar mai part de la Corona d'Aragó, per tant, ja sabem que el setge sortirà malament. Va ser un setge duríssim i sabem que Alfons en aquest setge va portar un bon grapat de bombardes, sí, l'artilleria més primitiva, recordem, estem en 1420. 1420, de les primeres... Bueno, ja s'utilitzen una miqueta abans, de fet, en el context de guerres entre Castella i Aragó, d'acord? Però, bueno, una artilleria molt primitiva. Però la posició de Bonifacio, que estava en un penya-segat, etc., i la resistència de Genovesa van fer impossible la conquesta. I, a més, l'exèrcit començava a patir malalties, desmoralització, etc. I just quan Alfons deia, merda, hauré de tornar cap a Barcelona a donar la mala notícia que ni he pacificat Sardenya ni he conquerit Còrsega. Doncs just quan estava a punt de marxar, de cop arriba Gandalf al cinquè dia amb un missatge.
0: I amb quines intencions venia l'ambaixada?
1: Clar, arriba una ambaixada napolitana dient, de part, òbviament, de la reina Joana de Nàpols, demanant suport a Alfons V. Sí, màgia, no? Tenim Alfons assetjant Còrsega i Alfons està a punt de retirar-se i de cop arriba un missatger, no?, amb una mena de... com si l'il·luminés el sol, no?, allà, demanant ajuda a Alfons V. I diu, el papa de Roma i França estaven a punt de deposar la reina Joana per instaurar un Anjou al tron napolità, vale? el Lluís III, com a rei de Nàpols. I Joana li diu al fons, bueno, ella no directament, però a través de l'ambaixada, ell li diu, fem un tracte. Si tu em dones suport militar contra el papat i contra França, t'adopto com a fill i et faig hereu del regne de Nàpols. Al fons diu, fantàstic, no puc conquerir Còrsega, no puc pacificar Sardenya, però m'estan donant un regne amb una plata d'or. No s'ho pensa ni 3 segons. Tenia els seus soldats morint-se de malalties a Còrsega i de sota li diuen, no, anem en un regne que hi ha bon clima, hi ha bon vi, hi ha bon menjar, no? On s'ha de firmar, per clar, això, clar. No? On s'ha de firmar? Total, que aixeca el setge de Còrsega i dirigeix tot el seu estol cap a Nàpols. I aquí és on comença l'aventura.
0: Això no té cap, diguéssim, revers? És una jugada intel·ligent, tot de moment perfecte?
1: A veure, ara per ara, aquest gir de la situació, a veure, és un cop de sort, no? Òbviament. Sí que és cert que al fons ja es mirava el Regne de Nàpols, perquè recordem que la Corona d'Aragó i els Anjou porten dècades enfrontats pel control del Mediterrani, però és un gir que demostra el pragmatisme del fons. Transforma un fracàs militar, no?, Còrsega, en una oportunitat. Ah, i diu, hòstia, si no puc conquerir Còrsega, doncs us portaré un regne molt més ric que Còrsega i conqueriré tot Nàpols. Però també el que hem d'entendre és que quan al fons diu, oh, sí, que guai, un regne, crec que comet un error, no?, de una mica naïf, no?, en el sentit de subestima la complexitat de la política italiana, no? Va creure que amb la seva força militar i un paper d'adopció que li havia donat Joana II ja n'hi havia prou com per fer-se amb el poder napolità. I no és així. No és així, ja ho veurem. Veurem com a poc Alfons descobrirà que no n'hi ha prou amb la força, no, i amb la paraula de Joana II per fer-se amb el control de Nàpols.
0: Perfecte. Com són, com van ser els primers moviments d'Alfons el Magnànim?
1: Doncs molt lògics. O sigui, ell, després de deixar Còrsega, la flota catalana, més o menys els historiadors diuen que devien ser unes 24 galeres, que déu-n'hi-do, d'acord, 24 galeres i moltes naus de càrrega, arriben al golf de Nàpols el juliol del 1421. O sigui, fixeu-vos, Alfons surt el 1420 de Catalunya i el 1421 ja és a Nàpols, havent passat per Còrsega i Sardenya, però quan arriba al golf de Nàpols la situació de la ciutat és molt crítica, ja que Lluís III d'Anjou controla gran part de la ciutat i amenaça la reina. Les tropes aragoneses trenquen el bloqueig marítim, i l'arribada d'Alfons capgira la balança de l'estat de la ciutat. Sense perdre gaire temps, i després d'uns quants combats d'aquests de carrer, no?, de tropes aragoneses contra tropes franceses pels carrers de Nàpols, el 8 de juliol, al Castel Nuovo, que aleshores el Castel Nuovo, si aneu a Nàpols, és un lloc que val molt la pena visitar, sobretot l'entrada, que ja explicarem per què és important. El Castel Nuovo, que era una fortalesa en Javina Vella, és on va tenir lloc, o sigui, quan Alfons va poder alliberar, buidar la ciutat de Nàpols de francesos, és on va tenir lloc una cerimònia molt esperada, una cerimònia molt importantíssima per segellar el pacte entre Joana II i Alfons V. La reina Joana II, sense fills, investeix Alfons com a duc de Calàbria, que duc de Calàbria vol dir, és el títol tradicional per l'hereu del tron napolità, i l'adopta legalment. Però això no és només un títol honorífic, és a dir, això no és només un escrit sobre bebè, sinó que en el moment en què és adoptat com a fill de Joana II i com a duc, i és investit com a duc de Calàbria, Alfons assumeix el govern efectiu immediatament. Joana sí que es reserva la dignitat reial fins la mort, però Alfons és qui té el poder de facto com a rei de Nàpols. I això crea dos reis en un sol tron i cadascú va per la seva banda. Tenim Joana II a Nàpols i Alfons V fent de les seves. Ja us podeu imaginar, que els nobles napolitans de seguida van haver de prendre partit. Amb qui ens posicionem? Amb Alfons V, que és l'hereu legítim de la reina Joana II, o amb els Anjou, no? Què fem aquí? I clar, i cada noble doncs van aprenent partit i veurem que hi ha canvis de bàndol, etc.
0: Molt interessant. I és aquí quan comença la guerra com a tal.
1: Efectivament. Però abans hem d'entendre un aspecte fonamental de la guerra italiana, sí? No ens estendrem, perquè no farem ni batalletes ni coses així, Però majoritàriament els exèrcits italians no eren nacionals, els grans exèrcits, sinó que eren privats, vale? I al fons va haver d'aprendre a jugar aquest joc, el joc dels condottieri, vale? De les bandes mercenàries professionals de tropes italianes. Llavors, en el bàndol angeví, el bàndol de Lluís III, tenia contractat a Muzio Attendolo Sforza, que Sforza era una gran família que és, bueno, en aquest cas aquest senyor era el fundador de la gran dinastia Sforza i era el gran condottiero de l'època. Era un mestre de la guerra de posicions, de la disciplina, era un condottiero molt modern. Era una gran tropa mercenària, molt ben organitzada, amb una tradició de lluitar per senyors i per reis, molt establerta, perquè és el que dèiem, a Itàlia, al ser un mosaic d'estats independents entre ells, els conflictes entre els estats italians eren molt típics. Llavors, qui tenia més pasta és qui podia pagar la millor companyia de mercenaris i en molts casos eren els d'Sforza. Llavors, el bàndol aragonès, el bàndol d'Alfons V, va contractar precisament el rival dels Sforza, Braccio de Montone. No tenia un estil tan modern, era més ràpid, més violent, més agressiu, més de guerra de guerrilles, no? Però bueno, veurem que els enfrontaments són aniran bé pels aragonesos, almenys durant els primers temps. Durant mesos hem d'entendre que els soldats catalans i aragonesos van lluitar colze a colze amb els mercenaris de Braccio, i les coses anaven molt bé. Inclús van aconseguir fer recular Lluís III i les seves tropes fins a Roma. I semblava que la victòria estava a tocar, el 1421.
0: Tu ho has dit, semblava. Les coses no anaven tan bé ni tan ràpid.
1: Exacte. Mentre l'exèrcit català, italià, aragonès, digueu-li com vulgueu, guanyava les batalles, guanyava les escaramusses, feia retrocedir els francesos angevins i els mercenaris italians, mentre Alfons guanyava les batalles, perdia la guerra a la cort de Nàpols. Vale? Perquè la convivència entre la cort de Joana II i la d'Alfons V va ser totalment desastrosa. En aquell moment, la reina, recordem que les fonts ens diuen que sempre està sota la influència dels seus amants, ministres, etc. En aquell moment, la reina estava sota la influència del gran senescal de Nàpols, una mica com Denethor, no? El gran senescal de Gondor, doncs no, en aquest cas no, que era Giovanni Caracciolo, conegut... Digues.
0: No?
1: Ah, bueno, Sergianini. Conegut com a Sergianini.
0: Sergiani.
1: Sergiani. És que dic, per què s'està assenyalant? Conegut com a Sergiani.
0: Bueno, jo què sé.
1: No, està perfecte.
0: També és divendres, per mi.
1: També és divendres per tots. No, sí, dintre, sóc jo que no ho he vist. Clar, com dèiem, no? A part de ser senescal, també era el seu favorit, el seu principal conseller, i, òbviament, també el seu amant. Sergiani va veure immediatament que Alfons era un rei fort, un rei que, com hem dit, estava buscant una monarquia autoritària, i Alfons no es deixaria manipular. Per tant, si Alfons es consolidava com a monarca de Nàpols, Sergiani, i no només Sergiani és un símptoma, no és l'únic, no? Gran part de la noblesa napolitana perdria els seus privilegis, perdria el seu poder, i segurament altres coses que no són el poder, per tant, les fonts ens expliquen que Sergiani va començar a enverinar la ment de la reina, no? Alfons no esperarà que moris, et tancarà en un convent i et prendrà el tro ara mateix. O sigui, aquesta idea repetint nit rere nit. A més, això cal sumar-hi que els funcionaris napolitans odiaven l'eficiència i la rigidesa dels administradors catalans que Alfons anava col·locant a la cort. Imagineu-vos, clar, ritme napolitano, organització napolitana. I en aquesta línia es van produir inclús baralles pels carrers entre soldats i enviats de la Corona d'Aragó i ciutadans locals de Nàpols.
0: On t'has ficat, Alfons?
1: On t'has ficat? Alfons.
0: Sí.
1: S'ha posat Alfons. Molt bé.
0: Molt bona. Bueno, això no fa pinta d'acabar gaire bé. Ho diem per la història, no pel programa, eh?
1: No, el programa acabarà bé. A veure, tota aquesta tensió explota el 1423. Alfons és conscient que Sergiani conspira contra ell, i decideix actuar primer. El rei ordena la detenció del favorit de la reina. Ole tu, no? I la Guàrdia Catalana el captura al castell Capuano. Però el monarca comet un error de càlcul. Alfons esperava que, sense el seu amant enverinant-li la ment, la reina fos molt més procliu a col·laborar amb Alfons V. I ja us podeu imaginar que passa exactament el contrari. Si Joana II, gairebé de manera instantània a l'arrest del seu amant, demana l'ajuda a la banda condottieri dels Sforza, que estaven a prop de la ciutat. I diu, ajudeu-me a expulsar els aragonesos de Nàpols. I total, que els carrers de Nàpols es tornen a convertir en un camp de batalla. Si les tropes dels Sforza van entrar a la ciutat per alliberar la reina. És a dir, la reina ha estat doblement alliberada. Primer, Alfons l'allibera dels angevins i ara els Sforza l'alliberen dels catalans. Per tant, Alfons es va haver de refugiar i fer-se fort al Castel Nuovo, quedant aïllat de tota la resta de la ciutat. Vale, imagineu-vos, no, la situació.
0: Jo, de moment, sóc molt de Joana, eh?
1: Ets pro-Joana, eh?
0: En aquesta batalla ja... No sé els nostres estimats oients si ja s'han posicionat, però jo, mira, m'està caient bé aquesta Joana.
1: A mi també.
0: Ja veurem, eh?
1: Sí, ja veurem.
0: No desvetllis, eh? Ja anirem
1: a veure la següent resposta.
0: Clar, això pot anar a acabar. En qualsevol moment pot canviar.
1: És perquè ets un bon baró napolità, Sergio.
0: Clar, Sergiani.
1: Sergiani, no?
0: Escolta, ja la tenim liada amb tot ja això, però, liadíssima. Clar, al fons amagat a Castelnuovo i les tropes dels Sforza canviant, esforçant-se molt, campant per Nàpols.
1: I no oblidem que els Sforza treballen per Lluís III d'Anjou, vale? Per tant, tot això són victòries pels francesos. I encara no hem acabat. Des de la seguretat del bàndol contrari, Joana II va fer la jugada mestra. Sí, o sigui, Joana II, un cop ja està assegurada amb els Anjou, amb els Sforza, diu: revoco l'adopció del fons,
0: ostres,
1: el declaro traïdor i el declaro enemic públic. I simultàniament, mentre estic fent això, amb l'altra mà estic firmant un altre document que diu que adopto com a fill i hereu del regne de Nàpols a Lluís III d'Anjou, home contra qui havia estat lluitant feia només uns mesos, vale? O unes setmanes. Llavors, aquest moviment diplomàtic deixa Alfons en una posició impossible. Fixeu-vos que Alfons ha arribat a Nàpols com un salvador legítim del regne, per alliberar la reina perquè m'ha adoptat, i ara de cop sóc un invasor, que estic tancat en una fortalesa al costat de Nàpols.
0: Mantinc la meva predilecció per jugar de moment.
1: Està bé, està bé.
0: Què farà el rei de la corona d'Aragó davant d'aquesta situació, Albert?
1: A veure, a finals del 1423, clar, Alfons està gestionant les seves operacions des del Castelnuovo, rep notícies alarmants de la península Ibèrica, vale? Els seus germans, els infants d'Aragó, estan en guerra contra Castella i necessiten el seu suport. Alfons li demana al seu germà petit, de Pere d'Aragó, que es quedi a Nàpols, controli les tropes i els castells conquerits a Nàpols, i ell se'n va. D'acord? Però fixeu-vos que, clar, Alfons havia marxat per pacificar Sardenya, conquerir Còrsega i, de pas, conquerir Nàpols, i estava tornant cap a casa sense haver fet res de tot això.
0: Una mica pringat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, digue-ho. Una mica pringadet.
0: No va aconseguir res de tot això.
1: Exacte, i com que no havia aconseguit res de tot això, com que estava tornant amb les mans buides, va tenir una idea. De camí, faré una paradeta a Marsella. Ai. Faré una paradeta a Marsella, que és una capital, o sigui, una capital, molt, una ciutat molt important dominada pels Anjou. Què fa? Pues el 1423 saqueja a saco la ciutat de Marsella. La saqueja tant que a dia d'avui a la catedral de València hi pengen les cadenes que tancaven el port de Marsella. Vale? Encara es pot veure això. Mm-hmm. I a més també aprofita i roba ja les relíquies de Sant Lluís de Tolosa. Vale? És un saqueig heavy, vull dir, s'han portat les relíquies i tot.
0: I mentre Alfons era fora, què és el que passava a Nàpols?
1: Doncs, en el moment que Alfons és fora i deixa el seu fill, perdó, el fill no, el seu germà petit, a Pere, al capdavant de les tropes aragoneses, Gènova aprofita. Sí, fixeu-vos que tenim uns quants castells de Nàpols dominats pels aragonesos, el Castelnuovo, que és un dels castells més importants de la ciutat de Nàpols dominada pels aragonesos, doncs Gènova veu, el rei se'n va. Per tant, nosaltres aprofitem. I Gènova envia tota una flota per aliar-se amb els francesos i els Sforza i bloquegen el Castelnuovo. El Castelnuovo, ja us he dit, visiteu-lo a Nàpols, està a la costa. Per això el poden bloquejar pel voltant. Mm-hmm. I amb el fons fora, el seu germà Pere no va poder resistir. Llavors, l'abril del 1424, Pere d'Aragó va haver de rendir la fortalesa del Castelnuovo i va haver de tornar cap a Sicília, que reconeixem que és possessió, de la corona d'Aragó. I aquí s'acabaria la primera gran saga. Bueno, el primer llibre de la saga, vale? L'aventura 1420 al 1424 va acabar amb un fracàs militar bastant estrepitós. Alfons havia perdut homes, havia perdut moltíssims diners, i aquesta primera conquesta de Nàpols, que semblava que tot s'havia acabat, doncs ha quedat en res. Però ha après dues coses. Primer de tot, ja coneix com funciona la política italiana, ja coneix que no n'hi ha prou amb la força bruta i amb una carta firmada, i també ha après, també ha adquirit una obsessió. Vale? Perquè Nàpols, per molt que el 24 ell hagi marxat, 1424 hagi marxat, es convertirà en la seva obsessió personal.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, estem molt dins de tota aquesta història.
1: Estem molt dins, i a més, a posar el Senyor dels Anells sempre ajuda, eh?
0: Sempre, sempre engresca.
1: I a més, l'abisme, la gorja, perdó, la gorja d'en Helm, no? Per parlar d'un setge que ara vindrà.
0: Clar, perquè tot això Alfonso mira de lluny quan torna a Nàpols.
1: A veure, entre el 1424 i el 1432, Alfons estava enfeinat. Estava enfeinat en els regnes ibèrics, i no en parlarem, vale? Però la seva ment, allà estava l'espineta de Nàpols, Nàpols, Nàpols. Llavors, un cop solucionades les disputes, això entre Castella i Aragó, que, ojo, perd la corona d'Aragó, el 1432 torna cap a Sicília preparant el terreny, perquè el destí li té reservada un altre cop duríssim abans del triomf, perquè nosaltres sabem que el regne de Nàpols acaba sent de la corona d'Aragó, però veurem que no serà tan fàcil encara.
0: Doncs anem per parts, si et sembla bé. Per què torna Alfons cap a Itàlia?
1: Doncs té un bon motiu, perquè l'ocasió que se li presenta una altra ocasió, fixeu-vos que Alfons va a Nàpols perquè Joana diu: ei, ajuda'm i et faig hereu. Doncs ara, el 1435, el 2 de febrer, Alfons rep una notícia, i és que Joana II, em sap greu, Sergio,
0: oh, no,
1: ha mort.
0: Oh.
1: Ha mort. I el seu llit de mort, és que clar, el seu llit de mort, i sota la pressió del papa i dels Anjou, confirma com a hereu a Renat d'Anjou, vale? El rei Renat el Bo. Ojo, germà de Lluís III, que també estava mort ja.
0: Ah,
1: Lluís III, que és el que havia adoptat abans, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però fins aquí tot bé, o sigui, no ens sorprèn, vale? Però resulta que en aquell moment Renat d'Anjou era presoner de Borgonya, del duc de Borgonya, vale? I estem en el context de la Guerra dels 100 Anys, vale? No ens oblidem que mentre està passant tot això a Itàlia, la corona, etc., França fa dècades que està lluitant contra Anglaterra, vale? I en aquest context, vale, tenim un programa molt antic dels armanyacs i els borgonyons, que crec que van fer l'Oliver i l'Alberto encara, imagina't.
0: Ui, sí, sí,
1: en
0: sí.
1: Aquell context, Renat cau presoner dels borgonyons, d'acord? Cau presoner de Borgonya. I llavors, clar, Nàpols no té rei físic, perquè Joana s'ha mort i ha declarat hereu un rei que és presoner. I clar, Alfons diu: torna a ser la meva, me'n vaig cap a Nàpols una altra vegada. Des de Messina, des de Sicília, Alfons declara que el testament és invàlid basant-se en la seva primera adopció, no? Diu que el 1421 la reina Joana II, en una cerimònia, l'havia investit com a hereu del regne de Nàpols. I, per tant, ella es veu en el dret de mobilitzar la seva flota reial perquè és ara o mai. Aprenent dels seus errors, Alfons decideix no atacar directament a Nàpols, sinó que se'n va cap a la Gaeta, que és una plaça forta situada al nord del regne de Nàpols, vale? Si busqueu imatges a Google de la Gaeta, veureu que és brutal, vale? Dieu, a qui se li acut intentar conquerir aquesta ciutat, vale? A qui se li acut posar setge a aquesta ciutat? És una ciutat que s'alça a la punta d'un penya-segat sobre el mar Tirrè, eh? Llavors, aquesta plaça forta està defensada per genovesos i tropes lleials dels d'Anjou. Al fons, rodeja la ciutat per terra, rodeja la ciutat pel mar, i el setge es va endurint i la ciutat va començant a passar fam. Has vist una imatge?
0: Sí, sí, sí.
1: I què, i què?
0: Brutal.
1: Tu posaries Gaeta, setge?
0: Nàpols.
1: Posaries setge aquí, imatges. O no?
0: Joder.
1: Està xungo, eh?
0: Està xungo.
1: Per tant, el
0: mola,
1: setge...
0: Mola, mola, molt bé.
1: Està guapo. L'únic és això, és una zona que és preciosa per anar a viatge, però per fer-hi un setge, com s'ha tacut? Però bueno, era un punt molt estratègic, vale? El setge s'endureix moltíssim, la ciutat comença a passar fam, i segons les cròniques, els defensors expulsen el que s'anomenen les boques inútils, no? Totes les dones, els vells, els nens, doncs els expulsen de la ciutat perquè morissin de gana o fossin massacrats entre la muralla i el campament aragonès. Al fons, en contra de tota lògica militar, aconsella tornar-los, que la lògica i militar aconsella tornar-los a empènyer cap a les muralles i que se'ls quedin els de la ciutat. Doncs el que fa Alfons és se'ls queda i els alimenta.
0: El magnànim.
1: Vale? El magnànim, Alfons el magnànim. Però bueno, això ens diuen les fonts, eh?
0: Bueno, és el que tenim, no?
1: És el que tenim, el i és fantàstic, i és fantàstic.
0: Està superbé.
1: Està molt bé.
0: Bueno, com es resoldrà el setge a aquesta ciutat preciosa?
1: Doncs no es resoldrà.
0: Va.
1: És un setge que no es resol.
0: Vale.
1: Perquè quan Alfons està assetjant la ciutat, la República de Gènova, un altre cop, aleshores, ojo, sota el domini del Ducat de Milà, vale? O sigui, el Ducat de Milà domina la República de Gènova, envia una flota de socors, Vale? I hi ha un enfrontament entre les naus, entre l'estol català i l'estol genovès, a prop de l'illa de Ponça. Les forces més o menys eren les següents. Alfons tenia una flota impressionant, però les seves naus estaven plenes de nobles i cavallers, vale? Amb armadures pesades, preparats per un combat més cavalleresc sobre les cobertes dels vaixells. I Gènova comptava amb un almirall, que és Biagio Cereto, no sé si ho estic dient bé, però bueno, tenia naus més lleugeres, uns mariners més professionals, però bueno, veurem que Aragó tenia el doble de forces.
0: I com va ser aquesta batalla, ja per acabar últims segons del programa?
1: Doncs, bàsicament, va ser una catàstrofe per Alfons V. O sigui, semblava que la batalla havia d'estar guanyada perquè tenien, això, el doble de vaixells. Va ser un desastre. Els genovesos van usar foc, és a dir, naus incendiàries. Es veu que algunes fonts diuen que focs artificials, molt tradicional de Nàpols també, moltes maniobres ràpides per desballestar la formació aragonesa, i es veu que hi havia moltíssima boira. Vale? Clar, les pesades galeres aragoneses van quedar immobilitzades, els aragonesos els van poder rodejar, i si algun dia dediquem un programa en aquesta batalla, doncs ja en sabrem més. Però en resum, el resultat és la rendició de la flota catalana-aragonesa. Alfons, veient la derrota, es va negar a rendir-se a un simple mariner o capità, sinó que va dir, ep, em vull rendir, però qui és el noble de més alt rang de tota la flota per rendir-me davant d'ell? I es rendeix davant del governador de Gènova, vale? Que és qui viatjava amb la flota, salvant així, a mitges, el seu honor reial, perquè no es va rendir davant d'un mariner, no, no fos cas, eh? Va ser un desastre per la corona d'Aragó. 30 naus capturades, 600 morts, 5.000 presoners, entre ells els germans d'Alfons V, Joan, el rei de Navarra, l'infant Enric, la major part de la noblesa catalana i aragonesa i siciliana que acompanyava el rei Alfons V i l'últim presoner, Alfons V, que ara és presoner de Gènova.
0: Com continuarà tot això? 30 segons.
1: Com continuarà tot això? Alfons V hem d'entendre, o sigui, nosaltres sabem que Alfons V s'acabarà sortint amb la seva. D'acord? S'acabarà sortint amb la seva.
0: Ara està en la merda. Ara està en un pou de brutícia.
1: Però és que és expert en sortir de la merda. O sigui, ho hem anat veient. O sigui, surt de la merda, torna a sortir de la merda. Però és que li han fotut tanta canya en aquesta batalla i hem d'entendre que en aquella època, la guerra, ja els interessa això. O sigui, no ens interessa matar els enemics, perquè qui està fent la guerra són els homes d'armes, són els nobles. El tot interessa en una batalla és capturar la noblesa enemiga. Per què? No per matar-lo, sinó per demanar rescats i rescats. O sigui, la guerra funcionava així a l'edat mitjana i més al segle XV, en aquella època. A més, el fet de capturar el rei és el noble, és el primus inter pares dels nobles, no? És el noble més noble de tots. Per tant, si el captures, a part de poder fer les jugarretes polítiques que et doni la gana, pots demanar el rescat més gran de tot. O sigui, imagineu-vos la reina Maria de Castella, que és la que es queda governant els territoris peninsulars, la quantitat de diners que hauria de reunir per pagar el rescat d'Alfons V. I això és molt característic d'aquesta època, no? Capturar 30 naus, 600 morts, pocs morts, entre moltes cometes, pocs morts, i 5.000 presoners, entre ells la gran plana major de la noblesa catalana-aragonesa.
0: El Nàpols, el somni italià d'Alfons el Magnànim, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Tindrà més episodis?
1: Tindrà... A més, ens espero un segon episodi.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, Adrià Tirado al control tècnic. Moltes gràcies. Qui us parla, Sergio Rodríguez. I us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi, a Nàpols o no, de les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: La literatura i les pantalles tornen al programa novament amb en David Canto.
4: Aquest gener arribarà a HBO Max una nova sèrie de l'univers Joc de Trons, El Caballero de los Siete Reinos, la sèrie cocreada per l'autor dels llibres originals de la cançó de Gel i Foc, George R.R. Martin.
3: I aquí també retrobem és a l'escriptora Núria Esponellà. Amb Espits a l'aire, publicat per Columna, ens obre les portes al seu procés vital amb el càncer de mama. Ho fa amb la seva narrativa i amb un tarannà que podem aplicar a la nostra vida quotidiana. Sí, és un llibre de vida i de vides, d'amistat i de salut, d'estimar-nos i cuidar-nos. Un llibre real.
5: És veritat que és l'únic llibre que fins ara he escrit que no estava premeditat per ser publicat, no estava pensat per ser publicat. Perquè, clar, és el fruit de tot el meu procés inicial, perquè encara no tinc l'alta mèdica, però és igual, tot el meu procés fins ara amb la malaltia que he passat de la gestió del càncer.
3: I la realitat no ens deixa, perquè a Efímers de la Berta Rubió, publicat per Parnàs Edicions, parla en clau de poesia, de l'amor i dels canvis, de les parelles i dels fills, d'etapes, de redescobrir la passió i del desig d'encapsular el temps que se'ns en va.
6: A mi m'agrada, de fet és una cosa que em fa molt de vertigen, haver publicat un llibre de poemes, perquè, que, com dius, la meva zona de confort, jo soc molt pallassa, animadora, a mi em fas fer un monòleg i em poso a fer un monòleg, em fas fer contes i em poso a fer contes, em fas fer improcontes i em poso a fer improcontes i no tinc cap de problema, ni de vergonya, ni res, però amb això surto de la meva zona de confort.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, obre-li i trobaràs cultura.
0: Obrim El Calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Aquest gener arribarà a HBO Max una nova sèrie de l'univers Joc de Trons, El Caballero de los Siete Reinos, la sèrie cocreada per l'autor dels llibres originals, de la cançó de Gel i Foc, George R.R. Martin, està ambientada un segle abans dels esdeveniments que hem vist a Joc de Trons. Explica la història d'en Dank, un escuder jove. Quan el cavaller a qui acompanya mor, ell decideix posar-se la seva armadura i fer-se passar per cavaller. Es dirà Sir Duncan Lal. Trobarà un noi, Lec, que li farà d'escuder i l'ajudarà a mantenir en secret la seva identitat. En Duncan, un cavaller ingenu i valent, destacarà per sobre dels seus rivals perquè és més alt, però també perquè té molta menys experiència que la majoria.
4: I was squire to Sir Ireland of Pennytree since I was a boy. He charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent. And I swore that I would.
5: Are you Baelor Targaryen?
4: No.
5: Then would you move the fuck out of the way?
4: Yeah. Sorry.
3: George R.R. Martin explica que va començar a escriure sobre aquests personatges perquè el van convidar a participar en una antologia que es deia Llegendes, Legends, amb grans autors del gènere, i havia d'escriure una història dins del món de Cançó de Gel i Foc.
4: I have to do a prequel, so...
3: Martin explicava que va tenir clar que havia d'escriure una

0: Caracuela. Va pensar en la història d'aquest món i què li agradaria escriure, i així va arribar a les aventures de Duncan i Ek. Deia que tota aquesta història es construeix al voltant d'un torneig i que li encanten els tornejos medievals, llegir i escriure sobre ells. N'hi ha, esclar, afegir alguns als llibres principals, però aquesta era una oportunitat en un temps de pau, no de guerra, per mostrar un torneig medieval amb tota la seva pompa, les justes i el combat, i a més revelar una mica de la història de Ponent. La sèrie s'estrenarà el 21 de gener d'aquest 2026 a HBO Max, i el llibre el trobareu publicat en català al Cavaller dels Set Regnes a Penguin Llibres. I si us sona el punt de partida d'aquesta història, segurament és perquè recordeu la comèdia divertidíssima Destino de Caballero, que aquí es va traduir al català com Història d'un cavaller, que és la traducció literal del títol original en anglès. La protagonitzava Heath Ledger. Recordeu, en aquest cas, el protagonista és un escuder anglès, el William Thatcher, que després de la mort del seu senyor es fa passar per un cavaller noble per poder participar en tornejos de justes. Si us recordeu, la pel·lícula tenia elements anacrònics que anaven des del vestuari fins a la banda sonora. Someday I'll be a knight. Yes, William. If he believes enough, a man can do anything. We could do this. In one month, we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of. You can't even joust. I think he's getting worse. He is getting worse. El guionista i director de la pel·lícula, Brian Hedgeland, explica que la idea li va venir quan remenava anotacions i històries que ja havia fet anys abans. Una d'elles tenia a veure amb les justes. And I came across a line. Hedgeland recorda que va trobar un detall a la recerca que deia que havies de néixer noble per poder competir en tornejos en aquella època. Això el va inspirar de seguida i li va semblar una idea divertida. Bàsicament faria una pel·lícula esportiva ambientada a l'Europa medieval, quan les justes eren realment un esport en aquells temps. Semblava que era una cosa divertida i diferent de tot el que havia escrit els últims anys. La història està basada parcialment en un conte de la col·lecció Contes de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. De fet, el personatge que interpreta Paul Bethany a la pel·lícula es diu Geoffrey Chaucer i és un poeta. Podeu recuperar Destino de Caballero, doblada a l'espanyol, a Movistar Plus, i la podeu llogar també a Rakuten TV. Com dèiem, s'ha doblat al català com a Història d'un cavaller, però no es pot trobar a cap plataforma. I si voleu llegir els contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer, els trobareu en català a Quaderns Crema. I acabem amb Ivanhoe. La novel·la de Walter Scott està ambientada a l'Anglaterra del segle XII, quan el príncep Joan conspirava per desposseir del tron el seu germà Ricard, Cor de Lleó, mentre aquest era a Terra Santa en la Tercera Croada. Explica les aventures del cavaller Wilfred d'Ivanhoe en els temps de discòrdia entre saxons i normands. A la novel·la hi ha moltes aventures en què s'enfronten la noblesa, la raó i la justícia, a la cobdícia, la brutalitat i l'egoisme. Entre els personatges més memorables que hi ha, per exemple, hi ha Robin Hood. A la pel·lícula del 1952, que tenia a Robert Taylor, Elizabeth Taylor i Joan Fontaine com a protagonistes, també hi veiem justes. En una d'elles, Ivanhoe participa com a cavaller negre que derrotarà el cavaller que sembla indestructible. There he was, spurring into the lists to champion the innocent, to defend the right. This knight is no stranger. Only one Saxon could ever fight like that. So Ivanhoe. Trobareu Ivanhoe per llogar a Apple TV Plus, i la novel·la de Walter Scott en català l'ha publicat l'editorial Laertes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Amb els pits a l'aire, de Núria Esponellà, publicat per Columna, i jo llegeixo el subtítol Redescobrint la vida després del càncer. I faig èmfasi perquè no us penseu que és un llibre que parla del càncer. No, no és un llibre més de ai, és que tinc una malaltia, és... No, oblideu-vos de tots aquests estereotips, perquè és un tant a la vida, una filosofia de vida i un aprendre a viure millor. Jo penso que ens despertarà moltíssima empatia, personalment ha estat així, i és un llibre que jo regalaré i espero que vosaltres gaudiu i regaleu moltíssim. Núria Esponellà, enhorabona i benvinguda.
3: Moltes gràcies, Mònica. Ben retrobats.
2: Perquè estem aquí, perquè sí, estem, tant. Entre cometes, podem dir bé, no? Podem tenir aquesta tertúlia, sí. El llibre ha sortit a la llum.
3: Sí.
2: A mi m'hagués agradat gravar-te fa una estona quan estàvem preparant tot i parlaves de que no és un llibre que tu haguessis fet per publicar. No és un llibre que pensessis publicar. I has necessitat el teu temps.
3: Sí, a veure, és veritat que és l'únic llibre que fins ara he escrit que no estava premeditat per ser publicat, no estava pensat per ser publicat. Perquè, clar, és el fruit de tot el meu procés inicial, perquè encara no tinc l'alta mèdica, però és igual, tot el meu procés fins ara amb la malaltia que he passat, de la gestió del càncer. I està relacionat amb tota una sèrie de quaderns que vaig anar escrivint durant aquest primers temps d'operació, de tractaments, de tot plegat. I eren uns quaderns només, que a mi em servien com a teràpia pura i dura, no? De buidatge, d'emocions, d'esdeveniments que havien anat passant, de coses també que per mi eren difícils de gestionar i després l'escriptura em permetia aquest prendre una mica de distància, igual que la meditació, que també m'està anant molt bé, ja fa anys que la practico. I al final va arribar un moment, Mònica, que no sabia on estava. I dic, aviam, a veure, a quin punt estic jo ara? I vaig pensar que era una bona idea agafar tots els quaderns, que esclar, tinc quaderns, doncs un que és de nits rares, un altre que és de caminades per la natura, un altre... Vaig agafar-ho tot i vaig dir, a veure, m'ordenaré una mica, escriuré, iré escrivint, per saber com ha estat aquest procés i en quin moment em trobo. I així va començar l'escriptura d'aquest text, que en principi era un text. I aquest text, quan el vaig tenir acabat, el vaig donar a llegir a gent del meu entorn, a uns quants del meu entorn, i em van dir, Núria, és molt potent, eh? I pots ajudar? Van dir, pots ajudar. Clar, jo d'entrada vaig dir, home, mostrar-me tant, perquè... És un llibre que el títol no és frívol, encara que ho pugui semblar, amb els pits a l'aire. Literalment és així, perquè amb la malaltia estàs tot el dia mostrant els pits. Fins al punt que una noia l'altre dia en una presentació em deia, Núria, diu, una anècdota. Diu, porto una repetició de càncer, eh? Aquesta pobra, a més, havia repetit. I diu, vaig anar al metge i entra un altre metge i em diu, farem una foto. I jo el primer que vaig fer va ser... treure'm la camisa. Diu, no, és de la cara, només. Només una foto de la cara. O sigui, perquè veieu fins a quin punt arriba el tema de mostrar-te, no? Però no és literal, sinó també és metafòric. O sigui, en aquest llibre em mostro molt tal com sóc, amb moltes vivències interiors, amb moltes també teràpies complementàries que he fet, tot com ho he anat gestionant, el millor que he sabut, que he pogut, com tothom, i evidentment no pretenc donar cap mena de lliçó a ningú, al contrari, però la idea era que si pot ajudar algú, doncs valia no la pena que dic jo, valia l'alegria de publicar-lo. I com que la meva editora em va dir, Núria, quan jo li vaig pensar que no me'l publicaria perquè va tardar uns dies a contestar-me, però al final em va dir, Núria, l'he trobat preciós aquest llibre i pot ajudar a molta gent. I aleshores ja vaig dir, home, doncs, escolta'm, editem-lo. Jo potser fa 5 anys enrere no m'hagués volgut mostrar tant, però ara penso, i per què no? Si és autèntic, si és el que necessitem, mostrar-nos com som i dir-nos que tots som caminants en aquest camí de vida, que tots els que fem aquests processos també fem un camí cap al renaixement autèntic i personal, i per tant això és meravellós. Per què no podem compartir, caram? Per què no podem tenir una visió més àmplia, més oberta, més vital? I això és el que he intentat fer, el que estic fent cada dia, que no és fàcil, tampoc, però és igual, és posar-s'hi. Tinc una amiga que sempre em diu, Núria, amunt, amunt, amunt, amunt. Quan li dic, és que no puc més, mira, Milena, és que estic ara... Parlo molt també del poder de l'amistat, no? Perquè jo m'he trobat en circumstàncies molt difícils en què el meu marit no em podia ajudar, al contrari, no? per exemple. I, clar, tot el que penso que és molt important per tots.
2: Núria, parlaves ja has fet una entrada molt bona de moltes coses. Jo de la primera pàgina llegiré un fragment. Dic, no diré que hagi aconseguit surfejar, sense remullar-me, les onades d'aquest oceà que és la vida. Però m'he entrenat a entomar les emocions convulses que acostumen a acompanyar-nos quan emmalaltim o veiem emmalaltir les persones que estimem. I faig èmfasi en entrenar-nos, no? Entrenar-nos. Perquè suposo que quan et diuen que té aquest diagnòstic, aquest o qualsevol altre, perquè ara estem parlant d'aquest càncer de pit, però podríem aplicar-ho a qualsevol altra malaltia. Aquests revesos que et dona la vida. Aprendre a calmar-nos, com molt bé dius, el cos no està deslligat del món psíquic de la persona, som un tot. Llavors, aquesta visió holística que tu ens regales en aquest llibre.
3: És que penso que és molt important. Per mi ho ha estat molt i continuarà sent sempre. Clar, aquesta visió més àmplia és la que també et permet curar-te interiorment. Perquè aquestes proves tan dures, si tu t'enfoques, et focalitzes només en el que és la malaltia, que és un continu de proves, entre les operacions, els tractaments, acabes absolutament obsessionat amb la malaltia i més malalt. Per tant, jo el que he intentat és focalitzar-me en la salut. I focalitzar-me en la salut volia dir mirar com estaven les meves emocions, escoltar-les, mirar d'acompanyar-les, mirar de fer el procés de gestionar-les millor, perquè evidentment tots passem per les pors, per les angúnies, per tot el que vulgueu, que ja coneixem. I si tens por a afrontar-ho, és molt pitjor, perquè el monstre creix, diríem. Llavors és anar-ho treballant, no?, en aquest aspecte. I jo tenia una sèrie d'eines, va ser com si la vida em digués, mira, ara totes aquestes eines que havies après al llarg de la vida, una d'elles era la meditació, una altra era també la gestió d'emocions, el que havia anat fent, que em queda molt, vull dir, per aprendre, però el que havia anat fent. Després també la natura, el tema de deixar anar, saber deixar anar, a través de la natura, l'exercici físic, evidentment, que és molt important, el tema de l'alimentació, tot això jo ja ho estava fent, però no ho feia, era un pack que de vegades el deixava estar o passava una mica per alt. I la vida em va posar entre l'espasa i la paret. Va ser, ara sí, ara ho has d'aplicar i tot. Posa-t'hi, de debò, cada dia, cada instant, perquè el que es tracta és de viure el moment present, començant per aquí. I, per tant, la ment, quan més quieteta està, millor. Quieta no pot estar, no? Perquè és com un mico que va de branca en branca, això sí no és pitjor, diríem. Però, com a mínim, amb la meditació i la respiració, i després, doncs, ja vaig fer de seguida una sèrie de teràpies. Una d'elles és la teràpia de biodescodificació celular, que a mi m'ha anat molt bé, que em va confirmar una mica quin era el detonant de la meva malaltia, perquè aquestes malalties, moltes, tenen detonants d'estrès emocional. Detonants, he dit. O sigui, hi ha tots els factors que vulgueu, i evidentment els físics i els hormonals, en el meu cas. Però hi ha una guspira que encén el tema. I jo ja ho sospitava, perquè ja portava molt d'estrès emocional dels últims 3 anys, els darrers 3 anys. I, efectivament, doncs, amb les teràpies ho vaig veure claríssim. I jo he fet coses una mica rares. No tinc el meu net que em diu, iaia, tu fas... Tens molt rotllo, es diu, vas a la muntanya, fas om, dic, no, carinyo, això no ho faig, jo vaig a la muntanya, m'estiro sota els arbres, sento l'energia, perquè és que està comprovat científicament, a més, no perquè ho digui jo, sinó ho diuen els neurocientífics, també, els banys de bosc, això connecta totes les cèl·lules, que és el que ens interessa, no? Desconnectar d'aquest estrès que portem a sobre i connectar les cèl·lules, tot això... A mi m'ajuda molt, m'ha ajudat molt. I ho explico, no?, en el llibre com ho practico, com ho faig. Per exemple, una cosa que jo dic, suposo que m'aprovaran el màster que estic fent. He fet un màster, estic fent un màster, de no enfadar-me amb el marit. No ens podem discutir, Mònica. Perquè, clar... No, esclar, és que ja ho explico en un capítol del llibre que coincideix el meu tractament amb un ingrés a l'hospital per operar-lo d'urgències amb ell del cor. Clar, jo, per exemple, el meu diagnòstic, a l'inici, no li vaig poder dir amb ell. Ho vaig explicar primer a les amigues, perquè dir-li amb ell, com que porta un desfibrilador, podia ser provocar-li una arrítmia, que ja sabem després què passa. I clar, m'he hagut d'anar entrenant, però un munt, per saber dir les coses d'una manera suau. I si ens enfadem ara, diguem, bueno, al cap d'un molt poc, eh? Ja, o ell o jo, diguem, ho deixem caure? Va, ho deixem caure. Clar, el problema és que a vegades tinc raó. Llavors, què faig jo amb això? Em vaig a la muntanya, faig quatre crits, o corro, o trenco sense fer mal a res, no? Amb brots secs, o el que sigui, o tiro pedres sense fer cap destrossa. I quan estic desfogada, puc meditar una mica, respirar, i torno cap a casa i estic nova. Ja és una altra cosa. I ja podem parlar des d'una altra manera. Per què parlar des de la reactivitat, que és el que fem habitualment, que jo ho he fet molts anys, durant molts anys, no sóc cap excepció, provoca molt malestar. Inútil. Llavors, aquest malestar, patiment inútil, que en aquest cas, a més, afecta la salut d'ell i la meva, també, a la llarga, doncs val la pena. Per tant, ja ens l'estalviem. Diguem, mira, aquesta pantalla ja, escolta, deixem-la caure i cadascú que faci el seu per estar bé d'aquí una estona. Ell se'n va mirar futbol, o se'n va fer una altra cosa, o se'n va en bicicleta.
4: Això és aplicable, Núria, a marits, amics, companys, germans, mames, papes, tot. Fills. Sí, aplicable a tot. Però sí, un dels punts que jo precisament tenia marcats era aquest, el de la biodescodificació celular.
1: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
4: Aprendreu moltíssimes coses aplicables a tot, a la nostra vida, i a més també a alguns llibres com Morir para ser yo, de l'Anita Morgani. Vull dir que és un llibre que és molt complet, que a part de tenir la teva narrativa, que els que heu llegit ja la Núria, de veritat, en aquest llibre també trobareu aquesta part literària tan bonica, la manera d'explicar les coses, també tenim aquestes bibliografies, exemples i l'amistat. Jo penso que expliques molt bé l'amistat.
3: L'amistat per mi està molt important, perquè es teixeix com una xarxa. Teixeix com una xarxa que fa que te puguis sostenir molt millor. I que en els moments molt difícils en què no ho pots explicar ni la família. És que això ens passa molt, eh? I jo, ara que estic fent, Mònica, tallers d'escriptura creativa, terapèutica, gratuïts, per Oncolliga, per altres associacions contra el càncer, m'hi trobo, no?, que moltes dones, i també homes, perquè s'hi apunten homes que no tenen, evidentment, càncer de mama, tot i que n'hi ha que tenen càncer de pit, tenen altres tipus de càncer. I moltes coincidim amb això. És que no podem explicar tot a la família. És que no... Llavors, qui hi ha? Els amics, les amigues, que teixeixen aquesta xarxa de salvament que quan caus te sosté, eh? I quan tens aquell moment a vegades de desesperació, que el pots tenir, no? Doncs ve una trucada i et salven, no? És com trucar al 012, però molt millor, diria. El telèfon aquell, com es deia aquell telèfon, que encara no sé. Bueno, la nit dels ignorants.
4: Ah, bé, la nit dels ignorants, sí.
3: Doncs, mira, en comptes de la nit dels ignorants, truques a la Milena, la primera que truco, i sempre l'agafa d'una manera o altra. A vegades me diu, estic molt embolicada ara, Núria, però va, me'n vaig al lavabo, 2 minuts, digues. és important, és molt important. I després, no oblidar que no estem sols. Jo, en els moments més difícils, de fet, en un dels moments culminants, en aquest moment en què vaig haver d'agafar la camper per instal·lar-me a tocar l'Hospital Trueta, perquè havia d'entrar a les 12 a veure el meu marit, que estava crític, a les 4 a fer el meu tractament, i a les 7 a tornar a veure en el meu home, que vaig dir, home, jo no puc anar i tornar de casa, perquè m'esgotaré més del que ja ho estic. Vaig agafar, per sort tenim una camper, me vaig col·locar a prop del Trueta, però no allà en aquell aparcament que no hi ha ni un arbre, que és com un camp de concentració. Jo vaig buscar una zona una mica boscosa, que està a prop, ben comunicada, i a prop de l'hotel, d'altres hotels, que vull dir que és un lloc, si has de demanar auxili, em pots demanar, no? Però que estava com més arrecerada, i tenia una banda d'alzines, i clar, I així podia fer meditació, podia fer pregàries d'agraïment, que dic jo, dinar, menjar tranquil·la, descansar una mica, trucar a les amigues. I va haver un moment culminant en què em vaig trencar, vaig dir, és que això és massa, és que hi ha aquesta prova ja tan dura, perquè a més se li va complicant al meu marit, me van trucar a la 1 de la nit, que he tingut una afecció pulmonar, dic, jo ja no puc més, jo tiro la tovallola. I llavors vaig sentir la presència del meu pare, i és que puc dir certament que jo la vaig sentir, és igual, vull dir, no hi posem noms, no cal, però... I vaig sentir aquesta sensació i aquesta certesa de dir, és que para de dir que estàs sola. No diguis més que tiris la tovallola perquè estàs sola. No estàs sola. T'estem acompanyant. I ho vaig sentir de tal manera que va ser una obertura de cor, un sentiment d'amor. És difícil de descriure això. Jo ho explico, no?, en el llibre també, totes les experiències que he viscut a aquest nivell. És molt important que ho recordem, això. Perquè moltes vegades, com que no ens toca viure situacions molt dures, ens desanimem i pensem que no ens en sortirem, però tenim dins nostra molta força i tenim molta ajuda també. I és recordar-ho i saber-ho, altra vegada reprendre, és arrelar-nos a la terra i és demanar ajuda als de dalt també, quan cal, i és demanar ajuda als amics, si cal. Jo les meves amigues em deien, t'estem enviant energia. I jo dic, ja ho noto. Com em vaig anar cap a operar? Estava eufòrica. El metge em deia, estàs molt bé, no? Dic, és que m'estan enviant
4: bons rotllos. Tots els metges deuen veure els pacients com tu. Perquè més aviat és el contrari. És el pànic, és la por, és el nerviosisme...
3: Sí, també he tingut els meus moments, eh? Hi ha hagut un moment quan me van diagnosticar el segon tumor en l'altre pit, em vaig posar a plorar davant del metge, eh? Vull dir, el doctor Tuca, que és una bellíssima persona, deu haver de parar i emparar moltes respostes d'aquestes. És normal, és clar, vull dir, no pots estar sempre bé, però hi ha hagut moments puntuals i és que ens hem de permetre també això, i expressar-nos, i plorar, i expressar la tristesa i acompanyar-la, no? És que forma part del camí. Tot és, simplement és no perdre de vista, no... Mira, quan estàs en el pou i es fa fosc, recordar que demà es farà clar perquè sortirà el sol de nou. I la meva amiga, sempre la Milena, que em parlo el llibre, sempre m'ha dit, Núria, amunt! Quan començo, que em queixi així una miqueta, ja m'ha dit, ets... I ho faig molt, i això, eh? Perquè al final... Som tots molt resilients al llarg de la vida, ens convertim en resilients perquè hem de viure moltes coses. D'això parlo el llibre, no? I llavors, clar, ens donem suport mutu, però sobretot ens hem de fiar, de refiar i confiar en que dins nostre, jo n'estic convençuda d'això, hi ha tota la capacitat d'autocuració i de fortalesa de la natura. Si tu veus una alzina surera i passa el foc, penses que ja està morta i l'any següent rebrolla. O sigui, és que ens ho hem de recordar, això, perquè... evidentment els medicaments són importants, però no és, el que ens cura també és l'actitud.
4: La vida porta molts revesos, no? La vida porta moltes coses.
3: Sí.
4: I al final, dintre de que nosaltres estem en una posició força afortunada, no? Perquè sí. Hi ha gent que no té tots aquests mitjans, penso que clar, al final ho has de carar, i sembla que no, però si després vas fent repassada i mires enrere, penses, pues ja n'hi ha passat de coses i les hi passen. Però sempre necessitem aquest amunt. Jo penso que amb els pits a l'aire és aquest amunt de la Núria que ens regala a nosaltres. Hi ha fragments molt bonics, Núria, que parlen molt de tu. Diu, la malaltia encara m'ha fet més sensible al dolor dels altres. Crec que sempre he estat empàtica, però ara em sento molt més solidària. La diferència és que he canviat la idea d'empatia parla d'acompanyament. I és que amb aquest llibre ens acompanyes. Però també m'ha fet molta gràcia quan dius ser caparruda, sensible i apassionada en el que faig m'ha permès escriure tot el que he escrit i alhora fer de mare, de professora i d'autoindagadora de mi mateixa. És que hi ha tants fragments bonics, Núria. Tants.
3: Gràcies, Mònica.
4: Sí, bueno, és que sí. És un llibre que parla de tu.
3: Sí, sí, és clar, és que no puc parlar de ningú més. Jo amb propietat només puc parlar de mi, perquè cadascú és un món, però crec que en compartim moltes coses. I aquest estil que m'ha sortit poètic és el meu. I hi ha molta descripció de natura, perquè clar, la natura m'ajuda molt, no? I jo crec que hi ha moltes persones que també recorren a aquesta aliada insubstituïble. I bé, és la que també, bueno, els metges també la recomanen, no? Perquè recordo l'oncòloga, l'última cosa que em va dir, doncs ara, com que t'has de prendre unes pastilletes que diríem que simpàtiques no en són gaire, perquè tenen els seus efectes secundaris. Un d'ells, en el meu cas, és que afecten les articulacions i els ossos, val? Llavors, jo el que faig molt és anar a caminar per això, i faig exercicis de força i també faig ioga, però bueno, els meus exercicis de força han de ser divertits, perquè jo no aguanto anar a un gimnàs. Llavors, pujo a la muntanya i ja vaig amb pedres a les mans, les aixeco, vaig fent coses d'aquestes, o troncs que pesen, o sense lesionar-me, no? Enseny, no? Perquè, clar, no fos el pitjor remei que la malaltia. I les pastilles, cada dia me les miro quan me les prenc, i interiorment els hi dic que em fareu tot el bé, perquè el que no ho elimino ràpidament, ni força aigua. I ho porto bé, eh? Ho porto bé. Toco fusta, de moment, 2 anys i escaig de pastilles. I, sí, sí, sí. És que, a veure, t'has de fer aliar... T'has de liar...
4: amb el que tens. Amb el que tens.
3: Mirar-t'ho amb bons ulls. Perquè, i al final riure-te'n, perquè jo tot plegat, bueno, després d'aquest episodi que hem dit, que està molt, molt més aprofundit en el llibre i tot, em recordo que vaig arribar a casa un dia que vaig poder marxar amb la camper i tornar a casa i dic, oh, avui dormiré tranquil·la, una mica millor en el llit i tal, i desconnectada una mica d'hospitals i tot, tot i que el meu marit encara estava ingressat, i vaig voler sortir amb el tenim un tractoret perquè puguem així pujar a la muntanya, que ell no pot cansar-se. I vaig agafar el tractoret i vaig passar un episodi tremendo. I ja els llegiran en el llibre, si volen.
4: Sí, ja
3: vaig acabar. Vaig acabar rient. Em va fer riure perquè, mira, quina broma còsmica. T'estan dient, enriu-te tant de tot, Núria, que això només és una pel·lícula. No. Ja passarà. I em va agafar un atac de riure. Vaig estar 2 hores rient, eh? Però va ser un desfogament total, per sort, perquè, clar, portava una tensió al damunt que era per explotar, eh?
4: És un bon capítol. Ja veureu que... Bueno, ja heu escoltat l'entrevista. Ja a aquestes alçades penso que teniu clar que és un llibre distès, que no gira la cara a la realitat, però que ens la fa més dolça i més lleugera. Amb els pits a l'aire, redescobrint la vida després del càncer, de Núria Esponellà, publicat per Columna. Jo, personalment, ja ho he dit a l'inici, no? et dono les gràcies precisament perquè és un llibre que els que hem viscut de prop, potser no en primera persona, no? Perquè jo no, afortunadament no ho he passat, però sí que hem tingut algú al costat que ho ha viscut, també és una guia per comprendre tot allò que passen les persones que tenim al costat, que a vegades ens ho expliquen i a vegades no. Recomanable 100% amb els pits a l'aire. I Núria, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu, Mònica. I espero això, que els lectors s'ho passin bé llegint aquest llibre. És un llibre trist en absolut. No és lacrimogen per res, eh? Per res. No. Hi ha sentit de l'humor, perquè hem de... És que ens va tan bé el sentit de l'humor. I aquest prendre distància, que és el que jo intento fer cada dia quan me venen emocions que no convenen. I pensaments que també Déu-n'hi-do els pensaments, eh?
4: Núria, una abraçada enorme.
3: Una abraçada molt gran, Mònica. Vagi molt bé.
1: No tanquis encara el que...

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Com n'és de complicat i quants equilibris s'han de fer quan una és mare? Moltes ho sabeu, algunes no ho sabem, però si tenim algun dubte, la Berta Rubió, la nostra convidada d'avui, ens ho explicarà, a més, amb petites píndoles, no? Jo penso que són com una caixa de bombons, i són petits bombonets que vas triant i vas endevinant una mica que complicat que a vegades és ser mare i ser parella. Berta, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: I la Berta, molts de vosaltres segur que la teniu molt present perquè està molt unida al món infantil i juvenil. A més, qui no ha visitat la Setmana del Llibre en Català, l'espai dels més petits, qui no s'ha trobat aquesta Berta animadora, de veritat, cuenta quina sorpresa que resulta que també és poeta.
2: Bueno, poeta.
1: Sona molt gros,
2: però sí, escric, jugo. Jo sempre dic que jugo amb les paraules. Jo sempre, de fet, a mi quan em pregunten la feina, no? La meva feina és jugar amb les paraules, amb tots els, per més infants, per més grans, oral, escrit, al final no deixa de ser una branca més, no? D'aquesta, una ramificació més d'aquest joc. Jo m'ho prenc com un joc.
1: Del joc de la vida. La vida, perquè la vida també és un joc, al final. Vull dir, has d'anar trampejant allò que t'arriba, que t'agrada més, i el que no t'agrada tant. A vegades has d'enganyar una mica aquest dia a dia. Parlem d'efímers. I, a més, és un llibre amb dues cares. Comenceu bé, Baltos, amb La vida enrere. I després tenim Efímers, Malabars de març. Està publicat per l'editorial Parnàs. I, com deia, que eren petits bombonets, perquè realment són res.
2: Són micros.
1: Sí. És micropoesia, podríem dir. Són dos, tres versos, quatre. Però jo penso que defineixen molt bé el que és aquesta vida, no? El canvi que hi ha quan arribes i ets mare, quan arribes en aquesta etapa, i després els malabars per sentir-nos dones una altra vegada, no?
2: Per trobar-nos una mica, no? Bé, no és tant per trobar-te a tu mateixa, que també donaria per uns quants retrobar-te a tu mateixa a cada fase de la maternitat. En aquest cas és per retrobar-te una mica amb la parella. Fem malabars per retrobar-te amb la parella, en aquest cas. El que dius de l'ordre, ho estava pensant, i sí i no, perquè de fet, mira, si vols t'explico aquest, la vida enrere és el primer any de vida del meu tercer fill, des d'un any enrere. O sigui que, en realitat, jo ja de malabars ja n'havia de fer abans, eh?
1: Amb tres?
2: De malabars ja n'havia de fer abans. Però, sí, és clar, cronològicament no tens un fill i llavors, abans de tenir els fills, les coses són com més fàcils, diguéssim, hi ha menys elements a l'equació per trobar-te amb la parella. Hi ha moltes altres coses, evidentment, eh? Hi ha la feina, hi ha tot d'altres coses, però sí, és clar, quan afegeixes un element a l'equació, com és un fill, doncs s'hi afegeixen pilotes dels malabars, diguéssim. Però és que sí, estava pensant això que deies de l'ordre i dic, home, sí i no, perquè al final és com un cicle, no? Tens un fill, fas malabars i ja quan més o menys tens el de llonces, igual potser tens un altre fill i ja per tornar a començar, vull dir que, bueno, és principi i final tot plegat una mica. També hi ha aquest joc, de la vida enrere, d'anar enrere. Hi ha tot aquest, això, jo els principis i els finals els barrejo una mica.
1: El que tenen és molta tendresa. Dintre de que ja observes aquell nivell d'estrès que hi ha en alguns moments, s'observa, és que, de debò, a mesura que l'aneu llegint, és que és el dia que tingueu un mal dia, mares, obriu el poema. És que l'heu de tenir a la tauleta de nit cada dia, perquè penso que és com un calendari d'advent, però de tot l'any, no, Berta?
2: Mira, no ho havia vist així, és divertit pensar així. M'agrada la idea que és el calendari d'advent.
1: Sí, perquè aquells moments que dius, si ho arribo a saber, però aleshores llegeixes un dels poemes i penses, però és que és tan bonic també. Mirem aquesta part més bonica, no? I n'hi ha un especialment, que m'ha agradat moltíssim. Diu, enfarcellat pel fred i les presses, dorms, resignat a la corredissa feixuga, aturar-se i besar el temps que no torna. Uh-huh. És preciós.
2: Això torna, eh?
1: No torna, no. Creixen...
2: Superràpid, creixen.
1: A la velocitat de la llum, Berta.
2: De fet, jo aquest enfarcelladet, que és el Teo, que és el meu tercer fill, ara mateix el tinc fent deures al pis de sota, barallant-se amb l'ordinador. O sigui, imagina't. A mi m'agrada, de fet, és una cosa que em fa molt de vertigen, eh? Haver publicat un llibre de poemes, perquè, clar, com dius, la meva zona de confort, jo soc molt pallassa, animadora, a mi em fas fer un monòleg i em poso a fer un monòleg, em fas fer contes i em poso a fer contes, em fas fer improcontes i em poso a fer improcontes i no tinc cap de problema ni de vergonya ni res, però amb això surto de la meva zona de confort. Tot i que jo sempre hi he escrit, però bueno, s'ha quedat allà guardadet, diguéssim.
1: Surs de la teva zona de confort a nivell literari, perquè d'experiència en tens sobradament, Berta.
2: I bueno, però surto. Però tot i així, malgrat això, el vertigen que em genera, no?, de dir, ostres, quina vergonya, no?, aquella cosa, aquella mena del síndrome de la impostora, que suposo que és fàcil, que és fàcil tenir-lo, no?, perquè surts del que tens controlat. Malgrat això, deia, també em fa il·lusió que la gent el llegeixi per saber com l'entén. Perquè per mi, de fet, quan tu ara llegis el poema, jo recordo, això són aquests poemes, jo els anava escrivint cada dia, crec, jo pensava que els penjava a Instagram, però veig que no hi són, o sigui que no els devia penjar a Instagram. Ja, jo no els apuntava i els guardava en una foto. I era la foto amb el poema. I anaven a l'origen, era una foto que anava lligada a una frase. I jo les recordo, les frases. O sigui, jo quan ara tu ho deies, jo veig el dia aquest, que era hivern, que jo anava corrents amunt i avall a buscar les grans, que ella anava allà dormint a dins de la coseta aquella del mocadoret aquell que es porta lligadet com si fos un canguret. I clar, jo el tinc visualment molt present. I és una cosa que em fa com curiositat, veure com la gent que se'l llegeix, que es llegeixi el llibre, què hi veu, no? Perquè dins del meu cap és com molt clar, però com tu dius, és tan poqueta cosa... És una cosa tan remenuda que jo què sé què li generarà a cadascú, saps?
1: Jo, clar, evidentment, la teva imatge no la puc tenir, però per mi sí que em recorda això, no? Un dia de presses, corrents, i ell al damunt teu, no? Tot tapadet i amunt i avall, i realment ara mires i penses, aquell farcellet que jo duia és el que tu dius ara, no? Està fent els deures, davant de l'ordinador. Sí. Ara hi ha farcell.
2: I clar, ha pogut fer reggaeton, per desgràcia meva.
1: Això a mi fa molta gràcia perquè les mares
2: un farcellet de vegades
1: ho dieu molt això i clar, a mi també creu a mesura que l'anava llegint clar, jo amb mirada de tieta, no? Mm-hmm. Però sí que he anat mirant, sí que anava veient doncs, totes aquestes imatges, però n'hi ha una altra de preciós, és que són breus, però ho tenen tot. Diu, heu llaurat el paisatge a cada sembra. Tot això, la llera dels vostres noms. Mm-hmm. És allò que dius, passi el que passi, és que les... Bueno, sou universals, les mares.
2: Està als portes de la pell, els fills.
1: Els has portat dins i un cop els deixes els continues portant dins. Mm-hmm.
2: Sí, et queda marcat. Aquest poema, o sigui, és això, no? Els portes marcats a la pell, però allò que dèiem, no? Jo me'n recordo com va néixer aquest poema. I aquest poema va néixer perquè el meu tercer fill va néixer per cesària i tot allò tinc el cos ple d'estries dels altres embarassos. I llavors, clar, els porto marcats a la pell, els meus fills. O sigui, els embarassos dels meus fills, 24 anys després de la primera... encara està marcada la meva pell, saps?
1: Penso que la pell és l'ànima, perquè això ja és per sempre.
2: Per sempre, per sempre. I que ho sigui, pel meu sempre, només faltaria. Sí, sí, tant.
1: Sí, sí, evidentment. I ara començarem a canviar de terç.
2: Ara girem.
1: Sí, ara girarem, però abans de girar és que n'hi ha un que em va molt bé per canviar de terç. Sí. Inicies la descoberta d'un peu i en un segon un terrabastall de dits minúsculs emplena el cobrellit. Es fan grans, tot ocupen, tot xafardegen, i aquesta intimitat ja comença a anar, ja va desapareixent. Justeta, sí. És un gran tema, eh? És que tu dius, jo tinc por de tenir síndrome de l'impostora, però amb aquest efímers de la vida enrere i malabars de març, vull dir, poses damunt de la taula moltes situacions que han obert grans debats, no? El debat de què passa amb la parella quan tens els fills, quines són les fórmules.
2: Sí, jo me n'he donat més com a posteriori, no?, d'això, perquè d'entrada quan tu escrius, bueno, almenys jo, escrius com en aquest moment et surt allò, no? I ja està, o encara que facis del joc, però et surt allò. I no hi penso amb aquestes coses. I és llavors quan m'ho he ordenat, quan ha quedat ordenat, no?, així amb aquest doble llibre, que dius, ostres, aquí es diuen més coses de les que jo pensava, no? Aquí s'obren melons que jo no havia tingut en compte. És que no t'enganyaré, no havia tingut en compte en el seu... al principi. Però sí, sí. I són, clar, és el que tu dius, no? És un... Però penso que, com deies, no?, de la vida, també és una mica la vida, perquè tu vas, fas, tens la criatura allà al llit, el no sé què, i en el dia a dia la rutina se t'emporta i te la mires i en el moment no t'hi fixes que se t'estan portant coses, potser.
1: Però sí que se les emporta, sí.
2: Sí que se les emporta. Sí, se les ofega, no? Sí, se les emporta per davant, al final. Se les emporta per davant.
1: Bé, això són els equilibris que teia.
2: I has de fer un exercici de... Bueno, has de fer un exercici. Jo, en el meu cas, aquí en el llibre el és un exercici poètic, no?, de l'altra banda, però has de fer un exercici per dir, un moment, parem màquines.
1: Parem. Aquí, jo n'he triat dos només, d'aquest. Començarem pel més suau i acabarem amb el més sexy.
2: Vale.
1: Sí, perquè m'ha agradat molt com ho expliques. Però comencem pel més suau i ara veuràs per què. Dubtem entre l'ostreria i el curt i acabem devorant hamburgueses, bruts de riallades i reblers de suc. Hem oblidat els anys i la canalla per un moment. No, hem oblidat els anys i la canalla i, per un moment, res no és mesquí ni cap hora és isarda. Perquè fas una picada d'ullet en diversos poemes al nostre quilòmetre zero. Vull dir que aquí en aquest cas és Sant Joan Salvat Papasseit.
2: Aquí hi ha el Salvat Papasseit i a les dedicatòries, també a les dues dedicatòries dels dos llibres hi ha també dues picades d'ullet. Perquè em sembla honest, perquè al final, en primer lloc aquest em va sortir així, eh? I en segon lloc, posar unes picades d'ullet a la dedicatòria em sembla honest, perquè al final, si jo escric, és perquè, sobretot durant la meva adolescència i abans de tenir fills...
1: Ella ja hi era.
2: Poesia. Perquè la poesia
1: és molt... Els ja hi era.
2: Però vol molt temps. Sembla un contrasentit, però jo sempre dic, jo soc més capaç de llegir novel·les o assaig, a mi ara m'ha donat bastant per l'assaig, ara que tinc poc temps... que poesia, perquè és una lectura que em porta, si no tinc temps puc fer doncs 5 minuts per aquí, 5 minuts per allà, i jo un poema necessito pair-lo molt, necessito, abans de posar-me a llegir poesia, jo estar en un estat que no és el de que puc agafar llegint-me un còmic o un assaig, que no em necessita una preparació a mi com a lectora. I llavors em va semblar això, em va semblar que calia obrir i tancar el llibre, o obrir els dos, no?, amb unes picades d'ull i que hi hagués... Bueno, tenint en compte que a més hi havia aquesta picada d'ull enmig.
1: Trobareu moltes més coses i també aquest punt sexy que a mi m'encanta. Diu, Wagner sona l'ascensor i cansats menjarem pipes al cotxe. Trobaràs el temps just per perdre el teu índex dins la meva balma salada al final d'un revolt. Mira, jo no tinc nens, però m'encanta això.
2: Hem de trobar temps, encara que no tinguis nens, que de vegades ens n'oblidem.
1: I els revolts també van bé. Tot moment és idònic. Berta, tot moment és idoni. I a vegades ens perdem els revolts i ens perdem moltes coses.
2: I tant, moltes vegades. No cal tenir fills per perdre's coses. I, bueno, i a mi em sembla doncs, que si algú li, el convida això a dir toca fer malabars per pel que sigui, doncs benvingut serà.
1: No, jo penso que més d'un i més d'una. Imagineu-vos de nit quan tots dormen en silenci amb aquest poema dins del llit, la parella. Imagineu-vos aquest moment.
2: N'hi ha algun més, eh? Algun més, no els hi has dit, però n'hi ha algun altre.
1: Home, és que no els llegirem tots, els han d'anar descobrint sota dels llençols.
2: Exacte.
1: Clar, perquè no deixa de ser un joc, i jo penso que és un joc preciós per jugar, no?, amb la parella, també, no només amb els fills, sinó també amb la parella. Vaja, jo m'ho miro així, eh?
2: De fet, és on hi ha més joc poètic, és en aquesta part del llibre, diguéssim, en aquesta coberta que parla de la parella, no? Aquí està construït com un joc poètic. De fet, a cada poema, jo em vaig proposar un joc, em vaig proposar que a cada poema hi hagués una paraula significativa de l'A a la Z i de la Z a l'A. I es troben on hi ha les dues M's, perquè la M, que és malabars de març, no? Hi ha aquest joc buscat que potser no és fàcil, bueno, que no, potser no, jo et dic jo, no és fàcil fer que lligui, no? Aquest joc que et poses una et poses aquesta mena de norma, que no és fàcil, com no és fàcil trobar-te amb la parella quan tens tres criatures en el nostre cas, però que quan aconsegueixes, no?, fer el puzzle o sortir de l'escape room o desencallar la cosa, llavors és molt gratificant. I llavors, bueno, és un paral·lelisme que a mi em semblava... A mi m'ha semblat xulo, aquest paral·lelisme, d'alguna manera.
1: És molt bonic. No llegiré el darrer poema sencer, però penso que per acabar l'entrevista és fantàstic. L'última frase, l'últim vers, diu: quan tornarem, amor, a conjurar el desig? I jo contesto ràpidament, perquè tenim efímers de la Berta Rubio.
2: Moltes gràcies.
1: Berta, enhorabona per aquest canvi de registre, però que amb la teva experiència personal jo penso que has trobat el punt malabar de transmetre. I que, ei, els infantils i juvenils, sobretot, canviem registre. Pares,
2: sí,
1: mares. Pares, mares, us toca a vosaltres,
2: no,
1: ara.
2: No. Sí, perquè, clar, és un altre risc, és un altre risc.
1: No, però mireu aquest doble joc, és molt bonic, no?, de tant pels nens com pels pares, d'una cara pels més petits i de l'altra cara per als més grans. Efímers de la Berta Rubio, publicat per Parnàs Edicions. Gràcies, Berta, per dir que sí i acompanyar-nos avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: El calaix, el calaix, sobre li trobaràs cultura. És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: escoltem la ciutat.
1: Ràdio Sant Cugat
2: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
3: Ràdio Sabadell.
4: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
5: Ràdio Municipal de Terrassa.
6: Bona tarda, el Sant Cugat de Terrassa.
7: El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
11: Ràdio Castellà.
12: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Els últims dies hem sentit a parlar molt de l'antivirus arran del brot en un creuer de bandera neerlandesa que va provocar alguns morts. Per tenir més informació sobre aquest virus, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb el doctor Josep Maria Argimon, especialista de la UIC de Barcelona. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Josep Maria Argimon, codirector del Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, i especialista també en Medicina Preventiva i Salut Pública perquè ens ajudi una mica a comprendre més sobre aquesta, bueno, aquesta aparició que venim de l'època del coronavirus, de la Covid, però no sabíem del antivirus. Doctor, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Expliqui'ns una mica així, grans trets, què és l'antivirus? Què és el que, una mica les característiques que el defineixen?
2: Bé, l'antivirus és un virus prou conegut, fa molts anys que es coneix, que des d'aquest punt de vista es diferencien que diferents variants. Hi ha variants que estan en el que es diu el món, el vell món, vol dir Europa i sobretot Àsia, i des de més o menys els anys 30-40... també es coneix els que és del món modern, ai, del nou món, perdó, que són tots els que fan referència bàsicament a Amèrica, tant Amèrica del Nord com Amèrica del Sud. Les diferències entre els dos, el vell món i el nou món, bàsicament és com afecten aquest virus a aquella persona que es contagia i que agafa la malaltia, com li afecta en el... Les variants asiàtiques i també les d'Europa, que es donen sobretot al nord d'Europa, fan el que se'n diu una mena de febre hemorràgica i que afecta molt els ronyons. La mortalitat és important, però no té res a veure amb la del nou món. És una mortalitat al voltant de l'1-1,5%. I després tenim aquesta variant, que és la que avui coneixem, que està, diguéssim, més coneguda perquè ha produït aquest brot en el vaixell, doncs que té una mortalitat molt elevada, del 20-40%. Comença com una malaltia molt comú, són símptomes bastant específics, mal de cap, mal al cos, etc., però que en un moment determinat pot realment agreujar-se i crear, doncs, sobretot una insuficiència respiratòria i, com he dit abans, amb una mortalitat important entre el 20-40%. Però repeteixo que és un virus prou conegut. Fa dos anys vam tenir, si no recordo malament, un antivirus aquí d'una persona procedent del Nepal. Si nosaltres recordem, no ho sé, potser les persones que ens estan escoltant recorden l'actor Jim Hammond i la seva esposa, que van ser trobats morts, que en un primer moment es pensava si hi havia hagut, doncs, no sé, havien assaltat la casa o no. Quan es fa l'autòpsia a l'esposa, el que es veu és que l'esposa tenia una infecció pulmonar molt important per antivirus i es va trobar, doncs, també restes de femta i d'arrossegadors. I ja acabo. Normalment es encomanen o la gent es contagia per el que són excrements o orina o saliva d'arrossegadors silvestres. Concretament, el que ens afecta ara o el que ha afectat ara aquestes persones és estar en una zona dels Andes, prop de la Droche i també en la zona andina xilena, que és bàsicament el ratolí que li diuen de cua llarga.
1: O sigui, de persona a persona es podria contagiar o no?
2: Hi ha molt poques classes d'antivirus que es contagin de persona a persona. Concretament, aquesta, la variant Andes, que es

0: descriu per primera, que es descriu sobre l'any 90, es descriu abans, perdó, però sobre l'any 96, amb un brot que va existir, van començar a haver-hi ja les primeres sospites clares que es podia contagiar d'home, de persona a persona. Va ser en una ciutat argentina, el Bolsón, i clarament després, en l'any 18-19, a la província de Chubut, en una ciutat de la província de Chubut, es va tenir un brot d'antivirus amb 34 persones i 11 persones mortes, que aquí es va poder filiar molt bé epidemiològicament, molecularment, de biologia molecular i genèticament, i clarament doncs, es va establir aquesta transmissió d'home a home. La majoria d'antivirus no es transmeten, no es transmeten, perdó, de persona a persona. I també hem de dir que aquesta variant Andes es transmet molt malament, és poc eficient transmetent-se de persona a persona, molt poc eficient. El que sí, repeteixo, que quan la tens, la persona que la té, és molt greu. Mm-hmm. Aquesta manca d'eficiència és el que fa que diguem que això no és de cap de les maneres un coronavirus. No és de cap de les maneres un coronavirus.
1: Sí, no serien comparables, podem dir.
0: No, i per tant no té capacitat de fer una epidèmia o de causar una epidèmia o de causar, evidentment, una pandèmia.
1: Mm-hmm. És una mica el que molta gent es pregunta, no? Que si podria tornar a passar, no? Que ja veiem la paraula virus al final i ja ens espantem, no?
0: Sí, el virus, malauradament, n'hem tingut doncs, des de fa milers d'anys, en tenim i en seguirem tenint, i el que és cert és que cada vegada hi haurà més virus emergents, i evidentment doncs, sempre són una amenaça. Però en aquest cas, la idea aquesta que jo entenc que pugui tenir la persona, les persones que puguem tenir en l'imaginari d'una nova pandèmia a través d'aquest antivirus dels Andes, la resposta és no.
1: Mm-hmm. Tampoc es pot contagiar a través d'aigua, aliments i tot això, tampoc, no?
0: No. Només es contagia per excrements d'aquests rosegadors silvestres, que des d'aquest punt de vista, quan s'assequen, és a dir, normalment aquests rosegadors estaran en zones doncs, fosques, amb pols, no? Sense que els toqui gaire la llum, i que quan aquests excrements, etcètera, assequen i algú doncs, passa pel voltant i pot aixecar aquest polsim, doncs s'inhala i des d'aquest punt de vista doncs, es pot arribar a contagiar.
1: Mm-hmm. Això vol dir que pot atacar més aviat un perfil de públic com, per exemple, les persones que viuen al món rural o tothom, tots estem exposats?
0: A veure, estàs exposat quan tu vas a una zona on hi ha aquest tipus d'antivirus. Si vostè, per exemple, va, doncs, parlant de Llatinoamèrica, a Buenos Aires, no, a Buenos Aires ciutat, parlo, o al Gran Buenos Aires, no trobarà aquests ratolins. I, per tant, no hi ha cap tipus de risc d'encomanar-se si va a Santiago de Chile. Tampoc es trobarà a la ciutat de Santiago. Mm-hmm. Per tant, des d'aquest punt de vista, cap problema.
1: Hem parlat de símptomes. Hi ha alguns símptomes més que puguin delatar que una persona pateix aquest antivirus?
0: No, realment és molt complicat perquè són símptomes com passen molts i molts i molts virus que quan comencen són molt inespecífics. Mm-hmm. Ara, evidentment, persones que han estat en contacte i que són contactes estrets, si ara comencen a aparèixer doncs, febreta, o si comença a aparèixer mal de cap, o aquesta gastroenteritis, etc., ara tothom té el llum encès i tothom està en alerta. Però en una situació normal, doncs no trobaries que aquest símptoma fos específic de res. Sí que quan comença a envair vies respiratòries, doncs comença a donar problemes de saturació d'oxigen, i per tant necessites sobretot donar mesures de suport, i moltes vegades doncs, vol dir unitat de cures intensives, i com he dit en moltes ocasions doncs té una mortalitat molt molt, molt elevada.
1: Mm-hmm. Com podem diagnosticar que hi ha antivirus?
0: L'antivirus es diagnostica sobretot perquè pot haver-hi un el coneixement de que s'han estat en zones que poden ser doncs, on estan aquests rosegadors, o bé perquè has estat en contacte molt, molt, molt, molt estret amb una persona amb la malaltia i que comences a fer aquests símptomes primer inespecífics, etc. Si no, doncs són de difícil detecció. És a dir, en principi, quan hi ha alguna febre que és d'origen molt desconegut, ara parlo de, imagini's, d'una persona que arribés avui, no avui en aquest context que tenim d'aquest brot limitat, sinó en un altre context, clar, davant d'una febre tu has de començar a mirar doncs, quina exposició ha tingut, quins viatges ha pogut fer, etcètera, i a partir d'aquí començar a delimitar. Hi ha una serologia que es pot aplicar, alguna que és una mica més inespecífica, altres que són més específiques, i després, com sempre, una PCR, que és el, i poder, per tant, també doncs, diagnosticar a partir d'una PCR.
1: Mm-hmm. El que molta gent s'estarà preguntant, quins serien els tractaments principals o més bàsics?
0: No hi ha un tractament específic. És un tractament, el que en diem, de suport, que vol dir, si tens problemes d'oxigenació, doncs rebre oxigen. Si realment necessites, doncs pots arribar a estar intubat, i de suport amb una unitat de cures intensives. No hi ha un tractament específic, no hi ha vacuna contra antivirus.
1: Uh-huh. I com, durant el coronavirus, hi ha inclús doncs, gent que reclama que el té permanent o persistent, hi ha alguna possible complicació? Hi ha gent que perdia una mica l'olfacte, etcètera. En aquest cas, hi ha possibles complicacions de cara al futur?
0: De les persones amb antivirus, en principi, ja no està descrit, però també hem de tenir present que, tot i que és un virus molt conegut, com he dit abans, i que fa anys que es coneixen, tampoc no són milers i milers i milers de persones, per sort, les que acaben desenvolupant la malaltia, o la malaltia greu, més ben dit, no? I des d'aquest punt de vista no hi ha una descripció doncs d'una possibilitat d'un, com vostè deia, un Covid persistent, doncs que hi hagi un antivirus persistent. Certament, de tota manera, també amb això sempre hem de ser precavits, perquè els virus sempre poden donar aquests síndromes postvirals, no?, que poden ser de llarga durada, com el que dèiem abans del Covid persistent, perquè no només aquesta persistència de simptomatologia es dona amb el virus de la Covid, sinó que hi ha altres virus que també donen simptomatologia similar.
1: Mm-hmm. En el cas de, no sé, que em passés a mi, no? Quin seria el període d'incubació? Què hauria de fer?
0: El període d'incubació és un període llarg, ampli, va des d'una setmana fins a gairebé 8 setmanes, amb una mitjana doncs, d'unes 2-3 setmanes. Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista, quan ja s'han donat aquests símptomes, és quan ets precisament infecciós o un parell de dies abans, o un parell de dies abans de que comenci aquest període d'incubació. Mm-hmm. Que comenci la sintomatologia, perdó.
1: Mm-hmm. Pel que ha explicat, doctor, jo crec que en aquest cas no deu haver cap mena de prevenció, com em dèiem, doncs, renteus a les mans, no sé què, etcètera. En aquest cas, no sé si hi ha alguna manera de prevenir-ho,
0: no,
1: o si serveix d'alguna cosa.
0: Evitar contacte estret amb persones que puguin estar contagiades, i en aquest sentit s'han fet molt bé les coses des del punt de vista de que les persones que eren contactes o sospitoses o alguna d'elles ja desenvolupava la malaltia, quan van desembarcar doncs no van tenir contacte amb ningú de la població de les Illes Canàries, i ara doncs també estan a l'hospital, com et duia, atesos per personal molt especialitzat, que coneix molt bé la seva feina, que van molt ben protegits, que a més estan acostumats a aquest tipus d'atencions, perquè nosaltres ara pensem en l'antivirus, però és que moltes vegades et van arribant doncs, malalts que han viatjat, que tenen febres, que són desconegudes, que mentre no es fa la seva filiació, doncs s'han de tenir mesures molt concretes. Per tant, ara toca la feina de cuidar aquestes persones que han estat en contacte estret, i sobretot aquelles que ja han començat a desenvolupar símptomes, i a la vegada seguir amb tot el que és la traçabilitat dels possibles contactes, perquè encara hi ha gent que va desembarcar, no, en determinades illes i que, evidentment, anant viatjant arreu del món, doncs, seguir fent aquesta traçabilitat. Però a partir d'aquí, doncs, el brot, hem d'esperar que sí, que continuïn botejant alguns contactes i botejant, malauradament, algunes persones que desenvoluparan la malaltia, però serà això, un goteig, perquè si es caracteritza per alguns brots d'antivirus és que són brots molt, molt, molt limitats.
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest antivirus que, doncs, ha sortit a l'actualitat per aquests contagis, aquest vaixell que portava malalts, gràcies al doctor Josep Maria Argimon, que és especialista en medicina preventiva i salut pública i que, a més, és codirector del màster universitari en gestió sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. Moltes gràcies, doctor.
0: Gràcies a vostès.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és dilluns, per tant, la tertúlia és tertúlia esportiva. Per tant, saludem els nostres tertulians. Comencem per Jesús Galindo, periodista jubilat. El tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com va tot?
1: Bé. Amb el Barça campió, l'Espanyol salvat, i a veure si salvem el Girona.
0: A veure què passa. Saludem també Raül Chao, que és periodista, el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme, com anem?
0: Molt bé. I tu? Tot bé?
2: Bueno, allà anem, no? A Sabadell anem després de no poder ascendir de manera directa, tocar a fer play-off, però bueno, ja a Sabadell ens agraden les coses difícils, això diuen.
0: Bueno, encara hi ha l'opció. A veure si és possible. Estàs amb els mans lliures? Amb l'altaveu?
2: No, estic amb els auriculars.
0: És que se sent com si estiguessis en una bombolla i bastant allunyada. No queda massa nítid el so. A veure si podem solucionar. Mentretant, saludarem el Jordi Rueda, que és director tècnic de l'Escola de Ciclisme Vallès. El tenim a Terrassa. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
0: Tu t'incorpores a la tertúlia d'esports ja a les acaballes d'aquesta temporada, però hi posaràs cullerada, oi que sí?
3: Home, sí, sempre s'ha de posar cullerada a tot.
0: Molt bé, doncs comencem parlant d'aquesta penúltima jornada d'aquest final de temporada de la primera divisió de futbol, que no sé si recordeu algun final tan ajustat, amb tants equips implicats i encara per decidir en l'últim compromís. Realment sí que serà una tarda vespre de transistors, la de la setmana que ve, perquè encara han de decidir el seu futur Llevant, Osasuna, Elx, Girona i Mallorca. 5 equips, i com deia abans el Jesús, el Girona depèn d'ell mateix, és a dir, el Girona que rep a casa Montilivi, l'Elx, si guanya, salvarà els plats pràcticament a la campana, com qui diu, no? No sé si veieu possibilitats que el miracle s'acabi produint i el Girona acabi confirmant que la temporada que ve serà una temporada més equip de primera divisió, ja segurament sense Michel la banqueta. Què us diu el nas? Com veieu aquesta última jornada? Vols començar, Jesús?
1: Sí, mira, jo veig que el Girona, a veure, les opcions les té totes. El que passa que el Girona està tenint un problema amb el gol molt greu.
0: Sí.
1: Molt greu, vull dir que depèn de l'Estuani que surti a partir del minut 45
0: infiltrat,
1: i marqui un gol.
0: No?
1: Infiltrat, exacte. Vull dir que això fa patir molt que sigui aquest punt. Però, bueno, està a les seves mans. Però, clar, també els de l'Elche diran que està a les seves mans.
0: Clar.
1: Vull dir que està tot és un final de temporada rocambolesc, una jornada amb tants equips implicats amb el descens, i no sols això, sinó que tenim a l'Espanyol que s'ha salvat aquesta jornada, o sigui, la penúltima jornada s'ha salvat,
0: sí.
1: I té opcions per anar a la Conference League.
0: És una temporada de bojos,
1: de bojos.
0: La veritat totalment. La veritat és que sí.
1: Hem de confiar en el Girona. Hem de confiar.
0: Esperem.
1: Jo faria sortir a l'Estuani els primers 45 minuts, i que et marqui dos gols.
0: I que resolgui el partit, no? I després aguantar.
1: I després aguantar com sigui.
0: No sé, com Raül, com ho veieu?
2: La pregunta és, tu per què et canviaries? Per ser Michel o per ser l'Elx? És a dir, per ser Saràbia. Jo voldria ser Michel. És a dir, que tu tinguis la necessitat, jugant a casa, de si guanyes et salves.
1: Ah, no, clar, evident.
2: Saràbia ha de guanyar fora de casa. Ha dit que ha de puntuar fora de casa. Per mi, Michel va dir després del partit que ell firmava des de principi de curs, tenia aquesta oportunitat i dependre del mateix fora de casa, perquè hi ha equips que potser amb 42 punts baixes de categoria.
0: Sí, és
2: perquè
0: que...
2: amb un quadruple empat entre el Mallorca, el Girona, l'Osasuna i l'altre equip que ara mateix hem oblidat, baixava l'Osasuna amb 42 punts. És a dir, és que fa anys que amb 37, amb 38 et donava per salvat, però és que ara amb 42 punts baixes de categoria, és a dir, és que el d'aquest any és, és una cosa paradigmàtica.
0: I si mirem per dalt, que ara tampoc no ens preocupa tant, la diferència que hi ha hagut de diferència abismal de punts entre el Barça i el segon i tercer classificats. Vull dir, és, són diferències també molt bèsties. Vull dir que, no sé, ha sigut una temporada bastant estranya. Jordi.
3: No hi ha tercer equip ni quart equip. El Barça i el Madrid han sigut superiors en tota la Lliga. I l'Atlético de Madrid va llançar la Lliga des del principi. I el Villarreal, que ha fet una gran temporada, està allà, que és el quart equip. Vol dir que mirant cap a dalt, la Lliga espanyola, només hi ha dos equips que lluiten per la Lliga. I mirant per la part de baix és el que dèieu, que feia molts anys que no es veia, que cinc equips estiguessin fins al final de la jornada per poder disputar-se la salvació, feia anys que no ho veiem, i serà una jornada superdivertida. I parlant per, sobretot del Girona, home, l'avantatge de jugar a casa, l'últim partit que han de guanyar, és clau, però aquests 37 partits s'ha reflexat el problema aquest del Girona. S'està jugant a l'última jornada a la salvació per culpa d'algunes coses que no han funcionat, sobretot la davantera. No té gol, com diem. Si l'Estuani de 30 i pico d'anys ha de ser el que ha de salvar el Girona, no anem bé. Vol dir que aquí és un dels problemes que té Mitchell ara mateix amb el Girona. El Siakov no li va sortir bé, el Barat, el nou fitxatge, que era el substitut, que havia de marcar gols, no ha marcat gols... Aquí és el problema que té el Girona. El que té un avantatge són 90 minuts, jugant a casa, amb tota l'afició a favor, i a veure si li surt bé i es pot salvar l'última jornada.
0: Que amplin les porteries, necessitaran, a veure si entren els gols, perquè ocasions en creen. El partit de la Real Societat mateix, van estar dominant el partit, van tenir oportunitats per la pilota, és que no entrava. No entrava, i aquest és el principal problema. Clar, si no marques, no guanyes.
1: Té ocasions, juga bé, però...
0: Sí, sí, té ocasions. Deia Raül?
2: Que tens només un davanter que té ja més de 40 anys, amb el qual no pots jugar 90 minuts, els altres dos davanters estan fora de combats, un Agi, que semblava que el mercat d'hivern seria el jugador diferencial, que ho és, però de cara a porteria no està tenint les xifres que potser esperàvem el mes de gener, mes de febrer, i al final tot depèn d'Estuani. Però clar, és que no pots dependre d'un jugador que té més de 40 anys, que sí, que possiblement ho torni a fer i salvi el Girona. I si ho fa, què ha de demanar? El camp de Montilivi, que sigui el camp d'Estuani, tres estàtues, perquè és que el pobre més no pot fer.
0: Ja, sí, sí. S'ha carregat l'equip a les esquenes, estan com està. Per cert, parlant de coses que són potser que fa temps, no?, que no vivim moments així. Ahir, per exemple, el comiat de Lewandowski, el pobre no es va poder acomiadar amb un golet, però va ser també una nit especial. Quin ha estat l'últim record que teniu d'un jugador que hagi sortit així de Can Barça?
2: Luis Suárez.
0: Suárez? No ho sé.
1: Sí, potser sí.
2: De les últimes llegendes,
0: sí?
2: Messi va passar el que va passar en l'època del Covid. Jo crec que ens hauríem d'anar a Suárez, perquè després, abans de Suárez va ser Iniesta, abans de Suárez va ser Xavi, abans de Suárez va ser Xavi. Neymar es va anar com es va anar, aleshores jo diria Suárez.
0: Suárez. No sé, és que no recordo, potser perquè ja ha passat temps i la memòria...
2: Clar, Busquets va ser després del Covid, però també no va ser com el camp a tope, no? Jo crec que amb el camp a tope jo diria a Suárez.
3: Gerard Piqué va ser un partit a casa que ho va anunciar el mateix divendres, i després el partit del diumenge es va poder despedir i va poder fer el seu missatge, més o menys. Jo me'n recordo, l'últim que me'n recordo és el Gerard Piqué, que sí que es va poder despedir al camp.
0: Sí. Sí, sí.
1: És possible, a mi la memòria ja em falla. Però sí, que són les dues despedides que recordem, són aquestes, la del Suárez i la del Piqué, ara que ho dius. Sí.
0: Jo crec que per qualsevol jugador el moment somiat és quan després de marcar una etapa en un equip. És igual si ets del club o si t'han fitxat i has vingut de fora, quan tu ja has fet el servei que havies de fer en aquell club, en aquella entitat, pots marxar amb el cap ben alt i amb la satisfacció d'haver donat tot el que has donat, com és el cas de Lewandowski. Vull dir que aquesta sensació és difícil de trobar, no? O sigui, de dir... Jo... Digues, Jordi.
3: Home, sobretot després del seu fitxatge, que va haver molta gent que va criticar, va ser arribada aquí, costava 45 milions, deien que estava acabat, que no serviria. Doncs aquest senyor, 4 temporades, 3 lligues, més de 119 gols marcats, jo crec que ha donat els números que havia de donar un jugador com és ell, amb l'edat que té. I segur que més a un, quan sortien aquests dies, que si seguia, que no seguia, si seguia, molta gent estava a favor que continués una temporada més, per veure en què... Primer hem de tenir un davanter que funcioni i que vegi que marca gols, i després ja podia marxar el Robert. Clar, ara el dubte que tenim tots és, vale, se'n va el Robert, qui ens queda? Qui tenim?
1: Jo reconec que vaig ser dels crítics. Jo, quan el vam fitxar, vaig considerar que era un fitxatge... A veure, reconeixent la valia del Lewandowski en aquell moment, que ha sigut un gran davanter dels millors d'Europa i així en el seu moment, però jo vaig pensar, l'edat que té, val la pena fer un fitxatge a aquesta edat? I bueno, i ara em reconec el meu error total, perquè et rendeixo davant del Lewandowski el rendiment que ha donat i el bon resultat que ha donat.
3: Que no ha vingut a passejar-se.
0: Efectivament.
3: Ha demostrat que no ha vingut a passejar-se aquí a acampar-se.
1: No.
3: Llàstima de que no hem pogut aconseguir més coses, com és aconseguir les lligues, les Copa del Rei, la Supercopa, i que en la Champions el Lewandowski, doncs, a vegades no sóc clau aquells moments, però com ell, els altres 11 jugadors, que només mirem el davanter i abans són tots els 11 jugadors que fallen al davant, també.
0: De fet, ha demostrat la seva professionalitat, ni més ni menys. O sigui, un jugador que, així com veiem moltes vegades, veiem més mercenaris que persones o esportistes, en aquest cas... també ha cobrat bé, no? Però vull dir que s'ho ha currat i s'ho ha guanyat.
2: Però per mi la clau és que no s'han fet mal. La relació ha acabat amb bon peu, és a dir, Lewandowski en el moment en què ha vist que ja estava perdent minuts i que havia de tornar a renovar amb el Barça, possiblement perdent diners i perdent minuts, ha dit, mira, doncs és el moment de fer cames a l'ajudeu-me, de sortir, perquè tindrà ofertes per donar i per vendre, i el Barça, que jo crec que és el que ara mateix necessita un davanter sí o sí, i és el que s'haurà de deixar la Guardiola, perquè un davanter amb els gols que ha fet Lewandowski, amb el cost que va costar Lewandowski, és gairebé impossible. Aleshores sí que s'haurà de rascar el moneder ben, perquè sí que necessita un davanter que et pugui fer, no et dic que et faci 30 gols, però potser uns 20 gols sí o sí, i el problema és que ara mateix quin davanter tu fa això, que et pugui costar uns 70 o 80 milions d'euros.
0: A veure què troba Deco, eh? A veure què passa.
3: Bueno, sembla que l'ha trobat, sembla que l'ha trobat.
0: Sí, sembla.
3: Volen pescar a Anglaterra, sembla.
0: Bueno, a veure, en parlarem, tindrem temps de parlar. Per cert, confieu que hi hagi eleccions a la presidència del Real Madrid? Sí o no?
1: Sembla que sí, no?
0: Sembla.
1: Sembla, vull dir, diu que té l'aval el candidat aquest, el Ramírez, es diu, no?
0: Riquelme.
1: Ara no surt el Riquelme, això, perdó. Sí. El Riquelme, que ja tenia l'aval i que es presentarà. Tot apunta que sí.
0: Mm-hmm. Una altra cosa és que convenci a la parròquia, no? El personal.
1: Això ja és a part.
0: Això és una altra història. Però estaria bé, doncs, poder veure unes eleccions a la Casa Blanca quan tampoc no és el més habitual, no? Què us sembla?
3: Però ens interessa...
0: Digues, ens interessa, a veure, ja sé per on vas, Jordi.
3: Però ens interessa els culers que hi hagin eleccions, ens interessa que continuï el Florentino gastant els diners que s'està gastant, fent les coses que fa i no aconsegueixen el que volen. Jo no sé si... Jo crec que si ve el Riquelme i guanyés les eleccions, crec que hi hauria molts canvis a Camp Madrid i no sé pels interessos del Barça.
0: El Barça s'haurà de posar les piles, és clar. Competència. És el que deia Luis Enrique en una roda de premsa abans del partit amb el Bayern, no? Vull dir, si juguem amb un gran equip d'Europa, per nosaltres molt millor, perquè això ens farà esforçar-nos i posar-nos a l'alçada. Doncs això és el mateix. A nivell de clubs, si el Madrid es posa a to, el Barça haurà d'esforçar-se més. No està pas malament, vull dir, d'això es tracta, la competència, no?
1: No. Sí, jo de totes formes crec que el Riquelme, les opcions que té a priori són poques de guanyar, perquè el Florentino Pérez a Madrid està... Bueno, és un déu i mou molts fils i així. El que passa que també serà un cop molt fort per Florentino tindre un rival a les eleccions. Ja no dic guanyar-les o perdre, sinó tindre un rival. Perquè tindrà algú que li planti cara quan ell es va inventar unes, una legislació, entre cometes, perquè només es pogués presentar ell de president.
0: Sí, els canvis que va fer als estatuts.
1: Clar, va fer tots els canvis aquests dels estatuts i dius, bueno, només es podia presentar ell, clar, i ell el que volia era això. Jo crec que ell el que volia és presentar-se a les eleccions perquè estan en un moment crític i per dir, bueno, no ens pot presentar, jo continuo, sóc el salvador i salvadaré, i continuaré salvant el equip, el club. Vull dir, jo crec que és això el que vol. Llavors, que tingui un rival, encara que no guanyi aquest rival, pot començar a demostrar les debilitats públicament, que els madridistes reconeixin les debilitats del Florentino.
0: Home,
1: que són
0: jo
1: moltes.
0: Crec que les hem vist els últims dies, eh?
1: Sí,
0: que han
1: sigut
0: bastant evidents.
1: Però és una afició molt conservadora, eh?
0: Sí.
1: Poca donada a canvis, eh?
0: Deixem el Raül. Raül.
2: Jo crec que el problema és que no són les eleccions com poden ser les del Barça, en què hi ha dos o tres mesos de preparació, que poden parlar amb els socis, poden preparar el seu planning. Aquí és des que Florentino va dir aquell missatge, tenen 6 dies per presentar l'aval, que és un aval de, si no m'equivoco, de 184 milions d'euros, és a dir, a veure què avales tu per poder posar 184 milions d'euros, i després és que no tens gairebé temps per poder fer un missatge als socis. És a dir, encara que el senyor Riquelme aquest pugui presentar l'aval i diguem, presento les eleccions, en quin moment podrà adreçar-se als socis del Madrid? És a dir, jo crec que Florentino guanyarà, encara que Florentino no pugui ni veure ni estigui diuara. És a dir, que Florentino continuarà guanyant. És a dir, les eleccions del Madrid són unes eleccions en les que no hi ha gairebé opcions per ningú.
0: Ja, ja. Jordi, encara estàs per aquí? No, hem perdut el Jordi. És que hem...
3: Hola, aquí.
0: Ah, sí, que està.
3: Aquí.
0: Mira que bé.
3: Sí. No, que anava a dir, la primera debilitat pot ser del Florentino, per mi seria que convoquen les eleccions com fa un any i mig va guanyar les eleccions.
0: Sí.
3: Saps? Per aturar aquest incendi que tenia intern i que està passant factures al Madrid, convoca les eleccions després d'un any i mig de ser president. Jo crec que aquí ja arriba la primera debilitat. Pot ser per aturar el cop i dir, em presento, guanyaré tranquil·lament, i ja s'ha acabat tot un altre cop, però... De moment sembla que, encara que ja sabem que perdrà, però almenys que es pugui presentar, ja és un cop de dir, senyor, no està sol i que el Madrid vol un canvi. El Madrid, els socis volen que això es canviï una mica la situació del Madrid.
1: De totes formes, no creieu que el Florentino també ha convocat aquestes eleccions amb data ràpides perquè ja sabia que el Riquelme es volia presentar i per no donar-li temps
0: perquè
1: la gent no ho coneixés, ell ja ho sabia abans.
0: Sí.
1: I jo crec que els convoca per això, per destrossar-lo d'entrada.
0: Sí. Bueno, com que continuarem parlant d'aquest tema, anem avançant, perquè és que ha estat un cap de setmana amb molta teca. Per cert, que dissabte, sembla que fa més temps, dissabte es va disputar la final de la Copa de la Reina. El Barça va conquerir la seva tercera consecutiva i la dotzena total. I la veritat és que tampoc no va tenir més història. 3-1... davant de l'Atlètic de Madrid, més pensant ja segurament en aquesta final de Champions que ha d'afrontar aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo contra l'Olympique Lyonnais de Jonathan Giraldez. Quin partit de morbo, no? Què penseu?
2: Bueno, crec que és la final que jo crec que tothom donava, és a dir, perquè crec que són els dos millors equips, i a més és una final de canvi de cicle pel Barça, perquè el Barça perdrà gairebé tota la seva columna vertebral de cara a l'any vinent, i per mi doncs, és també a veure com està Aitano, no?, que porta dos partits, tres partits jugant, i a veure si la posen d'inici o millor des de la banqueta, no? Però per mi és la clau del partit, perquè crec que el Barça té una jugadora diamant que pot ser diferenciada en els últims minuts de partit, cosa del Lyon.
0: Com veieu vosaltres aquesta final de Champions? A més, l'oportunitat per celebrar juntes un últim triomf, perquè recordem que Mapi León marxa, Alexia Putellas, no sabem encara què, però sembla que també està més fora que dins, Ona Batlle també, i no sé si em deixo alguna. No?
1: Pues no ho recordo ara si és alguna més que se'n va, però sí que aquí hi ha un canvi de cicle. Vull dir, jo crec que seria molt bo guanyar aquesta Champions. Serà un partit difícil perquè l'Olympique Lyonnais són els millors equips que hi ha a Europa actualment, el Barça i l'Olympique Lyonnais, i És difícil, però és un canvi de cicle total. Vull dir, guanyar seria molt bo i afrontar aquest canvi de cicle, perquè l'equip no és que es desfagi, però sí que es té que renovar. Es té que renovar i a veure, aquesta renovació també pot portar a la renovació d'altres equips i a veure si surten més rivals, que també seria bo.
0: Home, el Madrid ja sabem que no, perquè després de veure el senyor Florentino aquesta setmana, ja entenem perfectament perquè el femení del Real Madrid tampoc no dona per
1: no
0: més.
1: No li importa gaire. Home. No, amb les seves declaracions
0: diràs,
1: no li importa
0: té
1: gaire.
0: Té l'equip com podria tenir, jo què sé, un equip de carreres de cavalls.
1: Bueno, va comprar perquè el Barça el tenia i ja està, i va comprar el Madrid aquell que
0: tenir havia, per tenir, que és tenir per tenir,
1: exacte.
0: Això.
1: Sí. Perquè ho té l'altre, però jo també ho vull.
0: Sí, sí.
3: Sí, també ho van fer fa molts anys amb el Humboldt, que van comprar un equip per intentar donar cara al Madrid, al Barça, també va comprar un equip de futbol sala i no li va sortir bé. Vol dir que el futbol femení pot ser del Madrid també té els dies comptats.
0: Sí, sí. Doncs també seria una mala notícia per això mateix que comentava abans, que si no tens oposició, si no tens rival, la competició s'afableix. Per dir-ho
3: d'alguna... A la Lliga Espanyola el Barça és molt superior. Potser aquest final de segle d'aquestes jugadores, potser això pot ser una clau per l'any que ve la Lliga Espanyola, perquè sí que al darrere han pujat jugadores del B que són molt bones i que estan demostrant que poden jugar, només que estan en el dubte, podran jugar tots els partits i podran donar la cara com aquestes jugadores tan importants que se'n van, aquest és el dubte que té el Barça. I potser sí que la Lliga Espanyola apretarà una mica més el ritme i hi haurà més rivals directes que li puguin donar cara al Barcelona, però jo crec que s'ha demostrat que aquestes 7 o 8 jugadors que han pujat de la cantera els hi ha sortit molt bé, com el primer equip del futbol masculí que pugen gent de la cantera i sembla que portin molts anys jugant a futbol amb un equip professional de primer àmbit, aquestes jugadores també ho estan demostrant, per tant jo crec que aquest canvi de cicle sí que es veurà, però sí que són peces importants i algunes jugadores són importants, però cada quan s'ha de fer aquests canvis? No pot estar una jugadora fins als 40 anys jugant, vol dir que hem d'anar fent canvis a poc a poc, és el que es protestava fa molts anys amb el primer equip del Barça, que s'havien de fer canvis, que hi ha jugadors que s'han de canviar, doncs aquí passa el mateix. Abans no es veu bé, això no es veu amb els ulls que se'n vagin jugadors importants, però s'ha de fer aquests canvis.
0: I si abans el Jordi comentava els intents amb aquestes accions que creava el Real Madrid, la secció de bàsquet del Barça aquesta temporada ha fet aigües per totes bandes. Va arribar
3: Només
0: Xavi...
3: aquesta temporada?
0: Bueno...
1: Sí.
3: Portem 4 o 5 temporades que el Barça de bàsquet que... No és el Barça de bàsquet, però... no troben la fórmula. No estan trobant aquella fórmula d'un bàsquet des de, jo què sé, se'n van jugadors, fitxen jugadors que valen molts milions, que no sí. funcionen aquí a Can Barça. Jo crec que la clau és l'entrenador i semblava que el Pasqual arribava aquí i semblava que aquest any hauria d'aguantar com ho aguantés i que l'any que ve podria fer ja el seu projecte però i no. Ara sembla que se'n vagi. Dius, quin projecte farem si també se'n va el Pasqual, que semblava que seria el que podria
0: clar, però si no tens el pal de paller, si no tens el pal de paller que és l'entrenador i que ell té la idea de fer l'equip que necessita la secció, ja m'explicaràs. No es queda perquè no s'ha entès. Digues, Raül.
2: La cosa és que jo crec que Xavi Pasqual se centra ahí, que és a dir, ell firma pel Barça, es veu que és un equip amb 8 jugadors, la resta lesionats o semilesionats, i ell està fent el ridícul per Europa i per Espanya amb 8 jugadors, i ell demana, ostres, 8-2 jugadors per poder competir, i li diuen que no. Aleshores, per què un entrenador com Xavi Pasqual, amb el record que ha deixat el Barça i a nivell d'Europa, per què se l'ha quedat un any més? Per un altre any més arrastrant-se per Europa? Jo crec que Xavi Pasqual ha dit, ostres, a mi no se'n riuen, perquè ja s'han rigut una vegada. El problema jo crec que el tenen amb els socis que li agraden al Barça de bàsquet, que han votat la porta. És a dir, jo crec que han votat això, no? Aleshores, doncs tenen el que tenen. Perquè Xavi Pasqual crec que és un entrenador que si li fitxes les 2-3 peces que ell demanava, és un candidat clar a guanyar l'Euroliga.
0: Però llavors, pel que dius, Raül, la Porta no aposta pel bàsquet?
2: No, això està clar. És a dir, la Porta no aposta pel bàsquet. És a dir, si hagués apostat pel bàsquet, hagués tret a Cubells, que no té ni idea, hagués tret a Mario, hagués tret a Juan Carlos Navarro, que pues, són les figures que jo crec que han portat el Barça de bàsquet a un nivell molt baixos i mai, gairebé mai vistos en els darrers 10 anys.
0: Ja. El que passa és que no sabem si és una qüestió de noms, és a dir, de presidents, perquè tampoc no sabem si Víctor Font hagués apostat, o és una qüestió de la situació que encara viu el club, clar. Sí, no?
3: Bueno, el tema diners econòmic és clau. Clar. Li estan fent unes retallades molt importants al Barça de Bàsquet, com a totes les seccions. L'únic que no té retallades és el primer equip de futbol, però el femení ha rebut, el bàsquet ha rebut, l'hoquei patins està rebent, l'handbol està rebent, totes les seccions està rebent, que potser el que es veu més generat és amb el bàsquet que no està funcionant, perquè l'hoquei, el futbol femení, està tapant-ho aquestes delicadeses dels diners.
0: No ens queda més temps. Ho hem de deixar aquí. Jesús, Raül, sí. Jordi, ens tornem a trobar un altre dilluns. Jordi, t'espero algun altre dia,
3: Perfecte.
0: Sí? Vinga, que vagi molt bé la setmana.
2: Adéu, adéu.
4: Bona setmana.
0: Gràcies. Adéu-siau.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui coneixem la Núria Gili, és la guanyadora de la darrera edició del Social Elevator Pitch d'aquest maig cooperatiu impulsat per el NIU. La pretenca ha creat el projecte anomenat Gota a Gota i planteja recuperar l'aigua de les teulades de les escoles per naturalitzar els patis i reconnectar els infants amb la natura, tot sortint d'aquests espais sovint dominats pel ciment i el futbol. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim a l'Ivan Conde Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Avui posem el focus en una iniciativa que transforma una cosa tan quotidiana com la pluja en una eina educativa de la transformació social. Parlem amb la seva impulsora per entendre com vol fer-ho possible i quin impacte pot tenir en el dia a dia en les escoles. Núria, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica'ns, primer de tot, això, què és exactament el Gota a Gota i com neix aquesta idea?
2: Doncs el Gota a Gota, bueno, és el que has dit, molt ben explicat, i la idea neix, doncs, perquè jo sóc paisatgista. Soc una persona que es dedica a aquest cuidador de les plantes i dels entorns verds, i amb aquest canvi climàtic que estem visquent, amb aquest augment de temperatures, el que ens trobem a conseqüència moltes vegades són aquestes restriccions, aquesta sequera, i el que fa és que no ens deixa poder regar ni cuidar aquests entorns verds. Per altra banda, també pensem que potser els infants d'avui en dia no tenen aquest hàbit o aquesta manera de relacionar-se amb la natura, no? Crec que també és una cosa que aquí podríem millorar-ho també. I amb el Gota a Gota el que pretenem és poder, precisament, donar-li aquest ús a les pluges tan necessàries moltes vegades, aquesta aigua, i millorar aquests patis també, introduint el verd. I a part, tot això acompanyat amb unes càpsules educatives per explicar-los als nanos aquesta importància, que tornin a connectar amb la natura, que juguin, que s'embrutin, que ho entenguin, que ho disfrutin.
1: Llavors, en aquest projecte, per fer-nos una idea, com començarà? És a dir, no? Ara que també entenc que esteu en vies de desenvolupar-ho, un cop pensada aquesta idea, imaginem-nos un centre educatiu del Prat, com embarqueu? Com comença tot?
2: Doncs mira, precisament el que necessitem ara seria precisament una escola per pilotar-ho, és a dir, per fer la prova, perquè la idea està, les dades també, però la pràctica o l'experiència real no existeix encara. Llavors, de fet, el que es necessita ara mateix és una escola per començar a provar-ho. Per això el projecte està dirigit també a les escoles municipals del Prat, perquè creiem que encaixa superbé amb la línia que té l'Ajuntament de millorar els entorns verds, de millorar la biodiversitat, de crear ciutats resilients, de la gestió de l'aigua. Llavors creiem que amb aquest projecte podem sumar bastant. Ells ja treballen en projectes molt xulos a les escoles, amb el de l'energia, però el de l'aigua encara no l'han tractat. I penso que seria superinteressant poder fer aliances i trobar una escola per poder-ho pilotar, primerament.
1: És relativament senzill reaprofitar aquesta aigua de la pluja. Què es necessita?
2: Bueno, bàsicament instal·lar un dipòsit. Instal·lar un dipòsit gran, clar, depenent del que vulgui fer el cada centre, perquè aquest projecte va per fases. Ha de tenir una durada de 4 anys mínim, perquè entenem que naturalitzar no és un procés immediat, o si les plantes necessiten adaptar-se, també va per fases, no? Potser l'escola primer comença dient, vale, doncs provem-hi el primer any amb aquesta aigua, cuidem a l'hort i el fem 100% d'aigua de pluja, vinga. Que el segon any volen enjardinar les tanques, vinga. Que el segon any hi ha d'anar creixent, a poc a poc, gota a gota, d'aquí ve el nom.
1: Per tant, és un projecte, per també entendre-ho, que no és tant, doncs, anem a aprofitar aquesta aigua per regar les tres plantes que hi pugui haver, sinó que la idea també és fer encara més verd a l'escola, no?
2: Sí, i a part, o sigui, que no recollim l'aigua només per regar. Recollim l'aigua per regar, per connectar els nanos, per educar i per transformar. És aquest concepte, per això et necessita aquest procés i aquesta durada. No venim, instal·lem un dipòsit i diem hasta luego. A part, tot aquest procés va acompanyat d'un manteniment. Manteniment dels filtres, del dipòsit, de les plantes, o sigui, ens en ocupem.
1: Uh-huh. Quins efectes a nivell pedagògic, educatiu, de transmissió de valor considereu que pot tenir un projecte com aquest, també tenint en compte que és pensat a llarg termini?
2: Doncs mira, de fet, aquestes càpsules, aquests tallers estan pensats perquè sabem la sobrecàrrega dels docents, ho veiem en les vagues i ho sabem, no? Doncs estan pensats tenint en compte les competències curriculars per edat i per curs. És a dir, ajudem els professors. ja no venim a donar més feina, o sigui, els hi sumem en temes ambientals, en temes... És un projecte que també és transversal, és a dir, en les mates també es pot aprofitar. Quants litres es recull a una taulada i es fa... Saps? Té mogollon de possibilitats. Depenent del centre també i les ganes que tingui de voler-ho...
3: Sí, de dur a terme, no?
2: Exacte.
1: Hi ha una voluntat clara, no? I ho comentaves també quan parlàvem tu una mica abans de l'entrevista, de sortir d'aquest model de pati que deies, no? Molt basat en el ciment i en el futbol. És una cosa que potser amb els anys ha anat canviant, però que encara està molt establerta, no?
2: Sí, i de fet, igual que vam fer unes 150 enquestes a familiars per saber si hi havia interès per part de les famílies de que això es fes, i sí, molta, va tenir una bona rebuda, també n'hem fet als nanos, per preguntar-los què és el que feien ells a l'hora del pati, què és el que fan en aquesta hora. Normalment els nanos diuen, els nens, diuen que el futbol, moltes vegades, no tots, però la majoria. Però les nenes moltes vegades el que diuen és que amb elles el que els agrada és reunir-se amb les seves companyes i tenir converses, és igual, des de compartir un tros de fuet i el bocata, a poder... I no tenen aquests espais, potser, de... Està tot, pues, això, centralitzat en el futbol, i que elles a vegades queden, pues, bueno, pues, en algun raconet, buscant una ombra, i que els agradaria, potser, que hi hagués algun espai més naturalitzat per estar com més relaxades.
1: En un punt òptim, imaginem-nos, no, com deies, que una escola, no, vol fer el pilotatge, que resulta un èxit. Al mig o llarg termini, com t'imagines doncs el projecte Gota a Gota duent-se a terme? En un escenari ideal, què es podria aconseguir?
2: Doncs, aviam, amb aquesta aigua ja et dic que el projecte és adaptable 100% als centres. Potser és el que et comentava, un centre vol utilitzar aquesta aigua per l'hort i que sigui sostenible 100%, com potser alguna escola que diu, ei, que volem fer un microbosque. Fantàstic, juguem-ho. També el projecte està pensat perquè sigui comunitari i participatiu. És a dir, ens encantaria també participar o col·laborar, per exemple, amb l'Institut de les Salines. Jo he estudiat allà. A l'hora d'estar aprenent, imagina que aquests alumnes van a un col·le, a una escola, i a l'escola diuen, vale, volem naturalitzar aquest espai, que siguin els alumnes que vagin, facin el disseny, saps? I pensin quines plantes, per on va el sol, vale, aquí, quina necessitat hídrica necessita, quina... I ho facin ells, i després, evidentment, hi ha un professorat i amb els equips directius de l'escola es decideix. Però el procés seria una mica aquest, saps? Intentar col·laborar amb, inclús, per exemple, si fem jardineres sostenibles, m'invento, és que pot aquí hi ha un ventall molt gran, amb Saó. Saó treballa en projectes superpotents. Ojalà poguéssim fer algun dia un projecte amb ells, amb els nanos, d'intentar inventar com... Saps? O sigui, superescalable. És, vamos, pot començar de regar en quatre plantes, acabar fent... Ojalà passi tot això, ens encantaria, vamos.
1: Com comentàvem, ha estat la proposta guanyadora d'aquest Social Elevator Pitch del maig cooperatiu que celebra el Prat, impulsat pel Niu. Això ve ja de mesos de preparació, no? Explica'ns una mica com ha estat l'experiència des del principi.
2: Doncs primerament vull dir que em sembla brutal la incubadora social, brutal. O sigui, ja sé que ho he dit molts cops, però que crec que agrair les coses bones que passen està bé fer-ho, i a vegades no ho fem tant. I penso que qualsevol persona que vulgui iniciar alguna cosa, si no passa per allà, no sé com s'ho pot fer. És superinteressant, et fiquen en la situació que et trobaràs, et fiquen perquè sigui viable, t'expliquen com... Brutal, em sembla brutal, ha sigut fantàstic. A part també amb els altres companys i companyes que també tenen projectes superpotents, i bueno, et dones compte també de les ganes que hi ha d'aquest canvi, no? De les ganes que té la gent d'arrencar i de millorar al final. Millorar, ells, suposo, com a persones, i per millorar una mica també la societat que vivim. M'ha semblat brutal.
1: Enguany hi havia 21 propostes, 10 van arribar a la final, com va ser també el dia D, no? que va ser a principis de la setmana passada. I on això, el Centre Cívic Palmira Domènech, les 10 candidatures de les que hi van ser presents, com dèiem, teníeu 8 minuts per, entre cometes, vendre un projecte que és cert que bona part del jurat ja coneixia de primera mà. Però Com va ser, com et vas sentir aquell dia, abans, durant i després en conèixer que era la candidatura guanyadora?
2: Doncs... aviam, jo la veritat que no anava a vendre res, això... perquè primerament que no puc vendre fum, és la idea, els anava a explicar una mica aquesta idea meva, no anava amb cap intenció de vendre res, però tenia ganes també de veure els projectes dels companys perquè aviam com havien anat evolucionant, no? Jo vaig estar a l'inici de saber la idea de cadascú, però va ser superinteressant veure com cada un li ha donat donant forma, no? I ha anat evolucionant amb el treball que han fet amb els mentors i... la veritat que sí, nervis una mica, però bueno, superinteressant i una experiència bastant guapa, la veritat.
1: Uh-huh. I a partir d'ara què? Què és el que t'agradaria fer? Com també, no, després d'aquesta empenta, ha d'evolucionar el projecte?
2: Doncs bueno, ara se li ha d'acabar de donar forma del tot, acabar de buscar aliances i acabar de buscar una manera perquè sigui viable. Però jo ho veig superfactible, la veritat. Em sembla un projecte bastant bonic i espero que tingui acollida aquí al poble.
1: De moment centrat en el Prat o amb opció també de poder expandir o replicar o provar aquest model en altres municipis?
2: Bueno, a mi m'encantaria que fos al Prat, que és el meu lloc al món, no? I que, bueno, el que et deia, que crec que aquest ajuntament va bastant amb la línia del projecte. Doncs crec que si surt un projecte així d'economia social al Prat, per què no aprofitar-ho, no? Però, clar, és escalable. Igualment, aquí ens dirigim a les escoles per aquesta part educativa que hi ha de fons, però és un projecte que es pot portar a centres cívics, a comunitats... etc, etc. Al final, recollir l'aigua de pluja és supernecessari.
1: I com hem reaccionat en el moment en què entenc que ja després de parlar amb centres educatius, quina ha sigut també la resposta que has rebut?
2: Bueno, d'entrada, aquest pas encara no l'hem fet, perquè hem creat una associació amb tres companyes més que un dels projectes a gota a gota, però n'hi ha altres que també estem treballant, superinteressants, també per beneficiar els entorns i una mica el benestar de la societat, que creiem que...
1: Es pots fer allò de ni que sigui 5 cèntims d'algun d'ells?
2: No.
1: Vale. No. Són coses dels tempos.
2: Ja em tornaré a presentar l'any que ve a la incubadora. I...
1: vinculats també amb natura, amb reaprofitament de recursos...
2: Sí, una mica la línia és aquesta, sí. Sí, sí.
1: Sí, que això no s'atura, no?
2: No. Això està començant ara. Llavors, perdona,
1: sí, però...
2: com hem creat l'associació aquesta, ara ja començarem a moure-ho tot a través de l'associació. Uh-huh. I va començar a parlar amb les escoles, però hem d'acabar de perfilar encara bé el projecte, hem d'acabar de fer-ho bé.
1: O sigui, és una mica també el que ara deies, no? La voluntat de voler fer moltes coses a la vegada, no? És a dir, ja ni s'ha acabat, podríem dir, de realment posar en marxa un projecte que ja teniu molts altres a la vegada, no?
2: Sí, sí. Crec que és superinteressant que et passin coses així a la vida cada cop, no? Tens allà et rodeges de gent amb aquestes ganes i amb aquest interès i és fantàstic, la veritat.
1: Mm-hmm. És un paraigua i hi ha projectes de molt tipus. Quan es parla d'economia social, de vegades també, no? Hi ha molts perfils d'economia social i amb voluntats molt diferents, però tu que també ja estàs dins, per quin moment passa l'economia social i fins i tot la vessant social dels projectes, ja siguin empresarials, culturals, associatius, perquè hi ha opinions de tot tipus, gent que diu que potser, evidentment, doncs, l'economia no està en un bon moment, però hi ha projectes molt bonics i que s'estan fent coses, d'altra gent que opina que això està una mica cap a caiguda, no en qualitat, però sí en quantitat. Tu que ja estàs també a dins, quina energia et trobes tu també amb la resta de companys o amb les companyes amb qui estàs fent projectes?
2: Doncs, bueno, pensem que l'economia social i solidària és el futur, hauria de ser així. O sigui, s'ha de posar el benestar de les persones al centre, és bàsic. De fet, el nostre projecte té aquesta mirada, aquesta vessant ecofeminista 100%. O sigui, posem la vida al centre, volem intentar canviar aquesta manera de relacionar-nos amb... no anem a dominar, anem a cooperar, saps? És aquest concepte de... Anem a relacionar-nos amb els recursos d'una altra manera i anem a posar el benestar de les persones al centre, per favor.
1: Doncs, Núria, primer de tot, felicitats per aquest reconeixement. Estarem ben pendents de veure, no, els primers brots i les primeres, no, coses tangibles, també, que segur que serà ben interessant. A més, si és al Prat, doncs encara millor.
2: Sí.
1: I doncs, també estarem pendents dels propers projectes per, com deies, doncs, estar allà i que ens expliquis també les novetats de cara a l'any vinent.
2: Supergràcies. Ja us explicaré que hi ha moltes novetats, ja veureu.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: L'any 2021 es va fundar Atlas Spine Institute, un centre focalitzat en la neurocirurgia que ha anat ampliant els seus serveis. Per conèixer una mica més a fons i sobre els serveis que presta aquest centre, parlem amb el doctor Edgar Casajoana. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.

0: necessitat de crear un servei que d'alguna manera pogués donar doncs, una atenció integral i el més global possible als pacients amb patologia de columna. És un tipus de problema que és molt prevalent en la nostra població. Acaba aproximadament el 80% de la població acaba tenint algun problema de columna al llarg de la seva vida. I malgrat que l'atenció que es presta a nivell de la sanitat pública doncs, evidentment és la millor possible, o almenys s'intenta doncs, oferir el millor servei possible en moltes ocasions per el volum tan alt que hi ha de pacients i perquè a vegades els recursos són més limitats, doncs no pots realment gestionar tot el que aquests pacients requereixen d'una manera adequada. A partir d'aquí, donat que ja teníem doncs, experiència en l'àmbit de la sanitat privada, vam començar a desenvolupar aquest projecte.
1: I aquesta prevalença que comentava ha anat augmentant, ha anat més amb el pas dels anys?
0: El que sí que veiem possiblement és perquè també la població té més accés a les proves diagnòstiques i perquè malgrat doncs, potser fa 50, 60, 70, 80 anys la gent treballava d'unes feines que també podien associar-se a aquest tipus de problemes de la columna, avui en dia per exemple doncs, hi ha molta gent jove que com a conseqüència de l'ús tan habitual i tan freqüent del mòbil o de les pantalles en general o de feines més sedentàries on la gent no està molt asseguda, realment veiem no que s'hagi incrementat globalment la incidència, sinó que potser el que veus és gent més jove amb aquest tipus de patologia.
1: Mm-hmm. Si busquéssim Atlas Spine Institute, de les primeres qüestions que ens sortiria són diferents emplaçaments. On trobem físicament aquest centre?
0: Sí, mira, nosaltres som realment una empresa, un equip mèdic, un grup mèdic que ofereix els seus serveis actualment a Àptima Centre Clínic, els centres que té doncs, tant a Terrassa com a Sabadell com a Sant Cugat, i també a la clínica Corachán de Barcelona. És cert que Àptima Terrassa és on tenim doncs, la majoria dels serveis, perquè no només som doncs, els neurocirurgians que acabem doncs, realitzant els tractaments quirúrgics, sobretot de columna, tot i que tenim dues companyes que es dediquen també a patologia cranial i a dolor neuropàtic crònic, però principalment la nostra activitat es focalitza en la columna, i al centre doncs, d'Àptima de Terrassa també disposem de tres fisioterapeutes especialitzats en columna, dues rehabilitadores que també realitzen procediments intervencionistes ecoguiats, una metgessa que també doncs, realitza revisions profundes i a més doncs, també incideix en hàbits en relació a l'estil de vida, com pot ser la nutrició, el descans, l'ergonomia, la gestió de l'estrès. També amb els fisioterapeutes treballem doncs, a plans específics d'exercici físic. Al final intentem oferir un ventall d'opcions que va molt més enllà de la cirurgia. De fet, la cirurgia pràcticament sempre és la darrera opció i només un aproximadament 10% dels pacients amb problemes de columna requereixen una intervenció quirúrgica.
1: Deixi'm que li pregunti, en quin cas hauria de passar sí o sí per una intervenció quirúrgica un pacient?
0: Mira, la situació més clara, a part doncs, d'evidentment doncs, certs tumors medulars o que s'originen als nervis o en casos de fractura doncs, per una caiguda, en patologia degenerativa de columna per desgast dels discs o de les articulacions o per estenosis de pinçaments del canal per on passen els nervis, la principal indicació és quan hi ha un compromís neurològic, és a dir, hi ha una pèrdua de força, una afectació de la sensibilitat o inclús una afectació, una alteració de la funció esfinteriana, o bé en casos on el dolor, ja no només per compressió o compromís d'un nervi, sinó també pel desgast de les estructures de les vèrtebres, tant òssies a nivell articular com dels propis discs, doncs això no, genera aquest grau de desgast arriba a provocar un dolor prou intens com perquè el pacient acabi requerint una cirurgia quan les mesures conservadores no són suficients.
1: Mm-hmm. Sergi.
2: Sí, no, jo volia preguntar a l'Edgar, el director d'Actles Espanya Institut.
0: Hola, Sergi.
2: No sé si... hola, què tal? És una mica la idea ser un centre multidisciplinar, no? Que hi hagi un pacient, o millor, doncs, pugui ser atès per diverses persones del centre, doncs, per les necessitats concretes que es vagin produint, no?
0: Sí, al final la patologia de columna és complexa, no tots els casos són iguals ni requereixen el mateix tractament. La fisioteràpia, l'exercici, els hàbits...

0: de vida saludables, les infiltracions, la cirurgia per si sols no solventen el problema, i moltes vegades ens cal combinar a través de diferents professionals experts en cada matèria doncs totes aquestes opcions per acabar trobant la solució més adequada per cada pacient.
1: De fet, si no m'equivoco, el mes de juny afegiu una especialitat més, que seria la reumatologia. No sé.
0: Correcte.
1: Si això anirà creixent, no sé si aquest és l'objectiu.
0: Bueno, l'objectiu és que sí, evidentment, al final, a mesura que també doncs, treballes de forma més específica en aquest camp, te n'adones que hi ha molts aspectes en els quals pots incidir i pots ajudar a millorar doncs, l'estat en el que es troben certes persones amb patologia de columna. Inclús també hi tenim una logopeda que en certs casos de patologia cervical pot ajudar mitjançant diferents tractaments a nivell orofacial a millorar la contractura dels músculs de la columna cervical. Hi ha moltes situacions que pel públic general potser són desconegudes i que no és fàcil a vegades trobar o donar amb la tecla, no?, que et permeti solventar el teu problema. Intentem tenir una visió el més integral possible, el més àmplia possible, per tal de donar sortida a la major quantitat possible de problemes vinculats amb la columna.
1: I què podríem dir que diferencia Atlas d'altres centres que es puguin estar dedicats també al mateix?
0: Bàsicament, doncs, el més important és això que us comentava, no? El fet de poder oferir una visió tan integral, tan àmplia, i alhora també intentar buscar diferents tractaments que surtin una mica de la norma. Durant molts anys la cirurgia de columna s'ha limitat a fer descompressions i a fixar les vèrtebres. Això en certs casos és imprescindible i és algo que no discutim, però també és veritat que hi ha moltes altres alternatives i també hi ha maneres diferents de realitzar determinades intervencions. I, per exemple, doncs, preservar la mobilitat per nosaltres és un element primordial sempre que sigui possible, i alhora també preservar tot allò, totes aquelles estructures que estan funcionant correctament ha de formar part del tractament. És a dir, no per tractar un problema hem de destrossar literalment mitjançant els abordatges quirúrgics, diguem-ho així, més clàssics, a les estructures de la columna que funcionen de forma correcta i que li donen estabilitat.
1: I explica'm una mica el què són els sistemes dinàmics que apliqueu en les vostres operacions.
0: Sí, correcte. És un tipus de tècnica que es porta realitzant des de fa molts anys en diferents sistemes. De fet, els primers sistemes registrats ja daten del 94, del 1994. Per tant, és una tècnica que té una àmplia experiència, sí que s'ha anat millorant i perfeccionant. I bàsicament el concepte és intentar doncs, utilitzar unes barres que es col·loquen als laterals de les vèrtebres, al costat de les articulacions, que en comptes de ser de titani estan fetes de diferents materials. Habitualment el més utilitzat és el policarbonat uretà, que et permet a més disposar de barres de diferent duresa o flexibilitat, i això permet adaptar el tractament a la patologia que presenta el pacient sense necessitat de bloquejar la columna. Això, evidentment, no és per tothom. El més important en aquest tipus de tècnica, que no és infal·lible, és saber quan no l'has d'utilitzar. I aquest és un element que s'ha de tenir molt en compte. Malgrat que és una molt bona opció per un gran nombre de pacients, tampoc és per tothom.
1: I també hi ha, bueno, a nivell d'operació, de quiròfan, hi ha un sistema de visualització. Això s'ha anat progressant, no? Però esteu en sistemes molt innovadors, no?
0: Sí, correcte. Evidentment, la cirurgia de columna, una de les pors que diguem que genera entre els pacients són els riscos, no? Perquè, evidentment, estàs tocant estructures molt importants, ja no a nivell ossi, sinó a nivell de les estructures neurològiques, ja siguin els nervis o la mèdula, en funció del nivell que estiguis tractant. Per sort, doncs, hi ha diferents suports intraoperatoris que ens permeten optimitzar molt la seguretat, la navegació, que és com una mena de, diem nosaltres, de GPS, que ens permet doncs, fusionar la columna del pacient amb imatges que obtenim a quiròfan, i després doncs, sobre això crear una mena de mapa de carreteres sobre el qual doncs, anem treballant i anem veient per on van els instruments. Després la monitorització intraoperatòria, que ens permet fer un registre elèctric constant durant tota la intervenció, inclús anar estimulant els implants que anem col·locant a les vèrtebres per veure que no estiguin massa a prop de cap nervi, registrant la resposta als músculs dels braços o de les cames en funció d'on estiguem treballant. I després, a nivell de visualització intraoperatòria, hi ha l'endoscòpia, hi ha la microcirurgia, i des de fa doncs, uns quants anys, concretament nosaltres ja portem pràcticament 5 anys utilitzant l'Exoscop, que és una eina que ens ha canviat la manera d'operar perquè ens permet tenir el millor de la microcirurgia, tenim una visió microquirúrgica, però en comptes de mirar per binoculars, mirem directament per pantalla, que ja és un concepte molt més endoscòpic, i ho veiem en 3D. La diferència amb l'endoscòpia és que tenim les dues mans lliures per treballar, i d'alguna manera, ja et dic, aglutina, és una tècnica que ens permet combinar el millor de la microcirurgia i de l'endoscòpia en una nova alternativa.
2: M'agradaria preguntar-li al doctor com han canviat en els últims temps amb la introducció de la tecnologia aquestes intervencions, aquestes operacions.
0: Sí, és això. Vull dir, bàsicament, amb tot això que us acabo d'explicar, el més important és que la incidència de complicacions s'ha reduït moltíssim. És a dir, evidentment, el risc zero mai existeix. Jo sempre els explico als pacients el mateix. Quan puges a un avió, un cop ja estàs assegut i t'has posat el cinturó, el primer que t'expliquen és que esteu tots asseguts. Bueno, si ens estavellem, aquí teniu el xaleco salvavides, aquí teniu la mascareta que caurà de dalt, etc. Doncs una mica és el mateix. Per molt que pràcticament no cau cap avió, doncs per molt que no hi hagi cap cirurgia que es compliqui d'una forma severa a nivell de les intervencions que realitzem, sempre hi ha un risc. El principal canvi amb tot el que hem introduït, amb tota aquesta tecnologia, com passa també amb els avions, doncs és que la seguretat s'ha incrementat moltíssim.
2: Podem parlar d'un perfil... Ai, perdona, Sergi.
1: No, digues.
2: Li volia preguntar si existeix un perfil de pacient amb aquests mals de columna.
0: És que ja et dic, tens perfils molt diversos. Des de, ja et dic, avui en dia tenim gent molt, molt jove, i quan dic molt jove dic inclús per sota dels 20 anys, amb problemes de columna que poden venir derivats de l'abús del mòbil o de certes postures estàtiques amb l'ordinador, o d'un excés d'exercici o d'un dèficit absolut d'exercici. Això també és així. Per exemple, hi ha certs esports, i no vull anar en contra de ningú ni molt menys, però no diré noms concrets. El que passa és que fer certes activitats físiques on portis el cos molt al límit també poden acabar associant-se doncs, a lesions importants també a nivell de la columna. Aleshores, el més important és tenir un bon assessorament adaptat al teu estat físic de base, a la teva edat, una mica tenir en compte el teu context global i que tinguis un professional, en aquest cas serien els nostres fisioterapeutes, que planifiqui doncs, una pauta d'exercici específica per tu. L'altre extrem seria els pacients de més edat, que evidentment doncs,
2: el desgast, la població... No?
0: Exacte, i que també doncs, cada vegada ja doncs, l'esperança de vida també està cada vegada arriba més enllà, i això també acaba portant a que trobis pacients amb graus d'artrosi i de desgast molt evolucionat i que també s'associin doncs, a problemes importants a nivell de la columna.
2: Sí, sí. Sergi, vinga.
1: Jo m'he quedat amb les ganes de saber quina pràctica esportiva la que es referia el doctor.
2: No, jo crec que hi ha una que queda molt clara.
0: Sí, a veure.
2: I es practica a Terrassa i a Sant Cugat i a Barcelona i uns quants llocs més, sí.
0: Va. Això també. Vale, no, a veure, no ho podem dir tranquil·lament, ja des del hockey i herba, que és un esport que és molt, característic de Terrassa, de Sant Cugat, de tota la nostra zona, del Vallès en general, i que evidentment per la idiosincràsia del propi esport fa que doncs, per la postura, per l'impacte, etcètera, doncs, la columna lumbar sobretot sigui molt propensa a lesionar-se, però també esport doncs, com el crossfit o com el pàdel, etcètera, s'associen a lesions a nivell de la columna amb molta freqüència. El tema no és... jo faig esport habitualment i el recomano, i de fet forma part del nostre protocol en els pacients tan operats com no operats, però sempre ben assessorat, és a dir, ben supervisat per un professional que sàpiga exactament què és el que necessites i que ho pugui adaptar a les teves possibilitats i a les teves necessitats.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs no ens queda més temps per fer algunes preguntes més que potser se'ns han quedat, oi Sergi?
1: Bueno, no, aviam, ja, ara ho deia el doctor una mica, que la prevenció, com passa últimament, que sempre es parla en tots els àmbits de la medicina, doncs suposo que és el més important, però bueno,
0: sí,
1: la setmana que ve em toca salut, vull dir que igual podem fer un...
0: Mira, podem parlar-ne, però sí, ja molt ràpidament sí que és cert que per nosaltres és fonamental el tema de la prevenció, és evident, i de fet comencem les visites moltes vegades amb una revisió per una per la nostra metgessa, que és la doctora Cabeza, qui enfoca el pacient des d'un punt de vista global i també té molt en compte tots els aspectes de l'estil de vida que són fonamentals. Mm-hmm.
2: Doncs ara sí, ho deixem aquí. Agraïm al doctor Edgar Casajoana que avui hagi atès la nostra trucada i ens hagi explicat una miqueta què és el que fan des d'Atlas, Espany i Institut. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Gràcies, Sergi. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.

0: cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: This gentleman is your primary objective. He's a top-level threat. Engage him with...
2: Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. Avui us faré una recomanació cultural d'una sèrie que he terminat en fa bastant poc. La sèrie és Devil May Cry, la nova adaptació ja disponible a Netflix. La sèrie, que compta amb dues temporades, és d'animació i està basada en la saga de videojocs amb el mateix nom. En la història, seguim a Dante, fill d'un demoni i una dona humana, i el seu germà Virgil, que lluiten contra els demonis de l'infern en aquesta aventura amb tocs humorístics i música nu metal del 2000. Si t'agraden les sèries canyeres i vols una dosi d'adrenalina, no sé a què esperes. Ja em dius, adeu!

0: El passat 23 d'abril es va presentar In Extremis, el nou llibre del castellarenc Joan Pinyot, metge cirurgià pediàtric de trajectòria literària prolífica, que suma ja 11 obres publicades. L'obra parteix de les reflexions personals que va provocar el confinament i l'impacte emocional de la pandèmia. Amb ella ha parlat la Marina Antúnez, de Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Avui parlem de llibres i ho fem amb en Joan Pinyot, que ens ha vingut a visitar l'estudi de Ràdio Castellà. Ell publica In Extremis, un llibre que ara ens explicarà, que va presentar el passat 23 d'abril a l'Alcabot Espai Cultural amb molt èxit i que també volem conèixer nosaltres. Doncs avui parlem amb ell. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Avui parlem amb en Joan perquè ens parla d'aquest In Extremis. Ens deia abans fora d'antena que no és un assaig, que no és un recull poètic, però que sí que és un recull d'uns pensaments que doncs, van sorgir arran de la pandèmia, de la Covid-19. És així, Joan?
2: Correcte, sí, sí. El fet és que, en aquell temps en què tot semblava que havia d'acabar molt malament, no? Ningú sabia... No hi havia una experiència prèvia i pròpia del que podia representar aquella pandèmia, i l'alarmisme social que va crear amb els confinaments i les morts sobtades i tota aquella moguda, doncs va fer que molta gent ens quedéssim a casa perquè no podíem sortir com era habitual, no? I tenies moltes més hores en les que podíem reflexionar sobre el que fos. I en aquest cas, a mi em va donar per, diguéssim, reflexionar sobre el que és la mort. Avui, aquest dematí, venint cap aquí, he sentit que han reconegut ja oficialment que hi van haver 22 milions de morts a tot el món, que són molts, eh? Són pocs si comparem amb el que és la població de 6 o 7 mil milions que hi ha en el món, però és molt important. I va ser un punt en el que molts ens vam plantejar moltes coses. I aquestes coses de les que ens vam plantejar, s'ha de dir, bueno, aviam, a mi si em passa això, què passarà amb mi, amb els meus, amb el que jo he construït, amb el que tinc, les propietats, i aquí va venir una miqueta també el fet de dir, hòstia, és que no tinc el testament fet, eh? Potser que el faci, eh? Perquè si la peto, almenys que els hereus ho tinguin fàcil. I això es va anar concretant també a part de la cosa legal i personal i pròpia meva en una temàtica que la vaig anar reflectint en aquest llibre i que és només l'experiència o les reflexions que es fa un bon senyor que hem creat, no? Que és un senyor que imaginari, en el que es planteja què passarà la seva vida, què passarà amb els seus i com repartirà el que ell ha construït i ha obtingut al llarg de tota la seva vida, i això el fa passar per una sèrie de fases de reflexions personals profundes amb la família, amb la dona, amb els amics, amb el metge que el visita, amb la infermera que el va curar i amb el notari que li va fer la... Doncs eren reflexions que no ja transcendeixen les pròpies de la persona, sinó que van més enllà de dir, bueno, quina ha estat la meva biografia, però com la lliguem també la meva biografia personal amb la biografia del país. És a dir, el que m'ha passat a mi, que ara estic infectat i m'han dit que potser moriré segurament, doncs jo veig que també el país també està infectat d'una certa forma, potser no d'una malaltia física, pot ser d'una sèrie de vicis o d'actituds o de novetats que no existien en el món d'aquest senyor de quan ell era jove o en el món dels seus pares, avis i tot això.
1: Mm-hmm. Per tant, és un llibre escrit en primera persona.
2: És un llibre escrit en primera persona, sí, en primera persona, i conté parts molt diverses, les que hi ha parts reflexives, una mica filosòfiques, amb parts que són dialogades, que donen peu a que es puguin representar, com així ens ho vam fer, i a parts més poètiques, no? I en el fons, quan vaig començar a escriure allò que tens el paper en blanc, no sabia com acabaria, però pensava més que era una obra més personal per mi mateix, com una mena de memòries, diguéssim, que després, al veure el tarannà que anava agafant, vaig veure que donava per ser com una obra per compartir, i fins al final no me'n vaig donar compte de que potser l'obra era representable. No tota, perquè potser tota seria una pallissa, són 500 pàgines, els que hi entenen ja m'han dit que això són 5 hores o 6 de representació i que això no hi ha qui ho aguanti, Però de tot aquest volum que han sortit, n'hem tret amb els amics del Cabot, doncs una hora i mitja de teatre maco divertit, en el que es planteja una sèrie de situacions doncs tràgico-còmiques, sense anar molt enllà, però agafant el to més maco i bonic i poètic del tema, no?, que és la relació en què, diguéssim, els personatges doncs han tingut entre ells i la reflexió que fan de com hauríem pogut fer-ho d'una altra manera i no d'aquesta, i com t'arrepenteixes de que a l'últim moment ja no tens temps de rectificar, i que llavors es tracta el moment de fer les paus una miqueta, dir, mira, si hagués una altra vida, jo potser ho faria tot això diferent, no?
1: Mm-hmm. En Joan és metge cirurgià.
2: Pediàtric, sí.
1: Pediàtric?
2: Sí.
1: De quina manera això es reflecteix al llibre? O res a veure?
2: No, potser de cap. Només el fet de que la professió, com aquí comentava abans d'engegar el micròfon, la professió fa que tu tinguis un sentit analític de les coses, no? És a dir, tu tens com a metge, has de preguntar a la persona que se't presenta els seus problemes què li passa, què té i des de quan, i què ho atribueix i tot això, i vas entrant en matèria i l'anàlisi a la qual estàs acostumat a actuar de forma mental, doncs l'apliques també a la realitat de les coses de cada dia, de les coses que es passen cada dia, personals, familiars, del barri o del país, no? I així ens anem.
1: Molt bé, doncs en Joan té aquestes inquietuds per escriure, de fet aquest és el seu 11è llibre, no?
2: Sí,
1: 11è llibre.
2: Exacte.
1: I també té moltes inquietuds històriques, no? 11è
2: llibre de literatura, eh?
1: De literatura.
2: D'altres...
1: De literatura, perquè, com dèiem, també té un interès per la història, no?, per la història local,
2: sí,
1: de castellà, bastant important.
2: Sí, a castellà vaig publicar l'any 1985 el Reial Cadastre de Castellà del Vallès, que és una transcripció del cadastre de primers del segle XVIII, que es va fer en el terme, de resultat de la guerra, del final de la Guerra de Successió, en la qual el José Patiño, que era el, diguéssim, l'intendent d'Hisenda del Felip V, va establir tot el territori català després del decret de la nova planta, a fi efecte purament fiscals. És a dir, aquests senyors no volien saber qui hi havia, per què sí, què feies, per què sí, quanta gent tenies, per què sí, per veure quantes terres tenies, quantes hectàrees treballaves, quantes hectàrees hi havia de secà, de cultiu, d'olivera, d'armot, etc., a efecte purament fiscals. Sí, aquest és l'únic llibre de...
1: Aquí tenim un llibre que el Joan estarà subjectant a les mans, que es diu Catalàndia.
2: Sí.
1: Catalàndia 5.
2: Catalàndia 5, sí. Això és el... Bé, el meu primer llibre va ser el 1985 amb el manual de noves i personals metamorfosis, del qual he publicat només la primera part, en tinc dues encara que aviam, potser algun dia acabaré. Mm-hmm. Aquest va ser també un treball molt ambiciós, en el qual doncs reflectia amb sonets doncs una sèrie d'experiències personals i les lligava amb figures literàries del món de la literatura universal, no? Em vaig quedar a mitges per falta de temps i potser perquè s'havien acabat una miqueta les idees, però amb el temps doncs van venir de noves i ho tinc tot embastat. El que vaig fer després de literatura era el 1996 La Barqueta, que era un bestiari a l'estil clàssic dels bestiaris d'en Carner i d'en Pere IV, amb el meu estil personal. I això que diu, i després el 97 també l'editora Columna em va publicar el llibre Ja són aquí, en el que era fruit de la meva observació sobre el món de la política en aquell moment. En aquell moment la vida política estava molt efervescent i donava molt de sí, i sobre el tema vaig escriure...
1: Estem parlant del 97, has dit?
2: Del 97, 1997. I el 99 vaig començar a publicar una sèrie de llibres fins al 2007, això va durar uns quants anys, que eren el recull de totes aquelles participacions que feia, publicacions que feia el Semanari Forja cada setmana. Cada setmana el Semanari Forja ja publicava una columna en la que feia en vers, en el que feia en comentari sobre els fets de la setmana. Podien ser fets personals, socials, religiosos o polítics, que és el que més
1: t'interessava.
2: Sí. Entremig, el 2003 vaig ser un llibre que es deia La teoria del cos, que aquest sí, veus, aquest sí que està miqueta influenciat per la meva feina professional. I curiosament, el vaig començar a escriure un dia estant de guàrdia. Un dia estant de guàrdia, allò que dius... Sí, allò és una estona, allò a la mitjanit, que dius, he acabat la feina, ja no, estic desvetllat i encara no em ve la son. Doncs va començar en el sentit de que em vaig plantejar d'escriure el que és el cos humà pensat per nens. Escrit per adults, però pensat per nens. Clar, si aquest llibre el llegeixen adults, el veuran infantil. I si el llegeixen nens, el veuran difícil. I és un llibre complicat.
1: És un llibre per ningú, doncs.
2: És, ja ho has dit, perquè la majoria de llibres que he fet, tots han sigut un desastre en quant a vendes, i quant a recepció.
1: Tampoc m'imagino que fos l'objectiu, no?
2: No, purament, exacte, jo no sóc un autor que visqui de
1: publicar llibres, no?
2: D'escriure o tenir encàrrecs per fer aquí i allà. No, la meva feina és una altra, i simplement si escric i quan escric i publico, que també m'hi miro, segons què publico, no? T'has de mirar molt bé, però també publico per allò, per dir, això val la pena compartir-ho. I de fet, pel carrer, quan la gent em trobava i el temps que publicava aquestes col·laboracions a la Forja, em parava i deia, escolta, el d'aquesta setmana és divertit, m'ha agradat. Ah, sí, gràcies, molta... I aquest era el
1: la gratificació.
2: Correcte, la gratificació, sí. Val? I ara aquest últim, doncs es culmina una miqueta... Jo, inclús alguna vegada, havia pensat per mi mateix que això seria una miqueta el meu testament literari. O sigui...
1: Caram!
2: Sí.
1: Home, però encara tens temps d'escriure més.
2: Sí, llibres, sí, però aquí concentro, i ja dit, i amb tot aquest... concentro una miqueta el sentit vital de la vida, però ho dic de veritat, amb el sentit de que et vas plantejar amb aquella malaltia que no sabies com acabaria. Sí. Ara ja és molt fàcil dir, bueno, la pandèmia... Aquí,
1: ara arriba l'antivirus. No sé.
2: Sí, ara sí.
1: Que ens hem d'esperar.
2: Ara ja estem... Ja estem vacunats mentalment, sí, sobre el seu això.
1: Exacte.
2: I hi havia molta polèmica, que si hi havia experiència, si no hi havia experiència, les males praxis que es van arribar a fer segons on, amb el tema de la gent que estava malalt a les residències, que no se'ls deixava anar en els centres públics de salut per curar-se, dient, bueno, ja que aquest senyor que es morirà, que es mori aquí. Home, hi va haver moltes coses que ara, vistos en el moment, ja eren molt forts. Però que vistos a 6 anys vista, fan fredat, fan posar la pell de gallina, sí. No? La inexperiència, no sabies com acabaria, era com si diguéssim, ve un tsunami, en aquest cas un tsunami mèdic, una pandèmia, i que ens enganxarà tots. I això... amb aquest transfons d'aquesta temença vital, sí, va sorgir aquest fet de
1: per tant, és un llibre que conté la por, també?
2: Sí, clar, sí. Clar, sí, la por. És que és un llibre, diguéssim, una mica eclèctic, en el sentit que hi ha episodis més còmics, més divertits, més llegidors, i altres més profuns. I aquí es reflexiona sobre la societat, doncs una miqueta l'estil del David Hume, aquell filòsof, sí, escocès, que es plantejava en el seu sentit de la vida o de les persones, no? I que tant ha influenciat després amb altres filòsofs que han vingut després, a Kant, etc. I sobre... el fet de la naturalesa humana. Sobre el fet de la naturalesa humana. Tots són molt bons, molt bones persones, fins que hi ha algun fet concret que dispara el dimoni que portes a dins. I no tots som jo i res més, sinó que dins jo i tu mateix hi ha moltes persones. I aquí, per exemple, hi surt un personatge que es diu l'alter ego. I aquest alter ego és un personatge que en l'escena surt físicament una persona que fa d'alter ego i l'altra que fa de vell. Que és el malalt, aquest que tens, aquest que es veu aquí a la portada.
1: Clar, in extremis, una miqueta fa referència a això.
2: S'ha acabat, i ara s'ha acabat, i què passa? Com em vaig d'aquí? Com deixo les coses pels que es queden?
1: Aquí a la portada del llibre hi veiem una il·lustració molt bonica, on el Joan ara ens deia, aquí veus un vell que està estirat i no sé què. Aquesta portada...
2: És tramposa.
1: És tramposa, val. Perquè l'he vist com així, molt d'un dibuix fet a...
2: Tramposa ve de tram, eh? Perquè sí. Jo volia fer una portada determinada, sí, i no tenia temps, i el meu assessor informàtic m'ha dit, o l'assessora, en aquest cas informàtic, que és una nova de meva, diu, escolta, hem de fer una portada que ja te la faré amb intel·ligència artificial.
1: Veus, molt
2: I sí,
1: bé.
2: Aquí, també ja la tenia. I, per sorpresa, aquí, al cap de 3 dies...
1: Un altre element surt
2: a les notícies amb la mateixa escena.
1: Amb la mateixa escena.
2: Gairebé amb els mateixos personatges, els mateixos colors.
1: És veritat que feia de Déu, no? És veritat que feia de Déu.
2: I el tram estava aquí.
1: Sí. I en carai, aquest... per monitori.
2: Sí, ui.
1: Per monitori.
2: Ara li hauré de demanar 3 d'autor.
1: Ostres. Sí, cert.
2: Jo tenia publicat i no sortint, saps?
1: Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per haver passat per la ràdio explicant-nos-ho.
2: Doncs vinga, a vosaltres.
1: Nosaltres també acabem aquí, gràcies.
2: Vinga, molt bé.
0: Doncs acabem tots, i ho fem d'aquesta manera, amb aquesta proposta literària que ens arribava des de Castellar del Vallès. Gràcies a tots, hem obert una nova setmana. Demà continuarem, dimarts, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Diuen que la porta d'entrada del jazz a Europa va ser la ciutat de París, just quan es va acabar la Primera Guerra Mundial, l'any...

36 van organitzar els primers concerts amb músics internacionals. Concretament van tenir el saxofonista i trompetista nord-americà Benny Carter i el guitarrista franco-belga Django Reinhardt, que actuava amb el quintet del Hot Club de França, que era el club que havia inspirat la creació del de Barcelona. Comencem amb una gravació de 1937 feta a París, en la que intervenen els dos músics, Benny Carter i Django Reinhardt. Aquí teniu Honeysuckle Rose.

Honeysuckle Rose amb Benny Carter en el saxo alt i Django Reinhardt a la guitarra. Aquests concerts que parlàvem abans de finals de gener de 1936 que va organitzar el Hot Club de Barcelona no van tenir continuïtat immediata, perquè, com recordareu, el juliol d'aquell mateix any el general Francisco Franco va decidir iniciar la seva rebel·lió i va esclatar la Guerra Civil. Tot va quedar aturat fins a nou avís. L'estada de Django a Barcelona es va veure alterada, podríem dir-ho així, per un tercer concert, que és un tercer concert que havia organitzat un particular. Diuen que el violinista del seu quintet, Stefan Grappelli, no ho va veure clar i no va participar-hi en aquest concert. I tenia raó, perquè quan després de l'actuació Django va voler cobrar, es va trobar amb que l'organitzador havia fugit amb la recaptació. Posem-hi una mica més de música. Django Reinhardt, en una de les darreres gravacions de la seva vida, dia 10 de març de 1953, tocant la guitarra elèctrica, dos mesos justos abans de morir. La cançó es titula Manoir de mes rêves. Per cert, manoir és una casa gran, un casal o una mansió, i de mes rêves vol dir dels meus somnis. Si em permeteu escombrar cap a casa, què us semblaria pensar en una masia a l'Empordà, amb vistes a la posta de sol i una cuina enorme amb una taula llarga de fusta vella? Us sembla bé? Doncs va, a somiar.

Django Reinhardt, Manoir de mes rêves. En els concerts de finals de gener de 1936 a Barcelona, Benny Carter va actuar acompanyat d'una selecció de músics catalans dels grups i orquestres més populars en aquell moment. Per saber com sonaven els nostres ancestres jazzístics, acabarem aquest bloc escoltant l'orquestrina Demons Jazz, que va fundar a començaments dels anys 20 el pianista i compositor Llorenç Torres, un home d'origen menorquí que estava instal·lat a Barcelona. La cançó que ens porten es titula Este año estoy de moda.

0: sóc Ricard Gili, de la Locomotora Negra, i us felicito per estar escoltant el programa de jazz de Jazzit.
1: Yeah! Benny Carter, el músic que ha encetat el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, va ser un gran trompetista, un dels millors saxofonistes alts del període del jazz clàssic i un compositor extraordinari. Va viure a Europa entre 1935 i 1938 i quan va tornar als Estats Units va dirigir la seva pròpia orquestra, es va convertir en un arranjador molt sol·licitat i molt cotitzat, va compondre música per a pel·lícules de Hollywood i va formar part, també, del catàleg del productor Norman Granz. Ara us el portem en un disc produït precisament per aquest productor, per Norman Granz, en el que està acompanyat pel trio del pianista Oscar Peterson. Aquí teniu The Song Is You, la cançó Ets Tu.

0: The Song Is You, Benny Carter, saxo alt, el trio d'Oscar Peterson i Bill Harris en el trombó. Era una gravació de 1954. I fem un salt endavant en el temps. 33 anys més tard, el 1987, trobem a Benny Carter en una gravació feta a Nova York, pensada inicialment pel mercat japonès, amb el seu amic Dizzy Gillespie a la trompeta i un guitarrista molt jove i prometedor en aquell moment, que és Howard Alden.
1: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
0: I tots plegats ens porten Not So Blue.

Benny Carter, Not So Blue, amb Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, que el seu nom real era John Birks Gillespie, considerat un dels creadors del bebop i, per tant, un dels responsables del naixement del jazz modern i de l'evolució del gènere cap a noves formes d'expressió musical. Aquest fet va crear un cisma entre els tradicionalistes i els moderns que va durar molts anys i podríem dir que en determinats ambients aquesta polèmica encara cueja, més o menys. Dizzy Gillespie és un dels músics nord-americans que va visitar Barcelona la dècada dels anys 50 en un concert organitzat pel Hot Club i el Club 49. Va ser concretament el dia 10 de febrer de 1953 en el Windsor Palace, una sala de cinema i teatre que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Aquest edifici es va inaugurar l'any 1946 i va funcionar fins a 1970. Llavors es va enderrocar i actualment hi ha un edifici d'oficines que només ha conservat el nom, Windsor. Es diu que actualment, algunes nits, els esperits de Dizzy, de Louis Armstrong, de Quincy Jones i de totes les grans estrelles que hi van actuar s'hi troben fent jam sessions celestials.

Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Temps de Jazzit. I temps també per escoltar a dos saxofonistes tenors pràcticament coetanis, amb dues propostes similars, però dues sonoritats clarament diferents. Els tenim a tots dos a quartet, acompanyats d'una rítmica estàndard de piano, baix i bateria. El primer es va dir Sonny Stitt i va néixer el dia 2 de febrer de 1924, fa 102 anys. El segon és Stan Getz, i va néixer 3 anys exactes més tard, l'any 1927, això vol dir que l'any vinent celebrarem el seu centenari. Sonny Stitt, el primer, el podem considerar un bopper. Va tocar amb Charlie Parker, amb Dizzy Gillespie, amb Sonny Rollins i amb molts altres. Té una sonoritat directa, un punt metàl·lica, i ens interpreta As Time Goes By amb Hank Jones en el piano.

As Time Goes By, una melodia inevitablement lligada a la pel·lícula Casablanca. Ens l'ha interpretat Sonny Stitt. I ara és el torn de Stan Getz, que es pot dir que va debutar, o com a mínim es va donar a conèixer, a l'orquestra de Woody Herman. Posteriorment, ja com a líder dels seus projectes, va arribar a ser anomenat The Sound, el so, per la bellesa de la sonoritat del seu saxo. Getz, al costat del pianista Bill Evans, ens porten un vals, el vals de l'avi, Grandfather's Waltz.

0: Grandfather's Waltz eren Stan Getz i Bill Evans. I per acabar aquest bloc d'una manera una mica més contemporània, requerim ara els serveis d'un saxofonista tenor actual, a més, un dels més famosos del món, Joshua Redman.
1: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
0: I tenim de Joshua Redman una gravació de l'any 1996 feta a quintet i mostrant una cara, podríem dir, relativament inusual en ell. El disc es titula Freedom in the Groove i, efectivament, el groove, concepte tan difícil de definir com podria ser swing, el groove hi té un paper destacat. Aquí teniu Hide and Seek, una cançó que, a més, ens serveix per dir-li per molts anys, amic Joshua, ja que el dia 1 ha fet 57 anyets.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem Jazzy TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una recomanació. Ara que tenim el Molino, pendent d'unes obres de millora de l'aïllament acústic del local i estarà uns mesos treballant sota mínims, ens hem de refiar del Jamborí, el club de jazz de la plaça Reial de Barcelona, que segueix amb la seva dinàmica habitual. El proper 17 de febrer tenim una cita ineludible amb la saxofonista alt Sarah Hanahan, una joveneta nord-americana graduada en el Jackie McLean Institute of Jazz i a la prestigiosa Juilliard School, que s'està convertint en una figura molt destacada de l'escena jazzística internacional. La Sara actuarà acompanyada del trio del guitarrista català Joan Fort, un músic igualment amb una important projecció. Del disc Among Giants, a nom de la Sara Hanahan, aquí teniu Resonance.

Sarah Hanahan ens ha interpretat en el Sexual Resonance. I acabarem el programa amb la intensitat al límit, amb una gravació del bateria Ulysses Owens Jr., en la que hi participa Sarah Hanahan, una peça apta només per a persones valentes, Bird Leaves. Amb ella us diem adeu a l'equip habitual del programa, l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament.

0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i, de resultes de l'accident, s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès, i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B23, en l'enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol en direcció Barcelona. A la A2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos.

0: Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
1: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
3: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
4: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
2: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
5: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
6: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
7: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
0: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
8: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, amb el qual fem una valoració positiva.
0: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
10: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
11: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
12: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
12: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
14: Considero que és important que vingui la consellera, perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
12: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
15: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
16: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
17: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
16: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
18: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
19: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
16: A més vinents s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
0: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
20: I'm really happy, you know. Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la Canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
21: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
22: Va ser una temporada dura, amb 2 dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
21: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara 2 partits. El primer diumenge al Barris, contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
23: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
24: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via Laietana 43.
23: Clara Segura, Emma Vilarasau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Salt estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà a veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
3: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
2: Un impuls.
3: Un refugi.
2: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
3: I fer-se sentir.
2: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
3: Ens acompanyes?
1: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
1: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem els embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
1: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya Central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
7: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
9: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallès i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
10: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
8: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
0: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
11: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
0: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
11: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
0: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
11: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
0: I acabo, Joan Carles Salmerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
11: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó, sí.
0: Doncs Joan Carles Salmiorón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
11: Gràcies, fins la propera.
0: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
12: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
0: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits, com Vox i el PP, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
15: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
14: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
0: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
16: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
19: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
0: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
20: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bé, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
0: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
25: Durant uns dies, tornem a l'essència de ser persones,
2: i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la ple queden totalment difuminats.
0: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
21: I'm really happy, you know,
22: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
23: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
24: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
23: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
0: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
25: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
0: <t 'ha> La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
1: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
3: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
1: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Badalona dona llum verda a la creació d'una trama urbana supramunicipal de Bracet amb Sant Adrià del Besòs amb la intenció d'afavorir l'activitat urbana i econòmica de tots dos municipis. El govern defensa que aquest pas impulsarà projectes com el Pla de Barris, com el Catalunya Media City o la instal·lació d'una seu d'Inditex a Sant Adrià, entre d'altres. La proposta compta amb l'aval de tots els grups municipals badalonins, tret de Guanyem, que considera que es camufla el benefici de grans multinacionals sota una aparent col·laboració entre localitats. És dimarts 19 de maig de 2026. Repassem altres notícies del dia. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: L'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i amb l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament.
1: I el govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona.
2: Sí, l'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat en surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona, si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer.

0: 45 euros.
1: Els veïns del número 5 del carrer Canigó ja han aconseguit els crèdits per iniciar la rehabilitació del seu edifici més de dos anys després de l'esfondrament que va provocar la mort de tres persones.
0: Aquests serien dos dels edificis que ja han tirat endavant amb les rehabilitacions necessàries per poder recuperar la normalitat. En el cas concret del número 5, de la vintena de veïns que hi viuen, 15 tiraran endavant amb el cost total de les obres, però 5 dels propietaris no volen o no poden pagar. Alguns d'aquesta minoria no volen marxar de casa seva durant els 3 mesos que duraran les obres, cosa que complica l'actuació.
1: I el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys.
0: Sí, asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per a revertir la situació en els pròxims mesos.
1: Les obres a la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu.
0: La previsió és que un cop Adif acabi la construcció de l'escullera Tocar de les vies del tren, prevista a finals d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys a la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir els treballs.
1: Els professionals del sector social es mostren prudents amb l'equiparació salarial anunciada pel govern català.
0: Després de l'anunci de la Generalitat d'incentivar les empreses del sector social per igualar els sous als dels treballadors públics, professionals del sector es mostren optimistes amb la mesura, però amb certa prudència, ja que arrosseguen més d'una dècada de reivindicacions.
1: I la periodista badalonina Esther Vera qualifica de sorprenent haver estat guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació aquest any.
0: D'aquesta manera, la Generalitat reconeix la seva contribució a consolidar el diari Ara, del qual és directora com una de les capçaleres catalanes de referència. Vera assegura que rep el guardó amb molta il·lusió, sobretot al veure l'alegria dels companys al mitjà. Remarca la bona feina feta al llarg dels últims 30 anys i també parla dels seus inicis a Radio Ciutat.
1: En plena cultural, Lluís Marcons acosta l'obra del poeta Màrius Sempere.
0: Ho fan al recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sempere, que avui acull al Museu Tàpies dins el Festival Barcelona Poesia 2026. La cita coincideix amb el centenari del poeta de Santa Coloma de Gramenet. L'actor badaloní, acompanyat de la pianista Sara Justi, creen un diàleg que servirà per viatjar per la poesia més espiritual de Sempere.
1: I en esports, la pista Miquel Àngel Forniers, ubicada als Carmelites de Badalona, ja és una realitat.
0: Sí, una pista que ha estat batejada amb el nom del fotoperiodista en un acte ple de bàsquet on hi van assistir més de 150 persones, entre elles Josep Maria Margall, Miquel Nolis o Jordi Cairó.
1: I al cap de setmana es va tancar la fase regular de les lligues de primera i de segona catalana.
0: La unificació de Llefià va acabar el darrer partit amb una victòria contra el Parc de Sabadell per 3-0 i per la seva banda la segona catalana, Lloreda, va posar cloent del campionat amb un triomf contra el Martorelles per 1-0.
1: La Fundació Barça i l'Institut Gutmann també són notícia. Van acabar divendres passat les jornades de pickleball inclusiu que tenien com a objectiu acostar l'esport als joves que estan fent rehabilitació al centre.
0: Sí, va ser l'últim entrenament del grup on van estar acompanyats del Club Vila Pickleball de Sabadell, que va donar més dinamisme a l'activitat.
1: I fora de Badalona és notícia que Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran aquest matí al Palau de la Generalitat l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra. Ho fan a l'espera dels comuns i també l'endemà d'haver presentat plegats la línia del tren orbital que ha servit per desencallar els comptes. Republicans i socialistes també han acordat reforçar amb 527 milions l'Agència Tributària de Catalunya, a més d'un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca.
0: I les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses i al pròxim curs s'estalviaran entre el 50 i el 100% pels crèdits per estudiar a les 10 universitats públiques catalanes i també la UOC. La mesura respon a una reclamació històrica de les famílies monoparentals i és un pas més, segons el Departament d'Universitats i Recerca, per garantir un accés equitatiu a la universitat pública i evitar que ningú en quedi exclòs per motius econòmics.
1: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre 10 i 20 espanyols de la flotilla per Palestina retinguts ara mateix per l'exèrcit d'Israel. Segons ha dit, la missió ha estat interceptada per les forces israelianes prop de Xipre en una acció que el govern espanyol considera del tot il·legal. Per cert, que a la flotilla hi ha 23 catalans.
0: I 5 morts, inclosos els 2 atacants, adolescents de 17 i 19 anys, en un tiroteig a una mesquita de San Diego, al centre islàmic de la ciutat de Califòrnia. Les autoritats investiguen el succés com un crim d'odi. Els sospitosos, segons

0: apunten les primeres investigacions, s'han suïcidat.
1: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat del trànsit.
2: Doncs ens interessem a aquesta hora quan no arriben 8 minuts a les 8 del matí per l'estat de les carreteres. Ho fem, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Avui parlem de trànsit en general en aquesta xarxa viària, també en aquestes vies més properes a Badalona, l'autopista, per exemple, un pèl més carregada del que és habitual aquesta hora al matí, i és que ja parlem d'aturades d'almenys 3 quilòmetres. Avui ja tot el tram de Badalona amb retencions, això, uns 3 quilòmetres en sentit Barcelona, i també va més plena del que tocaria la Pota Nord, la B20, amb una cua de més de 2 quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Unes rondes avui molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. En sentit Besòs hi ha aturades al darrer tram de la ronda litoral enllaçant amb el nus de la Trinitat. Ens queda repassar la C58 per si algú va cap a la zona del Vallès sortint de Barcelona. Doncs bé, heu de saber que també presenta problemes avui. A l'altura de Barberà del Vallès hi ha un vehicle avariat que talla carril i hi ha aturades importants de més de 5-6 quilòmetres entre Montcada i Reixac i Barberà del Vallès. Això, com et deia, passa a la C58 sortint de Barcelona. Per tant, com pots comprovar, avui més problemes en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
2: I anem ara amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. S'acaben les tempestes que ahir en molts casos van acabar descarregant amb moltes ganes. A l'àmbit metropolità, per exemple, el Penedès, registres de més de 40 litres per metre quadrat, també gairebé 60 litres per metre quadrat a la Obaga de Collserola. Molts indrets metropolitans amb calamarsades, i tot això és història, ja diem. Però sí que ens ha quedat un matí mig ennuvolat. Tenim núvols una mica més gruixuts cap al Penedès, cap al Garraf, cap al Baix Llobregat. També hi ha alguna boirina, fins i tot, que s'ha format a prop de la Vall del Besòs, però són boires, són núvols que s'acabaran desfent en gran mesura. Després quedarà simplement un cel una mica emblanquinat, amb núvols molt primets, molt esquifits. Avui hi ha molta tranquil·litat, aquesta tarda alguna nuvolada al voltant del Montseny, cap al Montnegre, però ja serà difícil que deixin tempestes. I la temperatura que puja una mica. Al matí no està sent tan fresquet com ahir, i la tarda ja tindrà valors fregant els 25 graus, al Vallès, per exemple. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. El ple extraordinari aprova la creació d'una trama urbana supramunicipal conjunta per afavorir un pla de millora urbanística i activitat econòmica entre els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs. Un pas necessari, explica el govern, per avançar en projectes estratègics comuns, com ara el Pla de Barris, el Catalunya Media City o el desenvolupament de l'entorn de les Tres Xemeneies o la millora dels polígons industrials del SOT de Sant Adrià i Badalona Sud. La trama urbana consolidada, anomenada TUC, és la línia invisible que dibuixa els límits de cada municipi amb sòl urbanitzat. La llei utilitza aquesta delimitació urbanística per decidir on es poden ubicar les grans superfícies comercials de més de 2.500 metres quadrats, segons ha detallat el segon tinent d'alcalde, Dani Gràcia. Amb la creació d'aquesta trama supramunicipal, assenyala, amb dues ciutats fan un exercici de col·laboració institucional afavorint l'impuls econòmic amic del territori. Un espai, recordem, on Inditex i el Campo invertiran 9 milions d'euros en reurbanitzar l'entorn. Les dues grans companyies pretenen estar operatives durant el 2028 i assumiran també la descontaminació dels terrenys. L'avinguda de la platja i el carrer Ramon Vinya seran dos bulevards que connectaran amb les Tres Xemeneies a través de dos ponts. L'aprovació d'aquesta trama conjunta remetrà ara a la Direcció General d'Urbanisme per la seva validació. Així ens ho ha explicat el segon tinent d'alcalde, Dani Gràcia.
5: Crear aquesta trama conjunta és un pas imprescindible per a projectes estratègics que tenim en marxa com el pla de barris compartit, el desenvolupament de l'àmbit de les tres xemeneies, la millora dels polígons del Sot i Badalona Sud. En aquest cas en concret, ajudem els nostres veïns de Sant Adrià a poder tirar un pla de millora urbana per poder desenvolupar una activitat econòmica en aquell polígon industrial que també ens beneficiarà.
2: El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables del govern i l'oposició, a excepció de Guanyem. La formació liderada per Dolors Sabater adverteix que s'utilitza la cooperació metropolitana com a cavall de Troia per afavorir multinacionals com Inditex o Alcampo en zones inundables i asfixiar, diu, el petit comerç dels barris fronterers. Segons assegura Sabater, la legislació vigent del comerç de Catalunya impedeix que municipis de menys de 50.000 habitants, com és el cas de Sant Adrià, puguin acollir grans establiments comercials. Guanyem denuncia que la unificació de les dues trames urbanes té com a únic objectiu utilitzar els 230.000 habitants de Badalona com a palanca per esquivar aquesta protecció legal. La urgència d'aquest ple, lamenten, no respon a cap mena de necessitat ciutadana, sinó exclusivament a la submissió del govern del Biol als terminis i calendaris de grans promotors urbanístics privats.
6: Badalona Matí. El repàs informatiu de primera hora.
2: I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. A través d'aquest mecanisme, el Ministeri d'Hisenda obliga el consistori a saldar deutes pendents a través d'uns fons de finançament estatal que funciona com un crèdit i, per tant, s'haurà de tornar amb interessos. En total, Hisenda li finançarà un import d'uns 17 milions i mig d'euros. L'oposició assenyala que el mecanisme de pagament del Ministeri d'Hisenda sol anar destinat a ajuntaments que no tenen liquiditat per fer front a les factures i que aquest no és el cas de Badalona, que té un romanent de 342 milions d'euros. Per tot plegat, reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, Fernando Carrera, president del PSC de Badalona, Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra i Aïda Llauradó, presidenta de Badalona en Comú Podem.
7: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
8: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
9: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
10: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'Ajuntament té diners de sobres i, en canvi, no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. Que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
2: Doncs, precisament, el govern local ha convocat un ple extraordinari aquest dijous, on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 2026 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. Thank you. 17 minuts. El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat en surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. En qualsevol cas, si ens centrem en la taxa de criminalitat, Badalona compta amb una taxa del 64,36 per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa en la posició número 17 en les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants. En aquest rànquing, la ciutat amb més criminalitat en comparació amb el seu pes demogràfic és el Prat de Llobregat, que gairebé triplica la xifra badalonina. A la segona posició hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb una taxa que gairebé duplica la de Badalona. La nostra ciutat, com dèiem, apareix en 17a posició, millorant per poc la taxa de Tarragona i lleugerament pitjor que Lleida.

0: contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per manipular dietes de desplaçament. Concretament, se l'acusa de falsejar documents amb un delicte lleu continuat d'estafa. Els fets es remunten als anys 2020 i 2021, quan, segons la Fiscalia, l'acusat hauria manipulat dietes de desplaçament per assistència a judicis on havia estat citat com a testimoni. En total, la Fiscalia calcula que l'import defraudat supera els 45 euros i considera provat que l'acusat actuava amb voluntat d'obtenir un benefici econòmic. Per aquests fets, demana una pena de 4 anys i 6 mesos de presó. El Ministeri Públic sosté que l'agent va alterar els impresos de quilometratge, indicant un punt de sortida diferent del real per incrementar l'import a cobrar. És a dir, l'acusat hauria consignat el seu domicili en lloc de la comissaria, fet que li hauria permès rebre quantitats indegudes. També se li atribueix haver cobrat el reintegrament d'un tiquet de pàrquing per a un judici al qual ni tan sols estava citat. I us parlem dels veïns del número 5 del carrer Canigó que comencen a veure la llum després del túnel. Ja han aconseguit els crèdits per iniciar la rehabilitació del seu edifici 2 anys després de l'esfondrament que va provocar la mort de 3 persones. Aquests serien 2 dels edificis que ja han tirat endavant amb les rehabilitacions necessàries per poder recuperar la normalitat. En el cas concret del número 5, de la 20ena de veïns que hi viuen, 15 tiraran endavant amb el cost total de les obres. N'hauran de pagar 25.000 cada propietari, assumint 5.000 euros més del que els pertoca, ja que 5 dels propietaris no volen o no poden pagar. Alguns d'aquesta minoria no volen marxar de casa seva durant els 3 mesos que duraran les obres, cosa que complica encara l'actuació. Des de la comunitat de veïns es mostren també preocupats per un dels habitatges, propietat d'un fons d'inversió que no ha estat inspeccionat en cap moment. La Núria Franquesa és membre de la Junta de Veïns del número 5 del carrer Canigó i també propietària.
1: Aquest pis no hi ha entrat mai ningú, ni bombers en el seu moment, ni Guàrdia Urbana, ni tan sols com vam tenir una fuita de gas. Tampoc no s'hi va entrar, per tant aquest pis no sabem ni en quines condicions està ni molt menys com està el terra ceràmic que representa que és el perill important que té aquest bloc. Això per una part, i per altra part doncs, les persones que es neguen a marxar durant el temps que s'ha de fer les obres.
0: L'empresa encarregada de les obres serà la mateixa que des de la setmana passada treballa al número 7 del mateix carrer. En aquest cas, la casuística és diferent, ja que la totalitat dels veïns estaven desallotjats des del febrer de 2024, mentre que al número 5 només hi ha 2 famílies desallotjades. Coincideixen, però, en la incertesa viscuda tots aquests mesos i asseguren que les administracions els han girat l'esquena. Escoltem de nou Núria Franquesa.
1: Jo no vull que em paguin res, no, sí. A veure si ens entenem. És una propietat privada i és teva, però el que està clar és que hi ha moltes persones treballadores que han fet això, han cregut en l'Estat en el seu moment, això estava avalat per l'Estat, i s'han trobat a fora del carrer. Podríem haver fet moltes ajudes, com? Segurament fent un crèdit tou, fent un bon seguiment a nivell d'assistència social.
0: La rehabilitació de l'edifici es durà a terme planta per planta i obligarà els veïns a haver de marxar de casa seva durant 3 mesos, dèiem. Tot i això, afirmen, estan més a prop de deixar enrere la precarietat que suposa conviure amb puntals. 8:22, el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys. Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns i veïnes destaquen que el terra està malmès en gran part de l'espai i que les reparacions que s'han fet no han estat suficients. Consideren que són pagats que no resolen aquest problema. També denuncien que s'han vandalitzat les estructures en forma de piràmides i que s'acumula brutícia de forma habitual, així també com la presència massiva de coloms. A més, expliquen que hi ha problemes de civisme a la zona, també per això reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho ha explicat la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio Badalona.
2: No són canviar 4 ratxoles i posar 2 arbres, no és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran, aquest espai ben treballat és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí, en civisme, respecte i educació, tothom cap.
0: El veïnat també demana una presència més gran de la Guàrdia Urbana i d'agents cívics, sobretot a les nits, perquè les pistes de bàsquet no es tanquen i hi ha joves que juguen fins tard. A més, diuen que no hi ha il·luminació ni zona d'ombres per les persones grans.
2: Les persones grans tampoc poden estar molt assegudes tranquil·lament aquí prenent el fresc. Per què? Perquè les pilotes creuen les cares. A elles i a tothom que passi per aquí. Hi ha un problema de respecte i de convivència. I s'escolten insults moltes vegades. I clar, hi ha gent que està jugant altes hores de la matinada i la gent no pot dormir aquí. I el descans és un dret, és una cosa més de salut.
0: Recentment, l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat la zona i ha reconegut que s'ha fet un mal manteniment en els últims anys. Per això ha demanat paciència al veïnat i s'ha compromès a fer un canvi a l'espai en els pròxims mesos. Des de l'entitat esperen que es presenti un projecte sòlid i afegeixen que s'hauria de pacificar el carrer Aribau perquè pateixen la contaminació acústica i sonora dels vehicles que hi circulen. Anem cap al litoral perquè les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. La previsió és que un cop a DIF acabi la construcció de l'escullera a tocar de les vies del tren, prevista a les acaballes d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir els treballs. Badalona no podrà comptar aquest estiu ni amb la platja de la Barca Maria ni amb el tram afectat per les obres del Pont del Petroli, el qual quedarà avalisat. Igualment, la temporada de platja començarà el 30 de maig i ho farà amb un augment dels equipaments, com ara els mòduls de salvament, que passen de 6 a 9. Així ho ha explicat el cap del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, Enric Canar.
3: Bé, doncs aquest any doncs afegim els 6 mòduls de salvament que hi havia doncs, l'any passat, en afegim 3 més, un al pont de Motiferreta, a la platja del Coco i a la platja dels Pescadors. Uh-huh. Mantenim les 11 línies de vida, els 6 mòduls de lavabos.
0: Canar ha aprofitat per reivindicar la falta de sorra. Assegura que des de l'Ajuntament s'han fet moltes peticions al Ministeri Espanyol, però que encara no han obtingut resposta. El responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament ha apuntat que es tracta d'un factor que és imprescindible per garantir la seguretat del bany. A més, l'Ajuntament col·locarà 5 baranes repartides per totes les platges, a la del Coco, 2 a la dels Pescadors i 2 més a la del Pont d'en Botifarreta. També s'instal·laran 3 pèrgoles d'ombreig de 5x5 que serviran de refugi climàtic. Així mateix, hi haurà 7 guinguetes en lloc de 8, ja que a la Barca Maria no s'hi podrà muntar per les obres. Per la seva banda, es mantenen els serveis de socorrisme i també de cadira amfíbia. I els professionals del sector social es mostren prudents amb l'equiparació salarial anunciada pel govern. Després de l'anunci de la Generalitat d'incentivar les empreses del sector social per igualar els sous als dels treballadors públics, professionals del sector es mostren optimistes amb la mesura, però amb certa prudència, ja que diuen arrosseguen més d'una dècada de reivindicacions. En Jordi Blanc i Carlos Martínez, de la plataforma laboral del sector de la discapacitat, explicaven la seva reacció al programa Badalona 360.
4: Cal que a l'hora de fer-se efectiu, doncs, aquestes promeses i aquests escrits i aquests decrets, aquestes signatures que han signat sindicats majoritaris, govern i patronals, doncs, es facin efectives.
5: Això ho estan signant ara, però està aprovat des de 2023. En el nostre sector, des de 2016, no ha hagut pujades ni d'IPC ni de res. portem amb el mateix salari fa 10 anys.
0: El sector necessitarà més treballadors durant els pròxims anys a causa del creixement demogràfic i la major demanda de serveis, però manté una bretxa salarial del 24% insostenible, en paraules del president Salvador Illa. A la nostra ciutat hi ha diverses entitats a veu de referència en l'àmbit de la discapacitat, com Espanin, la Fundació Badalona Capaç o Deixem de ser Invisibles. Minuts i arribarem a 8:45 del matí. La periodista badalonina Esther Vera qualifica de sorprenent haver estat guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació 2025. D'aquesta manera, la Generalitat reconeix la seva contribució a consolidar el diari Ara, del qual és directora, com una de les capçaleres catalanes de referència. A la gala d'entrega se celebra aquest vespre, per cert, a Sabadell. Vera assegura que rep el guardó amb molta il·lusió, sobretot al veure, diu, l'alegria dels companys del mitjà. Remarca la bona feina feta al llarg dels últims 30 anys i també parla dels seus inicis a Ràdio Ciutat.
6: El reconeixement, home, la veritat és que jo he treballat molt. Aleshores, porto més de 30 anys a l'ofici i ja vaig estudiar treballant. Per tant, vaig començar, mira, a Ràdio Ciutat de Badalona, quan era molt jove, que no estava ni estudiant la carrera. I després, doncs, he treballat en ràdio, en tele, en premsa. I, bueno, doncs és un reconeixement, potser, a haver fet molta feina, haver treballat, doncs, molt i amb uns estàndards d'intentar fer les coses bé.
0: El jurat també ha destacat la trajectòria del diari des del seu naixement, l'any 2010, i també el paper pioner que ha tingut a les subscripcions digitals i el cobrament per continguts en línia. Vera afirma que està sempre connectat, és el més cansat del periodisme, però que el més difícil és comptar amb uns companys de redacció que caminin en la mateixa direcció.
6: Que nosaltres podem fer és observar, analitzar, explicar i posar en context, i nosaltres no fem la història. Nosaltres expliquem. El més difícil és tenir una redacció i tenir un equip que vagi sempre en la mateixa direcció. És a dir, la gent s'ha de sentir suficientment lliure com per fer la seva feina i per defensar els seus temes, i alhora han de tenir com una melodia comuna.
0: Esther Vera assegura que la velocitat és l'enemiga del periodisme, però que cal tenir capacitat de reacció. El més important, recalca, és donar valor afegit a les informacions que dona un mitjà de comunicació. Anem a Plana Cultural.

0: Lluís Marcó ens acosta l'obra del poeta Màrius Sampere. Ho fa en el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, que aquest dimarts acull al Museu Tàpies dins del Festival Barcelona Poesia 2026. La cita coincideix amb el centenari del poeta de Santa Coloma de Gramenet. L'actor badaloní, acompanyat de la pianista Sara Justi, creen un diàleg que servirà per viatjar per la poesia més espiritual de Sampere. Serà un recital poètic, però també un concert que transitarà entre la ironia i el desig d'entendre la complexitat humana. No ens espereu, poesia de Màrius Sampere serà aquest dimarts a les 6 de la tarda, i tot i que l'entrada és gratuïta, cal fer reserva prèvia, ja que l'aforament és limitat.
1: Badalona Matí. Som aquí.
2: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 a 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
3: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
4: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
5: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Badalona Matí. Esports.
0: Ramon Duran, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Comencem els esports parlant d'aquesta pista dels Carmelites de Badalona, que ha estat batejada amb el nom de Miquel Àngel Forniés.
7: Correcte, una pista ubicada a, com deies, als Carmelites, i que ja és una realitat, no? Entre els assistents per omplir i per inaugurar aquesta pista, doncs hi van ser Josep Maria Margall, Miquel Nolis o Jordi Cairó, que van ser tres representants dels més de 150 assistents que van omplir el pati dels Carmelites aquest dissabte en un acte ple de bàsquet i de moltes batalletes. La jornada va estar organitzada per la plataforma Juguem a Bàsquet, amb el José Ita al capdavant. El bateig de la pista va arribar amb una placa metàl·lica amb el nom del fotoperiodista que es va posar a la paret, i va culminar amb una taula rodona moderada pel nostre company Xavi Ballesteros, que va comptar amb la presència del Josep Maria Margall, Miqui Forniés i Ferran Lavinia. Ho expliquen el Miqui Forniés, el matraco Margall i també el periodista Xavi Saissó. Escoltem-los.
8: Mai hauria pensat veure tanta gent coneguda, tanta gent que aprecio i que estan dintre del món del bàsquet, que són de Badalona i que han vingut aquí a aquest acte, que per mi és el més gran que m'han fet fins ara.
9: Els Estats Units estaven molt lluny, ara està a la vora, però abans deies, hòstia, Estats Units. Va ser dels primers que va agafar la maleta, la càmera i cap allà.
10: Sempre ens ha intentat ajudar, sempre ha sigut una persona molt propera, i jo crec que això és amb el que ens hem de quedar, no? És un personatge que mereix tot això que s'ha viscut avui aquí i molt més, perquè el Miqui, pues, sempre serà això, el Miqui Forniés, amb Q,
7: Doncs també es va aprofitar per inaugurar el Museu de Samarretes del gran Josep Zamorano, que en compta amb més de 1.500 en la seva col·lecció i que va voler exhibir-ne una petita mostra.
0: I també parlem, Ramon, del cap de setmana passat, que es va tancar la fase regular de les lligues de primera i segona catalana. Explica'ns com ha anat.
7: I en aquest cas, els conjunts de Badalona van tancar la fase regular perquè hi haurà play-off, descens, etc., i no hi prendran part, però jo diria que, sobretot per la unificació, ja fiant el sentit positiu, perquè l'objectiu principal era la permanència. Es va tancar la lliga de la primera catalana, la unificació ja fia ho va fer amb un triomf contundent contra el Parc de Sabadell per 3-0, i l'equip de Jordi Souto ha finalitzat el campionat amb un meritori desè lloc, amb 41 punts, que han permès al conjunt badaloní poder complir sobradament amb aquest objectiu principal d'aconseguir la permanència. Els badalonins, que ara mateix disposen d'unes quantes setmanes per poder acabar d'ajustar una plantilla que de cara a la temporada vinent, amb més experiència, pot fer encara un altre pas endavant en aquesta categoria tan exigent. Per la seva banda, la segona catalana, hem de parlar del Lloreda, perquè també va posar cloent del campionat, va ser amb un triomf contra el Martorelles per 1-0. Ha estat una temporada amb alguns altibaixos del conjunt de Carlos Cuevas, que s'ha quedat en el vell mig de la classificació amb 41 punts, pràcticament a la mateixa distància entre el play-off i també del descens. Un Carlos Cuevas que continuarà dirigint el Lloreda el pròxim curs i la intenció és poder lluitar per una de les 5 primeres posicions per poder disputar les eliminatòries d'ascens que enguany se'ls ha escapat. Mm-hmm.
0: I també parlem, Ramon, del pickleball inclusiu, perquè divendres passat la Fundació Barça i l'Institut Goodman van acabar aquestes jornades que tenen com a objectiu acostar l'esport als joves que estan fent rehabilitació al centre, la Goodman.
7: I hem de recordar, ho fèiem ja també fa uns quants dies, que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el bàdminton. Es juga en una pista petita amb una pala sòlida i una pilota de plàstic perforada. Es pot jugar individualment o en doble i destaca perquè és fàcil d'aprendre, dinàmic i apte per totes les edats. El material de baix impacte i la mesura del terreny de joc ajuda que les persones amb mobilitat reduïda el puguin aprendre i practicar. Precisament divendres passat va ser el darrer entrenament del grup on van estar acompanyats del club Vila Pokeball de Sabadell, que va donar més dinamisme a l'activitat. Escoltem a Miquel Martí, professor de l'activitat, que ens explica com han anat millorant els seus alumnes.
6: Sí, és molt gratificant veure l'evolució de tots els nens, que m'agrada molt explicar-los pues, des de la tècnica de com agafar la pala fins al desenvolupament del joc i que siguin capaços d'agafar autonomia, autoconfiança, socialització.
7: Per implicar el projecte i donar més visibilitat als educadors de l'Institut Goodman, van anar a diferents escoles per fer sessions dirigides de pickleball i entendre com viuen l'esport les persones amb mobilitat reduïda. La Coco ens explica com va ser l'experiència al seu institut.
11: Ells van venir al meu institut a fer una classe de pickleball, pues, a explicar-nos pues, com als meus companys com funcionava, què era, i pues, van fer una classe i ens van ensenyar a treure, a passar i coses així.
7: Una proposta solidària, no?, que busca millorar el benestar emocional dels infants amb malalties greus o discapacitat mitjançant teràpies innovadores i apropar l'esport als més joves.
0: Gràcies, Ramon.
7: A tu.
0: Fins després. Sílvia Llamas, bon dia.
12: Bon dia.
1: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia, que és per una dona imparable, que no poden amb ella.
12: Doncs sí, Shakira ha protagonitzat la portada de molts portals digitals ahir i avui encara hi és, perquè l'Audiència Nacional ha ordenat a l'Agència Tributària retornar més de 55 milions d'euros. A la cantant han considerat que no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el tribunal estima el recurs presentat per l'artista i l'anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011, tal com exigeix la llei que determina com tributar per l'IRPF. L'agència tributària ja ha explicat que recorrerà la sentència i l'elevarà al Tribunal Suprem. La defensa de la colombiana, per la seva banda, doncs, ha criticat la decisió judicial que la decisió judicial s'hagi emès després d'un calvari, diuen, de 8 anys, i ha assegurat que el procediment ha suposat un desgast inacceptable per la cantant.
0: Sí, desgast, però que ara Hisenda, que estem en plena campanya de la renda, no? Tu imagina't que et retornin 55 milions d'euros, ja ens han vist prou a tu i a mi,
12: Sí, és veritat que els va haver de pagar en el seu dia.
0: Sí, clar,
12: vull dir
0: clar.
12: Que si ens retornen això Hisenda, potser ja no ens tornem a trobar tot.
0: Per això et dic que ja ens han vist prou. Va, què més és notícia avui? Fora bromes, Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran avui l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra. De fet, ho havien de fer primera hora del matí.
12: Sí, l'escenificació del pacte pressupostari arriba després d'un acord pel tren orbital que ha estat cabdal per desencallar la negociació. Republicans i socialistes també han acordat reforçar amb 527 milions l'Agència Tributària de Catalunya, a més d'ultimar un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Amb aquest aval, la previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. Tot això, si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula una unitat de disciplina d'habitatge amb rang de direcció general, la retirada de l'ERA Aeroport i una taxa del 2% a fortunes superiors als 100 milions d'euros. Com deies, previsiblement el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmarà l'acord pressupostari avui mateix amb el president Salvador Illa. La comissió bilateral Estat Generalitat serà l'encarregada demà, dimecres, a Madrid, de donar garanties de compliment dels acords amb els republicans que depenen del govern espanyol. D'aquesta manera es tancarà el pacte pels comptes amb els republicans abans d'actualitzar-lo amb els de Jéssica Albiach.
0: I els alcaldes metropolitans que veuen en el tren orbital una aposta per la dignitat de la segona corona.
12: Així és, els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per impulsar la línia orbital ferroviària que ha de connectar 6 comarques des de Mataró a Vilanova i la Geltrú i sense passar per Barcelona. El projecte s'ha presentat a Sant Sadurní d'Anoia, on el seu alcalde Pere Bernet ho veu com una aposta per la dignitat, diu, del territori més enllà de Barcelona. Els alcaldes aplaudeixen que es pugui trencar amb la lògica radial de les infraestructures allunyada de les necessitats actuals de la ciutadania. Amb tot, reclamen que això no faci oblidar les inversions a la xarxa de rodalies actuals perquè deixi de ser un mal de cap als usuaris que cada dia utilitzen el tren per desplaçar-se.
0: I el ministre Álvarez afirma que hi ha entre 10 i 20 espanyols a la flotilla per Palestina retinguts per l'exèrcit d'Israel.
12: Així és, segons ha detallat en una roda de premsa a Madrid, la missió on hi ha 23 catalans ha sigut interceptada per les forces israelianes prop de Xipre, una acció que el govern espanyol considera totalment il·legal. El ministre d'Exteriors ha lamentat que l'abordatge sigui una nova violació, diu, del dret internacional apenas 15 dies després de l'anterior intercepció. Álvarez ha convocat aquest dilluns al matí l'encarregada de negocis d'Israel a Madrid per traslladar-li la protesta formal i enèrgica pels fets.
0: I els docents bloquegen, ho van fer ahir, l'accés a la Sagrada Família en un nou dia de vaga educativa al barcelonès.
12: Així és, era ahir dilluns que els docents van fer una seguda davant la façana del naixement de la Sagrada Família i van col·locar taules i cadires per recrear una aula en una acció de protesta davant el desplegament dels Mossos d'Esquadra. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 450 persones han participat en aquesta protesta, que s'emmarca, com dèiem, en una jornada de vaga al barcelonès i en l'inici d'una nova setmana d'aturades al sector educatiu. Avui estan tenint lloc al Maresme i Vallès. La protesta ha impedit que el temple obrís portes a les 9 del matí, com estava previst, i retornarà els diners als visitants que havien comprat entrada. Cap a les 11, els docents han aixecat la protesta per donar pas a la manifestació prevista a les 12 als Jardinets de Gràcia.
0: Demà dimecres els sindicats tenen una reunió amb el Departament d'Educació a veure com va. I no deixem el tema de l'educació, si més no, perquè hi ha una reducció del preu universitari per les famílies monoparentals. Finalment ho han aconseguit.
12: Així és, el curs vinent els fills de famílies monoparentals podran accedir a les universitats públiques amb el 50% de reducció del preu o de manera gratuïta, depenent de la categoria en què estigui la família. Ho ha anunciat aquest dilluns el Departament de Recerca i Universitats després que la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ho hagi aprovat. Això les equipara a les famílies monoparentals a les famílies nombroses. El Consell Interuniversitari ho ha aprovat a proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha celebrat la decisió i ha dit que dona resposta a una reivindicació històrica de les famílies monoparentals.
0: Doncs sí. I Salut diu que els catalans aïllats per antivirus a Madrid podrien tornar al juny per acabar la quarantena aquí a Catalunya.
12: Sí, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha obert la porta a que els 5 catalans que viatjaven al creuer amb un brot d'antivirus i que es troben a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid fent quarantena puguin tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que se'ls ha fet una prova PCR a Madrid se'ls ha de fer una nova prova PCR a Madrid i que si donen negatiu podran començar un règim de visites. Ha indicat que més tard, a partir del 7 de juny, com dèiem, és quan es podria plantejar que tornessin a Catalunya a fer aïllament domiciliari o a l'Hospital Clínic, un extrem que s'ha d'acabar de decidir ja que el protocol es va revisar.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, convoca el Congrés del Partit Popular Català per al pròxim 27 de juny.
12: Així és, ho ha anunciat Núñez Feijóo en la reunió de la Junta Directiva Nacional aquest dilluns a la seu de Gènova. Els populars catalans van celebrar el seu últim congrés l'any 2018, quan Alejandro Fernández va ser escollit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a convocar el conclave, però la direcció nacional va decidir ajornar-ho davant la convocatòria de les eleccions generals per l'any següent. La convocatòria del congrés del PP català arriba després de les eleccions a Andalusia i busca que el partit fixi l'estratègia i la direcció postprocés.
0: I Barcelona impulsa el primer pla antiracista amb accions per combatre el racisme estructural i la discriminació. A veure, explica'ns això.
12: Sí, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dilluns el pla antiracista de Barcelona 2026-2036. Està dotat amb 3,4 milions d'euros. El pla vol garantir una igualtat real i efectiva de drets i preveu un centenar d'accions, com ara revisar pràctiques i processos administratius, formar el personal municipal en antiracisme i un protocol específic contra la discriminació racial en l'accés a l'habitatge. A més, es promocionarà la diversitat en la plantilla municipal i s'inclouran clàusules de contractació amb perspectiva intercultural i antiracista. Collboni ha destacat que a Barcelona hi conviuen fins a 183 nacionalitats i ha afegit que tanmateix la diversitat per si sola no garanteix la igualtat. Perquè sigui una fortalesa de Barcelona, ha dit, s'ha d'acompanyar, defensar i protegir.
0: I en internacional, avui trobareu a la premsa que la policia investiga com a crim d'odi un tiroteig en una mesquita de San Diego.
12: Sí, un tiroteig al centre islàmic de San Diego ha acabat amb 5 morts, entre ells dos dels sospitosos del tiroteig. No s'ha revelat la identitat dels presumptes autors, només que tenen 17 i 19 anys i que sembla que s'haurien suïcidat. La policia local està investigant el cas activament com un crim d'odi, segons ha explicat el cap de la policia local. Segons han pogut saber, hi havia escrites les paraules discurs d'odi islàmics en una de les armes. Una de les víctimes és el guarda de seguretat de la mesquita i, segons les autoritats, la seva intervenció ha estat clau per prevenir més morts.
0: I també que troben els cossos dels 4 submarinistes italians que van morir dijous a les Maldives.
12: Així és, s'han localitzat els cossos d'aquests 4 italians que van morir dijous, juntament amb l'instructor, en un accident de busseig mentre visitaven una cova submarina a les Maldives. Les Forces de Defensa Nacional de les Maldives han confirmat la troballa dins d'una cova a 60 metres de profunditat, fet que complica la seva recuperació. Hi ha un 6è submarinista mort, que és membre de l'exèrcit de les Maldives, que va morir a l'hospital dissabte després d'haver participat a l'operació de cerca i recuperació dels cadàvers.
0: Anem a xarxes socials. Què tenim?
12: Doncs tenim que l'alcalde Xavier García Albiol ahir a la tarda feia una publicació a la xarxa X que deia que acaba de signar el nou contracte de neteja viària i recollida de residus. Diu, 16 anys després, Badalona ja disposa d'un nou servei amb un canvi que serà espectacular i que començarà a veure's durant la segona quinzena de juny. Em vaig comprometre i ho hem complert. Els comentaris... M'ha fet una mica de gràcia que li diuen un altre cop s'ha signat això, clar, perquè com s'ha anunciat tantes vegades, sí, que arribava aquest contracte de neteja, la gent no té clar doncs ara, aquest dilluns, s'ha signat, i en principi, segons l'alcalde, durant la segona quinzena de juny, jo entenc que ja es començarà a veure als carrers aquest canvi del que parla el govern.
0: Doncs estarem al cas. Alguna altra
12: estarem
0: cosa?
12: Estarem pendents, sí. Des de l'Associació de Veïns de Morera expliquen que han preparat una guia senzilla perquè qualsevol persona a la ciutat pugui confirmar la presència d'un habitatge d'ús turístic il·legal al seu barri, diuen, i denunciar per contribuir a aturar
0: els pisos turístics
12: il·legals. Il·legals. Diuen, ja fa 14 mesos que esperem que entri en vigor la prohibició dels habitatges d'ús turístic que el govern va prometre, però mentrestant continua concedint llicències. És veritat que el govern va parlar d'aquesta prohibició que arribaria en breu, de moment no s'ha anunciat, i com veieu, doncs des de l'Associació de Veïns de Morera fan una petita guia perquè aquells veïns que pateixin habitatges d'ús turístic il·legals a Badalona, doncs ho denunciïn i es comptabilitzin aquests pisos il·legals.
0: Anem a la proposta cultural.
13: Què no et pots perdre?
0: Déu-n'hi-do, avui, no?
12: Déu-n'hi-do. Ens avancem a divendres, sí. Perquè divendres tinc una altra cosa preparada que suposo que ja sospiteu, però bueno, que
0: millor
12: ja us
0: que
12: explicaré.
0: Aquesta?
12: És molt reconegut. Bueno, ja t'ho explicaré. Vinga, però fem aquesta.
0: Sí,
12: Fran
0: sí,
12: Perea.
0: Sí.
12: No, jo no sabia que seguia en actiu. Doncs
0: mare
12: sí,
0: meva.
12: Torna als escenaris aquest 2026 amb la gira El Hombre Invisible.
0: Uh-huh.
12: Una
0: que és
12: gira...
0: el que ha estat aquests anys. Aquests anys ha estat l'home invisible.
12: Aquí has estat bé. La gira té el mateix títol que el seu últim disc i podreu escoltar cançons com aquesta.
0: A veure.
12: Escoltem.

0: Bé, doncs està molt bé. A 8:45 de divendres, no em deies?
1: Divendres.
0: A la 2 de l'Apolo, el correcte. Fran Perea, amb aquest... com es diu la gira? L'Hombre Invisible. Jo, clar, es conec que l'Uno más Uno son siete,
1: sí.
0: I jo crec que no en conec cap més d'ell.
1: I la xica de l'habitació de al lado.
0: Sí, potser aquesta em sonaria. Bé, en tot cas, doncs ja sabeu, si voleu, sou nostàlgics i voleu recordar a Fran Perea, doncs aquest divendres teniu aquesta oportunitat. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Badalona Matí.

0: I anem al repàs de les principals notícies del dia. Badalona dona llum verda a la creació d'una trama urbana supramunicipal i ho fa de precet amb Sant Adrià amb la intenció d'afavorir l'activitat urbana i econòmica de tots dos municipis.
1: El govern defensa que aquest pas impulsarà projectes com el Pla de Barris, el Catalunya Media City o la instal·lació d'una seu d'Inditex a Sant Adrià, entre altres. La proposta compta amb l'aval de tots els grups municipals badalonins, tret de Guanyem, que considera que es camufla el benefici de grans multinacionals sota un aparent col·laboració entre localitats.
0: I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament de proveïdors al 2025.
1: Sí, consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments.
0: El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde destaca que la ciutat en surt millor parada que Barcelona en l'Hospitalet, Mataró o altres municipis si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants.
1: I avui comença el judici contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per manipular dietes de desplaçament. En total, la Fiscalia calcula que l'import defraudat supera els 45 euros i considera provat que l'acusat actuava amb voluntat d'obtenir un benefici econòmic.
0: Els veïns del número 5 del carrer Canigó ja han aconseguit els crèdits per iniciar la rehabilitació del seu edifici 2 anys després de l'esfondrament que va provocar la mort de 3 persones.
1: I el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals. Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència.
0: Per cert, que les obres de la platja de la Barca Maria acabaran també passat l'estiu. La previsió és que un cop a DIF acabi la construcció de l'escullera tocada a les vies del tren, prevista a finals d'agost, la Generalitat comenci les obres de reconstrucció del passeig marítim.
1: I els professionals del sector social es mostren prudents amb l'equiparació salarial anunciada pel govern després de l'anunci d'incentivar les empreses del sector social per igualar els sous als treballadors públics. Professionals del sector es mostren optimistes però prudents.
0: Gràcies, Tuti. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I anem ara al repàs de continguts. Comencem, com sempre, pel sumari del Badalona Matí. Sílvia.
2: Sí, Núria, avui començarem parlant de la vaga en l'àmbit educatiu. Com sabeu, ahir va ser una nova jornada en el territori del barcelonès i nosaltres volem saber com va anar aquí al nostre territori i com avancen les negociacions amb la Generalitat. Per això tindrem a l'estudi a la Maria de la Fuente, de representant del sindicat USTEC al barcelonès. També avui parlarem amb veïns del GORG que han denunciat contractes de lloguer abusius per part del propietari dels pisos, un fons d'inversió. Asseguren que pateixen desperfectes i que des de la propietat no els hi donen cap resposta. Vindran acompanyats amb el Sindicat d'Habitatge de Badalona i ens explicaran el seu cas. I també avui tindrem l'oportunitat de parlar amb la companyia de dansa Dynasty Company, que és una companyia de Sant Adrià de Besòs que s'han classificat per representar Espanya al campionat mundial que se celebrarà als Estats Units aquest estiu. Parlarem amb ells a veure de quina manera s'estan preparant per aquest viatge.
0: Doncs tot això i molt més aquí al Badalona Madrid des d'ara i fins a les 12. Gràcies, Sílvia. Avui és dimarts i per tant avui és dia de Minut 91 a Televisió Badalona. Ramon.
3: Doncs avui el gran protagonista de Minut 91 a Televisió Badalona serà el juvenil del Club Futbol Badalona, que va tornar a aconseguir un any després del descens recuperar la màxima categoria de juvenils, la Divisió d'Honor. Per tant, va ascendir dissabte després de guanyar 1-0 a l'Adam B. Necessitava un punt, en va sumar 3, i l'equip de José Ríos, que la temporada que ve competirà a la màxima categoria de juvenils. Avui podrem departir amb l'entrenador, amb el José Ríos, que serà el convidat a Minut 91, i per tant gran part del programa anirà destinada doncs, al protagonisme d'aquest juvenil que fa 2 anys, recordem, doncs, ens va brindar aquella temporada amb aquella final a 4 de la Copa del Rei. Difícil de repetir, però que la temporada que ve estarà, com dic, a la màxima categoria. A més, molt de futbol, amb la victòria del Badalona al camp de l'Hospitalet, la del Ona Sant Adrià, doncs, en aquest primer partit de la final per intentar ascendir a Primera Federació amb aquest 4-1, sembla que ho té bastant avançat, i també altres sorpreses. Avui que tindrem avui a Minut 91, segurament amb notícies potents.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents per no perdre-nos-les, que a vegades és complicat això.
3: Vinga,
0: que vagi bé.
3: Fins ara.
0: Adéu-siau. I tampoc ens perdrem doncs, a tota la informació que ens aportaran els companys. Emma Teixidor, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs avui ens aproparem fins al Centre de Cultura Tradicional de Canyadó, on hi fan la 21a edició de la jornada d'alumnes per reflexionar a l'entorn de l'impacte de les xarxes socials en l'àmbit emocional dels més joves. També anirem fins al Banc de Sang i Teixits amb la seu que tenen aquí a l'Hospital Germans Trias i en Pujol, en aquest cas perquè el Banc de Sang ha fet una crida per primera vegada per demanar als donants habituals que alternin la donació de sang i la de plasma. I de cara a la tarda, doncs, dues propostes, l'una que es fa al Museu Tàpies, en el qual doncs, hi ha una lectura de poesia a càrrec del lector badaloní Lluís Marco, però en aquest cas recitant poesies de Màrius Sampere, el colomenc del qual aquest any se'n celebra el seu centenari. I també estarem pendents doncs, aquest vespre perquè s'otorguen els Premis Nacionals de Comunicació 2025, en el qual doncs, hi ha personalitats també del nostre territori, en aquest cas la badalonina Esther Vera, el també colomenc Justo Morinero, però que també vam descobrir que va viure aquí a Badalona, i també doncs, que sapigueu que estarà presentat aquest acte per les Mamarachi, entre les quals hi ha una badalonina, Laura Fa.
0: Molt bé, doncs gràcies, Emma, que vagi bon dia.
4: Bon dia.
5: Badalona, les 9 del matí.

0: I nova jornada de vaga avui dimarts en l'àmbit educatiu, aquest cop al Maresme i al Vallès. Els sindicats catalans convocants continuen rebutjant l'acord entre el Departament d'Educació, Comissions i UGT, el qual van qualificar d'insuficient i per això han planificat aquestes múltiples jornades de vaga des d'ara fins a finals de curs. Aturades que tindran el seu punt àlgid durant aquest mes de maig i juny, quan les escoles catalanes faran fins a 5 dies de vaga amb 17 aturades distribuïdes per zones i també per jornades. Tot plegat acabarà amb una altra vaga general el dia 5 de juny, si és que s'arriba a aquest escenari. Demà dimecres els sindicats convocants tenen cita amb el Departament d'Educació i avui en volem parlar de tot plegat amb la Maria de la Fuente del sindicat USTEC. Què tal? Molt bon dia, Maria.
1: Molt bon dia. Com esteu?
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Preguntaves com estem nosaltres, molt bé. I vosaltres, després d'aquestes setmanes intenses, com a mínim?
1: Bé, comencem a estar una mica cansats i cansades, però com que aquesta situació també ve d'una situació

0: evidentment suposi unes millores tant laborals com en quant a recursos per atendre la inclusiva, sobretot perquè els necessitem com una mesura d'urgència, tal i com va passar a la pandèmia, que es va contemplar unes mesures d'urgència amb data 1 de setembre. Doncs estem reclamant el mateix, no? Ara mateix l'educació pública requereix unes mesures d'urgència, aleshores totes aquestes mesures que estan dintre de l'acord necessitem que es comencin a aplicar a 1 de setembre i que es millorin, perquè ara mateix parlen de 1.000 dotacions, però és que això suposa 0,33 dotacions per centre de tota Catalunya.
1: Això si parlem de la inclusiva, eh?
0: Si parlem de la inclusiva. I reclamem també que parlem de les condicions salarials, perquè estem a la cua de l'estat espanyol i realment és urgent perquè el cost de la vida puja per tothom.
1: Quines són les dotacions, diguéssim, per fer front a l'escola inclusiva que sol·liciteu? Quina és la línia vermella?
0: Sí. Bé, estem dintre d'una negociació, no? El que volem són recursos suficients a tots aquells centres que, evidentment, tampoc les casuístiques de tots els centres són iguals, no? Per exemple, a primària, doncs, la figura de la mestra d'audició i llenguatge és molt més necessària que en un centre de secundària, de la mateixa manera que les integradores socials i les educadores socials fan diferents feines segons l'entorn o si és primària o secundària. Això també és un tema que encara no... Vull dir, hi ha moltes situacions particulars i, a més, el que sobta també és que com aquest decret de direccions i aquesta autonomia de centres s'aplica alhora que els directors puguin decidir sobre el seu personal però no sobre els recursos que poden tenir. Realment el centre no pot decidir si li va millor una educadora social o una tècnica d'integració social i veu... Això són coses que encara s'han d'anar com modelant, però sobretot necessitem personal d'atenció educativa i orientadores a tots els centres.
1: Heu denunciat reiteradament l'absoluta falta de voluntat, dieu, negociadora per part de la Generalitat, però el cert és que sí que hi va haver una negociació, tot i que amb comissions i amb UGT. Per què amb USTEC i amb altres sindicats doncs el departament no va proposar aquesta trobada d'inici, no? No sé si ara ja, a dia d'avui, us ha fet arribar alguna proposta.
0: Bé, hauria de fer-la arribar avui. Recordem que avui havia de ser la mesa, però que l'han ajornat, crec que per la signatura de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fet que també en denunciem, hem fet una apel·lació als partits que han de signar acords en quant als pressupostos perquè es comprometin a contemplar millores per l'educació pública perquè realment són necessàries i...
1: En aquest sentit han dit que recullen tant Comuns com Esquerra les vostres reivindicacions però que no es comprometen a incloure-ho en els comptes del 2026.
0: Exacte, demanem una mica, estem fent una ronda de contactes per... ahir vam enviar una carta als diputats i diputades del Parlament per tal que es comprometin i perquè realment és una qüestió prioritària en aquest país, els serveis públics. I en quant a lo de l'acord, l'USTEC no ens hem aixecat mai de la mesa de negociació. Vull dir, nosaltres vam participar a l'elaboració d'aquest pla, sobretot en la matèria d'inclusiva, que és l'únic àmbit en el que vam poder avançar.
1: En el pla finalment acordat o rubricat en comissions UGT, vosaltres també hi éreu.
0: Ells van proposar van fer una proposta que nosaltres vam intentar millorar, vam fer aportacions entenent com un procés de negociació. Què va passar? Que de sobte el departament va deixar de convocar la mesa que havia de convocar i a la següent, miraculosament, ja estava enllestit aquest pacte que insisteixen que no es va signar pel darrere perquè l'Ostec hi era al davant, evidentment hi érem al davant, no vam signar, però que evidentment estava negociat a les esquenes, no? Aleshores, per la nostra part, tenim una voluntat de negociadora, d'aconseguir millores, d'arribar a un consens, però les propostes han de tenir primer, cara i ulls, han de ser que realment responguin a les demandes i necessitats del sistema i sobretot que sigui acceptada i consensuada amb el gruix del col·lectiu, que és molt nombrós, és molt divers i que hi hem d'estar d'acord totes.
1: Una altra, diguéssim, de les demandes que hi ha sobre la taula és aquesta millora de condicions laborals, no? Amb comissions i UGT es van pactar unes determinades millores que afecten aquest complement, no? I que afecten també, diguéssim, al pagament que es fa per aquesta assumpció de colònies, no? De les sortides i colònies en l'àmbit escolar. Per què valoreu, no? O es valoren d'insuficient per part del sindicat USTEC? Quines

0: millora laboral a la qual preteneu optar?
1: Bé,
0: o com d'insuficients són aquestes?
1: És que hauria de, com a mínim, apropar-se a revertir la pèrdua de poder adquisitiu que patim. El nostre salari no es toca des de fa 20 anys. Per tant, l'únic que reclamem és que davant la, a més, l'augment de tasques i responsabilitats i complexitat a l'aula es reconeguin de manera salarial també, per poder revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu. En quant a les colònies, doncs és que surten a menys de 3 euros l'hora el que ens ofereixen, i a més només a dos docents. Dos docents és el mínim per la normativa actual per acompanyar en una sortida. Ja no parlem de colònies. Només en una sortida ja cap grup, per minso que sigui, pot sortir a menys de dos docents. Per tant, és que és molt, molt, molt, molt de mínims. I realment, parlant amb companyes, ahir fèiem aquesta reflexió que els 3 dies que marxes de viatge no són 3 dies. Vull dir, hi ha tota una feina prèvia també, i és bueno, realment aquí tenim un tema que donaria per molt.
0: La jornada de vaga general, una de les que hi ha previstes, citada pel dia 5 de juny, se situa 4 dies abans de les proves de les PAU de la selectivitat, no?, que comença justament el dia 9 de juny. Afectarà d'alguna manera les proves aquesta vaga o les anteriors aturades? Els estudiants catalans, no sé si estan neguitosos, no?, respecte a això. O bé, poden deixar d'estar-ho, en qualsevol cas?
1: No ho poden deixar d'estar-ho. La realitat és que, però perquè nosaltres tampoc no podem. La realitat és que nosaltres ens estem organitzant de manera horitzontal en assemblees, per tant, les mesures següents, si ara no arribem a un acord, seran consensuades per part de tot el col·lectiu. Entenem les dificultats i reptes que presenten també per l'alumnat les nostres mobilitzacions. Entenem que es poden veure com un greuge cap a ells, però és que realment la nostra lluita també, i sobretot, és per millorar el sistema d'educació pública per tothom, per ells també.
0: Un calendari de mobilitzacions i aturades, el que està complint el qual doncs, s'ha arribat a través d'aquesta consulta feta el passat mes d'abril, en la qual hi van participar més de 31.000 docents, el 90% del professorat que va participar es va decantar precisament per aquest calendari de mobilitzacions, no? Avui, deia abans, hi ha vaga territorialitzada a la zona del Vallès, no?, després de, i també del Maresme, després de la convocatòria d'ahir que afectava el barcelonès. Quin va ser el seguiment de la vaga d'ahir que es va fer aquí, a la ciutat de Badalona?
1: Doncs no tenim les xifres encara, però divendres, per exemple, els territoris més o menys són bastant iguals. A Lleida, divendres passat, vam tenir un 50% de seguiment. Entenem també que les vagues territorialitzades tenen un seguiment una mica inferior, però bé, ahir també, tot i la pluja, vam demostrar a Barcelona que són moltes les docents que estàvem allà, per tant, estàvem fent vaga, i també amb l'acció que vam fer a la Sagrada Família. Per tant, encara comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc a aquesta mesura recentment, bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris als centres, o fer realment el mínim que recull les nostres funcions i deixar de regalar hores.
0: Per tant, les escoles de Badalona deixen de fer sortides i colònies ja aquest curs?
1: El curs següent, sí.
0: De cara al curs
1: vinent. Si no es reverteix la situació, les escoles han acordat que no.
0: Tant públiques com privades?
1: Estic parlant de la pública, les privades. No.
0: Aquest curs, si hi ha sortides o colònies previstes, sí que es faran?
1: Sí, en principi sí. L'únic que hi ha certs centres, no sé si a Badalona, però arreu de Catalunya hi ha centres que tenien programades sortides i colònies en els dies de vaga, i alguns doncs s'han vist afectats també per aquesta mesura.
0: Han anul·lat. De fet, aquesta decisió, la de no fer sortides i colònies com a mesura de pressió de cara al pròxim curs, ha fet caure ja en més d'un 54% les reserves a les cases de colònies, i novament ha generat també cert malestar entre famílies, entre alumnes, també el sector, no?, que calcula que això pot acabar provocant mínim 1.000 acomiadaments, i asseguren que ells també, doncs, formen part de l'educació. Han parlat directament amb aquesta part del sector educatiu, diguéssim, dedicat al lleure?
1: Amb la patronal no, però també és curiosa la postura del departament que diu, no, va sortir la consellera Niubó dient que no deixaria caure el sector del lleure, quan precisament les companyes del lleure estan en vaga també des d'abans que nosaltres, perquè tenen una situació totalment precaritzada, no? Parlen de 1.000 acomiadaments, però si ens paréssim a mirar les condicions laborals del personal del lleure, doncs veuríem que realment valorats i cuidats no estan.
0: Hi ha hagut un altre anunci que també ha estat molt polèmic, no? I que ha afegit, diguéssim, encara més llenya al foc, que és l'anunci que es va fer el 10 de març, no? Va fer vessar el got quan es va anunciar aquest pla pilot de desplegar Mossos als instituts, no? Que ha acabat també d'encendre el professorat. Com el valoreu des d'USTEC?
1: Doncs majoritàriament com una maniobra de divisió entre el professorat i famílies que, afortunadament, crec que tampoc no ha tingut l'efecte que el departament s'esperava. És curiós que ho intentin vendre com una mesura o com una figura de mediació, quan realment, per exemple, a un dels instituts de l'Hospitalet on havien anunciat aquesta mesura, els havien retirat al setembre una tècnica d'integració social que precisament és una persona especialitzada en fer mediacions i resolució de conflictes dintre de l'alumnat o problemes que afecten a l'alumnat d'una manera més enllà de les aules. Per tant, no entenem de cap de les maneres de quina forma pot un mosso que ni tan sols té com a tal competència amb alguns dels alumnes, no? De 12 a 13 anys, com pot ajudar quan realment teníem una figura que al departament li costa menys diners, malauradament, i és especialista en aquestes tasques.
0: Què hauria de passar en aquesta trobada de demà amb el Departament d'Educació per, diguéssim, tornar a la casella sortida i anul·lar aquestes mobilitzacions previstes pel maig i el juny?
1: No és curt, perquè ens hem compromès a que totes les decisions es prendrien col·lectivament i això requereix uns tempos. Aleshores, si el departament realment té voluntat de resoldre el conflicte o rebaixar-ho, com a mínim hauria de portar una proposta amb cara i ulls que ens pogués obrir una consulta cap al col·lectiu, que el col·lectiu acceptés i puguem començar perquè aquest conflicte a nosaltres tampoc no ens interessa allargar-ho en el temps, ens interessaria que es resolgués, però ha de ser amb una solució satisfactòria.
0: Maria de la Fuente, gràcies per haver-nos visitat avui.
1: A vosaltres, per convidar-nos.
0: Adéu-siau.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
3: El 19 de maig se celebra el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, una data l'objectiu de la qual és agrair el seu altruisme a les mares que donen o que han donat. No obstant això, també serveix per a promocionar i explicar els beneficis que aquesta donació té per als nounats malalts i prematurs. La base estable de donants catalanes en els darrers anys s'ha situat pels vols de les 750 mares, que ajuden a més dels 600 infants que ho necessiten cada any.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
5: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
6: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
7: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
2: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: Continuem amb la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya la Núria Santos, en Carles Carvajal, en José Gómez i l'Enric Garí. Què tal?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts. Bon dia. I de seguida anem amb el debat, però com sempre també us recordem de quina manera vosaltres podeu dir la vostra.
3: Participa a la nostra tertúlia.
4: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: Ja hem arrencat aquest matí, fa uns moments, parlant amb la representant del sindicat USTEC aquí al Barcelonès, la Maria de la Fuente, després, diguéssim, d'aquestes jornades de vagues del sector educatiu que ahir, doncs, afectaven la nostra zona, la del Barcelonès, que avui, doncs, s'han traslladat en aquesta vaga territorialitzada, no?, per jornades a l'entorn del Maresme i també als municipis del Vallès, i que encara, doncs, n'hi ha moltes de previstes. Pel mateix mes de maig, també de generals a tot Catalunya, el mes de juny, fins a arribar al 5 de juny, que això ens situa tan sols a 4 dies abans de la celebració de les PAU, les proves de selectivitat a les quals s'enfronten els alumnes de segon de batxillerat, també de cicles, i ens deia la Maria de la Fuente, no han de deixar d'estar angoixats per l'afectació que pugui tenir, perquè el panorama que hi ha ara mateix doncs no indica que aquestes jornades de vaga puguin, diguéssim, suprimir-se, si no s'arriba a un acord. Recordem que demà hi ha reunió amb el Departament d'Educació. De moment no s'ha arribat a cap entesa, i la Maria de la Fuente deia que si no hi ha una proposta amb millores laborals i amb recursos per atendre la inclusiva superiors a les que ja s'han pactat amb els sindicats, comissions i UGT, doncs les mobilitzacions continuaran i seguiran, doncs, afectant també les escoles i instituts de la ciutat de Badalona. No sé quina lectura feu vosaltres d'aquestes mobilitzacions, de les quals ja n'hem anat parlant també aquests últims dies, perquè hi ha convocades fins a 17 protestes, jornades de vaga, ja siguin en determinats indrets o bé al conjunt del país, però vaja, és una afectació important, tenint en compte que estem a les acaballes del curs, Carles?
2: Sí, total suport a la vaga. El que jo em preguntaria és si realment part de la societat està amb aquestes mesures. Entenem que és vaga, que tenen tot el respecte, però clar, aquí tenim uns pares que a vegades no saben on tenen una vida laboral, i tants dies de vaga no saben
0: com conciliar, no?
2: Com conciliar aquesta vaga amb aquests infants. Després que hi ha una part de la societat també que ho diu públicament, que els professors viuen molt bé, que tenen moltes vacances, però suposo que això també, jo entenc que hi ha d'haver-hi reivindicacions, hi ha d'haver-hi vagues, però clar, portem molts dies en vaga, i crec que demà, no?, és quan hi ha aquesta nova reunió, que esperem que arribi a bon port. Recordem que tot això, hi ha uns sindicats també que ja estan d'acord, que és Comissions Obreres i UGT, amb aquest acord amb el govern de la Generalitat, però USTEC i crec que algun altre no hi ha d'estar d'acord. O sigui que aquí també, pel que veiem aquests dies, no tots els professors estan secundant la vaga, i en que sí, i en que no. Però, per exemple, també hi ha el tema aquest que tu li preguntaves, a la representant d'USTEC, el tema de les colònies. Creiem que hi ha un límit, perquè potser penses que els infants no tenen la culpa de tot el que està passant.
0: El sindicat USTEC xifrava el seguiment de la vaga ahir a l'entorn del Barcelonès en poc més del 60%, però superior a aquest 60%, mentre que el Departament d'Educació parla d'un 20-21%, si no m'equivoco. Això són les dades de seguiment aquí al Barcelonès de la jornada de vaga d'ahir. I sobre això de les colònies que assenyalava ara també en Carles, clar, és cert que també s'ha dit que el sector de l'oci educatiu, doncs, ja ha alertat la patronal que això pot acabar provocant que hi hagi mínim 1.000 acomiadaments de cara al curs vinent si es manté, diguéssim, la desconvocatòria de totes les colònies i sortides escolars, que no sé, us volia demanar què en penseu d'aquesta mesura de pressió que afecta també directament a l'alumnat, i que ens deia la Maria de la Fuente, les escoles de Badalona públiques han acordat no fer ni sortides ni colònies de cara al pròxim curs, sinó hi ha un canvi de diguéssim, sí, posicionaments.
5: Jo faig una pregunta aquí a la taula, o sigui,
1: pel, si no he sentit malament, la, la noia que ha parlat abans, deia que el que pagaven era 3 euros per hora a les colònies. O sigui, d'aquesta taula, jo crec que ningú agafaria 50, 60 o 100 nens, perquè depenent de les línies, no? S'aniria de colònies 3 o 4 dies per 3 euros l'hora. O sigui, jo crec que no està, no està pagat. O sigui, és un, una barbaritat, 3 euros l'hora. Que no, no, no sé si d'aquí a la taula algú s'ofereix a treballar per 3 euros l'hora amb 50 nens. Però jo no, de debò que no. Després, els salaris. Està clar que el preu de la vida puja i que aquí a Catalunya els salaris dels professors, o sigui, abans sí que potser era un bon sou, però a dia d'avui ja ha quedat totalment... ja no és un bon sou a dia d'avui el sou d'un professor, no? Les ràtios són molt grans per cada professor que hi ha. O sigui, han de suportar un estrès, la gent jove, els infants també van canviant.
0: Tot i que no parlem de ràtios que hi havia fa 10, 15 i 20 anys.
1: I tant, anem millorant. Si no, però no? També han canviat el model d'alumnat. Uh-huh. Per tant, quan canvia el model d'alumnat, també la ràtio ha de correspondre a aquest tipus d'alumnat, no? Abans jo crec que sí que hi havia un tipus d'alumnat molt més respectuós al professor, jo penso. I ara és cert que hi ha baixes, hi ha moltes coses per segons quins comportaments a quines escoles s'ha desautoritzat en molts casos als professors, jo penso, per part dels pares també, la sobreprotecció. I això és un tema. Després, escoles amb necessitats especials. Jo he tingut la sort de treballar a dos escoles de Badalona i he vist, o sigui, ja sabia, no? El professor es valorava. Però quan he treballat allà, es valoro molt més, perquè els pocs recursos que tenen escoles amb CA, per exemple, no? Tenen superpocs recursos i et deixen la pell allà per cuidar aquests nens amb necessitats especials.
0: L'escola inclusiva, eh?
1: Sí.
0: Se n'ha parlat molt aquests dies. Núria.
5: No, sí, bueno, en moltes tertúlies ja hem parlat del tema, no? del problema de l'escola inclusiva, que si no té recursos, doncs funciona, doncs, bueno, hi ha disfuncions molt greus com això, no? Aquesta manca de recursos per a aquests professors, no? Uh-huh. A mi el que em preocupa també, a banda de la vaga, que és lícita, perquè suposo que és això que arrosseguen molts anys de greuges, és que, clar, que els nostres fills, no?, els que tenim fills i filles, doncs s'estan perdent classes, a veure com arriben a les PAU els que han de, doncs, han de presentar-se, i això també és, preocupa, és a dir, aquí el govern ha de fer alguna cosa més que està esperant a que es vagin fent les vagues i negociar el que sigui, tot i que hi hagi ja dos sindicats que estiguin d'acord, però està clar que les vagues no s'han aturat. I això l'únic que ho paga és, al final, els que anem al cotxe, doncs, bueno, més paciència, ja està, ho assumim i no passa res, però, clar, els que realment són els que surten penalitzats són els nens. Els nens i el jovent que s'ha de presentar i que ha de, bueno, que al final és una primera part del seu futur, no? A nivell d'estudis, de professió, del que sigui, i si no està preparat i tal, és quan comencen també les frustracions, i és quan comencen també tot el tema, no, de la salut mental d'aquests joves. Per tant, jo crec que ja vam patir una quan estàvem en pandèmia, tot aquest jovent que s'havia presentat també a l'ESPAU i que també molts van llançar la tovallola, doncs no tornem ara a aquesta situació, no? Uh-huh.
0: Veurem si això té alguna afectació o no en els resultats també d'aquestes proves. Enric, hi ha un altre element que volia posar sobre la taula, perquè mentre fèiem l'entrevista ens escrivia en Juan Valerio, que és el president de l'AFA de l'Escola Can Barriga, que deia també, i l'Escola d'Educació Especial què? Quina valoració feu també de la situació en què es troben les escoles d'educació especial?
6: Jo vaig a ser molt dràstic. Aquí hi ha una consellera i un president de la Generalitat que aquest senyor i aquesta senyora s'han de seure en una taula amb qui sigui i dir, bueno, com ho arreglem, això? Com ho arreglem? Si aquest senyor i aquesta senyora no se senten en una taula amb els sindicats, amb l'USTEC, amb Comissions Obreres, amb la UGT, tots allà asseguts, discutint-se 3 dies sense sortir d'allà, sense menjar, sense beure, només podent anar al vàter, llavors veureu com s'arregla. Però mentrestant, doncs, bueno, aneu fent vagues, aneu allargant, els Mossos d'Esquadra que els hi fotin jacos en els mestres, m'entens? O sigui, els Mossos d'Esquadra que els hi han de rebaixar els nivells d'ensenyament perquè no saben català, perquè no saben ortografia, aquests peguen en els mestres que són els que ensenyen. On hem arribat? On hem arribat? O sigui, estem perdent el nord. Estem perdent el nord. Vull dir, ho dèieu, els mestres estan perdent autoritat en una escola. A la meva edat, quan jo era petit i tenia 15 anys, si el mestre em deia «Voy a llamar a tu padre», l'Enric Garí començava a tremolar. M'entens?
0: Sí, Enric, però la proposta, per exemple, d'ubicar Mossos d'Esquadra a l'interior de les escoles, que feia com a pla pilot també el govern de la Generalitat, també ha fet posar el crit al cel a la comunitat educativa, no? I majoritàriament s'han sentit veus en contra.
6: Sí, esclar, és que a la meva època no hi havia falta, no feia falta policia. Ja et dic jo, que el mestre amb la bata blanca...
5: Tenia autoritat, ja.
6: A la que t'adormies et fotia el borrador per sobre, això per començar. Però esclar, això és
1: òbviament, això ja és una altra...
6: O sigui, però, al tanto, vull dir, ara hem passat a l'altre extrem, que, bueno, que tothom és bo, que no sé què... Estem parlant de que si els nens no poden fer colònies, saben fer arrels quadrades, logaritmos neperians? Pregunto. Perquè jo és una cosa que jo sabia fer.
2: Mira,
6: I cada curs no anava de colònies, eh? Us ho podeu prometre. Vull dir
2: que... Arrel del que deia l'Enric i el José, està clar, que tot ha canviat, que el tipus d'alumne ha canviat. No, no sé, les últimes hores hi havia un vídeo viral, que s'ha fet viral de Lleida, que ha publicat La Veu de Lleida, d'unes menors que s'estaven pagant i que a sobre ho estaven gravant.
0: Agredint-ne
2: i això s'ha fet viral i agredint una altra, i la mare ahir sortint, la mare d'una de les agredides sortia en un programa d'aquests de tarda d'Antena 3 demanant perdó, però clar, m'ha arribat a una situació que tot ha canviat, que ara els menors es dediquen a pagar i a fer-se virals a través de les xarxes, i és el que deia l'Enric aquí. No dic madura, però és veritat que abans, això també passava a mi, quan passava algú a l'escola, si el professor trucava als meus pares, t'havies de preocupar. Ara potser no, aquesta figura, no, del professor no té tanta madura, no? No dic d'anar amb la regla a pagar, no té res a veure, sinó autoritat.
6: Autoritat.
0: Hauríem d'analitzar també si les pròpies famílies, pares i mares, han perdut autoritat també en l'àmbit domèstic, no?
6: Ara vaig al que tu dius. O sigui, l'escola ensenya, la família o a casa s'educa. Que són dues coses diferents. L'ensenyament i l'educació són dues coses diferents, eh? Per tant, jo crec que és molt important que les famílies eduquin i l'escola que ensenyi. Però, esclar, si tot ho deixem en mans de l'escola... A l'escola no pots fer-ho tot.
0: Ja que hem començat parlant d'escola, també arran d'aquestes convocatòries de vagues, deixeu-me també recordar que els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo seran els 6 primers que reformaran de manera integral l'any 2027, així si més no ho ha anunciat el govern municipal, en la que ha estat ja la segona trobada amb les direccions de les escoles i instituts escoles del municipi. En aquesta primera actuació, ja sabeu que hi ha un paquet total a invertir en 5 anys vista de 32 milions d'euros, doncs aquesta primera actuació que afectarà aquests 6 centres escolars suposarà la inversió de 10,4 milions d'euros, 10 milions 400.000 euros. A tot això, la comunitat educativa també ha dit mostrar-se preocupada pel manteniment del dia a dia abans no arribin aquestes obres de remodelació integral dels equipaments educatius, unes actuacions que, com deia, són a mig termini, com a mínim 5 anys vista, a mig llarg termini, i és per això que les direccions dels centres també es mostren escèptiques davant d'aquest anunci fins que no comencin les obres. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i també la directora de l'escola, Josep Carné, i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, la Dolors Fernández, després d'aquesta trobada.
7: Portem molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui, doncs, la reforma total. Però, bueno, pel primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
8: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloni, estaran i estarem molt contents.
0: Núria.
5: Bueno, a veure, jo crec que és, en part, una bona notícia, és a dir, el fet de reformes integrals d'escoles que porten molts anys també de deixadesa, doncs ja toca, perquè és veritat que alguns espais estan, doncs això, obsolets, no acaben de funcionar i qui pateix les conseqüències tornen a ser, doncs això, no? Els professors i els alumnes que estan allà i passen moltes hores al dia. Per tant, és, bueno, és una bona notícia, tot i que és veritat que és a uns quants anys vista, que tampoc és un gran pressupost per tot el que s'ha de fer, però, bueno, però benvingut sigui i el govern es posarà les piles perquè sigui així.
1: Sí, jo, la representant de... Bueno, la directora de l'escola, Josep Carné, em sembla... Uh-huh.
0: Que és una escola que fa molts anys que reivindica aquesta necessitat de millores. Hem vist tots imatges de l'estat d'humitats, que hi ha a la zona de banys...
1: Va haver una moció fa poquet a un ple sobre que van venir famílies d'aquesta escola. Deia, no tenim motius per desconfiar, però tampoc per confiar. Uh-huh. Jo crec que hi ha motius de sobre per desconfiar. I un motiu és, per exemple, la piscina de Focus, inexistent, desconfiança total, va haver una promesa i no s'ha fet. La CACI, va haver un gran anunci de que de cara al 2028 farien no sé què i no sabem absolutament res. La CACI, totalment, la Ciutat de la Música. La sala d'estudi, també va haver promeses de sales d'estudi que encara no sabem. Depòsits els depòsits fluvials aquests, fantàstics, que anava a fer com a proposta estrella, que va anar a Europa, a parlar amb no sé qui, i no sabem absolutament res. O sigui que motius de desconfiança, i crec que m'estic deixant bastants. Motius hi ha.
0: Que res.
2: Sí, sí, a veure, benvinguda si vénen a aquestes inversions, però arrel del que deia la directora del Josep Carné, hi ha un problema greu en aquesta ciutat, i no és ara, repeteixo, no és ara, de manteniment. L'altre dia, al Centre Cívic de Sant Roc, no tenen ni part fluorescents. O sigui, part de la sala gran no es veu ja, perquè ens deien el responsable del Centre Cívic que les bombetes no arriben i de les 25 làmpades que hi han funcionen 3. O sigui, això és un problema de manteniment, però és que el mateix, per exemple, l'escola Josep Carné no tenen part fluorescents, tampoc. O sigui, una cosa tan bàsica com comprar fluorescents no s'està complint, que endavant i benvingudes les grans inversions que es vulguin fer, però el dia a dia tenim problemes molt domèstics que crec que no s'estan solucionant i els equipaments municipals és veritat que porten anys de mancances de manteniment, però les petites coses tampoc s'estan fent.
6: Va, que només us agrada criticar. A l'ascensor de Sant Felip i de Rosers, després de no sé quants anys sense funcionar, porta quasi bé un mes funcionant.
0: Ah, mira. Home,
6: què
0: això
6: voleu
0: és
6: més?
0: Una notícia,
6: què voleu més? Després d'anys de no funcionar, ara funciona. Doncs, bueno, doncs això, tu has dit 5 o 6 coses molt importants, tu has dit coses del dia a dia, bueno, ens ho creiem, ens ho creurem, això de que en 5 anys aquestes escoles estaran totalment reformades i seran noves.
1: Ojalà.
6: Quina il·lusió. Però que ho facin. I mentrestant que vagin fent el manteniment aquest de reparar humitats, reparar goteres, arreglar desaigües que no funcionen, lavabos que no funcionen, m'enteneu? Vull dir, al Palau Municipal d'Esports vam fer la fase final de l'Euro Challenge aquell. Sort que aquella gent estrangers anaven mig torrats. Perquè...
2: Es va ploure, va ploure i havia...
6: No, el dissabte va ploure.
0: L'Enric ja va alertar, que si plovia hi hauria goteres.
6: El dijous, els sanitaris, o sigui, els lavabos, fèiem fàstic. I era el primer quart del primer partit. M'enteneu? O sigui, no havien jugat tot un partit. Ja la gent ja... No, no, primer quart del primer partit hi havien lavabos fets una merda, parlant malament. Ara, això sí, llums, flors, tot el que vulguis. Però amb coses... O sigui, cal això, cal aquest manteniment dels lavabos. I em direu, sí, però és que el Palau Municipal dels Pobles que ha de fer el manteniment és la penya. Sí, molt bé. Però si Badalona organitza una fase final, això s'ha de tenir impoluto, impoluto.
0: Cal fer front, diguéssim, al dia a dia per no arribar a l'urgència, que aquesta s'acabi traslladant en emergència.
1: Aquest govern funciona de la següent manera, és a dir, hi ha problemes a la ciutat, hi ha un grup que es mobilitza i fa pressió, aleshores treu un titular, reformarem sis escoles, tal. O sigui, van fent propostes per tranquil·litzar aquell panorama, però després passen els anys i tenim la mateixa gent, perquè no fan les seves promeses al final, no? O sigui, tenim aquesta... Després, el tema del manteniment, jo m'ho he deixat de comentar abans. O sigui, és un problema històric a Badalona. O sigui, no tindríem tots els problemes que hi ha ara si no fos pels anys de falta de manteniment. Però si fa aquestes escoles i no hi ha un bon manteniment, en 20 anys, 15, estarem igual. O sigui, això és prioritari, el manteniment a la ciutat.
2: Però tot això són prioritats. Mira, ahir mirava jo el portal de la Transparència i ahir aquest govern va licitar la pròrroga de les llums de Nadal del proper Nadal. Ja ho tenen. Ahir, justament. Val? El 1 milió i pico d'euros que es tornaran a gastar amb les llums de Nadal. Que està molt bé, però que ahir estem a 17 de maig. I això ja ho tenen. Però després ves pel carrer, jo no sé què està passant. No sé si us heu donat compte que cada dia hi ha menys làmpares de fanals. Jo crec que se'ls ha caducat o alguna cosa està passant o no hi ha per reposar aquestes làmpares, però hi ha molts carrers que estan desapareixent els fanals.
5: Bueno, estem en període de transició, precisament, perquè ara hi ha un nou contracte d'enllumenat.
2: Però és veritat, no està passant això?
5: No sé si està passant així, però sí que és veritat que era un contracte esgotadíssim dels 50.000 que portaven anys i anys, o sigui, però 5, 10 anys caducats, i clar, ara sí que s'han licitat també, o sigui, no només les llums de Nadal i tot el que sempre surt del Nadal, sinó s'han licitat altres coses. El portal de contractant, hi ha moltes més contractes en aquests moments amb licitació importants d'enllumenat, del desfaltat, o sigui, bueno, tot el tema d'edificis municipals també. Per tant, jo crec que s'estan fent moltes coses alhora. O sigui, avui la llista és inacabable, està clar, eh?
0: Precisament avui, ja que parleu de contractes, l'alcalde feia una piula d'aquest ara fa unes hores, que deia: acabo de signar el nou contracte de neteja viària i recollida de residus. 16 anys després, Badalona ja ha disposat d'un nou servei amb un canvi que serà, diu, espectacular i que començarà a veure's durant la segona quinzena del mes de juny. Em vaig comprometre i hem complert. Sí que és veritat que el calendari s'ha anat postergant en el temps, però arriba doncs aquesta signatura i veurem de quina manera això es trasllada als carrers, que és el que interessa també al ciutadà. En definitiva, parlàveu tots una mica de gestió, i precisament l'oposició en bloc aquesta vegada ha reclamat una reunió urgent amb l'alcalde i també amb l'interventor perquè doni explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagaments a proveïdors del 2026, Els grups municipals consideren que la situació és greu, que és conseqüència precisament d'una mala gestió per part del govern i no de falta de diners del consistori. Ja sabem que hi ha un romanent que supera els 340 milions d'euros, El govern local ha convocat un ple extraordinari precisament aquesta setmana, per dijous, on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcció i Contrates de més de 8 milions d'euros per començar a liquidar aquest pagament de factures, que fa també, és un dels motius, diguéssim, d'aquest mecanisme de pagament a proveïdors que s'ha engegat i on s'ha inclòs l'Ajuntament de Badalona, juntament amb una altra vintena de municipis arreu de l'Estat. Escoltem què en pensa l'oposició.
9: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
10: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
11: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat per poder posar al dia totes aquestes factures.
12: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'Ajuntament té diners de sobres i, en canvi, no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. I que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
0: I per tot plegat, doncs, els grups de l'oposició reclamen al govern municipal que doni explicacions de què ha passat, per què s'ha arribat aquest calendari, aquest retard de pagament de 126 dies als proveïdors de l'Ajuntament de Badalona, i alhora que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament, que segons la norma és a 30 dies que s'ha de pagar.
6: Sí, sí, és cert, s'ha de pagar 30 dies, però això de que l'Ajuntament de Badalona paga tard, això fa anys, molts anys que està passant. Fa molts anys que està passant. Vull dir, ara no... Sembla que no paguin ara. No, si l'Ajuntament de Badalona porta mil anys que no paga, m'entens? O sigui, que pagar tard, vull dir, no fotem. A veure, ara el que sí que jo, com a persona de carrer, m'agradaria que m'expliquessin què passa amb tot això. No ho entenc. O sigui, necessito que algú m'ho expliqui. Que se sentin en una taula un representant del govern, que se sentin en una taula representants de l'oposició, que se sentin a la mateixa taula l'interventor o el secretari o qui calgui, i que expliquin.
0: Aquestes explicacions són les que demanen que els grups de l'oposició.
6: Amb paraules planes i senzilles, que la gent ho pugui entendre, que no ens comencin a parlar de lleis i de coses d'aquestes, que això no ho entenem. Nosaltres el que entenem és que paguem impostos. Per tant, volem que les coses funcionin. Aleshores, clar, no m'estranya que després no hi hagin diners per comprar una bombilla o un fluorescent. Clar, si estem parlant de...
2: El proveïdor no vol.
6: Clar, el proveïdor diu, sí, home, el que em deus encara et donaré una altra bombilla. Vinga, va, tira, m'entens? I aleshores, una altra cosa, diu que s'ha de pagar els petits empresaris i autònoms i les microempreses i no sé què. Estem parlant de que pagarem a Fomento, que precisament no és una petita empresa ni un autònom, m'entens? Per tant...
2: No, veure... crec que en el ple de dijous van aquests 8 milions més 22 milions, 22 milions de factures pendents.
5: Sí.
6: Bueno, potser algú estarà content. Bueno, que cobrarà després de no sé quant de temps.
2: Home, a cada ple municipal el representant d'Esquerra Republicana, sí, per posar un exemple, fa 3 anys, ja portem, no, d'aquest mandat, que reclama que el Pam i Pipa, la botiga de xutxes al carrer de Prim, es veu que se li deuen 1.000 euros, és a fa 6 anys, mm-hmm, val? I que l'Ajuntament no li ha pagat. O sigui, l'Ajuntament va comprar xutxes per als Reis, per la cavalcada o per la festa dels Reis, i clar, una botiga com el Pam i Pipa, que et deuen 1.000 euros, són molts diners, eh? O sigui, moltes xutxes van comprar, i fa 6 anys i no hi ha manera. Crec que encara no han cobrat perquè surt cada mes al ple.
1: Però dèiem Fomento, no?, per exemple, però Fomento potser si triga a cobrar, no?, és una empresa que potser pot aguantar, no?, aquesta... Però hi ha altres empreses que si no cobren no poden subsistir i hauran de tancar, segurament. O sigui que segons per quina empresa és molt més complex el tema, no? Aquí a l'oposició el que està demanant és precisament el que deia
0: l'Enric,
1: seure a una taula, donar explicacions. Sí que és un tema que va de molt enrere, o sigui, és un tema, però clar, van acumulant i aleshores cada cop es triga més a cobrar. L'altre dia al ple la Rosa Drenado deia que ella, per un assumpte personal de la seva casa, va trucar a un tècnic, y como el técnico sabe que ella es regidora, le va a decir, pero si es para el ayuntamiento, yo no quiero saber nada, ¿eh? O sigui, que, y le va a decir, no, si es para mi casa, para particular. Y, bueno, entonces sí. O sigui, que fins a quin punt estem arribant, i evidentment el que deien de la bombeta, qui no farem préstecs aquí a l'Ajuntament, no? I aquí el mecanisme aquest, hi ha algú a l'Estat, o sigui, ja entenc que funcionaris a l'Estat, que activen automàticament un sistema que és aquest Ajuntament...
0: Que obliga el consistori a saldar deutes pendents, eh? Sí. Però això ho fa a través d'un finançament, per tant s'ha de pagar, clar, interessos per aquest finançament.
1: El que no sé...
5: No necessita, l'Ajuntament, en aquest cas.
6: Però que no
5: cas...
6: tenim diners.
5: Sí que hi ha diners, sí.
6: Però si per què hem de demanar
1: crèdits? No necessita l'ajuda de l'Estat, l'Ajuntament, en aquest cas?
5: A veure, no, és que els diners estan,
1: sí,
5: no? S'han de tramitar les factures.
1: Però ja ho sabem, aleshores...
5: Però és que portem molts mesos aprovant paquets de factures per pagar tot aquest deute que s'acumula d'anys. És a dir, el que dèiem, el Pam i Pipa fa 6 anys, és a dir, 6 anys han passat uns quants, també governs, és a dir, al final...
1: Sí, sí. Però porteu 3 anys de majoria absoluta.
5: Però aquí porteu un retard amb factures. El pla de proveïdors és una mesura, un mecanisme que de forma recurrent s'aplica a l'Ajuntament de Badalona en moments que hi ha molta acumulació de factures pendents. Però aquí no és un tema, o sigui, només s'activa per un tema de manca de finançament i es donen crèdits tous a les administracions. En aquest cas no es necessita des de l'Ajuntament, però sí que és veritat que s'ha de tramitar aquestes factures. Per desgràcia, quan no hi ha contractes, aquestes factures no és agafar la caixa i me'n vaig al proveïdor a pagar-lo. O sigui, no és una empresa privada que es pugui fer de forma tan ràpida. Aquí hem d'anar a mecanismes més complexos, garantistes, per veure com aquests diners, que no hi ha un contracte que suporta que tu tens unes factures perquè estàs prestant aquests serveis, has de justificar per què li pagues a aquell proveïdor. I això implica una comissió jurídica assessora, s'ha d'anar a la Generalitat, ha de tornar, ha de passar el ple 25 vegades, exposicions públiques per pagar aquestes factures, per desgràcia.
0: Per tant, el desllorigador dels contractes, clar, és una mica la clau per no acumular aquesta, també aquests,
5: clar,
0: procediments.
5: Efectivament, per tant, estem així.
1: Però jo crec que el procediment és el mateix a tots els ajuntaments. Clar. Per tant, per què uns funcionen,
5: però,
1: home, i altres no?
5: Perquè aquí portem una acumulació de contractes esgotats que, bueno, que no te l'acabes. I altres ajuntaments potser no en tenen tants.
6: Pregunto des de la meva ignorància. I per què no es fa un contracte abans de fer el que es necessita fer?
5: Bueno, pues això és una bona pregunta jo, que jo,
6: o sigui,
5: crec que...
6: Des de la meva ignorància, vull dir, veure si es preveu que passarà això...
5: Sí, sí, efectivament. Bueno, en ellos, o sigui, això és el que s'està fent ara, és a dir, ara ja s'està preveient precisament que abans d'esgostar-se els contractes es fessin les licitacions. Fa un temps no hi havia gent a contractació, hi havia una manca de recursos humans també, i això també s'ha arrossegat en aquests anys.
0: Deixeu-me en un altre tema, perquè queden pocs minuts de tertúlia, i ahir teníem ocasió d'entrevistar també el cap de Medi Ambient a l'Ajuntament de Badalona, l'Enric Caner, perquè estem ja contra rellotge pel que fa a l'inici de temporada de bany, tot i que avui està el dia una mica rúfol i no sembla, no?, que estiguem...
2: Però ja fa calor,
0: a les portes de l'estiu.
2: Avui ja fa calor,
0: avui, sí. Ahir no,
2: ahir no, però avui pujava jo i...
0: Ja fa caloreta. Molt bé, dia 30 de maig. Comença la temporada de bany a les platges de Badalona i encara, si feu un tomb pel litoral, doncs és evident que les feines s'han d'intensificar aquestes dues setmanes prèvies, perquè doncs, encara, ens explicava l'Enric Caner, han de passar les garballadores, estarà tot a punt, i ara ens explicava en lloc de 6-9 mòduls de salvament, s'instal·laran 5 baranes d'accés a la platja, per a persones amb problemes de mobilitat, també a l'aigua. Hi haurà, ens deia també, com a novetat, 3 pèrgoles d'ombreig de 5x5 metres quadrats, que serviran com a refugi climàtic en diverses platges també del litoral. I el que també hi haurà pendent són els treballs de la barca Maria, que ens explicava, si bé les obres del col·lector ja han acabat, es calcula, hi ha hagut alguns endarreriments, que les obres, diguéssim, de l'escullera que ha de protegir el que ara s'està fent, en aquest entorn que va quedar malmès pel temporal Harry principis d'any, doncs les obres de l'escullera que han de protegir les vies del tren no estaran enllestides fins a finals del mes d'agost. Serà a finals d'agost quan acabin aquestes obres i, per tant, quan la Generalitat pugui assumir les obres de reparació del passeig marítim, que ja sabeu, va quedar desfalcat, i per això el trànsit està prohibit, la circulació per aquesta zona del litoral, tot i que cada dia veiem gent que hi passa, però hi ha un perill evident. Per tant, això fa pensar que el tram de la barca Maria, com ens deia ahir l'Enric Caner, ens el podem treure del cap per aquest estiu, i per tant no podrà estar disponible a la ciutadania fins passat, doncs, el període d'estiu. Això s'ajunta també amb les obres del Pont del Petroli, que ja sabem que afectaran també uns 150 metres a banda i banda del pont, o sigui, uns 75-80 metres cap a una banda i cap a l'altra, que quedaran avalisats tant pel que fa a la sorra com pel que fa al mar, i això també suposa una pèrdua també d'espai. Per tant, un estiu, podríem dir, atípic, pendent de la resolució d'aquestes obres, que també unes són d'emergència, les de la barca Maria, les altres, doncs, esperades, que han de suposar la recuperació d'aquest pantalà, Com veieu, o penseu que això pot afectar una mica també la temporada de platges, el turisme que pugui venir a la ciutat buscant també, doncs, aquest reclam, aquest espai públic, no?, que és dels més utilitzats també a la ciutadania?
6: S'ha deixat dues coses que són importantíssimes.
0: Quines?
6: Una, posar ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita perquè no hi hagin aiguats. Que això és molt important, perquè penseu que cal que hi hagi un aiguat, estarem una setmana amb l'aigua podrida. No bruta, no podrida. Segona, s'ha previst allò d'aquella barca al Pelicà?
0: No n'hi haurà.
6: No n'hi haurà.
0: No n'hi haurà.
6: Posem més ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita.
2: Espera, que te'n dic una altra que no s'ha dit. La platja de la barca Maria està tancada des de fa setmanes. Sí, la, la de no, Barca Maria no, perdona, la de la Marina.
0: Platja de la Marina.
2: Està tancada, sí, hi ha un cartell que només s'obre ara el cap de setmana, però els veïns estan que trinen de la mora, que trinen. Perquè hi ha hagut manca d'informació. Primer es va dir que estava contaminada, després que no, i Marina Badalona, que és qui, qui té el xiringuito allà d'aquesta platja, perquè és un xiringuito el que té allà, està totalment tancada. I els veïns saltant les valles. I està passant cada dia i Marina Badalona, que és l'empresa del port, es veu que no està contestant els veïns. Uh-huh. Clar, hi ha una, o sigui, hi ha una platja...
0: Del motiu del tancament, vols dir?
2: Clar,
0: no s'està explicant.
2: Des de fa mesos.
5: Són les obres que hi ha allà... Totalment.
2: Sí, però aquesta setmana l'obren. Llavors, no unes hores, bueno, sinó que hi ha...
5: L'altre per entrar en conflicte amb les obres.
2: L'altre dia ens explicant els veïns que, en teoria, l'han d'obrir a les 10 del matí, doncs a la 1 del migdia no estava oberta encara. Hi ha un descontrol total allà a la barca, a la platja de la Barca Marina, que els veïns estan enfadats.
1: Jo llegiré un tuit que diu això és del 2022. Alguien de este ayuntamiento de Badalona que nos mal gobierna me puede explicar cómo es posible que a las 11 de la mañana esté el agua tal, tal, tal en estado lamentable. ¿Me puede explicar por qué no se ha contratado las barcas Pelícano como yo hice en el 2021? O sigui, va haver una campanya...
0: Qui feia aquest tuit?
1: Això l'Albiol, el 2022. ¿Vale? No un drama, no s'ha contratat el Pelícano, és bàsic, essencial, com jo hice en 2021.
0: Ahir explicava el cap de Medi Ambient, l'Enric Caner, que no, és, que no està demostrada la seva efectivitat per recursos que costa i que deia sí que suposa potser una certa tranquil·litat de cara al banyista que veu que s'està fent una actuació,
1: clar,
0: però en si, amb un mar obert, no és efectiu com si fos amb un canal tancat.
1: No dic que sigui efectiu, vull fer la referència de que...
0: El canvi de posicionament?
1: Òbviament, quan governava l'anterior govern, doncs els criteris tècnics serien els mateixos. Que el Pelica no té, al final, la garantia no, de que funcioni realment. Però ell fa la campanya aquesta de destrucció, com ha fet en molts àmbits de la ciutat, no?
2: Deixa't dir una cosa, estic molt crític, eh? Però això de les baranes, vaig sentir l'alcalde que ho deia, que aquest any en tindrem 5, perquè vaig veure la Costa Brava i en tindrem 5. Aviam, no recordem l'any passat que les dues que es van instal·lar va venir un primer temporal i van anar a Mallorca, aquestes baranes?
6: Santa Bàrbara! Santa Bàrbara!
2: No, és que les dues baranes... Van... Ho podeu mirar, Mallorca, perquè aquesta casa va donar comunicació, va publicar.
6: Però de seguida les va posar de nou,
5: Però les vam... No, sí, home, les vam recol·locar, sí, i però, tant. Clar, sí, si ens hem passat tot l'estiu recol·locant les baranes.
2: Clar,
5: sí,
2: però cada temporal...
0: Però es van anar a buscar a Mallorca o no?
5: No, van arribar tan lluny. No,
2: però pregunta, no seria més fàcil, com a moltes platges, la corda que hi ha...
5: Però ja les tenim, també, si posem mons a línies de vida, és que també les posem.
2: Però les baranes... Clar,
6: però les senyores grans diria que els agrada més la barana.
5: Sí, és una...
0: Les línies de vida ja estan posades, si no m'equivoco.
5: Sí, bueno, estan posant, que... sí, estem posant ja els mòduls, ja estan muntades moltes d'elles.
6: I he dit una cosa que està molt malament.
0: D'aquí una estona tenim grans, una d'aquestes guinguetes.
6: No, les senyores
2: grans.
0: El programa també veurà com preparar aquesta temporada.
6: La gent gran.
5: No, a veure, jo crec que l'accessibilitat en les platges de Badalona és prioritari. De fet, per això hi ha dos punts de bany assistit, per això s'han posat 11 línies de vida, per això es reforcen les baranes, perquè s'han sigut un mecanisme molt, molt valorat per la gent més gran. O sigui, això de poder des de la sorra caminar per entrar al mar, doncs ho han valorat. Llavors, si és veritat, l'any passat vam fer una prova pilot, no sempre funcionen les proves pilot on la col·loques, perquè hi ha doncs, el mar, el temporal, els vents també que juguen en contra, i per tant també algunes les recol·locarem precisament per això, per evitar que estiguin contínuament tornant-la a muntar i tornar-la a posar de nou. Per tant, tot això també ho hem previst aquest any. El tema de Barca Maria, clar, això no és un calendari que nosaltres puguem decidir, ve de fora, és totalment d'emergència, s'han hagut de posar d'acord moltes administracions per encaixar projectes complicats allà d'escollera, col·lector, arreglar un col·lector...
0: Intervenen l'AMB, no?
5: Clar, l'AMB, l'ADIF
0: i
5: les infraestructures de la Generalitat. Llavors, aquí nosaltres no hem pogut marcar el calendari, hem impressionat perquè sigui quan abans millor, però clar, això no, nosaltres no
2: aquí podem... Aquí queda l'Enric, el més important és que no plogui.
6: Vosaltres us creieu que la gent en ple estiu no anirà a la platja de la Barca Maria? Vosaltres us ho creieu, això?
5: No, no us ho creiem.
6: A la platja de la Barca Maria hi ha molta gent.
5: Però no tindrà serveis.
6: Bueno, i què? que no hi hagi servei.
2: Però a més, és la platja, és la platja que pot venir més gent de fora, perquè a part casa hi ha el Titus, sí, a part casa hi ha, que és gratis, que és els pocs jocs que encara és gratis, no? Deixes
6: no
2: cridi, el cotxe...
6: No cridis, no cridis.
2: Perquè vindrà més gent, no? Encara. Però és veritat que és un dels pocs trams ja de la costa catalana que prop de la platja no pagues, perquè a Montgat, per exemple, pagues, a Premià pagues, a Arenys pagues.
0: Doncs ho deixem aquí.
6: Reseu...
0: Santa Rita i Santa Bàrbara, no?
6: Santa Rita i Santa Bàrbara.
0: Molt bé, m'anoto. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
2: Que vagi bé.
0: I avui posem música de la mà de Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que ha publicat un àlbum de cançons pop inquietes i exploradores que presentarà en el marc de diversos festivals, com el Primavera Sound, com l'Empremtes, per exemple, i que inclou temes com aquest que es diu Amb tu podria estar. Sona així. De seguida, més actualitat local.

I abans d'arribar a les 10, deixeu-me que us expliqui una cosa. El 7 de maig, Conforama obre les portes de la seva nova botiga a Badalona i ho fa amb una gran festa d'inauguració. Vol celebrar-ho regalant 500 euros cada hora només per visitar la botiga. Sí, sí, 500 euros, que no van gens malament, ens esperen en una nova botiga totalment renovada, amb nova decoració, nous productes i nous descomptes també. Recordeu, 500 euros us esperen el 7 de maig a la nova botiga de Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: El ple extraordinari aprova la creació d'una trama urbana supramunicipal conjunta per afavorir un pla de millora urbanística i activitat econòmica entre els municipis de Badalona i de Sant Adrià de Besòs. Un pas necessari, explica el govern, per avançar en projectes estratègics comuns, com ara el pla de barris, el Catalunya Media City i també el desenvolupament de l'entorn de les Tres Xemeneies o la millora dels polígons industrials del Sot a Sant Adrià i de Badalona Sud a la ciutat.
3: La trama urbana consolidada, anomenada TUC, és la línia invisible que dibuixa els límits de cada municipi amb sòl urbanitzat. La llei utilitza aquesta delimitació urbanística per decidir on es poden ubicar les grans superfícies comercials de més de 2.500 metres quadrats, segons ha detallat el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia. Amb la creació d'aquesta trama supramunicipal, assenyala, amb dues ciutats fan un exercici de col·laboració institucional afavorint l'impuls econòmic del territori.
2: Un espai on Inditex i també el Campó, recordem, invertirà 9 milions d'euros en reurbanitzar l'entorn. Les dues grans companyies pretenen estar operatives durant el 2028 i assumiran també la descontaminació dels terrenys. L'avinguda de la platja i el carrer Ramon Vinyes seran dos bulevards que connectaran amb les Tres Xemeneies a través de dos ponts. L'aprovació d'aquesta trama conjunta es remetrà a la Direcció General d'Urbanisme per la seva validació. Ho ha explicat el segon tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
4: Crear aquesta trama conjunta és un pas imprescindible per a projectes estratègics que tenim en marxa, com el Pla de Barris Compartit, el desenvolupament de l'àmbit de les Tres Xemeneies, la millora dels polígons del Sot i Badalona Sud. En aquest cas en concret, ajudem els nostres veïns de Sant Adrià a poder tirar un pla de millora urbana per poder desenvolupar una activitat econòmica en aquell polígon industrial que també ens beneficiarà.
3: El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables del govern i l'oposició, a excepció de Guanyem. La formació liderada per Dolors Sabater adverteix que s'utilitza la cooperació metropolitana com a cavall de Troia per afavorir multinacionals com Inditex o el Campo a zones inundables i asfixiar, diu, el petit comerç dels barris fronterers. Segons assegura Sabater, la legislació vigent del comerç de Catalunya impedeix que municipis de menys de 50.000 habitants, com és el cas de Sant Adrià, puguin acollir grans establiments comercials.
2: Guanyem denuncia que la unificació d'ambdues trames urbanes té com a únic objectiu utilitzar els 230.000 habitants de Badalona com a palanca per esquivar aquesta protecció legal.

0: i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments.
1: De fet, escoltem Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, Fernando Carrera, en aquest cas del PSC a la ciutat, Àlex Montornès, dels Republicans, i Aida Llauradó, dels Comuns.
2: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
3: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, o com a mínim a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
4: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
1: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. Que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat. I el govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat en surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants.
0: Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior.
1: Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. I avui comença el judici contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per manipular dietes de desplaçament.
0: Concretament, se l'acusa de falsejar documents amb un delicte lleu continuat d'estafa. Els fets es remunten als anys 2020 i 2021, quan, segons la Fiscalia, l'acusat hauria manipulat dietes de desplaçament per assistència a judicis on havia estat citat com a testimoni.
1: En total, la Fiscalia calcula que l'import defraudat supera els 45 euros i considera provar que l'acusat actuava amb voluntat d'obtenir un benefici econòmic. Per aquests fets, demana una pena de 4 anys i 6 mesos de presó. I els veïns del número 5 del carrer Canigó ja han aconseguit els crèdits per iniciar la rehabilitació del seu edifici 2 anys després de l'esfondrament que va provocar la mort de 3 persones.
0: Aquests serien 2 dels edificis que ja han tirat endavant amb les rehabilitacions necessàries per poder recuperar la normalitat. En el cas concret del número 5, de la 20ena de veïns que hi viuen, 15 tiraran endavant amb el cost total de les obres, però 5 dels propietaris no volen o no poden pagar. Alguns d'aquesta minoria no volen marxar de casa seva durant els 3 mesos que duraran les obres, cosa que complica l'actuació.
1: Des de la comunitat de veïns es mostren també preocupats per un dels habitatges propietat d'un fons d'inversió que no ha estat inspeccionat en cap moment. La Núria Franquesa és membre de la Junta de Veïns del número 5, al carrer Canigó, i també propietària.
5: Aquest pis no hi ha entrat mai ningú, ni bombers en el seu moment, ni Guàrdia Urbana, ni tan sols com vam tenir una fuita de gas. Tampoc no s'hi va entrar, per tant aquest pis no sabem ni en quines condicions està ni molt menys com està el terra ceràmic que representa que és el perill important que té aquest bloc. Això per una part, i per altra part doncs, les persones que es neguen a marxar durant el temps que s'ha de fer les obres.
1: I el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys.
0: Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per a revertir la situació en els pròxims mesos.
1: Els veïns reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Topazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio Badalona.
6: No són canviar 4 rajoles i posar 2 arbres. No és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran. Aquest espai, ben treballat, és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí. En civisme, respecte i educació. Tothom cap.
1: I les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu.
0: La previsió és que un cop a DIF acabi la construcció de l'escullera tocada a les vies del tren, prevista a finals d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana

0: evitant els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir els treballs.
1: Badalona no podrà comptar aquest estiu ni amb la platja de la Barca Maria ni amb el tram afectat per les obres del Pont del Petroli, el qual quedarà avalisat. Així ho ha explicat el cap del Servei de Medi Ambient a l'Ajuntament de Badalona, l'Enric Caner.
2: Bé, doncs aquest any doncs afegim els 6 mòduls de salvament que hi havia doncs, l'any passat, en afegim 3 més, un al Pont de Motiferreta, a la platja del Coco i a la platja dels Pescadors. Uh-huh. Mantenim les 11 línies de vida, els 6 mòduls de lavabos.
1: I els professionals del sector social es mostren prudents amb l'equiparació salarial anunciada pel govern.
0: Sí, després de l'anunci de la Generalitat d'incentivar les empreses del sector social per igualar els sous als dels treballadors públics, professionals del sector es mostren optimistes amb la mesura, però amb certa prudència, ja que diuen arrosseguen més d'una dècada de reivindicacions.
1: Jordi Blanc i Carlos Martínez de la plataforma laboral sector discapacitat expliquen la seva reacció. Ho feien al Badalona 360.
3: Cal que a l'hora de fer-se efectiu, doncs, aquestes promeses i aquests escrits i aquests decrets, aquestes signatures que han signat sindicats majoritaris, govern i patronals, doncs es facin efectives.
4: Això ho estan signant ara, però està aprovat des de 2023. En el nostre sector, des de 2016, no ha hagut pujades ni d'IPC ni de res. Portem amb el mateix salari fa 10 anys.
1: I la periodista badalonina Esther Vera qualifica de sorprenent haver estat guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació.
0: D'aquesta manera, la Generalitat reconeix la seva contribució a consolidar el diari Ara, del qual és directora, com una de les capçaleres catalanes de referència. Vera assegura que rep el guardó amb molta il·lusió, sobretot al veure l'alegria dels companys del mitjà.
1: I remarca la bona feina feta al llarg dels darrers 30 anys i també els seus inicis aquí, a Radio Ciutat de Badalona.
5: El reconeixement, home, la veritat és que jo he treballat molt. Aleshores, porto més de 30 anys a l'ofici i ja vaig estudiar treballant. Per tant, vaig començar, mira, a Ràdio Ciutat de Badalona, quan era molt jove, que no estava ni estudiant la carrera. I després, doncs, he treballat en ràdio, en tele, en premsa. I, bueno, doncs és un reconeixement, potser, a haver fet molta feina, haver treballat, doncs, molt i amb uns estàndards d'intentar fer les coses bé.
1: La gala d'entrega se celebra avui al vespre a Sabadell. I en plana cultural, Lluís Marco ens acosta l'obra del poeta Màrius Sampere.
0: Ho fan al recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, que avui acull al Museu Tàpies dins del Festival Barcelona Poesia 2026. La cita coincideix amb el centenari del poeta de Santa Coloma de Gramenet. L'actor badaloní, acompanyat de la pianista Sara Justi, creen un diàleg que servirà per viatjar per la poesia més espiritual de Sampere.
1: Serà un recital poètic, però també un concert que transitarà entre la ironia i el desig d'entendre la complexitat humana. I anem als esports perquè la pista Miquel Àngel Forniés, ubicada als Carmelites de Badalona, ja és una realitat.
0: Sí, una pista que ha estat batejada amb el nom del fotoperiodista en un acte ple de bàsquet on hi van assistir més de 150 persones, entre elles Josep Maria Margall, Miquel Nolis o Jordi Cairó.
1: La jornada va estar organitzada per la plataforma Juguem a Bàsquet i va culminar amb una taula rodona moderada per en Xavi Ballesteros, company d'aquesta casa. Escoltem Miqui Forniés, el matraco Margall i també el periodista Xavi Seisó.
6: Mai hauria pensat veure tanta gent coneguda, tanta gent que aprecio i que estan dintre del món del bàsquet, que són de Badalona i que han vingut aquí a aquest acte, que per mi és el més gran que m'han fet fins ara.
7: Els Estats Units estaven molt lluny, ara està a la vora, però abans deies, hòstia, Estats Units. Va ser dels primers que va agafar la maleta, la càmera i cap allà.
8: Sempre ens ha intentat ajudar, sempre ha sigut una persona molt propera i jo crec que això és amb el que ens hem de quedar, no? És un personatge que mereix tot això que s'ha viscut avui aquí i molt més, perquè el Miqui pues, sempre serà això, el Miqui Forniés, amb Q, eh?
1: I el cap de setmana es va tancar la fase regular de les lligues de primera i segona catalana.
0: La Unificació de Llefià va finalitzar l'últim partit amb una victòria contra el Parc de Sabadell per 3-0 i per la seva banda la segona catalana Lloreda va posar cloenda al campionat amb un triomf contra el Martorelles per 1-0.
1: I la Fundació Barça i l'Institut Goodman han posat punt i final a les jornades de pickleball inclusiu que tenien com a objectiu acostar l'esport als joves que estan fent rehabilitació al centre.
0: Va ser l'últim entrenament del grup, on van estar acompanyats del club Vila Pickleball de Sabadell, que va donar més dinamisme a l'activitat.
1: Escoltem en Miquel Martí, professor de l'activitat, que ens explica com han anat millorant els seus alumnes.
9: És molt gratificant veure l'evolució de tots els nens, que m'agrada molt explicar-los pues, des de la tècnica de com agafar la pala fins al desenvolupament del joc i que siguin capaços d'agafar autonomia, autoconfiança, socialització.
1: Fora de Badalona, és notícia que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat aquest matí al Palau de la Generalitat l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra. Ho fan a l'espera dels comuns i també l'endemà d'haver presentat plegats la línia del tren orbital que ha servit per desencallar els comptes. Republicans i socialistes també han acordat reforçar amb 527 milions l'Agència Tributària de Catalunya, a més d'un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca.
0: I les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses i el pròxim curs s'estalviaran entre el 50 i el 100% pels crèdits per estudiar a les 10 universitats públiques catalanes i també a la UOC. La mesura respon a una reclamació històrica de les famílies monoparentals i és un pas més, segons el Departament d'Universitats i Recerca, per garantir un accés equitatiu a la universitat pública i evitar que ningú en quedi exclòs per motius econòmics.
1: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre 10 i 20 espanyols de la flotilla per Palestina retinguts ara mateix per l'exèrcit d'Israel. Segons ha dit, la missió ha estat interceptada per les forces israelianes prop de Xipre en una acció que el govern espanyol considera del tot il·legal. Per cert, que a la flotilla hi ha 23 catalans.
0: I 5 morts, inclosos els dos atacants adolescents de 17 i 19 anys en un tiroteig a una mesquita de San Diego, al centre islàmic de la ciutat de Califòrnia. Les autoritats investiguen el succés com un crim d'odi. Els sospitosos, segons apunten les primeres investigacions, s'han suïcidat.
1: Gràcies, Tuti, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Obrim ara plana de serveis i ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
10: Què tal, bon dia? Doncs la veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot en aquestes vies properes a Badalona. Avui al matí, a primera hora, és cert, amb més volum de trànsit, però ara ja no. Ara ja ha baixat aquest volum de situació. L'autopista molt tranquil·la, tant en sentit Mataró com en direcció Barcelona. Passa el mateix amb la B20, la Pota Nord, fluida fins a enllaçar amb les rondes. Unes rondes que han millorat moltíssim. En sentit Besòs, per exemple, no presenten problemes. En sentit Llobregat sempre queda aquest tram més carregat de la ronda litoral més lent, 4-5 quilòmetres entre Prim, la Barceloneta. És cert que aquesta zona de la ronda litoral, sentit Llobregat, encara la trobarem un pèl carregada. Pel que fa a les vies que ens porten cap al Vallès, C58, sortint de Barcelona, sense problemes. Per tant, com pots veure, circulació que millora molt ràpidament en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I anem ara també a una previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. S'acaben les tempestes que ahir en molts casos van acabar descarregant amb moltes ganes a l'àmbit metropolità. Per exemple, el Penedès, registres de més de 40 litres per metre quadrat, també gairebé 60 litres per metre quadrat a la Obaga de Collserola, molts indrets metropolitans amb calamarsades, i tot això és història, ja diem. Però sí que ens ha quedat un matí mig ennuvolat. Tenim núvols una mica més gruixuts cap al Penedès, cap al Garraf, cap al Baix Llobregat. També hi ha alguna boirina, fins i tot, que s'ha format a prop de la Vall del Besòs, però són boires, són núvols que s'acabaran desfent en gran mesura. Després quedarà simplement un cel una mica emblanquinat, amb núvols molt primets, molt esquifits. Avui hi ha molta tranquil·litat. Aquesta tarda alguna nuvolada al voltant del Montseny cap al Montnegre, però ja serà difícil que deixin tempestes. I la temperatura que puja una mica. Al matí no està sent tan fresquet com ahir i la tarda ja tindrà valors fregant els 25 graus. Al Vallès, per exemple. N'estem pendents a la xarxa.
12: Badalona matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
13: Avui, 19 de maig, celebrem Sant Ivo. En català, Sant Iu.
14: El sant del dia amb Joan Baltar.
13: Sant Iu és un sant francès del segle XIII. Va ser nomenat jutge eclesiàstic. Sempre va mostrar el seu favor per als més desfavorits davant els abusos dels nobles de l'època. Va morir en extrema pobresa ja que donava tots els guanys a causes benèfiques. Feliciteu els IU que conegueu. Jo en conec un que n'és un reconegut periodista i viu a Badalona.
14: El Festival Docs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
15: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
16: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
17: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
18: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
17: Més clar, més ràpid, més Badalona.
18: bdncom.cat.
17: Badalona passa aquí.
19: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
1: Veïns del barri del Gorg, uns 140 de dos blocs de pisos ubicats als carrers Guifré i Pimaragall, han denunciat contractes de lloguer abusius. Són dos blocs que pertanyen a Straight Investments, un fons d'inversió associat a Deutsche Bank. Els pisos asseguren els veïns que pateixen desperfectes, tot i que es van construir l'any 2022, per tant, són de nova construcció, i des de la propietat no els donen, però diuen cap resposta, i per això han decidit associar-se amb el Sindicat d'Habitatge de Badalona. Avui ens acompanyen en Jacinto Parra. Ell és veí d'un dels pisos afectats. I també està amb nosaltres la Gisela Bermúdez, membre del Sindicat d'Habitatge de Badalona. Què tal?
20: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies. Primer de tot, per situar-nos, quina mena d'abusos, no, denuncieu vosaltres que esteu patint, Jacinto?
20: Pues mira, los abusos que son, pues son cinco abusos. Y podríamos decir que son alguno más. Pues uno es el seguro de impago, el IBI, la comunidad de vecinos, no nos arreglan los desperfectos y ahora no me viene ninguno más a la cabeza, pero seguro que a lo largo de la entrevista me sale alguno más.
1: Segur, assegurança d'impagament, no? A què et refereixes? Us obliguen seguro a fer front a aquesta assegurança?
20: Sí, sí. El caso que cuando yo alquilé aquí, pues me pidieron una serie de documentación para... conforme yo podía pagar ese alquiler. Uh-huh. Y yo demostré con mi IRPF, con las nóminas, que yo podía hacerme cargo de la vivienda. Pero, sorpresa, me di cuenta de que me cobraban un seguro de impago.
1: ¿Y eso no estaba anunciado en el contrato que asignaba?
20: Sí, pero en mi caso, te explico, en mi caso, la gestora que hizo las gestiones, pues me mandaron el contrato por mail, o sea, uh-huh, por con el teléfono, por uh-huh, el móvil. Dice, oye, fírmamelo porque es que esto, la propiedad quiere dejarlo cerrado lo antes posible y a ver si me lo puedes enviar en la próxima media hora. Pues sí, te lo envío ya. Lo envié, lo firmé y lo reenvié. Y luego, sorpresa, todas estas cosas que yo no sabía que...
1: Per tant, en mitja hora no tenies marge de temps per poder-te mirar amb deteniment aquest contracte, no?
20: Imposible, imposible. No lo sabía. Y conforme me iban viniendo los recibos, digo, bueno, estoy pagando esto, ¿por qué pago esto?
1: ¿Qué pagueu d'assegurances? Paga l'any, entenc.
20: No, mensualmente.
1: Mensualment hi ha una quota per impagament.
20: Sí, 22 euros, aproximadamente. 22 euros de mensualmente. Sí, sí.
1: L'IBI, deies, l'IBI és un abús perquè entens que també, entenc que us el repercuteixen a vosaltres,
20: sí,
1: els inquilins.
20: Sí, nos lo repercuten a nosotros, pero es gracioso porque no nos demuestran el IBI que se paga. Porque yo me he movido, te voy a explicar una historia, porque yo me he movido mucho con el tema este del IBI, fui al ayuntamiento, no me querían dar los datos.
1: Perquè no ets propietari, no?
20: Clar, no me quieren dar los datos, porque esta finca paga el IBI en un solo recibo. O sea, no está desglosado por vecinos. Uh-huh. Y esta finca paga 38.000 euros al año de IBI. Somos 42 vecinos más locales. Uh-huh. Y si yo pagaba en un primero, con 50 y pico metros cuadrados, en un primero que siempre se paga menos, quiero decir también... antes que nada, que yo soy uno de los de protección oficial. En esta vivienda hay dos de protección oficial y yo soy uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno. Y el... estábamos hablando de l'IPI, ¿verdad? Perdón, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De protecció oficial, què vols dir? De lloguer oficial?
20: Sí.
1: Lloguer públic.
20: Sí, sí, sí. Jo estuve en la oficina de l'habitatge, me apunté en su día, y bueno, me confirmaron que tenía, que si yo quería, bueno, pues que tenía un piso donde, donde poder estar, ¿no? Y entonces, pues, el, fui al ayuntamiento, como estaba diciendo antes, no me querían dar ese dato, y pagaban 38.000 euros paga esta vivienda, ¿no? El edificio completo.
1: La finca sencera.
20: Y yo pagaba 90 con casi, casi 90, casi 100 euros.
1: També es paga mensualment, entenc.
20: Lo pagaba mensualmente. Pagabas mensualmente, sí. Y entonces yo hice los, las cuentas.
1: O sigui, uns 1.200 euros aproximadament, o sí, més de 1.000 euros l'any per IBI.
20: Sí. Pues si tú esto lo sumas, una cuenta fácil, no me salen los números, los 38.000 euros. O sea,
1: no, perquè esteu parlant de 140 veïns.
20: No, 40, en el bloc en concreto con el que yo vivo son 42 vecinos más locales. 38.000 euros al año. No me salen los números. Si yo pagaba 100, casi 100. Y es el piso que menos dinero paga. Es un primero, 50 y pocos metros, ¿sabes? Entonces no me salen los números. Eso lo multiplicas por 12. Y hago los 42 más locales, lo multiplicas por 12. O sea, es que sale más de 38.000 euros. No me salen los números. O sea, creo que nos están también engordando el IBI. O sea, ellos pagan una cantidad y nosotros nos cobran otra. ¿Por qué? Bueno, pues el abuso que tienen con nosotros.
1: Gisela, quina lectura heu fet vosaltres? Com entren aquests veïns del barri del Gorga en contacte amb el sindicat de l'habitatge de Badalona? I quina lectura feu vosaltres una mica doncs, de la documentació que entenc comparteixen amb vosaltres aquests contractes? Coincidiu amb que hi ha determinats abusos?
2: Exactament, o sigui, també hem de veure que el cas dels blocs mar obert no és un cas aïllat, sinó justament és una mica la norma, no? Amb la qual ara mateix ens estem trobant doncs, les llogateres en aquesta ciutat, però també arreu de Catalunya, no? Ara mateix més de 140 veïnes dels dos blocs de Gorg s'estan organitzant amb el Sindicat d'Habitatge de Badalona, justament amb aquest objectiu, no?, de posar fi a la impunitat dels rendistes sobre les llogateres, no? Perquè estem veient que estan perpetuant una sèrie de pràctiques abusives que, evidentment, vulneren els drets d'aquestes llogateres. Per tant, justament nosaltres tenim diferents demandes, no? Una d'elles és iniciar una taula de negociació amb Strain Investments, que és la propietat, però també, doncs, posar fi doncs, a aquestes clàusules abusives que, com deia el Jacinto, nosaltres situem 5, no? La qüestió de l'IBI, la qüestió també de l'assegurança d'impagament, la qüestió també dels costos de la comunitat, el fet també de que se l'havia deixat el Jacinto, que no els hi deixen canviar de subministrament la companyia, no? I també que no els hi arreglen els desperfectes. Per tant, nosaltres, evidentment, com a Sindicat d'Habitatge de Badalona, ens arriba aquest cas, aquest conflicte, i decidim posar a la seva disposició, no, totes les nostres eines jurídiques i sindicals doncs al servei d'aquestes veïnes, no, per tal de aconseguir el nostre objectiu, que és el de, doncs, evidentment, aconseguir aquestes demandes i posar fi doncs, a aquesta impunitat amb la qual actuen. No? I també doncs, fem una crida a qualsevol llogatera d'aquesta ciutat que estigui passant doncs, per la mateixa situació. No? Ara mateix estem vivint a Badalona, on en l'última dècada ha pujat el lloguer un 112%, o sigui que la situació realment és flagrant. No? O sigui, no és un cas aïllat, no és un cas excepcional, sinó que en l'última dècada s'ha convertit en, doncs, en la nova norma.
1: La norma, per cert, la llei permet a fer això i diguéssim, imputar als inquilins aquesta assegurança d'impagament, aquest IBI sense el detall de quin és l'import de l'IBI o fins i tot les despeses de comunitat, que en principi van a càrrec, s'entén, de la propietat, no? Però es pot fer aquesta imputació de costos?
2: A mi m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè és que justament ara mateix el marc legal té una de forats que sembla un coladero, no? O sigui, això sempre ho diem i per què està passant això? O sigui, no és que casualitat, no, és perquè doncs ara mateix l'habitatge és un negoci, és una mercaderia, el que vol dir que això evidentment xoca amb el concebir l'habitatge com un dret fonamental. Per tant, sempre totes les lleis, totes les reformes que s'impulsin suposadament a favor de les llogateres, sempre avantposarà doncs el dret dels rendistes, el dret, no, dels empresaris, dels fons d'inversió, com és el cas d'Estre Investments, a fer aquest tipus de pràctiques. Ara bé, nosaltres tenim una gran responsabilitat com a Sindicat d'Habitatge de Badalona, no, i també les llogateres de la ciutat, per posar fi doncs a aquestes pràctiques abusives, perquè sí, algunes poden ser legals o algunes pràcticament no es permeten, mm-hmm, perquè hi ha un buit legal, no, en aquest marc, però no ho hem de permetre, perquè justament doncs ens demostra l'experiència de lluita d'altres llogateres del reu del territori, no, mm-hmm, que aquestes pràctiques abusives, tot i que tu les hagis signat en un contracte, es poden revertir, i es poden revertir a través de la lluita organitzada. Si més de 140 veïnes, com és el cas dels blocs Marobert, s'organitzen i decideixen posar fi doncs a que estrenin més menys en un any una llogatera pagui més de 3.600 euros com estan pagant, no? Que li estan regalant pràcticament a la propietat en conceptes
1: que... En tots aquests conceptes, no, que considereu pagant abusius, ja, el Jacinto estaria pagant aproximadament 3.600 euros de, sí, més. De, mm, més d'una quota de... No sé si t'ho puc preguntar, però què pagues tu per un lloguer, bueno, assequible en un immoble que és d'un fons voltor?
20: Bueno, como te comentaba, yo no pago tanto porque en concreto la vivienda donde yo estoy es de protección oficial, entonces, uh-huh, está regulada por la vivienda protegida. Pero me cobran lo demás como cualquiera otro. Uh-huh. Esto sí.
1: La propietat vol negociar, què diu a totes aquestes demandes?
20: No,
1: heu tingut interlocució?
20: No dice nada.
1: Tampoc
20: sempre
1: guarda
20: silencio. Sí, en silencio sempre. Uh-huh. Sempre en silencio.
2: Sí, és veritat. Ens
1: heu plantejat una reunió.
2: Exactament.
1: Està demanada, no?
2: De fet, ara mateix, companys estan anant a les oficines per entregar en mà totes les demandes justificades pel nostre equip jurídic, bueno, per veure si volen iniciar una taula de negociació, que, mm-hmm, és el nostre principal objectiu. Ara bé, si no volen iniciar una taula de negociació amb el Sindicat d'Habitatge de Badalona, ho diem ben clar, mm-hmm, nosaltres no ens aturarem, iniciarem un seguit d'accions.
1: Mm-hmm. No, perquè ara parles de demandes, vol dir de peticions, eh? Aquesta...
2: Exacte,
1: mesa de negociacions que plantegeu, eh? Una altra cosa podria ser una demanda, diguéssim, judicial, que no sé si es planteja, mm, o no, als veïns.
2: Nosaltres, evidentment, en un principi intentarem doncs iniciar una via de negociació, no, on intentant doncs parlar aquestes coses, podem trobar una solució. Ara bé, si evidentment això no es soluciona en un termini que nosaltres considerem, no, iniciarem doncs les demandes, no, les accions que nosaltres considerem, uh-huh, pertinents.
1: Quins són, Jacinto, aquests desperfectes que pateixen dues finques construïdes l'any 2022 o que hi viu la gent des de l'any 2022?
20: Sí, los desperfectos, pues que no mira, las como todo se estropea todo y pero no lo arreglan, no.
1: Sí, però en mira, 4 anys tampoc s'espatlla tant, no? Que és
20: sí,
1: el que s'ha espatllat.
20: Sí, le puedes dar un golpe cuando uno se muda, le puede dar un golpe a una cantonera,
1: sí,
20: y cosas así. Mira, incluso ni los ascensores, hay un de un bloque de al lado que se estropea el ascensor. Y tardan días, pero si el ascensor en todos los sitios que yo conozco se estropea un ascensor y en horas viene el técnico, pero es que aquí ni esto. Yo estuve 5 meses, que se dice pronto, con el aparato del aire acondicionado y la calefacción, que es el mío, estropeado. Se puede tardar 5 meses en que vengan a reparártelo. Y tú me te preguntarás, ¿lo comunicaste? Pues tengo de emails para empapelar un cuarto baño.
1: Tinc entès que heu patit també robatoris a l'aparcament, al pàrquing. Com actua la propietat al respecte? Hi ha una assegurança?
20: No, porque te obligan también a tener un seguro. Un seguro. Eso es una de las condiciones, que tienes que tener un seguro también. Un seguro en el piso.
1: Per tant, se'n fa càrrec...
20: Sí, del contenido, claro.
1: L'inquilí, eh?
20: Sí.
1: El fet d'associar-vos amb el Sindicat d'Habitatge us dona més tranquil·litat a l'hora que teniu també informació sobre el que podeu fer o no fer de cara, diguéssim, a intentar doncs, a posar en valor els vostres drets com a llogaters?
20: Sí, porque a mí, por ejemplo, me han dado muchos consejos de lo que puedo y lo que no puedo hacer, porque yo soy de aquellas personas que piensan y de los que pensaban de que, ah, pues no me haces esto, pues dejo de pagar. Y no es la solución esta ni la vía, ¿no? Uh-huh. Es mejor, pues, la negociación e ir siempre por la vía de la negociación. Y sí, yo aconsejo a todo el mundo que se pongan en contacto con, si están viviendo estos problemas, con el Sindicato de la Vivienda de Badalona, porque la verdad es que trabajan y trabajan mucho.
1: Els preus del lloguer, Gisela, tu abans em feia referència, no s'han tornat a disparar, tot i que Catalunya continua per sota de la mitjana estatal. Sí que és cert que els preus dels nous contractes del lloguer han pujat un 7,5% de mitjana, no? Com valoreu vosaltres, diguéssim, aquest augment, malgrat els intents també per mirar de regular el mercat? Són insuficients?
2: La qüestió és que són insuficients en el moment en què ens trobem en una crisi habitacional com la que estem vivint ara mateix, no? És a dir, el cas del Jacinto i el cas de les més de 140 veïnes que ara mateix estan organitzant en els blocs són un clar exemple, no? És a dir, sí, hi ha un topall en el preu del lloguer, però els rendistes, els empresaris, els fons d'inversió estan trobant una via perfecta per passar per sobre d'aquest topall, no? En el sentit de que, vale, tu pots pagar, no ho sé, 1.100, no? Euros de lloguer, però després, si tu estàs pagant 400 euros de mes cada mes, no? En concepte d'IBI, en concepte d'assegurança, en concepte de costos de la comunitat, en diferents conceptes, no? Evidentment són 400 euros de més que la teva propietat, no? Que el teu casero s'està, no? Duent de més cada mes. Per tant, evidentment són insuficients i, bueno, és que tal com està tot muntat, no? Està fet perquè puguin sempre guanyar els rendistes, i justament això és el que volem posar nosaltres sobre la taula, no? Que no volem que guanyin més en aquest sentit, no? A costa de les nostres vides.
1: Quants altres casos, com el dels veïns del Gorg, porteu a la ciutat de Badalona?
2: Nosaltres,
1: no és l'únic cas?
2: No, evidentment no. Nosaltres cada primer i tercer dilluns de cada mes fem assessories específiques de lloguer al local de la CGT Barcelonès Nord, on setmanalment atenem desenes de llogateres que estan patint abusos per part de la seva propietat, que estan patint pujades del lloguer que són irregulars, que estan patint una sèrie de qüestions, no? Que nosaltres, evidentment, com a Sindicat d'Habitatge de Badalona, estem posant, doncs, les nostres eines jurídiques i sindicals a la seva disposició. Després també tots els dimecres fem assessories a l'Associació de Veïns de Sant Antoni de Llafia per qualsevol problemàtica d'habitatge, ja sigui pels subministraments, ja sigui, doncs, perquè estàs ocupant, perquè no tens una altra opció, doncs perquè estàs patint una execució hipotecària. Per tant, nosaltres, casos com els del Jacint i les més de 140 veïnes, és que és el pa de cada dia a la nostra ciutat, saps? I menys mal, diem sempre, no?, que existeix, doncs, un sindicat, una eina d'autodefensa de la classe treballadora per poder, doncs, posar fi al gran patiment que estem patint, doncs, al conjunt de la classe treballadora.
1: Jacinto, Gisela, moltes gràcies per haver-nos explicat aquest cas, que afecta, com dèiem, 140 veïns de dos blocs de pisos al carrer Guifré i al carrer Pi Maragall, i esperem, doncs, que hi hagi aquesta interlocutòria amb la propietat i que arribeu a una entesa i s'acabin aquests mal de caps.
20: Molt
1: que vagi
20: bé.
1: Molt bé.
20: Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Badalona Matí, al 94.4. Badalona Matí. Som aquí.
21: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
22: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
23: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
24: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
25: La ciutat no s'atura. Tampoc ho fa la vostra ràdio.
26: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
5: Allò que passa al teu costat.
4: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
6: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
1: I del Gorg marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un al dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament al nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina, concretament?
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate. Agora, aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
8: Bon dia, com estàs?
7: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
8: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
7: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
8: Et diré que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
7: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
8: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens atrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
7: I ara comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
8: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, hi ha menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot per la gent que ve amb bici, etcètera. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això cap endavant.
7: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
8: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, de tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres, però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
7: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
8: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això... De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts... L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura a Badalona, aturen que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
7: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
8: Sí, faltaria una mica més de feedback. Potser també entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat. Sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, ara iríem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
7: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després del principis d'any.
8: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no?, que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
7: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
8: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio en que sí que tindrem gent, però mai se sap.
7: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
8: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica... Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes, i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal, i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, és una mica ràpid i atropellat tot.
7: Trobeu que, no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes?
8: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet la tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú. Mateixa carta, mateixa producció, és un xiri que feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
7: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
8: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
7: I entre setmana? com està el tema entre setmana?
8: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però bueno, realment a l'estiu sí que treballem també entre setmana.
7: Pel tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
8: Sí, bueno, no, jo soc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa, realment, a part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, hi ha gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
7: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de Guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
8: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
7: Molt bé, fins ara.
1: Gràcies, Sílvia, doncs en aquest paratge tan idíl·lic, a la platja de Badalona et deixem, nosaltres tornem cap a l'estudi.
0: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
9: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
10: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
11: Escrivint Habuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.

0: I quan falten 10 minuts per les 11 del matí, anem a les tendències del dia. Avui obrim aquest repàs de notícies curioses amb un tema que s'ha fet viral, i és que recordareu el cas d'Isaac Andic, el magnat de la moda, el propietari de Mango, que va morir fa quasi bé ja 2 anys per un suposat accident. S'ha estat investigant el cas, accident que va passar mentre feia una excursió per Montserrat amb el seu fill, i que doncs ha culminat avui, o com a mínim una altra etapa del cas, ha estat la detenció del seu fill. Avui és notícia, Cora.
1: Sí, fa un parell d'hores ho coneixíem. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts el Jonathan Andic, el seu fill, com ha implicat en la mort. Se n'han fet ressò diversos mitjans, com comentàvem, perquè és una notícia molt, molt viral. Encara no hem vist comentaris a les xarxes, però pel que sabem avui el traslladaran als jutjats de Martorell, on haurà de declarar per un suposat delicte d'homicidi. Què els ha fet reobrir el cas? Doncs les circumstàncies en les que es va produir l'accident, l'absència de testimonis independents i la raresa de l'accident en un camí que no és gaire complicat. Els investigadors llavors van tornar a cridar el seu fill per fer-li més preguntes. Les declaracions del Jonathan doncs van revelar inconsistències, com a descripcions del terreny que no coincidien amb els que amb la inspecció policial, detalls incongruents sobre el moment exacte de la caiguda. A més, els Mossos van esbrinar que el fill d'Isaac Andic va estar al lloc dels fets 2 dies abans del succés. No sabem què hi van a fer. A tot això s'hi va sumar el testimoni de la golfista Estefania Agnud, parella sentimental de la víctima.
0: Del fill d'Andic, no?
1: Exacte. No, parella sentimental del pare, sí. I ella va al·ludir que tenien males relacions, que hi havia males relacions entre pare i fill, i també va dir que eren freqüents les baralles per la manera de com gestionar el patrimoni familiar. Veurem què passa amb això.
0: Vinga, doncs anem a una altra notícia que també recollia RAC1 en aquestes últimes hores, que alerta que doncs s'ha de tenir molta cura de garantir-se un envelliment saludable. I en aquest sentit, investigadors alerten, segons aquesta publicació, que llegir, anar a museus o fer activitats artístiques podria ser tan beneficiós com la pràctica de l'exercici físic. Júlia Socinó.
2: Sí, és que anar a un museu, cantar una coral o agafar els pinzells per pintar podria ajudar-nos a envellir millor, i no és només una sensació, és un nou estudi de la Universitat College de Londres que assegura que fer activitats culturals i artístiques pot tenir un efecte molt positiu sobre el nostre envelliment comparable al de l'exercici físic. Els investigadors han analitzat dades de més de 3.500 adults i han vist que les persones que participen sovint en activitats culturals tenen un envelliment biològic més lent. Segons l'estudi, activitats com llegir, visitar museus, cantar, ballar o pintar poden reduir el nostre estrès i millorar la salut en general. Ara bé, els investigadors recorden que això no substitueix fer esport, sinó que totes dues coses es complementen mútuament. Així que, a més de caminar o anar al gimnàs, potser també toca reservar temps per a llibres, museus i concerts.
0: Doncs un bon consell, eh? Ara acabem de registrar, perquè Barcelona ha detectat per primera vegada una nova espècie de papallona a la ciutat. D'això se'n feia ressò també el portal de notícies 324. Es tracta de la verdeta d'ull ros, aquest nom tan bonic és el que rep aquest exemplar, i la troballa s'ha fet al Parc del Laberint d'Horta, gràcies a un projecte de seguiment ciutadà. Vola, vola, papallona,
1: sempre tan viva i bufona. Doncs els experts expliquen que aquesta papallona és un bon indicador de qualitat ambiental. Aquesta papallona no l'havien trobat mai encara. I estan contents perquè diuen que acostuma a viure en espais ben conservats, llavors potser vol dir que Barcelona no està tan contaminada com ens pensem. Doncs la seva, com dèiem, la seva presència es veu com una bona notícia per la biodiversitat urbana de Barcelona. Amb aquesta descoberta ja són 52 les espècies de papallona registrades a la ciutat. Els responsables del projecte destaquen que cada vegada hi ha més interès per observar i protegir aquests insectes, que també tenen un paper clau en la pol·linització i en l'equilibri dels ecosistemes. La verdeta d'ull blanc és petita, de tons verdosos, per si la veieu, eh? Petita, de tons verdosos i amb una taca clara característica a les ales. I des d'ara, doncs, també forma part del paisatge natural de l'àrea del barcelonès.
0: Vinga, i parlem ara d'un retorn molt esperat per tota una generació. Disney Channel torna Camp Rock. This is Que hi és ja la tercera edició, no, Júlia?
2: És la tercera. Torna a Camp Rock i no és rumor. Disney ha confirmat oficialment Camp Rock 3, la nova pel·lícula que arribarà a Disney Plus i a Disney Channel, on els Jonas Brothers tornaran amb els seus personatges que tots recordem de les primeres pel·lícules. I, a més, també seran productors executius juntament amb la Demi Lovato, que també era la protagonista. I la pel·lícula arrencarà amb els Jonas Brothers, que tornen al Camp Rock per buscar la pròxima gran estrella musical. I allà coneixerem una nova generació de campistes amb rivalitats, amistats i segurament que algun drama musical. I el rodatge ja ha començat a Vancouver, però encara no hi ha una data exacta d'estrena, però el que sí sabem és que serà a l'agost d'aquest 2026.
0: I per drames musicals, doncs el que ha esquivat la cantant Shakira, que avui és notícia perquè l'Audiència Nacional ha dictat una sentència a favor seu que obliga l'agència tributària a retornar-li 60 milions d'euros que li havien embarcat. Atenció, més interessos.

0: Doncs això és el que farà, facturar. I ara, d'Hisenda.
1: Doncs sí, aviam, jo m'he estat llegint totes les notícies i és una mica embolic, però us ho intento resumir. El cas és que si tu vius més de 183 dies a l'any en un país, has de declarar tot el que has cobrat aquell any, en aquest cas, per la Shakira, estem parlant de l'any 2011, al país. Doncs els jutges primer li van embargar 60 milions d'euros perquè consideraven que ella havia residit a Espanya aquests dies, vale? Llavors, això ja ho van embargar. Què passa? Que després ara han vist que va viure 140 i pocs dies. Llavors, li han hagut de desembargar aquests 60 milions d'euros que tenien per si de cas. Llavors, Shakira, com tot el que envolta Shakira, no? Tothom vol dir la seva a les xarxes. Llavors, les xarxes en van plenes, però plenes, eh? La gent comenta que, per exemple, que ara Hisenda, que no pot accedir als rics, doncs aniran a xuclar la sang als pobres, que és més fàcil. I per exemple, amb una publicació que va fer el Mundo, que a hores d'ara té més de 1.200 comentaris, doncs precisament m'ha fet molta gràcia un comentari que diu que aquests 60 milions menys d'Hisenda pot ser que es carreguin els pressupostos anuals de l'Estat. I després diu, ai no, que encara no en tenim.
0: De pressupostos,
1: sí,
0: eh?
1: Correcte.
0: Estan prorrogats. Sí. Vinga, i acabem encara parlant de Shakira, perquè ha recuperat un dels seus grans himnes amb una nova versió molt inesperada. Hey girl, I can see your body moving and it's driving me crazy and I didn't have the slightest idea. Tot i que aquí escoltem és Ed Sheeran, no la Shakira.
2: Exacte, és que la Shakira ha tornat a donar vida a Hips Don't Lie, un dels seus temes més icònics, però aquesta vegada amb una versió molt especial al costat de Ed Sheeran i Belé. I la cançó forma part del projecte Spotify Aniversaris, amb què Shakira celebra els aniversaris de dos discos molt importants en la seva carrera, que són Pies Descalzos i Fijación Oral. I la nova versió barreja el ritme caribeny de l'original amb un toc més pop i urbà i que està gravada amb una orquestra en directe. I Shakira ha agafat una cançó que ja era història del pop i li ha donat una segona vida amb una col·laboració que ningú esperava.
0: I que sona d'aquesta manera. Amb aquesta versió, nosaltres arribem a les 11 del matí. Gràcies, Júlia. Gràcies, Cora.
1: Gràcies.
0: I de seguida doncs, anem a fer un repàs també a l'actualitat local i tornem amb més Badalona al matí. No us escapeu, aquí us esperem. Fins ara.
1: Adéu.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel. L'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem a Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, i a Fernando Carrera, president del PSC de Badalona.
3: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
4: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
0: Ja el govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat en surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona, si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri de l'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. I el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys. Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, volíem dir, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio BDN.
5: No són canviar 4 ratxoles i posar 2 arbres. No és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran. Aquest espai, ben treballat, és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí. En civisme, respecte i educació. Tothom cap.
0: I la periodista badalonina Esther Vera qualifica de sorprenent haver estat guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació 2025. D'aquesta manera, la Generalitat reconeix la seva contribució a consolidar el diari Ara, del qual n'és directora, com una de les capçaleres catalanes de referència. Vera assegura que rep el guardó molta il·lusió, sobretot al veure l'alegria dels companys del mitjà. Remarca la bona feina feta al llarg dels darrers 30 anys i també els seus inicis a Radio Ciutat de Badalona. L'escoltem.
6: El reconeixement, home, la veritat és que jo he treballat molt

0: Pickleball inclusiu, que tenien com a objectiu acostar l'esport als joves que estan fent rehabilitació al centre. Va ser el darrer entrenament del grup on van estar acompanyats pel Club Vila Pickleball de Sabadell, que va donar més dinamisme a l'activitat. Escoltem a Miquel Martí, professor de l'activitat, que ens explica com ha anat millorant els seus alumnes.
1: Sí, és molt gratificant veure l'evolució de tots els nens, que m'agrada molt explicar-los pues, des de la tècnica, de com agafar la pala, fins al desenvolupament del joc, i que siguin capaços d'agafar autonomia, autoconfiança, socialització.
0: Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
4: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
5: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
6: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: Avui a la secció d'oficis parlem de l'ofici d'esmolar ganivets, dels esmolets. Coneixerem en Robert Tomàs, de qui descobrirem com és la seva feina i com és el seu dia a dia. I és que ell era un home de mar que va canviar el seu rumb per dedicar-se a aquest món que a molts de ben segur us traslladarà també la infantesa amb una certa nostàlgia. Hola, què tal? Molt bon dia, Robert, com estàs?
10: Bon dia, què tal?
9: Explica'ns com va ser que vas deixar, jo deia, era un home de mar que vas deixar el mar, portaves un vaixell i ara ets esmolet.
10: Sí, jo treballava a Roses, a Santa Margarita, i vivia a Palau-Saverdera, i treballava durant tot l'estiu, i a poc a poc doncs, la feina anava baixant, i encara que guanyessin calés, per tot l'any no donaven per viure. Llavors un amic meu de Barcelona, que era esmolet, i encara ho és, doncs em va dir, mira, si no et va bé i no guanyes molts calés, pues, si vols, t'ensenyo aquest ofici i, almenys podràs viure bé. Vaig baixar a Barcelona i em va presentar uns altres esmolets gallecs que, em van ensenyar, em van proporcionar eines, em van proporcionar algun client i ja, vaig començar a esmolar ganivets.
9: I fins al dia d'avui?
10: Sí.
9: Quan va ser això?
10: Això va ser el 2015, 2014, 2015.
9: Sí, portes una dècada dedicant-te a esmolar ganivets sí. I altres utensilis, no?
10: Sí.
9: Com recordes aquest procés d'aprenentatge de l'ofici que ara dius que va ser doncs, a través d'aquest amic i també d'uns esmolets gallecs que tenen molt a veure també amb l'ofici d'aquesta professió, no?
10: Sí. Són ells els que van començar. Això va començar en un poble de Galícia, d'Orense, que es diu Lointra, i ahir va començar la història dels esmolets.
9: I l'aprenentatge et va semblar com una feina molt complicada?
10: No, perquè em va agradar. Això t'ha d'agradar, si no t'agrada. I mentre que ho feia, estava a gust. M'agradava que un ganivet que no tallava, doncs, amb les meves mans i una mica d'esforç podia aconseguir que aquests ganivets tornessin a funcionar.
9: Té una mica d'artesà, no?, aquest ofici?
10: Molt, tot. Si no li dones la forma, si no ho fas amb carinyo, si cremes el ganivet, és un ofici complicat, però molt bonic.
9: Clar, com és la màquina d'esmolar? Tinc entès que l'has construït tu mateix.
10: Sí, amb una peça d'elles, per exemple, és l'esquelet d'una vespa que normalment portaven els gallecs, la vespa i les pedres, doncs una part és aquesta, després hi ha un motor i després les pedres i després tinc una cinta per polir.

0: d'on surten les pedres? Hi ha una procedència que diguis que és aquella... més bona que una altra?
1: Sí, sí, sí, hi ha grans de diferents... per poder afilar hi ha un de 60, un de 90, un de 120, cada cop és més agressiu o menys agressiu, llavors, segons com sigui, pots cremar el granivet o no. Les compro en una empresa molt gran, les fan per mi, per la mida que jo vull, i, bueno, amb pedra, i després polir amb una cinta que és de porcelana.
0: El teu és un ofici, podríem dir, que itinerant, no? Com reacciona la gent al veure't i, sobretot, a l'escoltar aquest so? Què és això? Bueno, és una flauta? Quin instrument és?
1: Sí, sí, és una flauta. Avui en dia jo en tinc unes que les vaig portar d'aquest poble, de l'Ointra, i són molt difícils de fer sonar, perquè s'han de fer sonar amb tots els pulmons.
0: L'has portat aquí a l'estudi?
1: No, aquesta és una... La que utilitzo jo quan surto al carrer, perquè és molt més fàcil. Aquesta és una flauta de pa, és molt fàcil.
0: No, però... n'havia vist mai una d'aquestes, eh? O sigui, no us imagineu, aquells que ens esteu escoltant, una flauta típica, no? L'instrument així allargassat, sinó més aviat tot totalment pla,
1: sí,
0: i amb
1: sí,
0: una forma més o menys rectangular.
1: Sí, sí, a part, les que fan allà a Galícia, que les tinc a casa, que no l'he portat, són de fusta, amb forats, i cada forat té una grandària. Uh-huh. Llavors, amb un... fet especial. I després, mira, els meus porten un cap de cavall aquí sota. Llavors, segons la grandària del forat, té un sou o un altre.
0: I aquesta és de plàstic?
1: Sí, aquesta de plàstic es diu flauta de pa.
0: La pots fer sonar?
1: Sí.
2: Un projecte que continuarà dirigint José Manuel Ríos,
0: casa,
2: que avui mateix s'ha confirmat la seva renovació.
0: I per molt que estiguis més o menys lluny, s'escolta, eh?
1: Sí, bueno, hi ha alguns companys que la porten al radiocaset, la porten a gravada, no? Uh-huh. Jo no, jo a vegades la toco... Normalment no la faig servir, la veritat, perquè jo vaig directament als clients. Avui en dia, la gent... doncs a casa no era com abans.
2: Era normal.
1: Abans tu tocaves la flauta no i passaves per un carrer pequeños, i la gent, les àvies i la gent, doncs baixava i et donava les eines, no? Tisores... Tirurí, tirurí, el afilador está aquí. Avui en dia és molt difícil això. Llavors hem d'anar als professionals o la gent que treballa molt als ganivets, per exemple. Jo aquí a Badalona tinc diversos restaurants que els hi faig. Per exemple, mira, un és el Camp Palat, un restaurant molt bo que us el recomano.
0: El Passeig Marítim, eh?
1: Sí. Hi ha un que es diu Mar de Tapes, que allà fan uns arrossos que podeu anar-hi, eh? Que també està al costat del port, que també són clients meus. Llavors, bueno, normalment em vaig...
0: Parades de mercat, no? Jo soc, bueno, filla de mercat, sí, i en allà sempre sí, hi havia esmolets, també.
1: Sí, sí, sí, el mercat, les peixateries... Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Clar, dependrà molt el tall d'una peça de carn, per exemple, de la qualitat del ganivet, amb què sigui tallat, també, a banda de les mans, com no?
1: Sí, sí, sí, sí. I a part, els braços, que tenen molts problemes, perquè, clar, si tu tens un ganivet que no talla, has de fer molta força, uh-huh, i, clar, al final del dia has fet molta força. Llavors, si els tens ben esmolats, pues és més fàcil, clar, poder tallar.
0: Amb una feina que és molt repetitiva, eh?, en segons quins oficis. Sí. Clar, jo deia que el teu és un de molt itinerant, que trepitgeu molt carrer, per molt que tinguis una clientela fixa, sí que és veritat que has d'anar, no? Vas normalment a casa del client, no és el client qui et ve a buscar. I això és així, doncs faci fred, faci calor, hi hagi pandèmia o no, no?, per exemple.
1: Plogui.
0: És el més dur, això de la teva feina?
1: Sí, una mica sí, o faci molt de sol. Però, bueno, a mi m'agrada. Com m'agrada la feina, surts i, bueno, és el que hi ha. Jo, a vegades, quan estan aquests moments, recordo la meva mare que em deia estudia, estudia, que si no estudies ja veuràs. Doncs, pues, miri, si hagués estudiant no estaria al carrer. Doncs pues, en fred i calor.
0: Clar, abans deies, costa molt allò d'anar pels carrers fent sonar la flauta de pa i que la gent baixi, no, del seu pis o surti de casa i porti els estris de cuina a esmolar. Clar, vivim en un moment que és de consum impulsiu, no?
3: Sí, sí.
0: I quan una cosa s'espatlla, normalment en comprem una de nova i llestos, aquí s'ha acabat. S'està perdent aquest costum d'esmolar ganivets, tisores... Què més s'esmola?
1: Sí, bueno, i també s'esmolen les talladores d'embotit i moltes eines, doncs, de jardineria... Hi ha moltes eines que es poden esmolar. Això que dius tens molta raó. Ara moment a tothom el que fa és consum. I veure, comprar i tirar.
0: Clar, els ganivets, si no s'esmolen, tenen una obsolescència programada, vull dir, s'espatllen, al final no
1: són...
0: Si no
1: tallen. Llavors, clar, no tallar, què fas? Pues si no veus el cap esmolador, no tens el telèfon o no vols, pues el llences i compres un altre. Llavors, clar, és la societat de consum que tenim avui en dia, però aquest ofici i molts més, que seria molt bo, doncs, que la gent ens reconegués i digués, ostres, pues mira, anem a fer... I a més, és que sí, jo tinc àvies que tenen tisores que eren ja de la seva mare. Llavors, clar, li fas una esmolada, queden totalment perfectes per poder seguir tallant roba o seguir tallant, i es poden molt contentes, perquè, clar, eren de la seva àvia, per exemple, no? I estan molt contentes.

0: I cada quant cal esmolar un ganivet? Segurament ho fem molt menys del que tocaria.
1: Això és segur, però cada ganivet és segons el que el facis servir, com el tractis, si utilitza la xaira. La xaira és un aparell que normalment és rodó i llarg.
0: Per anar mantenint, no?
1: I això és el que fa el manteniment d'aquest ganivet, que normalment molta gent no l'utilitza. L'utilitzen carnissers o gent que talla pernil, l'utilitzen molt per manteniment.
0: De ganivets, més val pocs i bons que molts i dolents?
1: És clar que sí.
0: I n'acostumem a tenir molts, obrim calaixos i n'estan plens.
1: Però no, cap funciona.
0: Això passa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I en canvi hi ha aquell que guardes que era dels antics, que aquell és el que no et falla mai.
1: Sí,
0: perquè això depèn del metall amb el que està fabricat.
1: Efectivament. Avui en dia el metall que fan, doncs mira, podria dir que són quatre llaunes de Coca-Cola ben planetes i d'allà fan un ganivet. És això el que utilitzen. Abans utilitzaven doncs, un compost de ferro que endurava molt, que tu et costava esmolar, però que després durava molt aquell ganivet afilat. Avui en dia no. És fàcil. Per què? Doncs perquè compris un altre, el portis a esmolar i, clar, com és tan fi, a l'hora d'esmolar, en 5 esmolades ja no et queda ganivet. Llavors has d'anar a comprar. La societat de consum, les empreses, diuen això té una duració. Si l'esmolen 30 cops ja hauran de tornar a comprar un altre. Perquè abans no, un ganivet durava moltíssim, llavors no venien tants.
0: La tècnica de l'esmolat és concreta per cada tipus de ganivet? Es pot esmolar igual un ganivet que un altre?
1: No. No. Hi ha ganivets segons el tamany, si són petits o més grans. Després la durada de que et pugui a tu durar aquest ganivet, perquè clar, si és un ganivet que utilitzes molt poquet, no farà falta que li facis una gran buidada, no? Es diu buidar, per fer el fil ben prim, s'ha de buidar. Llavors aquesta buidada haurà de ser segons el ganivet, o una curiositat que molta gent no sap. Els esquerrans s'han d'esmolar diferents que els d'altres.
0: O sigui, ella... Això ho preguntes al client.
1: Sí, bueno, normalment ho pregunto o ho veig. Si veig que utilitza la mà esquerra, dic, ah, tu ets esquerra. Vale, doncs te'l faré a la teva manera. Diu, ah, sí, hi ha manera, sí. Sí, perquè ells utilitzen més la part esquerra i els detalls més la part dreta.
0: I les tisores també són completament diferents.
1: Totalment, eh? Però una altra curiositat. Afilador. Jo venc tisores d'esquerra i els esquerrans no les fan servir.
0: No les fan servir?
1: No les saben fer servir. No tallen. Per què? Perquè estan acostumades a les tisores normals. Però sí, sí, hi ha tisores per esquerrans.
0: Se t'ha resistit mai algun ganivet que diguis, mira, és que no puc?
1: No. Mai, mai. He trigat més o he trigat menys? Perquè cadascun té el seu temps. Perquè tu no el pots fer... el pots fer malbé, el ganivet, perquè amb la pedra tu el pots fer malbé. Llavors cadascun té el seu temps i tens que trigar el que cada ganivet necessita, ni més ni menys.
0: La teva vestimenta és la típica d'un esmolet dels de tota la vida? Com vas vestit tu?
1: Va, jo porto la roba normal, però a sobre sí que porto un dall, llavors que...
0: Com un davantal.
1: Sí, que és de cuir, i llavors, doncs, em protegeix una miqueta en cas que se m'escapi algun ganivet, o sobretot la pedra, que és el que més es gasta i que fa moltíssim.
0: I boina, potser?
1: A vegades porto la gorra i unes altres no.
0: Potser més a l'hivern.
1: Sí, més a l'hivern, i bueno, també pel cabell, perquè se cau, no és bo, gaire bo portar la gorra, però sí, sí.
0: I els teus tatuatges també tenen a veure amb el món dels ganivets. Hi ha una cosa que és molt important, que tu ho has dit diverses vegades, que és que t'agrada.
1: Sí, m'agrada.
0: I això no tothom ho pot dir,
1: no? No, molta gent va pels calés.
0: Ofici. I aquesta passió te l'has al final tatuat d'alguna manera, no?
1: Sí, sí.
0: En el teu cos.
1: En el nom del meu fill. I he fet una espasa. Sí, sí.
0: Aquesta no cal esmolar-la.
1: No, aquesta no. Netejar sí, però esmolar no.
0: I només esmoles ganivets? Abans ens deies que també tisores, no? Què és el més estrany que t'han demanat d'esmolar?
1: Bueno, estrany i il·legal. Una katana.
0: Una katana?
1: Sí.
0: Il·legal, és il·legal això?
1: Sí, perquè les armes...
0: Armes no es poden esmolar.
1: No es poden esmolar. Almenys jo mai esmolaria. També coses, no sé, algun jove que m'ha portat una navalla i no, això no es pot, no es pot esmolar. Si em veu la policia... Clar, un jove amb
0: cap
1: una navalla...
0: Cap navalleta, eh?
1: No. Sí, hi ha unes que són d'electricista, són... Llavors, sí.
0: El ganivet d'aquest volataire, per exemple,
1: també,
0: no?
1: També, però clar, hi ha coses que tu que t'ho dius estranyes, no? Que vagi un i em diu, ¿me puedes afilar esta katana? Pues no, porque esto... no és una eina que tu necessites el dia a dia. No
0: la necessites esmolada. No. Si t'agrada, penjar-la a la paret com a decoració.
1: Això
0: no?
1: Mateix. O uns joves... Escolta, pots afilar aquesta navalla? Doncs pues no puc, això està prohibit. No està prohibit, però clar, un jove amb una navalla...
0: Què val esmolar un ganivet, no? Perquè ens fem una idea i perquè potser ens repensem aquesta importància una mica de la sostenibilitat i de la perdurabilitat de les coses, no?, dels objectes, sinó també una mica, doncs, que coneixem que és una feina d'algú i que aquesta persona està treballant, si estem portant a esmolar els nostres ganivets.
1: Sí. Mira, normalment va des de 2 euros fins a 3,50, 4 euros. Aquest és el preu que més o menys tots els esmolets cobrem, eh? Des de 2 a 4.
0: Depenent de la feina que et porti aquell ganivet.
1: Sí, si són petits, si són grans, eh? Hi ha una variació. També hi ha un tema que m'agradaria que tots tinguessin en compte, que és quan em vegin un esmolet, li preguntin quin és el preu. Quin és el preu? Perquè hi ha, dintre de la nostra professió, hi ha una gent que es dedica a estafar i a enganyar a la gent, no? Jo m'he trobat que un senyor em va dir, escolta, quant val la fila? Li dic, pues miri, 3,50. I diu, pues menys mal, perquè l'altre dia em va afilar un noi que no em va afilar bé i em va cobrar 10 euros per cada ganivet. I bueno, però vostè no li va preguntar? Diu, no. Li vaig dir que si em podia afilar aquests ganivets i quan vols tenir afilats em va dir 80 euros. Llavors, clar, hi ha gent que s'aprofita i això fa un...
0: Fa mal
1: a l'ofici.
0: Llavors
1: jo li recomano a tothom que pregunti a l'esmolet, escolta, què val això? Doncs pues mira, 5 euros, 3 euros, el que sigui. Llavors el puguin fer, perquè així, d'aquesta manera, podem treure aquesta gent d'aquest ofici.
0: Abans m'explicaves que fa 10 anys que
1: sí,
0: ets
1: més o menys, sí.
0: Esmolet més o menys. Eh? Quin és el client més antic que tens? Normalment els mantens?
1: Sí. Sí, perquè jo vaig cada mes i faig la repetició de tots els clients que tinc. I sí, tinc alguns que són molt antics, que vam començar amb mi al principi, uns altres no.
0: S'aconsegueix molt el client de boca a orella?
1: Sí, alguns sí. Alguns sí, perquè, bueno, com que en aquest ofici no hi ha molta gent que ho faci bé, doncs... Escolta, que m'han donat el teu telèfon i a veure si podries passar a esmolar i...
0: Hem après amb el Robert algunes curiositats d'aquest ofici, el de l'esmolet, però hi ha una cosa que tampoc coneixíem i és que els esmolets teniu un vocabulari propi.
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: Llengua teniu.
1: Sí, es diu barallete.
0: Barallete.
1: Es diu el barallete. Quan va començar el tema d'esmolar, aquest ofici, doncs portava l'esmolet i un ajudant i aquest esmolet i l'ajudant parlaven aquest vocabulari, aquesta llengua, perquè, bueno, pues, la gent no sapigués què estaven dient i, bueno, pues, s'entenguessin entre ells, no?
0: Per exemple, a veure si a l'atzar una paraula...
1: Mira,
0: amb baralleta...
1: La passeta,
0: sí?
1: Es deia zurica.
0: Zurica.
1: Sí. Els diners es deien zurratxe. No sé, per exemple, un gos gran es deia docón.
0: Una llengua pròpia, un instrument propi i una manera de fer també pròpia és la que tenen esmolets com en Robert Tomàs, que avui ens ha visitat aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
1: Pues vinga, moltes gràcies i adéu a tothom.
2: Badalona Matí.
3: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.
4: El Festival Docs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança.
5: Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
6: Escrivint Habuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.

0: esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt
0: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia, eh?
1: Sí.
0: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
1: I tant.
0: Doncs vinga, parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
1: Sí, hi ha el servei d'assessorament lingüístic que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que, doncs, que la carta està com a mínim en català.
0: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
1: Sí,
0: això és I un també clàssic. A vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades
1: sí,
0: amb la gastronomia, no?
1: Sí,
0: o, algú, o que fa alguna clucada d'ull així com dient ei, mira, i t'enganxen a vegades per aquests comentaris.
1: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció.
0: Uh-huh.
1: Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el servei d'assessorament lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
0: Molt bé. És un servei gratuït?
1: Sí.
0: Sí? Molt bé.
1: Sí.
0: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
1: Sí.
0: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
1: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab.
0: No?
1: I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
0: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
1: Ah, exacte.
0: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
1: Sí.
0: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra, en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
1: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? De tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al, doncs, albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, en podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí,
0: però és
1: no.
0: Una excepció,
1: No és el cas. I té un origen molt curiós, prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, que ara es parla a dia d'avui a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central, i si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí, crec que no.
0: D'aquí la forma, també, d'aquest fruit, no?
1: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
0: De per què, s'associa.
1: De per què.
0: Molt bé.
1: Sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això ho diria, en asteca, va evolucionar cap a l'espanyol, aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és albocat, però en el seu moment escrit en B alta.
0: Ah, sí, es va escriure en B alta i després...
1: Originalment en B alta, exacte.
0: Que molta gent li diu abocat, Sí. I erròniament, també. Exacte. Advocat, advocat, de tota mena, no? Sí. Alvocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules de associades a menjar, no?, i a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
1: Sí.
0: I això també té molt a veure amb el territori.
1: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
0: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no?, en diversos mitjans, escoltes també, doncs, altres formes dialectals, no?, que respecten, que no doncs, s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més, doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal, eh?
1: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquidora. Mm-hmm. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
0: És normal.
1: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
0: Dius, no vol... hi ha ni millor ni pitjor.
1: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... No, això no té cap sentit.
0: No, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
1: Clar,
0: que aquí... I això també hi contribueix molt als grups de música,
1: sí,
0: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També de descobrir com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
1: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
0: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
1: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres maneres i altres variants
0: dialectals.
1: És difícil,
0: dialectals.
1: Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
0: A mi? Que comença amb C?
1: Amb C, una C i una R.
0: Ah... No hi cauré ara, eh?
1: No, que és Creïlla.
0: Creïlla.
1: O Creïlla, pronunciat a la valenciana. Amb,
0: pensava que era amb Pataca. Dièresi. No és allà, no és a València,
1: no,
0: que en diuen Pataca.
1: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional, i que estaves molt, molt, molt a prop.
0: Pataca. A mi m'agrada molt com ho diuen a França, en francès és pomme de terre.
1: Pomme de terre.
0: Que és molt,
1: molt descriptiu.
0: Molt.
1: Sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
0: Trumfa.
1: O trumfo. Hi ha la versió en femení i en masculí, que és una deformació de trufa. No, el que coneixem com a tòfona, doncs...
0: Que al final també, clar, surt de la terra...
1: D'estar enterrat...
0: Tubercle igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
1: exacte,
0: si cal. No?
1: I tant.
0: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
1: Sí, que també té moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, del català central... Te'n sona? Alguna altra?
0: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
1: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
0: I ve de l'àrab.
1: Abans que en parlava,
0: safanòria.
1: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. Zanahòria, safanòria, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, doncs seria la Carlota.
0: Carlota.
1: Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
0: Carrota. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, eh? Pataques, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
1: Sí. Te n'he portat unes quantes. A veure si jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
0: Amb llonganissa?
1: Sí.
0: M'has enganxat aquí, eh? No.
1: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
0: Amb llonganissa.
1: Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
0: Ah, més dies que llonganissa.
1: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners... I normalment em fa ostentació, es diu, ui, aquells lliguen els gossos
0: amb llonganisses.
1: Amb llonganisses,
0: és veritat.
1: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
0: molt maca,
1: el gos lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Menjar, quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
0: A una castanya, com un ou a una castanya.
1: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
0: la truita.
1: Girar,
0: no?
1: La truita. Quan tenim...
0: Donar carbasses.
1: Donar carbassa,
0: fer figa,
1: podríem trobar...
0: No? Quan estàs
1: moltíssimes.
0: Cansat, les cames li han fet figa,
1: exacte,
0: per exemple, se li han fet fluixera, no?
1: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara, que és aquest perdre les energies, de fallir, no? Doncs les cames em fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta expressió. No? Fer figa es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és, doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig per imitar els genitals femenins.
0: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem amb les figues, eh? L'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
0: A mitjans de juny ha d'entrar en vigor el nou contracte de neteja que gestionarà l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas durant els pròxims 12 anys per valor de més de 500 milions d'euros. Aquest és el més car de la història de la ciutat. Hem volgut sortir al carrer a preguntar també als nostres veïns per quina és l'opinió que els mereix la neteja al municipi i quina confiança tenen també amb aquest nou contracte de neteja. I per això la Júlia Socino i la Cora Gilabert, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Doncs han passejat micromap als carrers de la ciutat de Badalona. I com ha anat, noies?
3: Doncs ha anat bé, però deixa'm explicar abans d'anar al carrer, Núria, que el nou contracte de neteja creix en més d'un 37% pel que fa al personal i en un 85% en matèria pel que fa als vehicles i la maquinària. A banda, algun dels nous contenidors seran de ferro per evitar que els cremin. El contracte, com deies, és per 12 anys, que, perquè us en feu una idea, correspon a uns 47 milions d'euros l'any.
4: Ara sí, recuperem l'enquesta que vam fer als veïns per veure una mica quina situació ens trobem actualment a la ciutat i vam demanar que posessin nota a la neteja de Badalona.
5: El 0. Penso que tindria, com abans feien, que agafaven unes mangueres i una escombra i anaven fregant, i allò anava molt bé.
6: Que li posaria un 6. Jo tinc 37 anys, he nascut a Badalona, i sempre ho he vist més o menys igual.
7: Un 8. La limpieza es correcta y todo el tiempo veo gente trabajando.
8: Yo le pondría un 8, porque la veo bastante, bastante limpia. Sí.
9: Un 8. Jo crec que Badalona ha tingut un canvi bastant bo. Ja es veu pels carrers, bueno, i ara estan fent moltes obres, que és un bé per la ciutat.
3: Doncs ja veieu que la resposta no és taxativa, alguns fins i tot li donen un 8 a la neteja de la nostra ciutat. I els ciutadans coincideixen en que la responsabilitat de la neteja, això sí, és compartida entre l'Ajuntament i el ciutadà. L'empresa de neteja ha de garantir el servei, però nosaltres hem de ser cívics, perquè si no el sistema no funciona.
6: Els propis veïns o gent que ve de fora a treballar o passar el dia a Badalona, la gent, diguem-ho clar, és molt guarra.
7: Creería que los propios vecinos. Es porque siempre lo ve día a día que la gente deja la basura en donde no corresponde, tira basura en la calle, el personal de limpieza no tiene la culpa de eso.
8: Los propios vecinos, porque no es más curioso el que más limpia, sino el que menos ensucia.
9: Els propis veïns de la ciutat, perquè hi ha gent molt deixada i en vez de deixar la brossa dintre dels contenidors, la deixen a fora, que no els costa res de posar-ho dintre, i com això moltes coses.
3: Doncs ens agrada queixar-nos, però com a ciutadans no sempre fem bé la feina. Hi ha qui deixa les bosses fora d'horari. Els contenidors de vegades no el fan servir bé, posen el plàstic on no toca.
0: Uh-huh.
3: I, en fi, ens fa falta cultura de residu. Creuen els nostres veïns que com a ciutadans gestionem bé les deixalles?
6: Jo sóc d'una generació ja que se'ns ha inculcat molt el reciclar, el separar, i ho fem, jo crec que bastant. El que passa que tampoc se'ns posa fàcil. Nombre de contenidors... Ara a Badalona almenys es manté.
7: Yo creo que no, porque cuando voy a tirar la basura... ves que no están en la basura donde no corresponde.
9: Pues la veritat, som una mica marranos. Però, bueno, jo conec que molta gent que no, que diuen que per això paguen el rebut d'allò, de la brossa.
4: Doncs no oblidem que l'estat de neteja d'una ciutat també reflecteix el comportament dels seus veïns. No es tracta de donar tota la responsabilitat al servei de neteja, sinó que és una responsabilitat compartida. Per això vam preguntar-los directament si ells reciclaven.
6: Sí, jo reciclo el vidre, els envasos, el paper, l'orgànic i la brossa general.
7: Sí, en lo posible sí, tratamos de reciclar. Tenemos el orgánico y después separamos el cartón, el plástico por otro lado, el vidrio por otro.
8: Sí, papel, vidrio, plástico, todo lo que sale.
3: Doncs a Badalona recicla, però la sensació és que no és tan habitual com hauria de ser. Encara hi ha molta gent que ho veu com una molèstia i no com una responsabilitat. De fet, la mitjana local se situa per sota de la mitjana catalana. El reciclatge a la nostra ciutat no arriba al 30%, lluny dels valors europeus als quals s'aspira a nivell global.
0: Amb la intenció, precisament, no, doncs de millorar aquestes xifres, el nou contracte inclou un servei de recollida de mobles vells, de trastos, que oferirà persones grans i també aquelles persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda, l'opció de pujar fins a la porta de casa del seu habitatge i així retirar-los directament als mobles que ja no vulguin sense necessitat de fer-se encàrrec. Per aquelles persones, repetim, que tinguin problemes de mobilitat o que ja són d'edat avançada.
4: Sí, i tot i que l'ordenança de civisme municipal sanciona amb fins 900 euros els propietaris de gossos que no recullen els excrements, el cert és que sovint sortim al carrer i sembla que estiguem jugant al Twister per esquivar les caques de gos. Per això també vam demanar als oients si creuen que caminar sense mirar el terra és un esport de risc.
6: Sí, totalment. S'hauria de fer una campanya de força cartells i també diria, afegiria posar més papereres a tots els carrers.
7: No ho comparto molt perquè jo vengo d'Argentina i Argentina és totalment distinto, que no se puede caminar realment. I acá lo veo y salgo súper tranquilo y no hay tanta cantidad. Cruzas una o dos cada tanto.
9: Bueno, jo trobo que això els animals no tenen culpa. Que tenen culpa els amos dels animals. Perquè si tens un animal malet, doncs vés amb una ampolleta d'aigua i la teva bosseta per recollir els seus excrements, que els animalets no tenen culpa de res, som nosaltres.
3: No pot ser que caminar mirant el terra sigui normal, no?
0: Doncs
3: no,
0: no. No, perquè al final és allò del coll de tortuga, no? Que entre el mòbil i esquivar les caques de gos, al final, al terra, tocarem amb el front a terra, eh?
3: Sí, acabarem tots amb gepa. Doncs molts veïns, com heu escoltat, consideren que cal més consciència, però també més control i sancions.
4: Si continuem analitzant el nou servei de neteja, val a dir que arran de la nova contracta s'eliminaran de la ciutat els gairebé 300 contenidors soterrats. I segons el govern, són problemàtics pel que fa a la gestió dels desbordaments o presenten algunes deficiències en la seva recollida.
0: També, si mirem amb lupa aquest nou contracte, els contenidors portaran els contenidors nous, vaja, sensors, que mesuraran el volum dels residus i en funció d'aquestes dades doncs es traçaran també les rutes de recollida, eh? I d'aquesta manera es pretén evitar també aquella imatge imatge de contenidors que ja estan desbordats, que no hi cap res més.
4: I arran d'això també hem volgut preguntar si creuen que hi ha cap barri que necessiti més neteja de la que ja hi té.
5: Aquest carrer de Mar cal molta més neteja, està superbrut. Doncs
9: pues mira, el carrer Conquista mateix està fatal, que jo ja sóc gran i quan d'allò tens que anar mirant com posa les peus per no poder per caure, vaja. I algun carrer més n'hi haurà.
10: Sant Roc, perquè vas a Sant Roc i està superbrut.
3: El nou contracte de neteja representa el doble de diners del contracte actual, que es va caducar el 2020 i s'ha anat prorrogant des d'aleshores. Aquest augment es traduirà en 139 treballadors nous, 132 treballadors nous i l'adquisició de 57 vehicles, un increment del 30% també en la freqüència de pas. Ara bé, els diners ajuden, però no ho solucionen tot. Pots duplicar el pressupost, però si la gent no respecta l'espai públic, el problema continuarà.
5: No és només qüestió de diners, és qüestió de que s'ho proposin. Es gasten diners per altres coses.
6: La ciutadania té molta part de culpa. Si cal més inversió, doncs, per exemple, en buidar més papereres, en netejar més els carrers del terra, ajudaria, però la gent és la principal culpable.
8: Per això estan los políticos pagando impuestos para que ellos lo administren como deberían de administrar.
9: Hombre, és una qüestió de tothom, no de diners només, perquè si netegen molt però després et venen i t'embruten en seguida, jo trobo que és més consensar-nos tots nosaltres i posar de la nostra part.
4: I tornant a la normativa, és a dir, a l'ordenança de civisme, si parlem de neteja, la ciutadania demana que s'apliqui, que se sancioni als ciutadans que embrutin o que no reciclin correctament. És a dir, reclamen que es faci complir la norma i, per tant, que hi hagi més control. Això és el que diuen al respecte.
6: Jo posaria moltes més sancions i més dures.
7: Jo crec, no sé si és llei o no, de separació de residus, però crec que ahí està la clave. Que si tot el món sí, obligatori, que separen com correspon perquè sigui molt millor.
9: Posar multes, sancionar més, i tant. Però la llàstima és que potser no veus qui ho ha fet.
0: De fet, el que està clar és que hi ha alguns punts concrets de la ciutat on la brutícia també és normal que es faci més evident. Parlem, per exemple, d'aquelles zones que són molt de pas, no? De l'entorn de mercats municipals, per exemple, d'alguns indrets on hi ha molta densitat de població, o fins i tot dels polígons industrials, que ja de per si, per la seva activitat, doncs s'hi acumulen més deixalles. I, per tant, la problemàtica, podríem dir, també, que és comuna a tota la ciutat, però alhora desigual, segons el territori.
3: Doncs quina penseu que és la solució? Jo no, de moment no la sé, però ho hem preguntat als nostres veïns.
5: Caldria que l'alcalde fos conscient i nosaltres també fóssim conscients.
7: Que la gent realment sigui conscient d'on tira la basura i se ve també, ara ve llega el verano i la platja queda un desastre.
8: La col·laboració de tot, del ciutadano, de les administracions i de tot.
9: Que tothom ens uneixi més perquè Badalona fos una ciutat més neta.
4: Doncs això és el que diuen els ciutadans i, per cert, que una de les noves novetats del nou contracte de neteja és la creació d'una oficina municipal que es dedicarà exclusivament a resoldre dubtes i queixes veïnals sobre l'espai de neteja. I també hi haurà un informe diari que creuarà el servei planificat amb el que realment s'ha dut a terme. No sempre el que es diu és el que es fa, i si es comprova que no s'ha prestat correctament, hi haurà penalitzacions per a l'empresa de neteja. En fi, que mantenir neta Badalona és cosa de tots i totes.
3: Doncs sí, sí, sí. Tots hem de participar.
0: Júlia, Cora, gràcies. Que vagi molt bé. Ja hem vist què pensa la ciutadania sobre la neteja a la ciutat de Badalona. Que vagi bé.
3: Gràcies. Adéu.
2: Badalona Matí, al 94.4.
0: I avui descobrirem també el corfbol, un esport que és minoritari, però amb una característica molt singular, i és que és mix. Nois i noies juguen junts en un mateix equip, en un model que aposta per la igualtat, per la integració i pel joc col·lectiu. Anem fins a les pistes de l'Institut Enric Borràs, un dels indrets on entrenen els equips del Club de Corfbol Badalona, que ja té gairebé 30 anys d'història. Allà hi és el nostre company, l'Alexis. Oh, bon dia.
11: Bon dia, Núria. Sí, avui descobrim el corfbol, un esport poc conegut, però amb una característica molt singular. És mix. Nois i noies juguen junts en un mateix equip, per un model que aposta per la igualtat, la integració i també el joc col·lectiu. El Corfball és, en definitiva, un clar exemple de que és possible evitar la segregació per sexes a l'esport. Avui volem conèixer més parlant amb membres del Club Corfball Badalona La Rutllana, que es va fundar el club al 1997, i parlem amb l'Octavio Sánchez, que hi és president i també jugador. Bon dia, Octavio.
12: Hola, bon dia.
11: Per qui no conegui el corfball, què és exactament?
12: Doncs és un esport, vale, que es podia dir... És com una barreja entre l'handbol i el bàsquetbol. El que passa que inclou algunes normes que promouen, a més del que tu ja comentaves, no, de que trenca amb el tema de la segregació a l'esport, que sempre hi ha categoria femenina i masculina, doncs aquí no, aquí juguem tots plegats i tots som igual d'importants, igual de necessaris i necessàries, però a més té normes com, per exemple, el tema de que no pots caminar amb la pilota, obliga a cooperar. Com que tu no pots agafar tu sol i fer un dribbling com fan els futbolistes o els de bàsquet i anar-te de tot tu sol, forçosament has de cooperar amb els teus companys, t'has de recolzar en ells, perquè quan tens la pilota a les mans no et pots moure. També té normes que fomenten una miqueta la no violència, perquè el contacte permès és força limitat, vale? Llavors doncs, és més complicat que n'hi hagi així piquis i picabaralles i coses així. Un esport on s'hagi de cooperar, que hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom, que tant nois com noies siguin igual d'importants a la pista, doncs bueno, no es veu molt. Nosaltres creiem que és una eina molt potent a nivell educatiu.
11: Una mica les regles bàsiques ja les hem comentat, però l'objectiu quin és? Cada equip ha d'encistellar la bola en una cistella de 3 metres i mig d'alçada?
12: Sí, és un pal, vale, sense tauler. Potser a la gent li sona d'un pal molt alt amb una cistella groga a dalt, doncs això és el corfball, vale? I clar, l'objectiu és encistellar.
11: Quants jugadors teniu actualment i quants equips en aquest club?
12: Doncs ara mateix tenim, competint en competició oficial, 2 equips. Aproximadament n'hi haurà en cada equip unes entre 12 i 14 persones, vale? Pensa que juguen a la pista 8 i després hem de tenir... doncs algunes substitucions, canvis i tot això. Juguen 4 nois i 4 noies en cada equip i després n'hi ha doncs, la resta de l'equip. Vull dir que juguen tots, no? Però a la pista, a l'hora, només n'hi ha 8 i 8, vale? 8 per equip. Llavors tenim 2 equips en categoria sènior i després tenim un equip que no està competint en competició oficial perquè aquestes competicions ara mateix no existeixen en la nostra zona, vale? Només n'hi ha competició escolar a la zona de Terrassa, Castellbisbal i és això, que és el que ofereix la federació. No, malauradament no tenim competició al nostre territori, aquí on puguem accedir amb el nostre col·lectiu de joves, però sí que tenim un equip que seria de categoria entre infantil, cadet, són joves de l'ESO, que amb la feina que fa la Rutllana, que és una entitat germana, vale, del club, vull dir, el club va sorgir a partir de gent de la Rutllana que va començar a practicar corfball i al final van crear el club, vale, com a entitat. Amb aquest jovent, la Rutllana treballa amb ells, amb els instituts, s'ha creat un equip i bueno, la llàstima és aquesta, no? Que no poden competir de manera oficial perquè no poden anar allà on es fan els partits, però sí que tenim un col·lectiu de 10-11 que sí que fan entrenaments setmanals, tant aquí com al poliesportiu de Llefià, o sigui que sí, sí, tenim... Doncs en total ara mateix hi haurà entre els petits i els grans entre 40 i 50 persones, aproximadament, que estan jugant.
11: Podem dir que es tracta del club més antic de Catalunya i el que més equips té, perquè no sé a Catalunya quina és la situació del corfball. Hi ha molts equips?
12: Bueno, la situació del corfball és complicada, vale? Perquè a nivell federatiu, a nivell de promoció, no ha funcionat el que s'ha fet els darrers anys. Llavors, clar, si no hi ha un relleu, això, un relleu generacional, doncs clar, la cosa acaba morint. N'hi ha ara mateix, hi haurà uns 9 clubs, una cosa així, potser, 9, no sé si 8, 9. Llavors, sí que n'hi ha en competició sènior uns 14 equips. D'aquests equips, alguns són 2 del mateix club. Nosaltres ara mateix tenim 2 equips sènior i tenim un equip infantil cadet. Crec que altres clubs estan en una situació similar. També nosaltres som un esport que treballem 100% de manera voluntària i no només hem de lluitar contra aquesta invisibilització, sinó que a més després hem de convèncer la gent, vine a provar, tal, després ja si venen i s'ho passen bé, doncs troben el seu lloc i la seva comunitat i un lloc on practicar hàbits saludables amb l'esport i tal, i tenir un bon ambient, sentir-se acollit i tenir el seu lloc. Però a nivell de quantitat de gent sempre és la dificultat que hi ha al corbo, sobretot amb les noies, que costa més trobar noies que nois, acostumem a tenir més problemes amb això. Però bueno, aquí estem amb dos equips, i de sènior en competició i un equip de joves, que esperem que en el futur s'animin i acabin arribant als equips de sènior i puguin competir.
11: Molt bé, Octavio Sánchez, doncs moltes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
11: I Núria, també tenim amb nosaltres, parlem amb el Jordi Martínez, que és l'entrenador d'aquest club de Corfbal Badalona la Rotllana. Bon dia, Jordi.
13: Hola, bon dia.
11: Parlàvem de que aquest club es va fundar el 97, però que els orígens ja remunten al 91, eh?
13: En efecte, és un club que, bueno, com a institució, història i tal, va començar l'any 91 i que portem molts anys. Després ja es va crear a part, com a Club Corbal Badalona, però és un registre només.
11: Explica'm aquestes avantatges, no? Que de vegades en l'esport no és habitual, sempre hi ha categoria masculina, femenina, però en aquest cas el corfbol, els equips són mixtos.
13: Bueno, els avantatges i una cosa molt important en aquest esport que es fa únic en el tema d'esport és que és un equip en què ha d'estar nois i noies, diferentment del que és el tennis, que és per parelles, però aquí és un equip, o sigui, han d'estar jugant quatre nois i quatre noies. Si faltés algú, no es podria jugar.
11: Comentava l'Octavio que costa trobar noies, no? Sembla una mica...
13: Bueno, és més difícil, i sobretot a Badalona, perquè hi ha molts clubs de bàsquet femenins, i clar, jo crec que va per aquí de que costa trobar més noies que nois. Però bueno, jo crec que tot és depenent de quina època, i bueno, i seguim batallant per tenir dos grans equips com a mínim.
11: Dèiem que és un esport federat a Catalunya, de fet pot competir en categoria absoluta perquè a Espanya no hi ha representació del corfbol.
13: Efectivament, hi havia a la zona d'Andalusia hi havia alguns equips, o sigui, es podria considerar que ja es va començar en tema d'Espanya, però aquí hi ha la Lliga Catalana, que ja porta moltíssims anys, més de 20 anys, i que el campió de Lliga juga a les competicions europees, el campió, el subcampió i el tercer, amb les tres competicions europees, i diguem que les seleccions, l'absoluta, sub-19, sub-23, tots poden jugar competició tant europea com a mundial, és a dir, que poden jugar com a representant a Catalunya.
11: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies.
13: Gràcies a tu.
11: I amb nosaltres també tenim a la Sucaina, que porta dues temporades jugant a l'equip de corfbol d'aquí de Badalona. Bon dia, Sucaina.
14: Bon dia.
11: Explica'm una mica la teva història dins d'aquest club. Com va començar tot?
14: Jo soc voluntària al Club Corfbol Badalona. Jo soc coordinadora, jugadora i també entrenadora dels més petits. Vine del Marroc com a voluntària. A principi estava voluntària amb l'associació La Rotllana com a entrenadora per futbol, bàsquet i també corfbol. I ara estic com a coordinadora per al Club Corfbol de Badalona.
11: Hem de destacar del corfbol que juga amb equips mixtos, no? Que això no és gaire habitual amb el món de l'esport.
14: És un esport mixt en jugar els nens i les noies en el mateix camp.
11: Doncs Núria, avui ja hem conegut una mica més sobre aquest esport, el corfbol, que té els orígens a Holanda i que té més de 100 anys d'història i que es practica aquí a Badalona amb equips mixtos.
0: Doncs una activitat que ja fa anys es desenvolupa a la ciutat. Gràcies, Àlex, que vagi molt bé i gràcies a tots vosaltres un cop més per la confiança. Demà tornem a ser aquí, de 8 a 12. Adéu, bon dia.
15: Són les 12.
16: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
17: Notícies Badalona.
15: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les escoles públiques de Badalona no faran sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Així ho ha explicat el sindicat majoritari de docents, l'USTEC, en el 8è dia de vaga des de que es van iniciar les aturades el passat 5 de maig. Aquest dimarts les mobilitzacions són al Maresme i al Vallès, pendents de la reunió prevista Ad Adamam. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Si dilluns es van fer el Barcelonès, aquest dimarts ha estat el torn del Maresme i el Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat però satisfet amb el seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC al Barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona s'han afegit a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
17: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc aquesta mesura recentment, bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
15: Des de l'USTEC consideren que la trobada amb el departament ha de servir per iniciar una negociació real i reclamen una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per l'escola inclusiva. Qualifiquen la situació d'urgent. I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, i Aida Llauradó, presidenta de Badalona Comú Podem.
18: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que ens expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
19: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. Que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
15: I avui comença el judici contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per manipular dietes de desplaçament. Concretament, se l'acusa de falsejar documents amb un delicte lleu continuat d'estafa. Els fets es remunten als anys 2020 i 2021, quan, segons la Fiscalia, l'acusat hauria manipulat dietes de desplaçament per assistència a judicis on havia estat citat com a testimoni. En total, la Fiscalia calcula que l'import defraudat supera els 45 euros i considera provat que l'acusat actuava amb voluntat d'obtenir un benefici econòmic. Per aquests fets, demana una pena de 4 anys i 6 mesos de presó. I les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. La previsió és que un cop a DIF acabi la construcció de l'escullera a tocar de les vies del tren prevista a finals d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir

0: T'informa com nosaltres.
1: Les veus fora del camp.
2: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
1: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
3: Ja ens hi posem en aquesta tertúlia, avui, evidentment, per parlar d'un resultat positiu en aquest partit d'anada de les primera eliminatòria, semifinals de Catalunya, primera eliminatòria del play-off d'ascens, 0-2 al camp de l'Hospitalet, i, evidentment, un resultat fa que el Badalona pugui ser optimista, almenys els aficionats, de cara al partit de tornada per poder superar aquesta primera ronda. Carles Caballero, benvingut a la tertúlia.
4: Hola, què tal, Ramon?
3: Linares, com estàs?
5: Bien, muy bien, Ramon.
3: Estàs bé, no?
5: Sí.
3: Ja ho veig, amb quina energia. I a l'Aleix Blanc,
6: hola,
3: el
6: hola.
3: Company lleidatà d'aquesta casa, doncs que també, a la seva manera, també està satisfet, no?
6: Home, després de tant temps ja estem satisfets, sí.
3: Molt bé, doncs, companys, comencem parlant del partit d'ahir del Badalona Hospitalet. Ho dic perquè és una eliminatòria que, en principi, nosaltres, els aficionats, donem per passada, o entre cometes, no la donem per passada, però, vaja, s'ha de fer molt malament, Carles, per no superar-la, no?
7: Totalment. Ramon, jo, abans de començar, voldria, si et dones permís...
3: I tant.
7: Voldria felicitar a dues persones... Bueno, el David Prats, perquè, bueno, ha sigut escollir millor entrenador de la Lliga de Qatar, amb ell i el seu staff tècnic, el Toni Lobo i el Sergio García. Vull felicitar des d'aquí. I també, com no, a Manolo González per assolir la salvació amb l'Espanyol. Són dos badalonins de pro i del Club de Futbol Badalona. I des d'aquí voldria felicitar-los.
3: Doncs, dit això, pots començar a valorar
7: el partit
3: d'ahir, aquesta eliminatòria, sí.
7: Pues bueno, el partit d'ahir, Ramon, com vam parlar quan va acabar el partit, crec que la primera part vam estar força bé. Jo crec que el Badalona va controlar el partit en tot moment. I després, quan ja va haver-hi lo de l'expulsió, crec que es va liar una mica tot i el Badalona, bueno, va sortir del partit i fins i tot ell va tenir tres ocasions no clares. Crec que el més difícil era tirar-les a fora i va tenir tres ocasions molt clares. A partir d'aquí va haver-hi l'incident i crec que l'aturada del partit ens va perjudicar amb ells, que estaven ascendent, i a nosaltres ens va anar molt bé. Nosaltres no vam buscar res, crec que el Badalona va fer el seu partit i a última hora vam tenir un premi, crec que content, però crec que massa excessiu per el que vam veure. Crec que el Badalona la primera part va ser molt superior, però la segona, jo crec que amb el 0-1 ja estaven contents, però benvingut sigui, i amb 0-2, com diu el Ramon, crec que de cara...
5: Que la eliminatura està...
7: Sí, crec que de cara...
5: Yo creo que he visto otro Badalona con otra alegría.
7: Sí. Otro planteamiento, sí. Creo que Gasparren, pues, ha sabido.
5: Carlos, creo que están jugando sin presión.
7: Sí.
5: Bueno,
7: presión.
5: Sí, más liberado. Yo creo que sí, ¿eh? Yo... Lo estoy viendo por la tele, porque estaba yo en otro sitio, lo estoy viendo por la tele, y yo veo al Badalona, lo que ha hecho la ley, jugar sin presión, con alegría.
6: Más libre.
5: Puedes pasar, no puedes pasar, otra cosa. Pero yo he visto otro Badalona.
7: Hombre, creo que el Badalona, lo que tenía que sufrir ya lo ha sufrido, y el varapalo ya nos lo llevamos no siendo campeón. Creo que ahora la presión, pues creo que queda un margen. Todo y que conforme vayan pasando los partidos, la presión volveremos a adquirirla. Pero bueno, yo creo que el premio del segundo gol nos da una tranquilidad. No hay nada decidido, pero nos da una tranquilidad enorme. 0-3 tendría que ser una debacle. Una debacle como la de Manresa. Pero creo que el Badalona lo tiene muy encarrilado y todo, y que los aficionados pueden estar contentos,
5: sí,
7: porque el resultado es un grandísimo resultado.
5: Si el Badalona tiene que atacar, el Badalona a la contra también está muy bien, ¿eh? A la contra está muy bien con Joaco... Muy bien, ¿eh?
7: Sí, yo creo que las dos bandas. Yo creo que el planteamiento de Mikel Gasparren creo que es sensacional. Cuando sale el... Yo estaba allí en el campo y le comento a los que tenía al lado, le digo, me gusta muchísimo la alineación con Toni de media punta. Dejarme decir la primera parte, bueno, lo que estuvo en el terreno de juego de Oscar, sensacional. Sensacional, ganó todas las batallas. Creo que el planteamiento con Toni de media punta, el medio campo con Piñol y Bermud dominando totalmente, creo que el Hospitalet pecó

0: mucho de no tener una fuerza en el medio del campo. Y en las dos puntas se lanza Joaco y Tom ha sido un aire, un chorro de aire fresco en el final de temporada. Creo que es un jugador, lo habíamos hablado muchas veces, que estaba desaprovechado, incluso estaba totalmente desvinculado del equipo, no se contaba con él, cuando no digamos que es...
1: No es un jugador dolent. No.
0: Correcta.
1: El camo verd és molt, molt perillós.
0: Molt perillós, i ahir ho va demostrar. Tot el que va fer a la primera part ho va fer bé, i tot era perill. I jo crec que a camps com el de l'Hospitalet o al casa nostra, jo crec que es podia haver aprofitat alguna més. No sé per què, cada entrenador és un món, però penso que la incorporació d'Aton a aquest tram final crec que ha sigut decisiva.
2: Gràcies. Eso, gracias.
0: Sí. Pero bueno, yo creo que al final los jugadores, Pepe, están para utilizarlo todo. Y hay que sacar rendimiento.
2: Sí, tú sabes que hay entrenadores
0: todo.
2: Que ciega y...
1: Sí, no, si creus a un futbolista, doncs ja no comptes amb ell. Pedro va comptar amb poques oportunitats. Sí que el dia del Cornellà, amb aquella carrera que li fa l'assistència a Pime, comença a canviar mínimament la pel·lícula, però tampoc té tanta continuïtat. I des que està Azparren... indiscutible fins ara.
0: Jo, i et diria una cosa, Aleix, crec que tenia tots els números per sortir el Nadal i no va sortir per alguna qüestió. Vull dir, va comptar aquell dia de Cornellà perquè no el van deixar sortir el Nadal, però penso que Pedro no hi comptava amb ell, vull dir, era nul completament. Ara no puc ser-lo aquí que sigués un dios, però sí que es podia haver aprofitat alguna qüestió de Tom. De Tom venia de jugar a Manresa, ho havia fet molt bé, havien tingut aquí a la pretemporada. Jo penso que algú podia haver aprofitat d'ell. Ara està demostrant que, mira, els dos partits que ha sigut titular, el Badalona, mira, el Malospi ha superat els dos partits.
2: Home, jo crec que per a, no sé, resultado así revulsivos o segundas partes revulsivas, jugador así,
0: y como tú, bien, ¿eh? Y como tú has dicho, en un partido como se prevé el de casa, donde el Hospitalet tendrá que venir a quemar las naves,
1: a la contra,
0: creo que podemos hacer mucho daño con Joaco y sobre todo con Tom.
1: Sí,
0: la velocidad, la velocidad que tiene Tom.
1: Le envíes una pilota llarga y ya sufra en el central para intentar agafarlo.
0: Correcte, ahí es va demostrar, sense mirar, van col·locar dues pilotes en banda, escolta, i va arribar, eh?
1: Sí, ràpid és una estona. Ja va fer el segon gol contra l'Hospi, que és aquella cantada entre la defensa
0: i
1: el central.
0: Sí, correcte.
1: I molt bé, Tom.
0: Jo penso que hem d'aprofitar aquesta... Bueno, que...
2: Pensa que és una plantilla i a lo mejor son 22 jugadores y hay que usar los 22 jugadores, depende en qué campo, depende la situació.
3: El contratemps de la baixa de Josu, que tampoc sabem exactament si podrà disputar algun minut aquest playoff o no ho sabem, i clar, vull dir, això el que deia, no?, el Miquel Azparren, això de plantilla llarga, no?, de saber aprofitar, no?, el que tens, no?
0: Jo penso, Ramon, que l'entrada de Toni per Josu, respecte a la setmana passada, crec que va anar molt bé. Crec que Toni va estar força bé i deixa'm dir, els àrbits, si són tres penals, que xiulin el penal, no perquè hagis xiulat...
3: No, això t'anava a dir, hi ha un segon que és claríssim.
0: És claríssim, però claríssim, molt clar.
3: Just després del primer, no?
0: Sí, que penso que és més clar el segon que el primer, mira què et dic. El que passa, fins i tot, que hi ha a l'entrenador nostre, li diu al linier, si arriba a ser aquesta, la primera jugada és penal... Ho toques i no ho va xiular, i crec que és claríssim, eh?
1: És difícil xiular dos penals consecutius en un tant marge... Que jo te dono la raó que és penal, eh? Però com a àrbitre i gestió del partit acaba costant, que si has penal l'has de xiular, però amb una categoria on no hi ha bar, a més l'estàvem fent per la xarxa, hi ha moltes càmeres, cagar-la dos vegades és molta pressió per l'àrbitre.
0: Estic totalment d'acord, però a mi em va semblar... molt clar, i després vaig parlar amb Toni i m'ho va dir, diu, claríssim. Ah,
2: sí,
0: claríssim.
2: Sí, era penalti.
0: Claríssim, però bueno, ja és història, 0-2, hem d'intentar aquest partit no confiar, perquè el futbol té coses molt estranyes, sí. Anar a fer el nostre...
3: Massa estranyes.
0: Sí, correcte. Jo crec que... Ramon, hem de fer 0-3, no?
2: Sí, sí.
0: En 0-2 passem nosaltres. Bueno, pues jo crec que hem de cobrir l'expedient el diumenge a les 6 de la tarda i fer un partidet i intentar guanyar, perquè això et donaria moral. No patir 0-2 i esperant fins al final. No, no. Guanyar el partit per anar a camp del que sigui.
2: No, no, nosotros hay que salir a ganar el partit.
0: A ganar. No, Pepe, sí. Porque te hacen un gol en cada tiempo y llegas 0-2 faltando 5 minutos y nosotros...
1: Vaya cos.
0: Sí.
1: O et marquen un gol abans del minut 15 i tens un atac i gol de l'Hospitalet durant 70 minuts.
0: Sí, correcte, Àlex, correcte. Nosaltres ja, mira, además tenim, hem passat per l'experiència de la setmana passada, 3-0. Ens fan un gol, lo que tu dius, només començar la segona part,
1: ja la tens liada.
0: Ja la tens liada, correcte. Si ells, no vulgui Déu, el que tu dius, els 15 minuts et posa el 0-1, ja tenim l'ai. I nosaltres d'això coneixem bastant bé.
2: Nosotros tapamos bien atrás y nada, y jugamos nuestro partido y a ganar.
1: Ja fem ara el contraatac, perquè sí, segurament serà un plantejament més defensiu.
2: Sí, perquè ellos aniran a marcar ràpid.
1: Sí, tenen més remei i amb molt potencial ofensiu, que precisament l'Hospitalet d'això va sobrat.
3: És el que va fer ahir el Cornellà al camp del Vilanova. El Cornellà en cap moment va portar la iniciativa del partit, en cap moment. Es va deixar atacar per part del Vilanova, que va tenir un 70 o 80% de possessió.
1: Al minut 90, la gràfica de la xarxa era 78% pel Vilanova. Sí, sí. Una passada.
3: Però, clar, quan agafava la pilota el Cornellà, ofici. Vinga, a intentar fer mal. Va sortir 3 cops, un gol, que va ser una mica de xurro, però va fer el seu partit.
0: És el que jo vaig trobar a faltar per buscar un pero. És quan expulsen el jugador de l'Hospi, que s'expulsa, s'autoexpulsa ell.
1: Sí, perquè la primera groga és per protestar.
0: Sí, correcte.
1: I la segona és un contraatac, que si tens groga te l'has d'estalviar.
0: Correcte. Llavors, nosaltres, el que diu el Ramon, havíem de saber llegir aquell partit perquè controlar la pilota i no que amb 10 ens van fer 3 ocasions, però molt clara. I nosaltres havíem de controlar aquest partit, com diu el Pepe.
3: Perdó, i dues de les ocasions venen derivades d'unes pèrdues perquè els centrals volen driblar a la frontal de l'àrea.
0: Correcte, sí senyor. Sí, senyor.
3: Que vull dir que te les pots estalviar, perquè si tu creus que no estàs bé en aquell moment, puntada llarga...
0: Ja, correcte, això...
3: Organitzo.
0: I són superior. I hi ha superioritat, Ramon.
2: Són 3 punts. Això és una eliminatòria.
0: Sí, sí. Jo estic content per la primera part del Badalona i com ben jugar a futbol. Crec que en Vermo aquí al mig del camp ha donat una mica de consistència i estabilitat. Bé, penso que Guzmán estava jugant molt enrarit i frenava molt la defensa amb l'entrada de Manrique. Crec que, Marco està sensacional. Gerard de Marco ahir va estar molt bé, tot i que l'altre dia el vaig veure una mica nerviós. Ahir va estar més sòlid. Ja no podem dir res. I lo de més crec que és el que ha de jugar. Sí, penso Carlos... que l'equip... Jo hagués escollit, potser, si no els 11, 10 segur.
2: Yo no soy mejor que ningún entrenador, pero sí que el fútbol está para mí inventado. Tú tienes un buen centro en campo y dos buenos carrileros y un buen 9. Tienes mucho ganado.
0: Sí, hombre, claro.
2: Tú tienes un buen
0: centro
2: en campo, que está bien cogido. Dos buenos carrileros y un buen 9. Tienes mucho ganado.
0: Y ayer el 9, Óscar estuvo sensacional. Las bajó todas, las mantuvo todas. Estuvo sensacional. Ayer fue 9 killer, totalmente. Nada más le faltó el gol, pero fue... Estuvo sensacional. Bueno, el equipo, el 11 que salió, con los cambios a lo mejor perdimos un poco debido a lo embarullado que estaba el partido. Sí. Pero el Badalona, la primera parte de fútbol, creo que dimos que le pasemos por encima al Hospitalet. Creo que fuimos superiores.
2: Si el equipo va todos a una... Vamos muy bien.
3: Molt bé, doncs tot pinta bé de cara a la tornada, sense cap mena de confiança. El Badalona ha d'intentar fer un partit per tal de pensar que l'ha d'anar a guanyar. Estem tots d'acord amb això. Aleix, per cert, una pinzellada, no? Vull dir que heu assegurat el futur del Lleida, no?
1: Sí, sí, després de passar-les molt, molt i molt canutes, gairebé a última hora ha vingut un inversor, sector de l'hostaleria món... Si no m'equivoco, perquè sempre em faig un embòlic amb això, és britànic amb passaport francès o al revés. No es sap la identitat, però no és una persona...
0: S'ha fet càrrec de la deuda, no?
1: Sí. No és una persona que és famosa. O sigui, no estem parlant d'un Piqué o d'un Messi, sinó que és un empresari anònim que té les seves coses i ha assumit el deute ha posat els diners a disposició del club per fer aquests primers pagaments perquè el club continuï, i a partir d'ara, doncs, bueno, jo crec que és obligatori ser optimista, sent conscient que era un club amb un deute del voltant de 5 milions d'euros i ha vingut una persona a posar diners perquè el club continuï a Lliga Elite, que ja és una categoria que no és ni semiprofessional, és futbol amateur. Per tant, si un boig posa diners en aquestes categories, has de pensar en coses grans, sí, en tornar el més aviat possible a tercera ref. Jo crec que ha de ser obligatori pujar, i a partir d'ahir a tercera ref, a veure si es desfà aquest embut d'equips amb molt pressupost, Hospitalet, Badalona, Cornellà, a veure si podem pujar tots aquest any i l'any vinent i tenim també la cita a tercera ref.
3: Aquí volia anar jo, Linares també, i Carles, perquè està clar que de no pujar aquest any no vull ni pensar el que passarà la temporada vinent, no? Amb l'Atlètic Lleida, Cornellà,
2: Hospitalet,
3: Badalona.
1: Sí, la clau és que pugi...
0: Lleida. Potser, has dit Atlètic Lleida i hi ha Lleida.
3: Atlètic
0: també.
3: Lleida, però no, la temporada que ve, no. Lleida encara no, la temporada que ve.
0: Bueno, però aviat tornarà.
3: D'aquí dos, Atlètic Lleida, vull dir que... I a més, clar, aquí...
2: El que ha subido, el Atlètic Sant Joan, tiene mucho dinero también.
3: I aquí condiciona molt el fet de aquest sistema que hi ha de descensos. Jo crec que això ho han de desfer ja. Han de donar oportunitats a tots els equips que siguin forts per poder pujar. És igual que hi hagi 25 catalans o 25 madrilenys en una categoria, és igual.
2: Sí, contigo,
3: però,
2: Ramon.
3: Però jo crec contigo que no poden donar-se bufetades al Cornellà, al Badalona, a l'Hospitalet i al Vilanova, quan segurament trobaríem dos o tres grups d'aquesta magnitud...
1: D'aquesta magnitud,
3: un parell o tres de grups, però estic convençut que, per exemple, el Compostela no tindrà les dificultats que tindrà un Badalona o un Hospitalet o un Cornellà per poder assolir la plaça de Catalunya o de Galícia. Crec jo, vaja, no ho sé, d'entrada ho veig així. Potser després m'equivoco. No,
0: estic totalment d'acord amb tu. Crec que el format és una mica estrany.
3: És que diuen, no, és per estalviar-se diners en desplaçaments. No està muntat
1: diners,
3: per això.
1: Tu
3: no estàs mirant que la gent s'estalvi diners en desplaçaments.
0: Sí, perquè si els tres d'aquí anéssim a jugar per tot el voltant de l'estat, potser a lo millor pujarien els tres.
1: Sí, total. Si toca un extremeny, un de Cantabria i un de la Rioja...
2: Jo creo que si cogemos a tres de cada grupo, yo creo que los tres nuestros de aquí de Cataluña están entre los seis primeros.
0: Sí, sí, yo creo que estaría tot entre Andalucía y
1: Madrid,
0: Cataluña.
1: Y Madrid.
0: Bueno, Madrid, pero depende está muy fuerte Andalucía, ¿eh?
1: Sí, también. Con Andalucía también.
2: Mira Jaén.
0: Sí, Jaén.
2: Está haciendo para subir a primera vez.
0: Y el Dos Hermanas está ahí con un equipazo también.
2: Y mira el Mijas.
0: Sí, Mijas, el año pasado quedó segundo, empatado a punto y este año ha subido. Andalucía está muy bien. Yo creo que, bueno, pero al potencial que té Ospi, Cornellà i Badalona, hòstia, Déu-n'hi-do,
1: No,
0: és el que diu el Ramon.
1: Sí, sí, és que, a més, això que diu el Ramon, si tu t'hi fixes amb els equips que han anat pujant, jo recordo l'any passat, aquesta temporada, el grup 3 de Segona Federació, va pujar el Porreres, descens. El Poblense sí que va pujar i ha fet un temporadón.
0: Sí.
1: Però és que sempre d'aquests que pugen, el Porreres, que va entrar al playoff, va acabar guanyant la tanda de penals contra el Monzón del grup aragonès, aquest any pràcticament ni s'ha presentat. El Mallorca ve, un habitual de pujar a segona ref per tornar a baixar l'any vinent, sempre passa el mateix. Per tant, potser és moment de replantejar. Sí que em sembla bé que el primer de cada grup pugi, perquè al cap i a la fi cada comunitat autònoma hauria de tenir mínim un representant a segona
3: federació. Estem d'acord amb això.
1: Però sí, és que després el playoff és salvatge.
0: A més, el potencial de Catalunya es reflecta amb els equips com el Girona B o el Reus, que van pujar i a sobre han quedat...
1: I es consoliden.
0: Es consoliden, correcte. I fins i tot el Reus, cada vegada que ha pujat, després ha estat a dalt també. Vull dir, que i el Girona...
3: I la Federació Catalana no fa absolutament res al respecte.
1: No, és increïble.
3: Per intentar fer pressió.
2: Jo no soc un meu amigo de Soteras.
1: No, ni tu ni ningú. No.
0: Però és que la poltrona és la poltrona. Se tendrían que pedir, cosites, cosetes, que a veure què han fet, què no han fet, però fa anys que estem adormits, que no aportem res de nou. Estem còmodes aquí, estem a veure-les venir...
3: Arribarà la distribució de la Segona Federació, un any més, catalans, valencians, els dos de Balears,
1: mai
3: cap canvi.
0: No ha aportat res. no han aportat res, res. Estan còmodos, còmodos amb la situació.
2: Sí, el bolsillo, mm. sí que ha canviat. El bolsillo más lleno.
0: Bueno, sí. Ja està. Fins aquí no arribo. Fins aquí no arribo. Sí, però sí. Que sí que hauríem d'aportar cosetes, innovacions, per fer més atractiu o el premi sigui... ara mateix ha pujat el Manresa i no vegi el que hem quedat per darrere, quins quatre,
1: sí, sí.
0: Quatre
2: i el Vilanova recién ascendido,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí,
2: y
0: sí,
2: también,
0: sí.
2: Muy buen equipo también el Vilanova,
0: sí, correcto, y se ha quedado a las puertas la grama que venía de 7 partidos consecutivos, 6 victorias y un empate y con un fútbol de quilates. Però, bueno, al final...
3: Que igual després ets segon i et toca el cinquè d'Andalusia, un dels clubs d'Andalusia, però... i et deixa fora, per exemple. Bueno, però bé, no. Però ja és un sorteig com més, no sí, sé, equitatiu.
2: El segundo contra el quinto...
0: Que sí, Ramon.
3: Que en el sorteig no et pogués tocar ningú del teu grup. Ja està.
0: Sí, jo, almenys la primera eliminatòria.
1: A la final, si te'ls tornes a trobar, doncs...
0: Correcte, però no pot ser que sigui una sangria... No. Badalona, Cornellà, Hospitalet i Vilanova. Això és una sangria. Ara nosaltres, penso que eliminarem a l'Hospi, imagina quin premi, i es toca al Cornellà.
1: Un altre premi.
0: Un altre premi. Déu-n'hi-do.
1: I que arribes molt fatigat a l'hipotètica final.
0: I ara t'agafa, hipotèticament, al Compostela i diu, bé, com vens? Vens cansat, no? És que...
2: Però això pues, no és menospreciar a nadie, ¿eh? No, no, ni a ningún grupo.
0: Ah, no, que vamos a menospreciar.
3: No, però és que millor t'ho poso. És que abans eren dues eliminatòries.
0: Sí,
3: no
0: sí,
3: tres,
0: sí.
3: Eren dues.
0: Correcte.
3: Quan el Badalona va pujar, eren dues eliminatòries. I eren contra equips d'un altre grup. És més, estava distribuït. Catalunya, València, Múrcia i Balears,
0: sí.
3: O una cosa així. Vull dir que hi havia semifinals i final. I ja està.
0: Ja està. I ara toca dos finals al teu grup i després una aventura per a l'Estat. I les dues finals del teu grup estem parlant de final de Champions.
1: Sí, sí. No,
0: dintre
1: no,
0: de lo que és... poca cosa.
2: Por supuesto, sí. Es como si te tocara, supone, un Jaén, un Extremadura...
0: Igual. Equipos de historia con un pasado... con una...
1: Molt futbol base, molt
0: sí,
1: format,
0: correcte.
1: Experiència, diners...
0: Tu imagina't de cara a l'any vinent el que ha de ser Hospitalet i Cornellà amb el que han invertit aquí. No ho sé, Ramon.
3: Per exemple, clar.
0: Per això
3: volia treure aquest tema. Companys, doncs, la setmana que ve no ens retrobem ja de cara a la tertúlia següent, si és que el Badalona passa.
2: Sí, home, Ramon.
0: Sí, home, Ramon.
3: No, que sí. Vull dir que en principi ens retrobem el dia 20... El dia 1, no? El dia 1 seria. 1 de
1: 25
3: juny.
1: És festa.
3: Ens retrobem l'1 de juny, ja, per...
0: Via sí,
3: 25, segona Pasqua, sí, unes sí. Poblacions sí, unes altres no, però aquí sí.
0: Correcte.
3: I, per tant, ens retrobem l'1. Esperem que, després del partit d'anada de la segona eliminatòria, esperem.
0: Molt sí, bé.
3: Val?
0: Ok.
3: Doncs agraït, una setmana més que estigueu aquí per parlar de futbol, d'aquest Badalona, doncs que normalment aquesta temporada potser hagin estat més alegries que tristos, però que vaja, que en el moment més oportú doncs va arribar la situació més amargant, no? I ara doncs sembla que el playoff almenys ha començat amb bon peu. Veurem què passa.
0: Gràcies a tu, Ramon, per portar-nos.
3: Carles, Linares, Aleix, ens retrobem. Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Picalletres. Presenta Tina Forés.
6: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Som els estudis de la xarxa de comunicació local i ho tenim tot a punt per començar el programa més lletra ferit de les ràdios de proximitat. Aquí ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir una bona quantitat de punts que els faci entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Terrassa i cap a Martorell.
7: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
6: Contactem amb l'Oriol Carreras, que ens parla des de Ràdio Municipal Terrassa. Oriol, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
8: Bon dia, Tina, bon dia. Mira, aquests aplaudiments són per tu, eh?
6: Ai, gràcies.
8: Els concursants et volen fer la pilota, però és que no servirà de res, nois.
6: No, no, em sap molt de greu. Simplement han de lletrejar bé les paraules.
8: Clar, encantats de saludar-te, Tina, i de saludar també a la Noa. Hola, Noa.
9: Hola.
8: Que a la Noa li encanta llegir novel·les de misteri. Ah, que sí? Quina novel·la estàs llegint? Aquella que conjuntament estem llegint?
9: Ara, Truly Devious.
8: Exacte, que és en anglès. Sí, sí, que va de... Bueno, sí, sí, és en
9: anglès. Misteri.
8: Eric, què tal?
10: Bé, bon dia.
8: Tu què t'agrada?
10: A mi, jo sóc molt perico.
8: Molt perico, t'agrada el futbol, eh?
10: Sí.
8: Algun jugador en particular?
10: Piramilla, sí.
8: Home, Piramilla, boníssim. I el Javi. Hola, Javi.
11: Bon dia.
8: Com estàs?
11: Bé, molt bé.
8: Tu ets
11: bé.
8: Més de videojocs, eh?
11: Sí.
8: Quin joc?
11: El Rocket League.
8: Ah, sí, que va de...
11: Futbol amb cotxes.
8: Ah, anava a dir Marcenitos, sí. Però no. Però bé, aquests seran els concursants d'avui de del Col·legi Martí.
6: Doncs molt bé, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda a vosaltres, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Martorell. Com va, Irene Jurado?
12: Doncs molt bé, aquí estem preparats amb els tres alumnes, també de segon d'ESO, de l'Institut Pompeu Fabra, que són a punt i ben motivats per participar. Tenim l'Eneco. Eneco, què tal?
13: Tot bé.
12: Tot bé? Digue'ns alguna coseta que t'agradi o algun hobby, alguna afició teva.
13: Bueno, el meu hobby és l'atletisme, que el faig des de petit, i m'agrada molt, perquè m'ho passo bé i tot bé.
12: Un superatleta. També el Dani. Hola.
14: Sí, hola.
12: El Dani, que també és un perico, eh?
14: Sí,
12: aquí
14: sí, també, també.
12: Tenim un altre.
14: Jo també. Jo jugo a futbol amb el Martorell, i jo també sóc molt de l'Espanyol, sempre vaig al camp, i, pues, bueno, ja està.
12: Molt bé, molt aficionat del futbol. I l'Oriol?
15: Hola, bon dia. A mi m'agrada molt jugo a hockey i també m'agrada molt veure els partits de futbol.
12: Doncs tres esportistes, tenim per aquí també, al·lucinats també una mica amb la ràdio, amb l'experiència d'estar aquí als estudis i davant d'un micro.
6: Oh, i tant, doncs us desitgem el millor també a vosaltres. No podem començar el concurs sense saludar la nostra estimada jurat. Hola, jurat, com va tot per aquí?
16: Hola, Tina, molt bé. Hola a tothom. Doncs estic aquí expectant i amb ganes de passar una molt bona estona. Espero que els concursants mantinguin la concentració tot el programa i, a més, puguin gaudir de l'experiència. Quan vulgueu, comencem.
6: Exacte, concursants. És important també gaudir de l'experiència, com us diu la jurat. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
17: El Picarrànquing.
16: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
6: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
17: A lletrejar.
6: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb el Col·legi Martí. Preparada, Noa?
9: Sí.
6: Temps. Cobert.
9: C-E-U.
16: Has dubtat també veu alta, i és O.
6: Eric. Focus.
10: F-O-C-U-S.
6: Passió.
10: P-A-S-S-I-O.
16: La O porta accent tancat.
6: Javi. Danesa.
11: Da-E.
16: És D.
6: Oh. Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 100 punts al vostre marcador. Va, calma, que en els propers nivells en podeu fer un grapat més. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Eneko?
13: Sí.
6: Temps. Sentit.
13: S-E-N-A-T-I-T.
6: Untós.
13: U-N-A-T o amb accent obert, S.
16: L'accent és tancat.
6: Dani. Bessona.
15: B alta.
16: Has optat en veu alta abans de la B.
6: Oriol. Enigma.
15: E-N-I-G-M-A.
6: Polsa.
15: P-O-L-S-E.
16: L-Z.
6: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
5: L'intrus.
6: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb el Col·legi Martí. Les vostres paraules són les següents. Cassoplon, caixó, calçó.
10: Cassoplon.
16: Correcte. En català, per fer al·lusió a una casa gran, podem fer servir els termes mansió, casal, vila, xalet, però no pas casoplon.
6: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. Les vostres paraules són les següents. Massilla, pandilla, banderilla.
13: Pandilla.
16: Correcte, també. En català, quan volem fer referència a un grup d'amics, per exemple, hauríem d'utilitzar mots com colla, penya, quadrilla, tropa, grup i no pas pandilla.
6: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
17: A lletrejar.
6: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Martí. Eric, estàs preparat?
10: Sí.
6: Temps. Permanent.
10: P-E-R-M-A-N-E-N-T.
6: Sustentar.
10: S-U-S-T-E-M-P-T-A-R.
16: N-T-A-R.
6: Javi, jeràrquic.
11: G-E...
16: Comença per J.
6: Noah, aparador.
10: A-P-A-R-A-D-O-R.
6: Comestible.
10: C-O-M-E...
16: S, no C.
6: Recordeu aquesta C, que és un error molt comú. En aquest cas, heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Dani?
15: Sí.
6: Temps. Encantador.
15: E-N-C-C.
16: S-N-C.
6: Oriol. Consistir.
15: C-O.
16: S-N-C.
6: Eneko. Diàmetre.
13: D-I-A. Emma.
16: La porta accent.
6: Mira que us ho he recordat, allò de la C. Nois, heu d'estar una mica més atents. Però bé, en tot cas, anem a fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
16: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. El Col·legi Martí de Terrassa té acumulats un total de 700 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell en té un total de 400.
6: Doncs el Col·legi Martí, que de moment es posa per davant i el Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Gina. Està conformat pels dos germans de Barcelona, Júlia i Pau Serrasolses. Avui escoltarem la cançó T'estimo tant, que van treure el setembre de 2025 i que compta amb la col·laboració de la cantant i trompetista Alba Armengou. És una cançó íntima que parla de l'amor que persisteix malgrat la distància. Preu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem aquest T'estimo tant.

0: Quina cançó tan tendra, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi Martí, començo amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, quina hora és?
2: Són les 7 del vespre.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Les portes es tanquen, són les 7 del vespre.
0: Doncs correcte, aquesta resposta que suma 200 punts al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què sona als meus cascos?
5: La de sempre.
3: Incorrecte, rebot.
0: Col·legi Martí, segons la cançó, què sona als meus cascos?
2: La cançó preferida de l'altre?
3: Si ho donem per bo, exactament la lletra diu la cançó, la que a tu t'agrada, però és la preferida de l'altra persona. Evidentment, escoltem-ho.
4: I són els meus cascos, la que a tu t'agrada.
0: Doncs 200 punts més que sumeu en aquest marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Martí. Javi, estàs preparat?
6: Sí.
0: Temps. Conta, contes.
6: Fer, no, fer, no.
3: És ser, no fer.
0: Noah, aparellador.
2: A-P-A-R-E-L-L-A-D-O-R.
3: D-O-R, has dit do.
0: Eric, descompondrà.
2: D-E-S-C-O-M-P-O-N-D-R-A, amb accent tancat.
3: L'accent és obert.
0: Llàstima, nois, aquesta última paraula, que heu estat a punt de fer-la bé, però recordem que l'accent a la A en català sempre és obert. En aquest cas, no heu sumat cap punt en el vostre marcador, però no us preocupeu perquè queda la prova final. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Oriol?
7: Sí.
0: Temps. Conspirador.
7: C-O-N-S-P-I-R-A-D-O-R.
0: Coaccionaran.
7: C.
3: S, no C.
0: Eneco, milionàries.
5: M-I-L llaminada.
3: Una sola L.
0: Dani, desdibuixat.
7: D-E-S-D-I-B-U-I-X-A-T.
0: Susceptible.
7: M-S.
3: Has dubtat també, Walter?
0: En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit fins ara 1.100 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit 1.000.
0: Doncs aquests marcadors ajustats i arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
8: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Doncs vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Oriol Carreras, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: Doncs, atenció, perquè s'estan repartint aquí els dits.
0: A veure.
9: I serà la Noa.
0: Doncs la Noa serà l'encarregada de lletrejar aquesta mega paraula. Irene Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà doncs lletrejar la mega paraula?
10: Aquí estan acabant de triar, però diria que l'Eneco... No,
0: l'Oriol.
10: Vinga, l'Oriol.
0: L'Oriol, vinga, finalment serà l'Oriol qui lletrejarà la mega paraula. Ara el que us demanaria és que penseu una aposta i la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectarem ara de Ràdio Martorell. Irene Jurado, fins ara.
10: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Martí. Estàs preparada, Noa?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan algú es comporta sense naturalitat o té l'habilitat de dissimular la veritat, les imperfeccions d'una cosa per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar, podem dir que fa servir l'artifici. Així, també podem reconèixer l'art de certes coses fetes amb enginy, com per exemple els focs d'artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
2: Artificiositat.
3: Endavant.
2: ARTIFICIOSITAT.
0: Molt bé, Noa, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Ara falta saber com ho ha fet l'equip contrincant, que ho descobrirem una mica més endavant. Doncs ara és el torn de l'Institut Pompeu Fabra. Per tant, desconnectem de Ràdio Municipal Terrassa. Fins després, Oriol Carreras.
9: Fins ara.
0: Institut Pompeu Fabra, esteu a punt? Estàs preparat, Oriol?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat que descriu l'habilitat emprada per amagar o disfressar la veritat, per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar. Així, per exemple, podem conèixer alguna persona mancada de sinceritat, de naturalitat, que sigui tota ella artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
7: Artificiositat.
3: Endavant.
7: ARTIFICIOSITAT.
0: Molt bé, doncs en aquest cas has lletrejat correctament la mega paraula. Ara descobriràs i descobrireu com ho ha fet l'equip contrincant. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Oriol Carreras, quants punts ha apostat el teu equip?
9: Hem apostat 100.
0: 100 puntets, l'aposta mínima. Molt bé.
9: Sí, i segura.
0: I segura també, exacte. Irene Jurado, quants punts ha apostat el teu equip?
10: Doncs tot el que tenien. Han estat molt atrevits, 1.000 punts.
0: I valents, aquí també ens agraden els equips valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Martí ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Pompeu Fabra ha lletrejat la mega paraula... correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit sumar finalment 1.200 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit finalment 2.000.
0: l'Institut Pompeu Fabra es corona com el campió del programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Irene Jurado, com estan els ànims per aquí?
10: Doncs estan celebrant-ho. S'han aixecat a les cadires, s'han abraçat, han picat de mans, però que t'ho diguin ells. Com esteu, nois?
6: Tot bé, molt contents.
10: Contents?
6: Sí.
0: Us ho esperàveu o no, guanyar el programa?
6: Sí. Bueno, sí, més o menys.
0: Bueno, bueno sí.
6: Ne, més o menys.
3: Nosaltres juguem per guanyar.
0: Més o menys.
3: Nosaltres juguem per guanyar.
0: Clar que sí.
6: No diguis això.
0: Quina prova us ha costat més, a veure?
7: Jo crec que l'última ara.
0: La mega paraula?
7: Sí.
0: Bé, en tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació.
7: Gràcies.
0: I no em vull oblidar de parlar també amb el Col·legi Martí, perquè també heu fet una boníssima participació. Oriol Carreras, com esteu per aquí?
9: Molt bé, molt bé. Molt contents que hagi guanyat Martorell. I, bueno, escolta, ens han quedat així una mica pensits, però, vaja, el que importa és participar i, sobretot, que quedi clar que la C es diu C.
0: Ah, exacte. Crec que els hi quedarà ben clar a partir d'avui.
9: Clar, home.
0: A veure...
9: Contents d'haver participat a la ràdio, sí o no, nois?
7: Sí, sí, sí.
9: Sí, vinga.
0: Que anava a dir que em diguin ells una mica com han vist la seva participació.
9: Vinga, va, Noa, va, que s'està molt bé, la paraula final.
2: Bueno, jo crec que tots estàvem molt nerviosos i crec que per això m'he equivocat, però igualment ens ho hem passat molt bé. I potser sí que alguna prova ha estat més difícil que les altres, però...
9: Mira, el que ens ha donat més ànims és l'Eric, que ja està acostumat a aquests resultats, eh, que sí? Com que ets fan de l'Espanyol.
2: Malauradament,
9: sí.
2: Ah!
9: Sí, veus? Ja està. Doncs ja ho tenim, ja ho tenim.
0: Doncs, en tot cas, felicitar-vos també per la participació que heu fet en el programa d'avui. I ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, vinga, com ha quedat tot plegat?
8: El Picar Ranking.
3: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picar Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking al final del Pica Lletres d'avui. Per part meva només em queda acomiadar-me dels dos locutors d'aquest programa, Oriol Carreras, Irene Jurado. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I concursants, també moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Tina. Que vagi molt bé. I al jurat.
2: Gràcies. Gràcies, Tina. Un plaer.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Municipal Terrassa i Ràdio Martorell, per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Picalletres, a la teva emissora local.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les escoles públiques de Badalona no faran sortides educatives el curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Així ho ha explicat el sindicat majoritari de docents, l'USTEC, en el 8è dia de vaga des de que es van iniciar les aturades el passat 5 de maig. Aquest dimarts les mobilitzacions són al Maresme i al Vallès, pendents de la reunió prevista per demà. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Si dilluns es van fer el Barcelonès, aquest dimarts ha estat el torn, com dèiem, del Maresme i el Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat però satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC, el barcelonès Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona s'han afegit a la decisió de suspendre les sortides educatives pel curs vinent.
4: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc aquesta mesura recentment. Bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
3: I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament de proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que es presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. I en esports, la pista Miquel Àngel Forniés, ubicada als Carmelites de Badalona, ja és una realitat. Una pista que ha estat batejada amb el nom del fotoperiodista en un acte ple de bàsquet, on hi van assistir més de 150 persones, entre ells Josep Maria Margall, Miquel Nolis o Jordi Cairó. La jornada va estar organitzada per la plataforma Juguem a Bàsquet i va culminar amb una taula rodona moderada per Xavi Ballesteros. Escoltem a Miqui Forniés.
5: Mai hauria pensat veure tanta gent coneguda, tanta gent que aprecio i que estan dintre del món del bàsquet, que són de Badalona i que han vingut aquí a aquest acte, que per mi és el més gran que m'han fet fins ara.
6: Els Estats Units estaven molt lluny, ara està a la vora.
3: Tenim 20 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui amb molt futbol, amb el repàs de com ha acabat la Lliga Elite, una lliga molt igualada, molt comprimida en totes les posicions, amb l'última jornada amb moltes coses en joc, gairebé totes, fins i tot des de l'ascens, el descens i el play-off per jugar-se. Aquest dissabte precisament comencen els play-offs, també en parlarem, i parlarem amb Toni Carrillo, un dels equips, l'entrenador d'un dels equips, el Martinenc, que ha pujat a la tercera federació, tornant a un històric com és el conjunt del Guinardó a la categoria estatal. Com dèiem, molt futbol i també renovacions. En aquest cas, la de Hansi Flick, feta oficial ahir amb el, com a primer entrenador del primer equip masculí del Barça. També la d'Antonio Rama, com a entrenador del Freaking Balomano Granollers, ha acompanyat, això sí, a la banqueta de Robert Cuesta, l'exentrenador del CAC Granollers, del femení, que serà el segon de Rama a la del masculí, al primer equip masculí, i també la de Roberto Íñiguez. Ahir escoltàvem ja a Pere Puig, el director esportiu. Avui n'ha parat el mateix entrenador, Roberto Íñiguez, ja amb molta feina en aquest estiu 20.

0: fer oficial amb la signatura del tècnic alemany, acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més, amb un altre opcional amb la intenció d'anar any a any, pas a pas.
1: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
0: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis, després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
1: El Barça, que ja tenia la feina, ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també ho té l'Espanyol, que encara tindria alguna opció remota de classificació per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final aquest dissabte per la permanència.
0: El club ha anunciat a les últimes jornades que ja s'han exhaurit totes les entrades sold out que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Elx, en què els de Mitchell estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
1: I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest mateix matí l'ampliació del contracte del seu entrenador, Marc Ballester.
0: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix a falta dues jornades i havent arribat a semis de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte passat es va proclamar campió.
1: En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa al final de temporada.
0: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar-li la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
1: A tot això, al Barça encara li queden dues jornades de Lliga regular d'ACB, a més, evidentment, dels play-offs pel títol. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
0: El tècnic basc renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
1: En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació del contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
0: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama, en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
1: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina aconseguida aquest cap de setmana a Gijón.
0: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot als play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament, demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
1: El Vilassana, que recordem, ha quedat primer a la Lliga regular i, per tant, tindrà el factor pista favorable. En waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la Divisional masculina.
0: Amb el tercer i definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ja espera la final barceloneta, que es va desfer per la via ràpida al Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina d'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
1: I en categoria femenina encara en waterpolo, també avui ja arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
0: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'altre semi, també el millor de 3, que enfronta Mataró i Sabadell.
1: I un últim punt, no sortim de la piscina perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la nova presidència i la nova junta.
0: Enric Beltrán liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys, des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit com Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

Dimarts 19 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir a la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.

0: El Barça és més que un club, ja ho sabeu, i per mi és un plaer continuar aquest viatge. Puc sentir-ho cada dia, puc sentir aquesta passió. El club, l'estaf, els jugadors i també l'afició la tenen, i això és increïble. I per mi és especial, ja ho sabeu, perquè hem compartit molts moments, moments fantàstics en el passat, i encara tinc gana. Vull aconseguir també guanyar més títols. Gràcies per la confiança i n'estic molt content.
1: Un Flick es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que haurien de fer canvis de cara a la temporada vinent per seguir guanyant títols.
0: Especialment en els darrers mesos, en les darreres setmanes, estem jugant molt bé, amb molta estabilitat, i és bo de veure-ho. Però, esclar, hem de canviar alguna cosa. Ho farem tots junts amb Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip, i també agraeixo molt la confiança del club, del president, de la junta directiva. Significa molt per mi, perquè és increïble formar part d'aquest club.
1: Hansi Flick seguirà entrenant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte signat es pot ampliar un altre any més d'opcional, fins al 29. Ja hi ha diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrenarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho hem anat explicant també, Fermín López haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis, recordem que va ser substituït al descans i farà, per tant, que es perdi el Mundial amb la selecció espanyola que comença, recordem, l'11 de juny. I parlant de renovacions, el Badalona Women ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador Marc Ballester per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F.
2: Soy Marc Ballester, entrenador del Badalona Women y tengo la ilusión de empezar este proyecto desde cero con muchísima ambición y con ganas de hacer un año espectacular.
1: Ballester, que va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent de 0 mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals aquest any de la Copa de la Reina, que hi han eliminat contra el Barça, que dissabte, recordem, es proclamava campió. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a la tercera, aquest cap de setmana passat es va decidir, ho dèiem ahir, la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant, en què ho teníem pràcticament tot en joc encara, i com hem anat explicant, Sant Juan Atlético Moncada com a primer i Martinenc com a segon han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat avui amb l'entrenador del conjunt del Guinardó, un clàssic del futbol català com és Toni Carrillo, que acumula dos ascensos consecutius i ara torna a un històric del futbol català com el Martinenc a la categoria estatal.
3: No és fàcil. Quan vam arribar fa 3 anys, doncs l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys a categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit d'inici doncs, la idea era no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil doncs, era no patir, no? Intentar doncs, assentar-te. No? Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho han rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? I amb ganes de poder doncs, competir bé a la tercera divisió.
1: Un Toni Carrillo que destacava la igualtat d'aquesta Lliga Elite, especialment palesa aquesta temporada.
3: Fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga on qualsevol equip que ha començat els primers 4 per 5, 5 partits sense sumar molts punts, guanyant dos partits es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs fins a l'última jornada no s'ha decidit tot. No? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca, vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres ha sortit bé.
1: D'altra banda, com dèiem, ja tenim definits els play-offs per acompanyar el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de dissabte a les 4 i 5 en directe al partit que es podrà seguir en aquesta anada a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara García.
4: Unió Esportiva Rubí, Pobla de Mafumet, afrontaran de manera diferent l'eliminatòria, si més no, dels que es pot extreure de les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, perquè els de Tarragona miraran de tornar, després de dues temporades a Lliga Elite, a la tercera ref de la qual venien, mentre que la Unió Esportiva Rubí va complir amb el seu principal objectiu, com era el de la permanència, i ara es tracta de gaudir, així ho confessa el tècnic Blai Martí.
5: Jo ja m'ho prenc de vacances. En el sentit de... Hem treballat el partit de Sabadell igual que la resta, prepararem el playoff igual que la resta, però per això nosaltres és un premi. Fa 10 dies estàvem d'aigua al coll i ara estem molt somrients i volem jugar un mes més a futbol. Al final, jugar a futbol ens fa feliços.
4: Evidentment que no regalaran res i miraran d'assolir l'ascens. A més, el Rubí arriba amb aquesta línia ascendent de resultats i les tres últimes victòries, la qual cosa els dona un punt objectiu positiu. Pel que fa a l'eliminatòria davant de la Pobla de Mafumet, mirat tots els partits disputats en lliga entre els dos equips, només passaria en dues ocasions la Unió Esportiva Rubí de nou, és a dir, en set de les eliminatòries. Si no hagués estat lliga i sí que eliminatòria, hauria passat la Pobla de Mafumet, que enguany va empatar al seu terreny de joc, però de Can Rosés es van dur els 3 punts. La primera de les cites a Can Rosés aquest dissabte a les 4 i 5. La tornada serà el següent cap de setmana a les 7 de la tarda de dissabte a la Pobla de Mafumet. Entre els dos clubs han signat un acord d'entrades a 5 euros per als seus aficionats.
1: Gràcies, Cisco. A l'altre semi del play-off es van a les cares al Prat i al Sant Mauro, amb l'anada aquest dissabte a les 7 de la tarda al Baix Llobregat. En zona mitja ha quedat finalment el filial del Sabadell, que tenia opcions de play-off fins a l'última jornada, però que es va esvair amb la derrota a Rubí. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: No va fer un bon partit per tancar el curs l'equip de Marc Cabestany, que al descans ja anava 2 gols a sota. Al final, la festa en aquesta última jornada va ser rubinenca, ja que pugen a la 6a plaça i s'enduen el darrer bitllet per disputar la promoció. El tècnic del filial del Centre d'Esports creu que en el futur han de mirar més amunt.
7: Penso que l'objectiu de mínim s'està complert, que és la permanència, com dius. L'objectiu de màxim, doncs no l'hem complert, que era entrar a play-off. Avui teníem l'oportunitat, però no hem estat a l'alçada. I el que hem de fer és analitzar-ho i corregir-ho per l'any vinent. Doncs el filial del Sabadell mínim ha d'estar Lliga Elit i ha de ser ambiciós per més aviat que tard doncs tornar mínim a la tercera divisió.
6: El Sabadell B, doncs, acaba 9è amb 38 punts a 4 del play-off i 2 per sobre del descens. El curs següent tornarà a jugar la Lliga Elit per segona temporada consecutiva.
1: Gràcies, Sergi. També salvat i sense play-off, acabat el Valls. Real Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Objectiu complert per la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elit 2025-2026. Permanència assolida i la Unió Esportiva Valls continua sent dels pocs clubs, juntament amb l'Horta i el Rubí, que ha disputat la totalitat de les edicions des de que es va fundar la Lliga Elit. Així explica l'evolució de l'equip aquesta temporada el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
9: Doncs molt contents i orgullosos de la temporada que hem fet, de poder tornar a dir que el Valls és de la Lliga Elit. Feliç també per tota la gent que s'ha implicat des del principi, doncs la directiva, el cos tècnic amb el que he treballat, els jugadors, evidentment, i amb aquesta sensació d'haver aconseguit l'objectiu de plenitud a final de temporada, doncs, tranquils, podríem dir. Per tant, bé, amb els deures fets i molt feliç de poder aconseguir l'objectiu un altre any.
8: Els vallencs van assolir l'objectiu una jornada abans i han acabat amb opcions remotes de disputar la promoció d'ascens en una lliga molt exigent, igualada i de vegades molt cruel. El tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González, ha declarat en més d'una ocasió el replantejament d'aquesta categoria per formar-la amb dos equips més o la possibilitat de formar un segon grup a la tercera federació per l'alt nivell del futbol català. Ara la Unió Esportiva Valls haurà de plantejar la propera temporada amb tranquil·litat i aires de continuïtat. Una temporada 2026-2027 que es preveu de nou duríssima i marcada per la igualtat suprema, on l'objectiu principal de l'equip serà el mateix, garantir la continuïtat de la Unió Esportiva Valls a la Lliga Elit.
1: Gràcies, Eric. I també de la salvació in extremis de l'Horta. Després de la salvació aquesta de l'Horta, baixen a Primera Catalana dos històrics també, com són el Júpiter i el Vilafranca, a més del Sant Feliuenc i del Ciutat Cooperativa. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
10: El Ciutat Cooperativa consuma el descens a la Primera Catalana de manera cruel després de caure 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Tot i la derrota, aquest resultat li servia als de Sant Boi de Llobregat fins al minut 91, quan l'Horta ha marcat el gol de la victòria davant del Vilafranca, un resultat que ha fet que la Copi caigui a la 13a posició i baixi de categoria. Això deia l'entrenador Javi Calvo i el jugador Izan Relova després del partit.
11: Levantar cabeza, felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, están en las buenas y en las malas. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales. Es un hasta luego, no es un adiós. Y que este club volverá.
12: Orgullosos tenemos que estar simplemente de estar en esta categoría, de haberla disfrutado. El año pasado me acuerdo que estaba en esta misma posición, ganando la liga en campo del Sant Boi. Hoy te da esto el fútbol. No nos merecíamos este final porque son grandes partidos, hemos demostrado que podríamos estar perfectamente en ella. Levantaremos, lucharemos por lo que es este club, por lo que es este barrio y por todos nosotros.
10: Així, el Ciutat Cooperativa, que venia a 3 ascensos consecutius, torna a la Primera Catalana, on va quedar campió la temporada passada.
1: Gràcies, Albert. En bàsquet, ahir us ho explicàvem, la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més, i escoltàvem un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions al club el mateix Roberto Íñiguez, avisant que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent. Girona FM, Pau Villafanya.
13: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club el desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Un Íñiguez que ha volgut deixar clar la importància de la planificació de cares a l'any que ve.
14: Bueno, respecto al equipo, yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes, muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar, y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
13: La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
1: Gràcies, Pau. De fet, avui mateix s'ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador Antonio Rama. Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades a la banqueta del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat que també que Robert Cuesta, aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení, el Granollers, recordem, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla. Escoltem Rama.
15: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts, tant l'equip com el club com nosaltres com a staff.
1: Antonio Rama, que ha estat reconegut 3 vegades com a millor entrenador de la Lliga Sobal, i d'entre d'altres èxits destaca el subcampionat de la European League de la temporada 22-23.

0: I en hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a les semifinals de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Uaulli de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Portem setmanes destacant la importància que té el mes de maig per l'hoquei patins femení en general i pel Vilassana en particular. L'equip del Prodigell va començar el mes disputant la Champions, on va caure les semifinals, va seguir amb el títol de la Copa de la Reina aconseguit aquest passat cap de setmana i ja mira l'inici dels play-offs pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Aquest dilluns a la tarda, el municipi i l'equip van celebrar la segona Copa de la Reina consecutiva i, tal com deia el seu president Ramon Porta a UAU Lleida Ràdio, ho van fer tenint clar que guanyar costa molt, que cal perdre per aixecar-se i que lluitaran al màxim per guanyar el títol domèstic.
2: Jo crec que és important que perdem algun títol perquè és de l'única manera que ens podem tornar a aixecar i aprendre. I aleshores dius, evidentment, que lluites per tots els títols, però, escolta, l'altre també juga, eh? I si l'altre també juga, pues pot passar això, pot passar que perdis. Nosaltres intentarem guanyar amb molta il·lusió i després estem demostrant que tenim un equip que sap el que juga, sap el que vol i no tot surt bé, però bueno, lluitarem i crec que ho aconseguirem.
1: Un Vilassana que porta temporades creixent també pel que fa a la base. A dia d'avui, el Club del Pla d'Urgell té equips participant en competicions estatals i és un dels planters més importants de l'hoquei patins femení a escala catalana. Ara bé, el president Porta ens explicava que es troben en un moment on no poden créixer més degut a les limitacions d'instal·lacions.
2: La gent sempre vol anar amb el cavall guanyador i volen vindre moltíssimes nenes cap aquí a Vilassana l'any que ve per fer equips. I jo sé que estan dient amb moltes nenes, pues, que no pot ser, que no tenim prou espai, i nosaltres el que primem és donar qualitat i que la canalla s'ho passin molt bé i aprenguin el que hagin d'aprendre. Per això demanem més instal·lacions, perquè, bueno, és que de dilluns a dilluns està tots els horaris plens que no hi cabem ni amb calçador, però, bueno, veurem a veure què passarà.
1: Aquest diumenge a 12:15 del migdia el Vilassana juga el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Femenina a casa davant el Palau de Plegamans.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la Divisió Nord masculina, amb el tercer definitiu partit de la semi que enfronta Sabadell i Barcelona a les 8 a Can Llong. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el matchball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
4: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Pau. En categoria femenina també avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga amb un Sant Andreu Terrassa a les 9. Demà jugarà el primer partit de l'altre semi. També el millor de 3 que enfronta Mataró i Sabadell. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les escoles públiques de Badalona no faran sortides educatives el curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Així ho ha explicat el sindicat majoritari de docents, l'USTEC, en el 8è dia de vaga des de que es van iniciar les aturades el passat 5 de maig. Aquest dimarts les mobilitzacions són al Maresme i al Vallès, pendents de la reunió prevista per demà. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Si dilluns es van fer el Barcelonès, aquest dimarts ha estat el torn, com dèiem, del Maresme i el Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat però satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC, el barcelonès Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona s'han afegit a la decisió de suspendre les sortides educatives pel curs vinent.
3: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc a aquesta mesura recentment. Bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
2: I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament de proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que es presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. I en esports, la pista Miquel Àngel Fornés, ubicada als Carmelites de Badalona, ja és una realitat. Una pista que ha estat batejada amb el nom del fotoperiodista en un acte ple de bàsquet, on hi van assistir més de 150 persones, entre ells Josep Maria Margall, Miquel Nolis o Jordi Cairó. La jornada va estar organitzada per la plataforma Juguem a Bàsquet i va culminar amb una taula rodona moderada per Xavi Ballesteros. Escoltem a Miqui Fornés.
4: Mai hauria pensat veure tanta gent coneguda, tanta gent que aprecio i que estan dintre del món del bàsquet, que són de Badalona i que han vingut aquí a aquest acte, que per mi és el més gran que m'han fet fins ara.
5: Els Estats Units estaven molt lluny, ara està a la vora.
2: Tenim 20 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 19 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 19 de maig, avui volem repassar el final de la Lliga Elite de futbol, un final molt emocionant amb una última jornada encara amb moltes coses en joc. Parlem de descensos, però també d'alegries, com per exemple del Martinenc, que torna a tercera després de 7 anys. Avui trucarem al seu entrenador, un altre clàssic de futbol català i d'aquesta categoria de tercera, com és el Toni Carrillo. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça renova Hansi Flick fins al 2028.
2: Ja ho havia anunciat ell mateix en roda de premsa, però ahir es va fer oficial amb la signatura del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. Flick seguirà ampliant el seu vincle amb el club blaugrana una temporada més amb una altra d'opcional, amb la intenció d'anar any any.
0: D'altra banda, ahir el Barça va anunciar també que Fermín López haurà de passar per quiròfan.
2: El migcampista andalús va haver de ser substituït al descans en el partit contra el Betis després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es farà que es perdi el Mundial, que comença, recordem-ho, en menys d'un mes a Amèrica del Nord.
0: El Barça, que ja té la feina feta aquesta temporada, tot i que encara queda una jornada de Lliga, també la té l'Espanyol, que va aconseguir la permanència, i a més encara tindrà alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference. En canvi, el Girona haurà de disputar una final aquest dissabte per la permanència.
2: El club ha anunciat en les últimes hores que ja s'han exhaurit totes les entrades que havia posat a la venda pel partit d'aquest dissabte a Montilivi contra l'Els, en què els de Mitchell, recordem-ho, estan obligats a guanyar per mantenir la categoria.
0: No els hi val l'empat, tampoc, el conjunt gironí, que ara mateix ocupa la zona de descens. I en categoria femenina, més renovacions. El Badalona Women ha fet oficial aquest matí la renovació del seu entrenador, Marc Ballester.
2: Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix, a falta dues jornades, i havent arribat a semis de la Copa de la Reina. Recordem-ho, eliminats contra el Barça, que dissabte passat, per cert, es va proclamar campió, i ja pendent d'aquesta final de Champions a Oslo, dissabte a 6 de la tarda contra l'Olímpic de Lió.
0: N'estarem pendents i demà escoltarem, de fet, algunes de les protagonistes perquè que avui hi ha hagut el Media Day a Can Barça. En bàsquet, Xavi Pascual hauria comunicat al Barça que marxa a final de temporada.
2: El tècnic blaugrana es va reunir ahir amb el president Rafa Juste per comunicar-li la seva decisió de marxar. Pascual entrenarà el curs vinent al Dubai, que aposta per confeccionar una plantilla per lluitar pel títol de l'Eurolliga. El mateix Xavi Pascual abonarà els 350.000 euros nets de la clàusula de rescisió per marxar del Barça a partir del 30 de juny.
0: A tot això, al Barça, que encara li queden dues jornades de la Lliga regular de CB, a més dels play-offs pel títol de Lliga. En categoria femenina, qui no marxa, ho dèiem ahir, és Roberto Íñiguez.
2: El tècnic Bas renova amb l'Espart Girona i avisa que caldrà una bona feina de planificació aquest estiu per arribar als moments decisius de la temporada en una millor situació que aquesta. El club ha fet oficial aquest matí la sortida d'Erika Carter, la primera en un estiu en què la plantilla patirà nombrosos canvis.
0: Ho seguirem, evidentment, estarem pendents d'altes i baixes de l'Uni Girona. En handbol, parlant de renovacions, el Granollers ha anunciat l'ampliació de contracte de l'entrenador, Antonio Rama.
2: Rama signa fins al 2029, el que significaria completar ni més ni menys que 12 temporades al banquet del primer equip vallesà, 9 de les quals com a primer entrenador. A més, el club ha anunciat també que Robert Cuesta, fins a aquesta temporada d'entrenador del primer equip femení del Granollers, serà el segon d'Antonio Rama en substitució d'Antonio García, que marxa a Sevilla.
0: En hoquei patins, el Vilassana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguir aquest cap de setmana a Gijón.
2: L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure a semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina. Ho van dir ahir les jugadores des del balcó de l'Ajuntament, demanant també el suport de l'afició en aquests play-offs.
0: El Vilassana, que s'enfronta al Palau en la semifinal catalana, recordem, d'aquesta hoquei Lliga. En waterpolo, avui es definirà la final de la Lliga a la Divisió Nord masculina.
2: Amb el tercer i definitiu partit de la semi, que enfronta el Sabadell i el Barcelona a les 8 a Can Llong, ja espera a la final al Barceloneta, que es va desfer per la via ràpida del Terrassa. El conjunt mariner, gran favorit en tots els títols estatals, recordem que ja té el bitllet com a primer de grup per a la Final Four de la Champions masculina. Demà tanca la fase de quarts a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, amb l'objectiu de fer-ho amb el ple de victòries.
0: I encara en waterpolo, en categoria femenina, també avui arrenquen les semifinals pel títol de Lliga.
2: Amb un Sant Andreu Terrassa a les 9 del vespre, demà jugarà el primer partit de l'anada de l'altra semifinal. També el millor de 3 enfronta Mataró i Sabadell.
0: I un dia a punt, no sortim de la piscina perquè ahir la Federació Catalana de Natació va presentar la seva nova presidència i nova junta.
2: Enric Bertran liderarà durant els propers 4 anys la Federació de Natació com a únic candidat a les eleccions. Bertran torna a ocupar el càrrec que havia ocupat durant 14 anys des del 2008 al 2022. La nova junta compta amb exesportistes d'elit, per exemple, Jessica Vall, Erika Villaécija i Dani López Pinedo, entre d'altres.

0: Dimarts 19 de maig, 6 minuts passant de la una, de dos quarts de dues, volíem dir. Comencem parlant de futbol i de la renovació de Hansi Flick amb el Barça fins al 2028, que es va fer oficial ja ahir la tarda amb la firma del tècnic alemany acompanyat del president Rafa Juste. En declaracions als mitjans del club, Flick assegurava estar molt content per seguir treballant pel Barça com a mínim un any més.
1: Estic molt content i ja ho sabeu, quan recordo els darrers partits, especialment a casa, al Camp Nou, amb un ambient increïble i com ens reben cada partit, és molt especial. I això és el que volem, així que ho donarem tot també l'any vinent, per si potser fer el somni realitat. I aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols, potser també la Champions, i ja estem treballant per això.
0: Un Flick que es mostrava ambiciós, com sentíem, i reconeixia que hauríem de fer canvis de cada temporada que ve per seguir guanyant els títols.
2: Always looking positive, you know, we are always here to...
1: Sempre tinc una visió positiva, ja ho sabeu, i som aquí per aprendre, per millorar. Cada dia hem de fer que valgui la pena. Volem entrenar bé, amb qualitat, amb intensitat, i això és el que vull veure de l'equip. I, evidentment, també de l'entorn. L'estaf ha de ser part d'això, tothom ha d'estar inclòs. Això és el que vull, un equip unit amb tothom, aquí al club, amb l'afició, per sentir-nos connectats.
0: Hansi Flick seguirà entrant al Barça les dues properes temporades, com a mínim fins al 2028, tot i que el contracte assignat es pot ampliar un altre mes d'opcional. Ja ha dit en diverses ocasions el tècnic alemany que serà la seva última feina i no entrarà a cap altre lloc quan surti del Barça. Per cert, ho m'han d'explicar també, Fermín López ho va comunicar ahir al Barça, haurà de passar per quiròfan després de trencar-se el cinquè metatarsià, és a dir, el dit petit del peu dret, una lesió que es va fer durant el partit contra el Betis i recordem que va ser substituït al descans i farà que es perdi, per tant, el Mundial d'aquest estiu. I parlant de renovacions, el Badalona avui ha anunciat aquest mateix matí també oficialment la renovació del seu entrenador, Marc Ballester, per continuar dirigint l'equip la temporada vinent a la Lliga F. Ballester va agafar les regnes del conjunt badaloní al novembre com a interí després de la sortida d'Anna Junyent. Després, des de llavors, l'equip s'ha consolidat a la màxima categoria estatal, sent desè ara mateix a falta de dues jornades i havent arribat a les semifinals de la Copa de la Reina, que hi han eliminat, recordem-ho, contra el Barça, que dissabte passat es proclamava campió d'aquesta Copa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona avui m'ha fet oficial la renovació del tècnic Marc Ballester, un home de la casa que enguany ha aconseguit ficar l'equip a les semifinals de la Copa de la Reina i que ha consolidat un estil de joc. Marc Ballester s'ha guanyat amb escreix la renovació amb l'entitat badalonina. Va agafar l'equip després de la destitució d'Anna Junyent i com a bon coneixedor de la plantilla li va començar a treure profit des d'un bon començament. La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes, aconseguint la millor classificació de la història a la primera divisió i obtenint un bitllet per a les semifinals de la Copa de la Reina, en les quals li van competir al màxim a tot un Futbol Club Barcelona. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
4: Això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
3: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, més enllà dels play-offs d'ascens a tercera, que acaba setmana passada es va decidir la Lliga Elite, amb una última jornada apassionant en què ho teníem pràcticament tot encara en joc, i ho hem anat explicant. Sant Joan Atlético Moncada com a primer, Martinenc com a segon, han aconseguit l'ascens directe a la cinquena categoria estatal. Ara en parlem. D'altra banda, ja tenim definits els play-offs per acompanyar els dos equips a tercera. Una semifinal la jugaran a partir de 17 de les 4 i 5, en partit d'anada que es podrà seguir en directe a l'Enjoc TV amb la retransmissió de la xarxa, la Pobla Mafumet i la Unió Esportiva Rubí. A l'altra semis veuran les cares al Prat i al Sant Mauro amb l'anada aquest dissabte a les 7 en aquest cas al Baix Llobregat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat s'enfrontarà al Sant Mauro, cinquè classificat en les semifinals del play-off. L'anada es disputa aquest mateix cap de setmana a Santa Margarida de Montbui i la tornada serà al Municipal Sagnier. Durant les darreres jornades, David Vilajona no ha pogut fer servir a un bon grapat de futbolistes. Hi ha hagut de fer experiments o debutar gent del filial, com per exemple Renato, que va debutar aquest cap de setmana contra el San Juan Atlético de Moncada. El tècnic pot elevar, espera, de cara a aquestes eliminatòries, comptar amb alguns jugadors, com per exemple Gustavo Renque o Carlos García.
6: Bé, Adri Ribas, ja heu vist que ha entrat 20 minutets, aviam si el podem recuperar. Aviam Gus com arriba també, que aquesta setmana ha entrenat a mig gas, però ja ha començat a entrenar. I el Martín Lamelas no crec que el recuperem. Vaja, serem més el sancionat, doncs ja omplim més banqueta. El Carlos també esperem que puguem recuperar aquesta setmana, aviam si el podem posar. Recupera de la lumbalgia i, vaja, almenys que tinguem 15-16 jugadors en prestacions i per poder tenir alternatives i, evidentment, canvis, perquè els partits, i més ara que començarà a fer calor, els canvis seran necessaris.
5: El partit d'anada es disputarà a les 7 de la tarda i, si supera aquesta eliminatòria, el Prat s'enfrontarà al guanyador del duel entre la Pobla i el Rubí.
0: Gràcies, Jonathan. En zona mitja ha quedat finalment el Manlleu, que va acabar segellant la permanència gràcies a la victòria contra el Valls de l'última jornada. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
3: L'AS Manlleu ja pot respirar tranquil després d'una temporada intensa i carregada d'emocions a la Lliga Elite. El conjunt quadribarrat continuarà un any més a la categoria després d'imposar-se aquest cap de setmana al Valls per 2-1 en un municipal ple a vessar i entregat amb l'equip. Els de Luis Gallego arribaven a l'última jornada amb la necessitat de guanyar per evitar ensurts i dependre d'altres resultats. I l'equip va respondre. Després d'una primera part marcada pels nervis i la igualtat, Adrià Casanova va obrir el marcador i Rafael Roger va ampliar la diferència en la segona. El gol final del Valls només va posar emoció als últims minuts d'un partit que va acabar convertint-se en una festa per l'afició manlleuenca. La permanència té molt valor tenint en compte el context de la temporada. El Manlleu va passar moltes jornades en la zona baixa i l'equip va haver de conviure amb la pressió pràcticament fins al final. Tot i això, el grup va saber reaccionar i fer-se fort a casa en un moment més important del curs. El jugador del Manlleu, Martí Soler, reconeix que, veient com havia anat la temporada, salvar-se l'última jornada ja era un escenari que molts haurien signat mesos enrere.
7: L'objectiu de principi de temporada era salvar la categoria. I veient com anaven les coses a mitja temporada, contents i ja haguéssim firmat a mitja temporada d'arribar a l'última jornada jugant-nos la salvació a casa i depenent de nosaltres.
3: Ara, amb la permanència assegurada, el club començarà a mirar cap al futur. L'AS Manlleu tornarà a competir a la Lliga Elite la temporada vinent en una categoria que promet tornar a ser molt exigent i competitiva.
0: Gràcies, Eloi. I després de la salvació in extremis de l'Horta, baixen a Primera Catalana, més del Sant Feliuenc i el Ciutat Cooperativa, dos històrics, com són el Júpiter i el Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Derrota del Futbol Club Vilafranca per 3-2 al camp de l'Horta. Un partit que condemna a l'equip al descens a Primera Catalana. Els penedesencs van protagonitzar un gran inici de partit al Feliu i Codina, intentant ser protagonistes en pilota i portant el pes del partit. El Vilafranca intentava castigar els espais, però el primer gol arribava amb una potent fuetada des de fora de l'àrea d'Iker Oltra, qui obria el marcador al minut 29. Just després de la pausa d'hidratació, al 33, els locals equilibraven la balança mitjançant Quim Fornell. Abans del descans, fidel a la cita amb el gol, apareixia Nil Castell, aprofitant el seu propi refús molt àgilment per fer l'1-2 després d'un intent de tisora. Només arrencar el segon temps, al 49, els barcelonins tornaven a establir la igualada. La sentència definitiva al somni de la permanència arribava al 91, amb el 3-2 de Pape Omar, amb un gol que salvava l'Horta i condemnava els vilafranquins que no depenien d'ells mateixos. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
9: Un resum de la temporada, no? Un equip que fa moltes coses bé, però les que fa malament, es fa molt malament. I és un partit per poder-lo guanyar i el perds. Tornarem. Allò de tornar més forts que abans, no ho sé, però tornarem. I si és amb mi, com m'han dit ara, doncs ja ens posem a treballar de cara a la propera temporada.
8: El Futbol Club Vilafranca confirma així el segon descens en 3 temporades i ara, sota les ordres d'Ivan Moreno, qui ja ha confirmat la seva continuïtat, treballarà per donar forma a un nou projecte que permeti revifar i mirar amunt.
0: Gràcies, Eric. I qui l'any vinent competirà en aquesta Lliga Elite és el Lleida Club de Futbol. En les últimes hores, la Paeria ha assegurat que hi haurà un conveni també amb l'Atlètic Lleida per l'ús del camp d'esports, a banda, evidentment, de Lleida. Ara mateix es troba en un estat molt inicial i és un futurible. Ens ho amplia des de UAU de Ràdio, el Sergi Guiu.
10: Així ho va explicar el regidor d'Esports Jackson Quiñones en aquesta casa, després que divendres passat es fes públic l'acord entre la Paeria i el Lleida Club de Futbol, el qual estableix una autorització d'ús compartit de les instal·lacions, de manera que el Lleida podrà fer-les servir per entrenaments i competicions, però mantenint el caràcter públic de l'equipament i la compatibilitat amb altres usos esportius, educatius o municipals. Aquest conveni tindrà una durada inicial de 4 anys prorrogables i la Paeria n'assumirà les despeses de manteniment, neteja, subministraments i conservació de la gespa, així com el personal necessari per a el funcionament de l'equipament. Per la seva banda, el club es compromet a fer un ús responsable de les instal·lacions i a vetllar pel seu bon estat i es crea una comissió de seguiment conjunta per supervisar el compliment del conveni. Paral·lelament a aquest conveni, la Paeria en vol treballar un amb l'Atlètic Lleida, tal com explicava el regidor d'Esports Jackson Quiñones.
11: Estem en un procés bastant inicial.
12: Vale, és futurible.
11: Sí, està en un procés bastant inicial. O sigui, nosaltres tenim les peculiaritats de cada entitat i nosaltres les lancem el primer conveni i li diem, aquest és el conveni que creiem des de la regidoria d'esport que te ve bé a tu com a entitat, que té tantos equips, etc, etc, etc. I a raïs ja que el club te diu, no em sembla bé, me sembla bé millor això i això i això i això. Entonces comences a canviar. És el que te dic, que nosaltres con el Lleida Club de Futbol portem negociant des del febrer, des del gener, me sembla, hasta l'actualitat, no?
10: Quiñones assegura que és la lògica a seguir, perquè si l'acord l'han tingut en el present, també es pot tenir en el futur, evitant això sí malentesos. D'altra banda, sobre el conveni d'actitud que va apuntar Marc Torres, adjunt a presència de Lleida, en la roda de premsa de la setmana passada, Quiñones ha assegurat que és una percepció del club. Preguntat sobre si se li ha trasllat el nom de l'inversor del Lleida Club de Futbol, el regidor ho va negar.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la part esportiva, no hi serà l'any vinent a Lliga Elit, després del seu ascens, ho explicàvem abans, el Martinenc, dirigit per Toni Carrillo. Toni, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
13: Hola, què tal? Bon dia.
0: I enhorabona.
13: Gràcies.
0: Després d'uns dies d'haver opaït una mica de celebracions, quina és la sensació ara, quan penses en futbol, quan penses en la temporada?
13: Bueno, la veritat és que satisfacció i estem molt contents, doncs, perquè com anava la temporada, no? La veritat és que començament no va ser gaire bo per nosaltres, però a poc a poc l'equip ha anat agafant una miqueta la mida de la categoria i, bueno, la veritat és que la segona volta ha sigut molt bona i, bueno, i al final, doncs, s'ha culminat amb aquest ascens, doncs, que ens fa molt feliç, sobretot a la gent del Martinenc.
0: Segon ascens consecutiu, primer a Lliga Elit, ara a tercera, però per molt que s'hagués fet un projecte pensant en l'objectiu, no és fàcil.
13: No, la veritat és que no és fàcil. Evidentment que quan vam arribar fa 3 anys, doncs, l'objectiu era col·locar l'equip en uns anys de categoria nacional, però sí que potser l'obligació era de sortir de primera catalana per arribar a Lliga Elit, però una vegada a Lliga Elit, des d'inici, doncs, la idea era, no, doncs, amb una lliga tan igualada i tan difícil, doncs, era no patir, no? Intentar, doncs, assentar-te, no? I si podíem, doncs, col·locar-nos al playoff, doncs, millor que millor. Bueno, ha sortit molt millor i bueno, ho hem rebut d'una manera fantàstica i la veritat és que, doncs, contents, però d'inici l'objectiu aquest no pensàvem que sortiria com ha sortit, no? En principi, per això dic que estem bastant feliços, bastant contents i amb ganes de poder, doncs, competir bé a la tercera divisió.
0: Parla'm una mica d'aquesta Lliga Elit, que aquest any no s'ha decidit fins a l'última jornada, però no només el títol i l'ascens, sinó també el play-off, el descens, amb molt pocs punts de diferència. Tu, que tens experiència al món del futbol català, no sé si recordes una lliga així tan igualada, perquè sempre hi ha algun equip que es destaca, ja sigui a dalt o baix.
13: Sí, és que fa moltíssims anys que diria que cap any hem viscut una igualtat tan gran, que ha sigut una lliga, doncs, qualsevol equip que ha començat els primers 4-5 partits sense sumar molts punts, guanyant dos partits, es col·locava ràpidament en zona de playoff, ha sigut constant durant la temporada i al final, doncs, fins a l'última jornada no s'ha decidit tot, no? Hi ha hagut, per exemple, com el Rubí, que va començar molt bé, que estava dalt, que després se'n va anar baix, i de cop i volta guanya dos partits seguits i al final es col·loca al playoff, per posar un exemple, no? La veritat és que ha sigut tot molt... És molt igualat, a l'haver-hi tant premi tant per dalt com per baix, doncs hi ha molts pocs aquí al mig que no tenen, que estan en una situació tranquil·la i per tant no ens feia que cada setmana o cada 2 o 3 setmanes haguessin canvis, no?, amb aquesta situació de poder estar pendents de no baixar i també, doncs, pendents de poder jugar al playoff o pujar d'una forma directa, no? La veritat és que moltíssima igualtat i això fa que la categoria sigui maca vista des de fora, no? Vista des de dins és una categoria molt exigent i que desgasta molt, la veritat, però bueno, al final per nosaltres s'ha sortit bé. Crec que aquestes lligues, aquesta lliga ja, tal com s'ha format, doncs, amb 18 equips estaria molt millor, molt millor més que res, perquè al final doncs, no deixa de ser la primera categoria de futbol català, no? I li hem donat la importància que té, no? Jo crec que amb dos equips més encara seria més, estaria molt millor. Els romàntics que portem molts anys i que ens agrada la lliga de 18 o 20 equips, doncs la veritat que la defensa no és que faci curta, però sí que fa que això que ha passat, que està molt bé, doncs passi, però jo crec que aquesta categoria en 18 equips estaria molt, molt millor, no?
0: Vaig acabant. Vosaltres vau estar 19 jornades sense perdre, unes quantes com a líder. Semblava que estava fet i arriba aquella derrota contra la Pobla. No sé com heu gestionat també aquestes últimes setmanes, sobretot.
13: Sí, la veritat és que les últimes 4 o 5 jornades ha tingut a tot. Des d'agafar avantatge i col·locar-te 6 punts faltant 2 partits i només feia falta un punt, doncs perdre doncs, amb la Pobla, feien un penal al minut 88, bueno, la veritat és que... I deixar-te doncs, anar a un camp difícil com és el camp de Sant Just per intentar fer un punt, no? Quan doncs, també la Pobla tenia possibilitats de guanyar i si nosaltres no perdíem, doncs col·locar-se... Home, s'ha gestionat com tota aquesta lliga, no? Cada setmana era vital sempre i bueno, la veritat és que quan vam perdre l'altre dia amb la Pobla el que volíem era doncs no, que no ens fes mal aquesta derrota, tan cruel al final perquè podíem haver empatat a l'últim minut i preparar bé el que necessitàvem per assolir l'ascens. I bueno, crec que el grup és molt fort i jo crec que ha sigut una de les claus, és un grup molt unit i molt fort i bueno, crec que vam anar a Sant Just i a l'equip defensivament sobretot va estar molt ferm, molt posat i al final vam assolir l'objectiu que era del que es tractava.
0: I acabo ara sí, sé que ara toca descansar una mica de futbol, però entenc que ja penseu en la temporada que ve. No sé si teniu objectius, abans em deies que no tenia objectius de pujar directament en aquesta Lliga Elite, ara quin no seria l'objectiu de tercera?
13: Bueno, acabem d'acabar i ara ens hem de descansar uns dies i preparar i començar a parlar primer del club i veure com afrontem aquesta categoria. El que està clar és que aquesta categoria, les categories fan per alguna cosa i el nivell en cada categoria que puges doncs és més alt. Jo la conec molt bé, aquesta categoria, la tercera ref, i penso que l'objectiu ha de ser doncs, que el Martinenc pugui estar molts anys a tercera. Jo crec que això és una categoria ideal per un club tan històric, no?, i de Barcelona. No? Crec que la idea doncs, és fer un equip doncs, per intentar assentar-nos a la categoria, com a objectiu principal mantenir la categoria i tot el que vingui, doncs, benvingut sigui, no? Però hem d'estar amb els peus a terra i saber que aquesta categoria és molt complicada i que hem d'arribar de la millor manera, amb molta humildat i molt de treball per assolir un objectiu que està molt clar, que és estar molts anys amb ella.
0: Doncs el Martinenc, un històric que després de 7 anys, com dèiem, passant per segona catalana, primera catalana i un any en aquesta Lliga Elite, torna a tercera, torna a la categoria estatal. Un dels artífexs ha estat el seu entrenador, Toni Carrillo, amb el qual hem volgut repassar avui aquest tram final de temporada i aquest ascens. Toni, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort que vingui, amb el que vingui el curs a bé.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I en bàsquet, ahir us ho explicàvem, la renovació de Roberto Íñiguez per seguir dirigint l'Espart Girona una temporada més. Escoltàvem un satisfet Pere Puig, director esportiu de l'Uni. Avui hem pogut escoltar en declaracions també al club el mateix Roberto Íñiguez.
12: Respecto a la renovación, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: Un Íñiguez que avisava que cal fer molta feina aquest estiu per poder competir de la millor manera el curs vinent.
12: Si algo tengo claro respecto al baloncesto como punto de partida es que no debemos perder nuestra esencia. Yo creo que hemos sido un equipo atractivo, tenemos que seguir jugando un baloncesto alegre, dinámico, siempre teniendo humildad, desde el trabajo diario, pero con la ambición para competir por todo y contra todos. Y si tuviese que pedir un deseo sería el de llegar mejor a ciertos momentos claves de la temporada, ¿no? Creo que para eso el trabajo y la configuración que hagamos este verano es fundamental. Tal y como está el baloncesto femenino, repito, creo que toda la configuración y planificación que hagamos este verano todos los clubs va a influir mucho en lo que pase después.
0: De moment, avui mateix, l'Uni ja ha fet oficial la sortida d'Erika Carter. El club ja va anunciar que hi hauria molts canvis a la plantilla de cara al curs vinent. Estarem pendents. I en hoquei patins, el Vila-sana va celebrar ahir pels carrers del municipi la Copa de la Reina, aconseguida aquest cap de setmana a Gijón. L'equip del Pla d'Urgell és ambiciós i després de caure les semis de la Champions la setmana passada i de guanyar aquesta Copa, afronta amb tot els play-offs de l'hoquei Lliga Femenina a partir d'aquest dissabte. Escoltem primer dues de les nouvingudes aquest any, l'MVP de la Copa, Aina Florenza, i la joveníssima i també plaça important ja des d'allà, l'equip de l'equip Elsa Salvanyà.
14: Em fa molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol. Intentarem guanyar l'últim que ens queda, que és la Lliga. Tenim la sort de que juguem els partits a casa i si guanyem tots els partits a casa guanyarem. Us esperem, us necessitem. I no res, estic molt contenta i tant de bo en puguem aixecar molts més.
15: Jo estic molt i molt contenta. Crec que al final doncs, tot esforç té la seva recompensa i crec que totes en som conscients que hem hagut de treballar molt per estar pues, aquí. Com totes hem dit, vam perdre unes semifinals, però crec que totes vam ser molt conscients que perdre al final és un resultat i que l'únic que serveix és continuar, perquè crec que al final això és el que ens ha fet més fortes. I res, espero pues, continuar aixecant moltes coves amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
0: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Les escoles públiques de Badalona estudien suspendre les sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Avui és el 8è dia de vaga des de que es van iniciar les aturades el passat 5 de maig i ha estat el torn del Maresme i el Vallès. Des de l'USTEC esperen que la reunió d'aquest dimecres amb el departament sigui un inici de les negociacions. Molt bona tarda, som dimarts 19 de maig. De seguida us donem més detalls sobre aquesta informació. Abans, però, com sempre, fem un breu resum d'altres notícies també destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: L'oposició reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè es donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. L'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. I comença la rehabilitació d'un segon edifici del carrer Canigó. Els veïns del número 5 aconsegueixen els crèdits per tirar endavant les obres. I les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. Les obres del col·lector, els danys de la zona i la gestió amb Adif i l'AMB han endarrerit els treballs.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, les escoles públiques de la ciutat estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'USTEC reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen per territoris. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès amb un matí de talls a la Nacional 2 i a la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat però satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC al Barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona estudien afegir-se a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
3: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
1: Des de l'USTEC consideren que la trobada amb el departament d'aquest dimecres ha de servir per iniciar una negociació real i reclamen una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per l'escola inclusiva, qualificant la situació d'urgent.
3: Estem reclamant el mateix, no? Ara mateix l'educació pública requereix unes mesures d'urgència, aleshores totes aquestes mesures que estan dintre de l'acord necessitem que es comencin a aplicar a 1 de setembre i que es millorin, perquè ara mateix parlen de 1.000 dotacions, però és que això suposa 0,33 dotacions per centre de tota Catalunya. Si parlem de la inclusiva, i reclamem també que parlem de les condicions salarials, perquè estem a la cua de l'estat espanyol.
1: La vaga d'aquest dimecres se centrarà en les escoles bressol. Els sindicats insisteixen que els recursos pactats amb Comissions Obreres i UGT són insuficients i reclamen incorporar més personal d'atenció educativa com vetlladors, integradors socials i orientadors a tots els centres. I us ho avançàvem amb titulars. L'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. A través d'aquest mecanisme, el Ministeri d'Hisenda obliga el consistori a saldar deutes pendents a través d'un fons de finançament estatal que funciona com un crèdit i, per tant, s'haurà de tornar amb interessos. En total, Hisenda li finançarà un import d'uns 17 milions i mig d'euros. L'oposició assenyala que el mecanisme de pagament del Ministeri d'Hisenda sol anar destinat a ajuntaments que no tenen liquiditat per fer front a les factures i que aquest no és el cas de Badalona, que té un romanent de 342 milions d'euros. Per tot plegat, reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem a Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, Fernando Carrera, president del PSC de Badalona, Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra, i Aida Llauradó, presidenta de Badalona en Comú Podem.
2: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci.

0: m'expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
1: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. Que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
2: Precisament, el govern local ha convocat un ple extraordinari aquest dijous, on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcciones y Contratas de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal de 2026 per un import d'uns 22 milions per fer front a la despesa de factures. I més qüestions. El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. El nostre company Sergi Crusell se'ns en dona més detalls.
3: Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. En qualsevol cas, si ens centrem en la taxa de criminalitat, Badalona compta amb una taxa del 64,36 per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa en la posició número 17 en les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants. En aquest rànquing, la ciutat amb més criminalitat en comparació amb el seu pes demogràfic és el Prat del Llobregat, que gairebé triplica la xifra badalonina. En la segona posició hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb una taxa que gairebé duplica la badalonina. La nostra ciutat, com dèiem, apareix en 17a posició, millorant per poc la taxa de Tarragona i lleugerament pitjor que Lleida.
2: I avui també us expliquem que els veïns del número 5 del carrer Canigó comencen a veure la llum després del túnel. Ja han aconseguit els crèdits per iniciar la rehabilitació del seu edifici 2 anys després de l'esfondrament que va provocar la mort de 3 persones. Aquests serien 2 els edificis que ja han tirat endavant amb les rehabilitacions necessàries per poder recuperar la normalitat. En el cas concret del número 5, de la 20ena de veïns que hi viuen, 15 tiren endavant amb el cost total de les obres. N'hauran de pagar 25.000 cada propietari, assumint 5.000 euros més del que els pertoca, ja que els 5 dels propietaris, ja que 5, volíem dir, dels propietaris, no volen o no poden pagar. Alguns d'aquesta minoria no volen marxar de casa durant els 3 mesos que duraran les obres, cosa que complica l'actuació. Des de la comunitat de veïns es mostren també preocupats per un dels habitatges, propietat d'un fons d'inversió, que no ha estat inspeccionat en cap moment. La Núria Franquesa és membre de la Junta de Veïns del número 5 del carrer Canigó i propietària.
4: Aquest pis no hi ha entrat mai ningú, ni bombers en el seu moment, ni guàrdia urbana, ni tan sols com en tenir una fuita de gas. Tampoc no s'hi va entrar, per tant aquest pis no sabem ni en quines condicions està, ni molt menys com està el terra ceràmic, que representa que és el perill important que té aquest bloc. Això per una part, i per altra part doncs, les persones que es neguen a marxar durant el temps que s'ha de fer les obres.
2: L'empresa encarregada de les obres serà la mateixa que des de la setmana passada treballa en número 7 del mateix carrer. En aquest cas, la casuística, però, és diferent, ja que la totalitat dels veïns estaven desallotjats des de febrer de 2024, mentre que en el número 5 només hi ha 2 famílies desallotjades. Coincideixen, però, en la incertesa viscuda tots aquests mesos i asseguren que les administracions els han girat l'esquena. Escoltem de nou a Núria Franquesa.
4: Jo no vull que em paguin res, no, o sigui, a veure si ens entenem. És una propietat privada i és teva. Però el que està clar és que hi ha moltes persones treballadores que han fet això, han cregut en l'Estat en el seu moment, això estava avalat per l'Estat, i s'han trobat a fora del carrer. Podríem haver fet moltes ajudes, com segurament fent un crèdit tou, fent un bon seguiment a nivell d'assistència social.
2: La rehabilitació de l'edifici es durà a terme per planta i obligarà els veïns a haver de marxar de casa seva durant 3 mesos. Tot i això, afirmant que estan més a prop de deixar enrere la precarietat que suposa conviure amb puntals.

0: Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys. Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència, entre altres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns i veïnes destaquen que el terra està malmès en gran part de l'espai i que les reparacions que s'han fet no són suficients. Consideren que són pagats que no resolen la problemàtica. També denuncien que s'han vandalitzat les estructures en forma de piràmides i que s'acumula brutícia de forma habitual, així com la presència massiva de coloms. A més, expliquen que hi ha problemes de civisme a la zona. Per això reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio BDN.
1: No són canviar quatre ratxoles i posar dos arbres. No és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran. Aquest espai, ben treballat, és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí. En civisme, respecte i educació. Tothom cap.
0: Recentment, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat la zona i ha reconegut que s'ha fet un mal manteniment en els últims anys. Per això ha demanat paciència al veïnat i s'ha compromès a fer un canvi a l'espai en els pròxims mesos. Des de l'entitat esperen que es presenti un projecte sòlid i afegeixen que s'hauria de pacificar el carrer Aribau perquè pateixen la contaminació acústica i sonora dels vehicles que hi circulen. I us ho avançàvem també en titulars, les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. La previsió és que, un cop Adif acabi la construcció de l'escullera a tocar de les vies del tren, prevista a les acaballes d'agost, la Generalitat de Catalunya començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir els treballs. Badalona no podrà comptar aquest estiu ni amb la platja de la Barca Maria ni amb el tram afectat per les obres del Pont del Petroli, el qual quedarà avalisat. Igualment, la temporada de platja començarà el 30 de maig i ho farà amb un augment dels equipaments, com ara els mòduls de salvament, que passen de 6 a 9. Així ho ha explicat el cap de Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, Enric Caner.
2: Bé, doncs aquest any doncs afegim els 6 mòduls de salvament que hi havia doncs, l'any passat, en afegim 3 més, un al pont de Motiferreta, a la platja del Coco i a la platja dels Pescadors. Uh-huh. Mantenim les 11 línies de vida, els 6 mòduls de lavabos.
0: Caner ha aprofitat per reivindicar la falta de sorra. Assegura que des de l'Ajuntament s'han fet moltes peticions al Ministeri Espanyol, però que encara no han obtingut resposta. El responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament ha apuntat que es tracta d'un factor que és imprescindible per garantir la seguretat del bany. A més, l'Ajuntament col·locarà 5 baranes repartides per totes les platges, a la del Coco, 2 a les dels Pescadors i 2 més a la del pont d'en Botifarreta. També s'instal·laran 3 pèrgoles d'ombreig de 5x5 que serviran de refugi climàtic. Així mateix hi haurà 7 guinguetes en comptes de 8, ja que la Barca Maria no s'hi podrà muntar per les obres. Per la seva banda, es mantenen els serveis de socorrisme i de cadira amfíbia. I anem a plana cultural. L'actor badaloní Lluís Marco ens acosta a l'obra del poeta Màrius Sampere. Ho fan al recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, que aquest dimarts s'acull al Museu Tàpies dins del Festival Barcelona Poesia 2026. La cita coincideix amb el centenari del poeta de Santa Coloma de Gramenet. L'actor badaloní, acompanyat de la pianista Sara Giusti, creen un diàleg que servirà per viatjar per la poesia més espiritual de Sampere. Serà un recital poètic, però també un concert que transitarà entre la ironia i el desig d'entendre la complexitat humana. No ens espereu, poesia de Màrius Sampere serà aquest dimarts a les 6 de la tarda i, tot i que l'entrada és gratuïta, cal fer reserva prèvia, ja que l'aforament és limitat. Fins aquí el repàs de l'actualitat local. Ara us deixem amb els esports amb en Ramon Duran. Abans, però com sempre, la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
4: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
5: Els esports amb Ramon Durant.
6: Marc Ballester renova com a tècnic del Badalona Women. Continuarà comandant el projecte del conjunt badaloní. A més, avui dimarts parlarem de la primera catalana de futbol perquè la unificació de FIA va tancar ja el campionat de Lliga. Parlarem amb el seu entrenador, com és habitual, Jordi Souto. I a més, parlarem també en aquesta ocasió de la pista ubicada als Carmelites de Badalona, una pista doncs, que es va batejar en aquest cas, amb el Miqui Forniés com a protagonista. I comencem parlant de futbol i d'aquest Badalona Women que ha anunciat ja la renovació de Marc Ballester, que continuarà dirigint el projecte del conjunt badaloní per la pròxima temporada. Marc Ballester va agafar l'equip cap allà al mes de novembre, aproximadament, després de la destitució d'Anna Junyent. Ha consolidat un projecte, un estil de joc, podríem dir. L'equip es va classificar per les semifinals de la Copa de la Reina, va aconseguir un dels bitllets per les semifinals, li va plantar cara, sobretot a Badalona, en el Barça, amb aquell empat a 0, i, en tot cas, doncs, també aquesta bona classificació a la Lliga, la millor de la història del club a la primera divisió, tenint en compte doncs, que ja va certificar fa jornades la permanència, encara queden dues jornades i encara es pot millorar la classificació que ara mateix ostenta el conjunt badaloní en el campionat de Lliga. Per tant, doncs, com dèiem, un Marc Ballester que continuarà al capdavant i que, evidentment, s'ha mostrat força satisfet per aquesta continuïtat, sobretot perquè diu que començarà des de zero, és a dir, que començarà des del primer dia de pretemporada i, per tant, doncs, no serà fer-se càrrec d'un equip, malgrat que el coneixés a meitat de temporada o fins i tot una mica abans.
7: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, ara sí que és cert que ja la cosa costa d'acabar, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer, perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
6: Un Marc Ballester força content, satisfet per aquesta renovació, per aquesta continuïtat, fins i tot el club que ja podria, o segur, que ha arribat ja a un acord amb algunes de les jugadores per continuar la pròxima temporada. Els deures estan bastant avançats, hi haurà algun fitxatge i en tot cas, doncs, bones perspectives per aquest Badalona Women de cara a la campanya 26-27 per fer encara un pas més que el que han aconseguit fer aquesta campanya. Marc Ballester diu que el més important era consolidar aquest estil i que ara cal mantenir-lo, això sí, amb detalls i depenent de cada partit, però, sobretot, era un dels objectius que es van posar al cap quan es va fer càrrec de l'equip.
7: Al final és una identitat que hem buscat durant tota la temporada i que sí que és cert que és difícil de dur a terme quan no comences tu, no? Parlàvem abans una miqueta de començar el dia 1, però sí que crec que ara les jugadores es senten a gust, el dia a dia doncs, has d'explicar ja molt poques coses perquè les coses funcionin, i al final, si es comença des del dia 1 amb una idea molt clara, amb uns matisos que necessites també durant l'any per no ser tan previsible, jo crec que l'equip doncs, podrà assolir un nivell fins i tot més alt del que hem assolit aquest any.
6: Doncs el llistó està bastant a dalt, bastant amunt. Ara el que volen és continuar progressant per si pot ser fer, com dèiem, un pas més i aconseguir encara millorar aquest rendiment. El pròxim partit del Badalona Women, recordem, serà dimarts de la setmana que ve amb el municipal de Palamós contra el Real Madrid. Serà el partit corresponent a la penúltima jornada de Lliga. I ens anem a parlar de futbol, en aquest cas de divisions catalanes, de la primera, de la segona catalana. També n'anirem parlant perquè Lloreda també va finalitzar el seu campionat. Un Lloreda doncs, que no va poder classificar-se entre els cinc primers. Va acabar en el desè lloc amb 41 punts l'equip de Carlos Cuevas, que també està pensant ja en el projecte per la pròxima campanya i qui també ho està fent ja des d'algunes setmanes, des de la tranquil·litat que li dona haver aconseguit el bitllet de la permanència, és la unificació de IFIA de Jordi Souto, que evidentment doncs, va tancar la Lliga amb un resultat brillant 3-0 contra el Parc. Un desè lloc també molt merescut per part de la unificació de IFIA amb aquests 41 punts doncs que pràcticament doncs, l'han deixat força lluny de les posicions de descens i que, com dic, en la seva primera temporada, després del retorn a la primera catalana, és tot un luxe. Jordi Souto, molt bona tarda, benvingut de nou. Què tal, com estàs?
8: Bona tarda, Ramon, tot bé.
6: I millor encara, no?, després de finalitzar la temporada, d'una manera, podríem dir, bastant tranquil·la, Jordi, amb els deures fets, amb la plantilla molt ficada. I ara m'imagino que no sé si de cop i volta ja tothom té vacances o encara entrenareu uns dies més. Com ho teniu planificat, això?
8: Doncs no, nosaltres ja els jugadors ja tenen vacances, no? Després d'acabar la Lliga sempre ho fem així perquè considerem que un cop acabat en aquestes categories la competició, doncs ja és moment també de descansar una mica, desconnectar una mica i que tampoc tenim cap objectiu a cap de setmana, ni cap partit, ni amistós, ni res. Doncs així doncs, que cadascú pugui desconnectar una mica, tenir una mica més les nits de dimarts, dijous i divendres lliures i doncs, també ja pues, aprofitava doncs, perquè tant jugadors com cos tècnic club doncs, busquem ja o es comenci ja una mica doncs, a poder verbalitzar i parlar de la temporada següent.
6: Els que ja sabeu segur que continuaran la pròxima temporada, se'ls dona alguna indicació de cara a aquests dies o aquestes setmanes d'estiu?
8: No, cap en concret. Encara no hem parlat de la temporada següent i llavors doncs, el que solem nosaltres fem és que doncs, donem una setmana aquesta d'estar tranquils, cadascú a casa. Hem fet un any, penso que bastant bo, i a partir de la setmana següent doncs, tothom anirà passant, no?, individualment doncs, per això, no?, per parlar, per xerrar sobre el que ha estat la temporada i la temporada següent, doncs, que quins objectius té o quina idea té doncs, com, el club i també, en aquest cas, doncs, els jugadors, no?, dir la seva també.
6: I Jordi Souto, com a entrenador, quina idea té? Perquè dir el club és, evidentment, el club, no?, però Jordi Souto hi té molt de pes, aquí, no?
8: Sí, doncs, clar, lògicament, quan dic el club vull dir doncs, per no dir entrenadors o la direcció esportiva del club, no? Al final penso ara com home de club i així m'expresso i doncs, bueno, la idea en principi, encara que no ho hem tancat, és continuar, doncs, ho tenim pràcticament a falta de que acabem de concretar-ho, però bueno, penso que també aquesta confiança, no, de tants anys, doncs moltes vegades donem coses per fetes i que serà així segurament i que no crec que hi hagi cap problema, però bueno, ho tenim que acabar de certificar, de fer-ho oficial, però no penso que hi hagi cap canvi en aquest sentit.
6: Sabem que pels recursos, sabem que per la categoria, quan veu ascendir l'últim cop, no?, amb el president a la televisió de Badalona, deia, ostres, que clar, el pressupost pot variar molt poc, perquè és que tampoc no pensem que per haver pujat de categoria entrin més ingressos. Clar, la idea és que dins d'aquestes adversitats, Jordi, el teu punt de vista com a entrenador seria poder fer un pas endavant, i no estic parlant de lluita per l'ascens, ni molt menys, sinó intentar fer un pas més en aquesta primera catalana?
8: Doncs sí, aquesta té que ser la idea, no?, de fer aquest pas més. No sabem fins a on ni sabem quin resultat després obtindrem, però la idea té que ser aquesta, no?, continuar millorant, ser millors, ser estables i ser un equip, doncs, que comenci a batre aquests registres, no?, tant de classificació com de punts que ens solem moure a la primera catalana, no? I aquest ha de ser l'objectiu. No en quant a pressupost, això no ho farà el pressupost, perquè el pressupost és el mateix i serà el mateix un altre cop dels últims, pues, no sé si 4 o 5 temporades, no? O sigui, no puja res, perquè com bé deia el presi, doncs, que pujar una categoria aquí no ens dona més ingressos, no?
6: No cauen del cel.
8: Exacte, no hi ha aquesta repercussió per enlloc, no? Es té que moure la gent del club per com cada any, doncs, poder arribar a aquest pressupost ja general, no? Més que de primer equip general, no? Que també ens preocupa molt. Llavors, el que sí que és veritat és que amb els jugadors que tenim, amb una base que tenim, que ja ha competit una altra copa de primera catalana, les incorporacions que pensem fer i també, doncs, des del cos tècnic, doncs, donar aquest pas endavant tots i aviam si podem ser encara millors del que hem estat, doncs, aquesta temporada.
6: Clar, ja us ho podeu imaginar, amics oients, és que el que està clar és que la unificació ja feia primera catalana. Estem parlant d'una categoria on, per exemple, ha pujat el Singuerlín per davant de l'Igualada, que són autèntics transatlàntics d'aquesta categoria, i clar, ens anem a Lliga Elit, on, per exemple, la temporada que ve hi haurà el Lleida. Sense anar més lluny, Jordi, no sé si tot això ho penses a vegades.
8: Sí, totalment. Estem al dia de tot i lògicament, aquestes coses es veuen. Un Lleida que doncs, no fa 4 dies, no?, però nosaltres, per exemple, l'hem vist a la primera divisió i amb una repercussió, i ara mateix, doncs, per desgràcia, doncs, aquest equip històric cau a la Lliga Elit o cau a la nostra, segurament al nostre grup, tornarà a estar l'any que ve un Júpiter que doncs, com has dit, a l'Igualada, doncs, altres equips, doncs, lògicament, triplicant o quadriplicant el nostre pressupost, no? Però, bueno, també això és positiu de poder enfrontar-nos a aquests clubs i que això també ens fa que tot el que fem serà encara tindrà més mèrit, i això és el que volem, no? Enfrontar-nos amb ells i amb equips, doncs, com Singuerlín, no? Igualada, per exemple, aquest any no ens ha guanyat cap dels 2 partits, hem guanyat a Singuerlín, és a dir, que nosaltres som un equip que podem competir, i sí que és veritat que en un llarg camí, com són 30 jornades, doncs, a més potencial econòmic i de club hi hagi, doncs, més possibilitat tens, no? Però nosaltres no, amb això no ens conformem i tenim que anar cap a dalt, perquè sabem que si no, si ens comencem a conformar, patirem molt.
6: Jordi Souto, encantats de poder tornar a parlar amb tu. Ho tornem a fer d'aquí a pocs dies per veure com evoluciona el pretemporada, el pretemporada, podríem dir. Gràcies, Jordi.
8: Gràcies a vosaltres, Ramon.
6: I ho deixem aquí, felicitant a la Unificació de FIA per la bona temporada. Nosaltres deixem aquí la informació esportiva. No ha donat temps per més. Demà més. Adéu-siau.
4: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
9: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
10: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
11: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
9: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sònia Kerr.
12: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
13: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
9: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
12: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
9: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
12: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
14: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
9: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
12: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
9: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
15: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx amb un Libi per no baixar segona.
9: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució d'infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
17: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
16: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
11: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
16: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
9: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
16: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
18: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
16: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
19: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
16: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
5: Notícies en xarxa.
9: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
9: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
20: Doncs l'expresident del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
13: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
20: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
1: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
20: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
21: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
20: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
9: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company a Martorell Televisió, Manel Gómez.
22: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, a Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
9: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
23: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti ni la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
9: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
14: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
24: Panic ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
0: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
2: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
0: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
9: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
9: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
7: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
8: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
5: Notícies en xarxa.
9: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
25: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
26: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
25: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
9: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
4: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
9: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
10: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
11: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també altres espais doncs, que per nosaltres representen un simbolisme.
10: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
9: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
7: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
9: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
12: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
15: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
17: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
15: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
12: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
27: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
12: Un Esports Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freiquim Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
1: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
12: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
13: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrios, el porter i capità de l'equip.
16: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
13: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
12: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
9: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat. Badalona Tower.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bona tarda, els parla Sílvia Villarroel. Les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen per territoris. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat però satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC, al barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona estudien afegir-se a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
3: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
2: La vaga d'aquest dimecres se centrarà en les escoles bressol. I l'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. Reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. I el veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys. Asseguren que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio BDE.
4: No són canviar 4 ratxoles i posar 2 arbres, no és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran, aquest espai ben treballat és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí, en civisme, respecte i educació, tothom cap.
2: I les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. La previsió és que un cop Adif acabi la construcció de l'escullera tocada a les vies del tren, prevista a finals d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors que han fet endarrerir els treballs. Badalona no podrà comptar aquest estiu ni amb la platja de la Barca Maria ni amb el tram afectat per les obres del pont del petroli, el qual quedarà avalisat. I en esports, la Fundació Barça i l'Institut Goodman van acabar divendres passat les jornades del pickleball inclusiu, que tenien com a objectiu acostar l'esport als joves que estan fent rehabilitació al centre. Va ser el darrer entrenament del grup, on van estar acompanyats del Club Vila Pickleball de Sabadell, que va donar més dinamisme a l'activitat. Escoltem a Miquel Martí, professor de l'activitat, que ens explica com han anat millorant els seus alumnes.
5: Sí, és molt gratificant veure l'evolució de tots els nens, que m'agrada molt explicar-los pues, des de la tècnica de com agafar la pala fins al desenvolupament del joc i que siguin capaços d'agafar autonomia, autoconfiança, socialització.
2: Ara mateix tenim 20 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular.

0: Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
2: Hola, moltes gràcies.
0: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
2: Els jardins d'esbarjo són claus perquè, d'alguna manera, exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització. Val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús marxandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els Jardins d'Esbarjo del segle XIX, que estic, després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, i a partir del segle XVIII. A Barcelona, però, és un fenomen clarament del segle XIX. Val? Llavors, veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que, d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics. Val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais, espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, es van, podem utilitzar aquest terme, democratitzant. Val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no, és que conviuran diferents classes, no, diferents sectors socials en un mateix

0: espai.
1: Molt bé, i llavors a partir del segle XIX què canvia?
0: Clar, a partir del segle XIX hem de tenir en compte, no? I Barcelona amb això doncs, és un exemple claríssim, no? Que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir doncs, d'aquest ascens, no? Doncs de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val? En què hi ha diverses classes, no? Però a partir d'un model d'oci acord, no? Amb els nous valors burgesos, val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci d'alguna manera, no? Doncs, més, amb un component doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat doncs, de reforma, no? del comportament popular, val? Llavors, alhora, també doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no? De millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació. Val?
1: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal, d'alguna manera, netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
0: A veure, bàsicament parlem de, d'una banda d'espais d'oci com eren, per exemple, les places de Braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
1: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no, no sé però, què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no?
1: I ara, ara és... I el que parla, i calla,
2: dedicarem un
1: programa, pagat la meva entrada, i vull que callis.
2: Perdó, exacte. La capacitat d'atenció.
1: Estem tornant al segle XIX.
0: Haureu de dedicar un programa, això us costarà trobar convidat. Jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
0: Ell sol, fes les preguntes. Sí, no, això és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Sí, els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no, al joc, a l'alcoholisme, val? El fet doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? a les tavernes, tal. Llavors, davant d'això... hi ha uns actors, no, molt conservadors que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també doncs, molt progressista, de dir hem de donar altres espais, no? I aquí és on en sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no?, donar cultura a les classes populars urbanes.
1: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle principis del XIX, no?, aquests parcs, oi?, que estan a les ciutats i que de moment no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats. Però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
0: És a dir, veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del 19, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del 19, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim, la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor, val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no? Els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no? Doncs poden entrar en altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no? D'activitats, no? Segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. I jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions. Val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
1: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
0: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament al carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de pre-enderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Val? Per tant, d'alguna manera, era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després, progressivament, no, els preus també van baixant, no? I doncs, la gent, gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
0: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, uh-huh. Val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val?, són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val?, les de Barcelona, dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tota una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? Hòstia. No de fonda, sinó de restaurant, val? Que té aquest origen francès, per tant, un punt, no?, com més de selecte, no?
2: Refinat, no?
0: Sí. I, en tercer lloc, una oferta cultural, que aquesta és la part que, d'alguna manera, s'allunya més de... els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa, val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clave.
2: Molt bé. Jo fins ara molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai on es duen
1: altre cop. Sí, sí, sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
1: Bueno, no, allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mig eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
1: Sí, sí. Tornem a... Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que sí. Podem trobar?
0: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, de que bueno, doncs que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci, una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val, molt enriquida, val, que doncs es pot convertir d'una banda en empresària d'això i públic d'això, val? I aquesta idea, no, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si, bueno, una mica, no, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs, bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
1: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli, quins més serien els...
0: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no? Doncs, inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins, en molts casos, acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo. Això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també, doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple, doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: que ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'Esbarjo amb la Núria Miquel, Albert Abril, ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de clavé que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, però això perquè ara ens ha sonat aquesta cançó, i una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de clavé són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, clavé els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'Esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria doncs classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs aquests obrers, aquestes societats corals a sobre doncs de l'escenari, no?, amb clavé o el director, no?, doncs que els dirigeix. Llavors això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que ens fiquem molta feina als nostres oients quan s'estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No.
2: Aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem, o la, més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial, a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, bueno, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs, allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I, a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques. Hòstia. Val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat. Val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val?, és a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val?, perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val?, perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val?, fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I però això també serà una mica, no?, la seva perdició, perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, No és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or. Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò es, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no?, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui, i de fet al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no?, l'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no?, doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera doncs, representa un model diferent, no?, doncs, de l'oci que hi tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no?, doncs, de la festa, que és capaç doncs, d'agrupar gent diferent, independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no?, i que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no? És a dir, si industrialment, no?, doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no?, doncs culturalment, socialment, també. Vale, és una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista, 1854-1856, i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista, és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjo. És així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya, val? Per tant, és un moment, no?, doncs de conflicte laboral, de conflicte polític i que, a més, també d'una certa violència, val? Dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això, d'alguna manera, situa els obrers al mapa. Val? És aquesta idea de la creació, no?, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona. Val? A partir d'aleshores, l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també, en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió. Val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, el 1868, doncs és un període de, bueno, doncs socialment una certa, no?, aparentment tranquil·litat, no?, una certa, fins i tot ara en diríem, no?, pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no?, de tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un...
1: Gràcies.
3: top 3, no, dels jardins d'esbarjo de l'època, quin series, o quin seria el teu top 3? A quins aniries,
1: tu? Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: No, començar sempre per l'últim. Sí. Top 3. 3.
3: Ah,
0: no?
3: És veritat.
0: De 3, 2 i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem per
1: l'1. Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, comencem per l'1. Talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: Fem-ho, va, què? Som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1... Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs
1: fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
1: Us tens difícil, no, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia,
3: ja
0: aquesta és bona, eh?
3: No? Mira,
1: hi ha un pla... Mira, podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte.
3: Sergio.
1: Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica, però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Catalán, que era potser una mica el que quan els Camps Elisis entren amb una certa decadència, el Prado Catalán doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Catalán.
0: El Prado Catalán. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un... O sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van en aquests espais, tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments als Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més això que ja he comentat, no? De tota aquesta oferta cultural, de la qual jo destacaria essencialment el tema dels cors, val? I el tema del teatre popular, d'aquest teatre popular, teatre català, sobretot en la forma de la sarsuela, que esdevé doncs, molt popular a partir de la dècada 1860.
3: Si et sembla, Núria, aprofundim una miqueta més en el tema aquest dels cors de Clavé, no? com a element important d'intercanvi social entre la burgesia i les classes més populars.
1: Sí, és a dir, clar, el tema dels cors ha sigut, històricament no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara també doncs amb ara s'ha fet la commemoració de l'any Clavé, amb la comissària l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de Clavé i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? dels cors de Clavé. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de Clavé per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs és forma part, no, doncs de les elites, no, però que també doncs pot ser més o menys en algun moment doncs interclassista, no, però per tant hi ha aquest contacte, no, entre sectors socials diferents a través de la figura de Clavé, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no, de l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no, doncs aquesta idea de la d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
0: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
1: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de Clavé, és a dir, Clavé vivia d'això, Clavé era un músic però també era un empresari, els jardins doncs eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
0: els espectacles.
1: Exacte. Vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven, doncs, clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant, doncs, sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars. Bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs, a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs, per anar, doncs, això, a berenar, no? o a passar el dia. Però, d'altra banda, sí que és veritat que això, doncs, també contribueix molt, no? Doncs, a la modernització social, cultural del país.
3: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
1: Sí. Bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no? No ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais, ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França, sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant, evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir doncs, d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques.
0: Sí, ha canviat molt, això.
1: De no sé ara tant com és, però quan
2: quan
1: érem
2: jove.
1: Més joves.
0: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestimenta? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
3: Està fent que no ho sap.
0: Ah, que no ho saps, que tu tampoc ja surts ni res. No, pues res.
3: Ens estem marcint.
0: Bueno, ens estem marcint.
1: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no?, a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser doncs, aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no?, doncs pots entrar-hi i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi. Val?
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: A Mofenbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo, una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera, val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val?, que ara, bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer doncs, que és violent, és un obrer que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït, val? Llavors aquesta imatge que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers, al jardí convergeixen, no?, doncs, tot un seguit d'idees, no?, doncs, d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val? Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i sobretot a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular. Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs, pràctiques polítiques, però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars, val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs, presents, no?, una presència molt mediatitzada doncs, per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també s'intensifica, doncs, fins al punt doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, i a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexeni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
2: Després del sexeni, clar, és a dir, el sexeni, en aquest sentit, és un procés, no?, com una mena de parèntesi d'acceleració, no?, de la política i d'aquesta democratització, val?, que d'alguna manera anticipa, no?, els espais de masses, i després això, a nivell polític, clarament, doncs, s'acaba amb la fi del sexeni, i el procés aquest de democratització, d'alguna manera, no s'intensifica tant com durant el sexeni, però no s'acaba. És a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexeni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no?, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable. Val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, pel qual, bàsicament, aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no?, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no?, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexeni, i després del sexeni, no?, a resultes del sexeni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix, no?, es decideix una manera de dir, no?, vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no?, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
0: Molt bé, reflexions finals amb la Núria, d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant, preguntar-te, els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo, amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
2: A veure, clar, és a dir, el jardí sí, no?, ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris, el que els interessava, no?, era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no?, és a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no?, a aquesta idea de crear una harmonia social, no?, a partir de la convivència dels diferents grups, per tal d'alguna manera, no?, mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
2: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no?, que és a dir, hi ha aquest trencament, no?, a partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val?, en un context de moltíssima conflictivitat social, no?, vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val?, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no?, espais molt idealitzats, no? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no?, que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no?, però si no són allò, he llegit, conec, no?, i trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no?, que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no?, la visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no?, els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no?, un hi pot estar més o menys d'acord, no?, però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els jardins d'Esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Aquí Badalona.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'Austec, reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat, però també satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'Austec al barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona estudien afegir-se a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
4: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
3: Des de l'Austec consideren que la trobada amb el departament d'aquest dimecres ha de servir per iniciar una negociació real i reclamen una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per a l'escola inclusiva. El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. En dona més detalls el nostre company Sergi Crusells.
5: Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. En qualsevol cas, si ens centrem en la taxa de criminalitat, Badalona compta amb una taxa del 64,36 per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa a la posició número 17 en les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants. En aquest rànquing, la ciutat amb més criminalitat en comparació amb el seu pes demogràfic és el Prat del Llobregat, que gairebé triplica la xifra badalonina. En la segona posició hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb una taxa que gairebé duplica la badalonina. La nostra ciutat, com dèiem, apareix en 17a posició, millorant per poc la taxa de Tarragona i lleugerament pitjor que Lleida.
3: I ara mateix tenim 22 graus de temperatura.
6: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 19 de maig, i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem dels tallers de màgia per a pacients de psiquiatria de Can Ruti. Parlarem amb Enric Magú, director artístic del Festival Li Chang. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar els resultats de les eleccions andaluses i l'augment dels batejos en persones adultes. A partir de les 5 coneixerem el galerista santcugatenc Josep Canals. Continuarem amb Salut per parlar amb una referent lingüística del Taulí perquè ens expliqui la importància de tenir un espai íntim i segur per poder-se expressar en català. I acabarem amb Cultura per conèixer el llibre Geografia escrita del professor i escriptor pretenc Àlex Chico. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: per Oriol Cardús, cineasta de 46 anys graduat a l'ESCAC. Els vincles entre aquesta producció i la ciutat de Terrassa no s'acaben aquí, i és que la major part dels decorats han estat elaborats per l'empresa terrassenca Soul Art Department, amb Toni Castells al capdavant com a dissenyador de producció. La història de Cookies s'ambienta a l'extraradi de Madrid, gira al voltant d'un personatge anomenat Magú, interpretat per Diego. Cada diumenge sopa en un restaurant xinès, però la seva rutina es veu alterada quan rep un missatge ocult en una galeta de la sort que l'adverteix que la seva vida està en perill.
1: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Centenars de docents de Sabadell i el Vallès han ocupat aquest migdia el vestíbul de l'Ajuntament de Sabadell. De fet, encara hi són ara i esperen a la cassolada popular de les 5 de la tarda per reclamar millores laborals i salarials en els mestres. La mobilització s'emmarca en la convocatòria de vaga educativa d'avui als dos vallesos i també al Maresme. Mestres i professors reclamen una vegada més millores salarials i de les seves condicions de feina, i per això han decidit fer arribar les seves demandes al govern municipal. Daniel Marcos és el portaveu de la coordinadora obrera sindical, la COS, al Vallès.
3: Hi ha coses de titularitat municipal, com per exemple el 03, que està externalitzat i en unes condicions molt inferiors a les que haurien de tenir, perquè hi ha una bretxa salarial respecte a funcionaris de la mateixa categoria i que l'Ajuntament no està fent absolutament res per això.
2: La marxa ha arrencat a les 12 del migdia a Plaça Espanya i ha arribat a l'Ajuntament, on continuen alguns d'ells encara ara fent parada per la delegació dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. En total, segons els sindicats, hi han participat 10.000 persones, mentre que la policia municipal rebaixa la xifra fins a les 4.000.
1: Gràcies, Júlia. I ara passem pel litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys, assegurant que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència, entre d'altres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. Els veïns i veïnes destaquen que el terra està malmès en gran part de l'espai i que les reparacions que s'han fet no són suficients. Consideren que són pagats, que no resolen la problemàtica. També denuncien que s'han vandalitzat les estructures en forma de piràmides i que s'acumula brutícia de forma habitual, així com la presència massiva de coloms. A més, expliquen que hi ha problemes de civisme a la zona. Per això reclamen a l'Ajuntament un projecte integral i transversal que dignifiqui l'espai i que inclogui un parc inclusiu. Ho explica la Maria Dolores Dopazo, membre de l'entitat Proyecto Barrio Badalona.
5: No són canviar quatre ratxoles i posar dos arbres. No és suficient. Aquí s'ha de treballar la convivència i el civisme. És que és un espai molt gran. Aquest espai, ben treballat, és que dona per molt. Vull dir, tothom cap aquí. En civisme, respecte i educació. Tothom cap.
4: Recentment, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat la zona i ha reconegut que s'ha fet un mal manteniment en els últims anys. Per això ha demanat paciència al veïnat i s'ha compromès a fer un canvi a l'espai en els pròxims mesos des de l'entitat, però esperen que es presenti un projecte sòlid i afegeixen que s'hauria de pacificar el carrer Ribau perquè pateixen la contaminació acústica i sonora dels vehicles que hi circulen.
1: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació familiar, millores salarials i l'ordenació de les tasques, entre d'altres. Esther Ruiz és bibliotecària de la Biblioteca Municipal Antonio Martín Sánchez.
7: Demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil.
6: Una de les queixes de personal que depèn de la Diputació és la manca de concreció en les tasques respecte a l'activitat que desenvolupa a cada equipament, i ja que hi conviuen amb personal municipal en molts casos. En el cas de Prat, les aturades començaran dimarts vinent, dia 26, i afectaran principalment el servei de préstec i retorn de llibres i l'assistència bibliotecària. Altres serveis com les sales d'estudi no es veuran afectades perquè depenen del personal municipal.
1: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El passat dissabte, 16 de maig, l'escola FADAC, antigament denominada La Immaculada, va rebre una visita molt especial. Consolidación Torrano Puche, més coneguda com a germana Enriqueta i antiga mestra del centre, va tornar a l'escola per retrobar-se amb les seves antigues alumnes i companyes de professió. La Enriqueta, de 92 anys, es va desplaçar des de Múrcia, on actualment resideix, en una llar de gent gran. Va realitzar el trajecte acompanyada per un grup de voluntaris de l'ONG ambulant

0: Agència del Deseo, una entitat dedicada a fer possible els últims desitjos de persones grans, proporcionant els recursos materials i l'assistència sanitària necessaris per dur-los a terme. L'associació Ambulància del Deseo va entrar en contacte amb la germana Enriqueta a través d'una de les seves voluntàries, que va coincidir amb ella durant la celebració d'una missa. En preguntar-li quin era un desig que encara li agradaria complir, la Consolidació no va dubtar a expressar la seva voluntat de tornar a Castellar del Vallès, a l'escola on havia exercit de mestra durant dècades, per retrobar-se una última vegada amb les seves antigues alumnes.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
2: Mestres i professorat del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme estan cridats a fer vaga aquest dimarts per reclamar millores laborals i educatives i a sumar-se a la manifestació que tindrà lloc a les 12 a la plaça d'Espanya de Sabadell. Cugat Mèdia ha parlat amb 6 mestres de l'escola La Floresta per conèixer cadascuna de les reivindicacions que fan. Una de les queixes principals és el retard en la cobertura de baixes. Els docents denuncien que quan un mestre agafa la baixa passen dies abans que no arriba un substitut, fet que obliga els centres a reorganitzar-se constantment. La reducció de ràtios és una altra de les demandes centrals. Els mestres asseguren que les xifres actuals continuen impedint una atenció realment individualitzada, especialment en grups amb alumnat amb necessitats diverses. La burocràcia és un altre dels punts que genera més malestar entre el professorat. Mariluz Guerrero assegura que en els últims anys s'ha incrementat exponencialment la quantitat de documentació que han de preparar per al departament. Els mestres també reclamen un major reconeixement social i institucional de la seva feina. Una altra reivindicació és la defensa del català com a llengua vehicular. Els docents asseguren que, especialment en converses de pati o entre alumnes, el català cada vegada és menys present en alguns centres. Per això, Marc Bonamic demana un compromís real de la Generalitat i més recursos i polítiques fermes per reforçar l'ús de la llengua a les escoles. Els docents també denuncien que l'escola inclusiva s'està aplicant sense els recursos necessaris. Asseguren que cada vegada hi ha més alumnat amb necessitats educatives especials dins les aules ordinàries, però sense suficients vetlladors especialistes o suport docent. Finalment, alguns docents també denuncien la situació de les colònies escolars. Bonamic ha explicat que molts centres es plantegen deixar de fer-ne perquè el professorat hi dedica jornades de 24 hores sense cap compensació econòmica.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Tot i que el Festival de Màgia Li Chang a Badalona va acabar el mes de març, la màgia continua molt present en alguns racons de la ciutat. Concretament a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on l'Enric Magó, en col·laboració amb l'associació Vides Màgiques, està duent a terme uns tallers solidaris de màgia per als pacients de psiquiatria menors de 18 anys. Parlem amb ell sobre aquest projecte pioner i per això el tenim ja a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Enric Magú, director artístic del Festival Li Chang. Què tal, Enric? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Bé, la màgia per millorar el benestar dels pacients de psiquiatria. Aquest és el projecte en què participa el Festival Li Chang. Com neix aquest projecte?
2: Aquest projecte va venir justament quan estàvem preparant aquesta 26a edició, que va ser el febrer passat, i amb la nova gerència de Badalona Cultura i tot l'equip de Badalona Cultura, la Beatriu, la gerent, doncs volia posar accent a les coses solidàries i també a la màgia al carrer i així. Aleshores, dins de les coses solidàries ens va ocórrer contactar amb l'associació Vides Màgiques, que el president és el Pere Coach, i el que fa Vides Màgiques és aportar màgia, però no fer actuacions, sinó ensenyar màgia, fer tires de màgia i donar un maletí de màgia i un diploma de màgia a gent que ho necessita, gent que està a hospitals, gent jove i així, no? Aleshores vam contactar amb ell i vam aconseguir crear un conveni de col·laboració amb l'Hospital Germans Trias i Badalona Cultura, que dins del festival engegaríem el poder oferir uns tallers de màgia amb finalitat terapèutica i educativa i social adreçats a infants i joves entre 8 i 18 anys amb trastorns de salut mental que tenen a Can Rutí amb una estada superior al 15 dies ingressats. Aleshores, la finalitat d'aquest conveni era contribuir al benestar emocional i d'estimulació creativa i millora a l'experiència hospitalitària que tenien aquests pacients que estaven puntualment a Can Rutí, no? I així poder s'adaptar molt millor a l'entorn. Aleshores, vam decidir no tan sols col·laborar dins el festival, fer un taller en el festival, sinó vam aconseguir poder fer un conveni entre Badalona Cultura i l'Hospital de Can Rutí perquè durés durant tot l'any. De tal manera que des de la ciutat, des de Badalona Cultura, des del festival, volíem projectar el moment del festival, el moment de les festes de maig, com ha estat ara, a l'estiu, que hi ha la festa major d'agost, a l'octubre, que és el moment en què estem a plena tardor, ja han començat el curs escolar, i al desembre, com a entrada del Nadal, doncs poder fer cada dos mesos un taller. I el vam poder encetar bé, i justament aquesta setmana passada vàrem anar també a portar la il·lusió de les festes de maig amb màgia a Can Rutí, i aquest és el motiu.
1: Per tant, Festival Li Chang participa, com has explicat, amb l'associació Vides Màgiques. Clar, tornar a dir, el Festival Li Chang va acabar ja el mes de març, però dius que en aquell moment ja vau fer el primer taller i ara n'heu fet el segon, oi?
2: Ara hem fet el segon i la idea és poder-lo repartir al llarg de l'any. Una miqueta el que volien, com que el festival, el que organitza l'Ajuntament, a través de l'empresa Badalona Cultura, però que organitza l'Ajuntament, volíem oferir doncs aquesta vessant solidària i social no tan sols al moment del festival, sinó als moments en què la ciutat d'una manera o altra doncs brilla i participa de les festes de maig, a les festes d'estiu, etc. No? Aleshores, com a projecte ens va semblar molt atractiu no fer una cosa puntual que sembla que vulguis treure rendiment només en aquell dia, sinó poder
1: fer-ho regularment
2: tot l'any. Exacte.
1: Sí. La setmana passada, deies, vau fer les segones sessions. La primera va ser durant el Festival Li Chang. Quina valoració en fas d'aquestes dues primeres, d'aquests dos primers tallers?
2: Bé, la primera va ser un èxit rotund. Vam quedar tots meravellats, tant els nens, nenes participants que estaven en aquell moment a Can Rutí, com tots els educadors, la gent de l'organització del festival, com nosaltres, vam quedar tan contents que vam pensar que havíem tingut un cop de sort. Però ens hem donat compte que no, que realment estem picant en un lloc on els nens estan patint molt, són nens que ens en oblidem d'ells i que estan passant per uns mals moments. Aleshores, el fet de poder-los regalar un somriure el fet de poder-los oferir un taller de màgia, que una miqueta la màgia, l'il·lusionisme, el que et fa és que t'ajuda a desenvolupar l'autoestima, a agafar confiança, seguretat, a comunicar-te amb els altres. És una moneda de canvi molt, molt potent. Aleshores, els educadors ens van dir ja la primera vegada, i aquest cop ha tornat a passar, que, ostres, hi ha nens i nenes que s'han anat dintre l'hospital que difícilment els hi arrenques un somriure i es van passar les 2 o 3 hores que va durar el taller doncs supercontents, entusiasmats, amb uns ulls oberts com a taronges i, evidentment, amb el seu maletí, contents, amb ganes de poder compartir amb algú que sa màgica han après, no? Aleshores, realment, pedagògicament, la contribució que han pogut fer amb uns simples jocs de mans ha estat increïble. Fins i tot comentaven que alguns d'ells, arrel del taller de màgia, la relació que tenia amb els infermers i amb el reste de companys era molt més intensa, cosa que normalment, ostres, degut a la situació en què estan, sí, tenen una actitud molt més
1: introvertida, potser.
2: Introvertida, sí, sí. Correcte. Mm. Aleshores, amb l'excusa dels jocs de mans, doncs, allà, quan estem fent aquest curs, els tractem a tots per igual, ens presentem, fem que tothom digui el seu nom, i entre ells comencen com a interactuar, fins i tot ajudar-se i així. I és algo realment supermaco, poder posar aquest granet de sorra. No fem coses que anem a buscar la foto, anem a buscar lo fàcil, sinó anem realment a poder contribuir a fer aquesta labor solidària, que és molt xula i que sap molt bé que el festival, que ja tenia aquesta vessant solidària, gràcies a la iniciativa de la gerent, de Beatriz Rangel, doncs hem pogut augmentar i potenciar més aquesta vessant.
1: Doncs de ben segur que estan esperant els següents tallers que vindran els propers mesos. Ho has dit que els pacients són infants de 8 a 18 anys de psiquiatria. Com és que heu triat aquest tipus de pacients en concret per fer els tallers?
2: Bé, de fet, el nostre oferiment va ser poder-ho fer per nens i nenes, perquè normalment són aquell col·lectiu que pateix més quan està ingressat en els hospitals. El que passa és que a l'oncologia hi havia poca gent, en canvi hi havia aquest tipus de nens i nenes, aquest tipus de pacients que sempre se n'oblida tothom d'ells i que realment pateixen molt un risc d'exclusió, no? Aleshores, va ser l'hospital que ens van dir si podíem fer alguna cosa a mida per aquest tipus de pacients. I ens va encantar perquè realment, normalment, a Vides Màgiques, amb en Pepe Coach, normalment el que fan és que tracten a nens petits, però amb la meva col·laboració doncs vam intentar augmentar-ho i fer-ho també per a adolescents. De fet, la franja de 8 anys a 18 doncs abarca des de nens petits a preadolescents i adolescents, no? Aleshores, no té llenguatge d'edat la màgia. Arriba a tots, no?
1: Clar, a més, en una situació com la que viuen, que és una rutina exactament igual cada dia, i a més suposo que molt feixuga per haver de viure tot el dia a l'hospital, segur que la màgia els enganxa molt fàcilment. Quins trucs els heu ensenyat en aquests tallers? Els saben fer un cop acaben les activitats?
2: Si busquem jocs que estimulin la creativitat i la presentació, la comunicació, i també busquem jocs que estimulin una miqueta aprendre a fer càlculs matemàtics, és a dir, diferents vessants de l'educació. El que l'avantatge és que, com que és un màxim d'uns 15 nens, que hi ha mesos que en tenim més i mesos que en tenim menys, però és un màxim de 15, això ens permet personalitzar. És a dir, en aquesta última visita hi havia una nena de 8-9 anys que vam poder fer amb ella uns jocs específics i uns jocs especials, i en canvi hi havia uns adolescentes de 15, 16 i 17 anys, en què el tipus de jocs matemàtics més complexes és el que es prestava.
1: Per tant, ajusteu una mica el nivell, depenent de l'edat.
2: Ajustem el nivell i, a més, ho estem explicant a tots alhora i ens permet que els nens més jovenets puguin fer-ho davant de tothom i els més grans també. Però cadascú s'emporta els seus jocs i intentem sempre buscar que tots tinguin el mateix. Però com que els donem un maletí, potser hi ha 2 o 3 jocs més accentuats per nens més jovenets, de 8 a 10 anys, hi ha jocs que són més accentuats per preadolescents o adolescents. Per tant, ho estem fent com personalitzat. De fet, dins d'aquests maletins de màgia que hi ha 5 o 6 jocs, que és el que dona per poder ensenyar amb la presentació inclosa, també incluïm un diploma amb un nom d'artístic de mag, és a dir, juguem una miqueta a que el nen pugui entrar en aquest món d'una manera divertida i lúdica. i que li, se li faci menys feixuc l'estada d'allà.
1: Què és el que més us ha sorprès de les primeres sessions de màgia a l'hospital?
2: Bé, primer ens ha sorprès molt la reacció dels educadors, que estaven entusiasmats, que volien també formar part, perquè desconeixien aquesta opció, aquesta eina pedagògica, no?, com és la màgia, i ells estaven superengrescats. Bé, alguna vegada havien fet alguna mena d'animació o alguna cosa així, però no tenien clar que pogués funcionar tan bé. Això per un costat. I després, per un altre, el fet de poder relaxar amb un nen i que puntualment se li arrenquin els somriures, ostres, aquesta experiència és brutal realment veure com per un moment, diu, aquest nen es passa el dia com patint, com preocupat, clar, i per un moment se n'obliden. Això és el que és una de les coses que ens ha impactat més, no?
1: Clar, justament és el que t'anava a preguntar ara, que amb la situació tan, tan difícil que viuen aquests infants, fins a quin punt creus que aquesta activitat els pot fer desconnectar del seu dia a dia hospitalari?
2: Bé, en el moment que vam estar allà van desconnectar, evidentment, els primers minuts o la primera estona veus que cadascú té el seu patiment, però a la que entrem en aquest joc de la il·lusió i així, ràpid els hi va sortir el nen que no pateix, el nen que tots tenim a dintre, no? I amb ells els hi va sortir també. I esperem que el fet de poder-se quedar amb el maletí, que no hagi estat una experiència només d'aquelles dues hores, sinó el fet de que els hi hem explicat uns secrets que només ells saben com es fa, ni els mateixos enfermers sabien com es feien els secrets. Doncs això els hi ha donat amb ells, espero, una eina que pugui anar molt més enllà. De fet, algú d'ells comentava, algun dels nens, o se sent ganes de quan torni a casa pugui mostrar aquests jocs i fer-los a la família, no? I això és fantàstic.
1: En aquest sentit, se senten una mica privilegiats de saber tot això.
2: Sí, jo penso que els fa sentir especials, que els fa sentir diferents, i això està molt bé, això està molt bé. Imagino que aquest sentiment el pot tenir qualsevol nen i nena que pugui anar a un taller de màgia, però quan estàs en una situació de risc, en una situació extrema, com ells estan ingressats en un hospital, doncs, ostres, almenys que t'esperes és que puguis tocar una loteria d'aquestes puntuals de que algú comparteixi amb tu il·lusió i alegria, no?
1: I just ara ho deies, parlant del paper dels metges i dels infermers de l'hospital, clar, aquest personal s'encarrega de supervisar tot el que passa als passadissos i a totes les habitacions. Quin ha estat el grau d'implicació del personal sanitari en aquests tallers?
2: De fet, total i absolut. Això ens ho comentaven l'altre dia des de direcció, que el fet de fer aquests tallers, molts d'ells encuriosits, doncs volien treure el cap, i en aquesta segona ocasió van demanar si podien estar-hi per a veure què és el que havien fet, perquè com que la primera visita que van fer a Can Ruti el mes de febrer, en el Lichan, doncs els nens van sortir tan entusiasmats i aquesta llavor els hi va durar passats de dies, volien veure, no? Aleshores, me'n recordo aquesta setmana passada, quan hi vam anar-hi, que realment hi havia molts infermers que tenien al cap, que volien saber què és el que estava passant, què és el que estaven fent allà dintre. I el moment d'explicar els secrets els fèiem sortir, no? Si més no, a tots els que venien, per poder conservar el secret i perquè el que fa el taller pugui tenir quelcom especial, saps?
1: Doncs, Enric, enhorabona per aquesta iniciativa dels tallers màgics i per la tasca social que esteu duent a terme a l'Hospital Germans Trias i Pujol amb aquests infants de psiquiatria. Enric Magú, director artístic del Festival Lichang, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Martí, gràcies a vosaltres i Carme també, i tant de bo puguem repetir-ho això no un mes o un altre, sinó un any i un altre i un altre, i poder repetir aquesta il·lusió que tothom té dret a tenir una miqueta. Gràcies.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda, moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i ens espera a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona tarda tingueu tots i totes.
0: Molt bona tarda. També saludem el Juan Merino, que és jubilat i activista. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell. Bona tarda, Georgia.
3: Bona tarda, Carme.
0: Vinga, doncs anem a analitzar una miqueta el que ens ha deixat. M'imagino que no us ha sorprès gens, o no sé, ara posarem matisos. Els resultats d'aquestes eleccions a Andalusia, on el PP ha perdut la majoria absoluta, però ha aconseguit una pila de vots. El que sí que m'agradaria d'entrada seria allò, fer un primer titular, és a dir, la lectura simple a cop d'ull. Quan vau saber els resultats, quina és la idea que us va passar pel cap?
2: El Vox pasta con PP.
0: O sigui, la repetició que ja hem vist amb altres comunitats. Aquesta és la idea que et va quedar. Sí? Francesc?
1: Bé, res de nou, res de que no estava previst, i en tot cas els ciutadans són sobirans i pagaran el preu de les seves decisions. Andalusia, si amb el PP, sobretot en tema de salut i educació, estaven patint molt, doncs amb l'afegit de Vox, evidentment no aniran cap endavant, sinó que tornaran a anar cap enrere.
0: Georgia, sorpresa o no?
3: No, cap, ni una.
0: Gens.
3: No, inclús vaig pensar, hosti, semblarà un problema... No sé, em va passar pel cap, o sigui, en què serà això un preludi de les estatals, saps?
0: Mira, precisament ara anava a dirigir-me cap a aquesta banda. Veient tot el que ja hem vist en aquestes eleccions que hi ha hagut, tant a Extremadura, a Aragó, a Castella i Lleó, al País Valencià, a les Illes Balears, a Múrcia, es repeteix, podríem dir, la mateixa imatge, la mateixa fotografia. És la que falta és la de les generals, per entendre'ns? Mm. Què penseu?
2: Bé, o sea, lo de la general, algú té l'esperança de que passi lo mateix que el 23, que, o sea, que el Partit Socialista va perdre també les autonòmiques, se pot dir, i luego després va guanyar les generals. Però jo no crec que això torni a passar. Jo ara mateix estic molt, molt baix en aquest sentit. Jo no crec que Pedro Sánchez, mirant com està la situació, torni a passar de lo que va passar el 23, que van guanyar la general.
0: Georgia, què et sembla?
3: No sé. Aviam, qui dic això, però també em dóna la sensació de que el vot serà com molt repartit. Saps? La gent està molt cremada. No sé què dir-te.
0: Clar, però
3: el que passa que Espanya sempre ha sigut molt bipartit. Ha sigut o de dretes o d'esquerres, d'esquerres o dretes. I anem canviant, i anem fent. Saps? I mentre s'ho van embutxacant tot. I
0: clar,
3: el país cada vegada pitjor. I no sé què dir-te.
0: És que tu ara apuntaves que la gent està molt cremada i això té a veure amb la possible participació, que en el cas d'Andalusia ha estat una participació més alta que a l'última convocatòria electoral. Han votat més de 4 milions d'andalusos dels gairebé 7 milions que estaven convocats a les urnes. O sigui, han votat un 64, gairebé un 65.
2: Va ser un 65% i l'altra vegada va ser un 56%.
0: Clar, això dependrà, no? Dic que la participació que hi pogués haver en aquestes pròximes generals també ens pot deixar un dibuix o un altre, no? A veure què és el que passa. Però tornem a la pregunta anterior. La imatge que ens queda o ens pot quedar de les generals veient tota aquesta tendència, Francesc?
1: No, ara jo crec que la gent en aquest país ja ha demostrat moltes vegades que som més intel·ligents del que a vegades els polítics i els mitjans de comunicació pensem, i la gent sap diferenciar molt el que un vot a unes municipals, amb un alcalde, un equip de govern, sap diferenciar molt bé el que són unes autonòmiques i unes estatals, i a vegades el vot de càstig el dona, crec que erròniament, no? Però el dona sobretot a les autonòmiques, entre cometes, i a les europees, perquè es pensa que com que quasi tot es decideix en aquest estat i a nivell central, cosa que és certa, malauradament, doncs bé, votar i mostrar el seu rebuig amb unes eleccions menors per a ells, com poden ser les autonòmiques o les europees, doncs sembla que sigui gratis, i així demostren el seu emprenyament amb el govern. Jo crec que, bàsicament, les eleccions al Congrés de Diputats, que encara falten, com, sembla que són 14 mesos, que en política és tot un món, dependrà de que no torni a sortir cap més coses rares amb els armaris, amb els socialistes, és a dir, amb el PSOE. O sigui, a veure, avui hem sabut que han imputat amb el Zapatero.
0: Sí.
1: Jo no m'ho crec. Els mateixos que han mogut aquests fils són els d'Actuir, que han fet 24.000 denúncies que han sigut després processades. El que passa que el PP està, i a Vox estan sempre a punt per intentar treure el profit del que és el càstig del telediari, no? I això, quan és continuat, té un preu. I el PSOE paga l'error que va cometre fa molts anys, quan els jutges i els fiscals es dedicaven a perseguir independentistes primer i els de Podemos després, i com que no anaven amb ells, van deixar fer. Pues, bueno, pues és el que passa i el que diu la dita. Jo no sóc comunista, per tant no em preocupo, jo no sóc d'esquerra, sóc socialista i no em preocupo, jo no sóc jueu i no em preocupo, i quan venen i toquen a la meva porta ja ha fet tard, perquè ja no en queda cap veí, perquè totes les altres se n'han endut, no? I el PSOE està pagant aquest preu, el preu de tindre una justícia incontrolada, de tindre uns fiscals incontrolats i de tindre uns mitjans de comunicació que han crescut de forma tan grossa, que qualsevol cosa que es diu, la gent es creu més el que veu en un tuit que no passa al fruit d'una investigació, no? Però, bueno, allò, siguem optimistes, entre cometes, i confiem també en que alguna cosa canviï i que la gent, quan tingui que votar, realment ficar la papereta amb allò que són les coses de menjar, se'n recordi, jo crec que el PSOE juga amb això, jo crec que se'n recordi de les lleis que promouen a Extremadura, de les lleis que promouen a Múrcia, a les lleis que promouen a l'Aragó, les que es veurà obligat a tirar endavant el PP a Andalusia, i bueno, a veure si aquest espantall fa reaccionar la gent. És difícil, també tinc dubtes.
3: No, però saps què passa? Mm. És que la gent no té memòria política. No en té. Mai n'ha tingut.
1: No treuré la raó.
3: Per la seva... No, jo crec que la gent vota més per la ideologia que té que no pas per qui està en aquell moment manant el partit de la seva ideologia. Saps què et vull dir?
0: O sigui, que els programes no...
2: Sí, no, bueno, jo...
0: no fem gaire cas, els programes.
2: No, els programes... No.
0: Són paper mullat.
2: Els programes no penso que no se les llegeixi ningú. Que penso que els programes no se los llegeixen ningú.
3: Mai, ningú.
0: Bueno, entre altres coses, perquè no hi ha una obligació de compliment.
2: Ja.
0: Si se'ls passen pel forro, ja, clar,
2: no.
0: Evidentment...
2: No, però bueno, el que deies tu, a ver, que la gent vota per ideologia. Bueno, jo crec que això abans sí, perquè estaven els nostres pares i tota aquesta gent, ja... que estan acabant ja tots, no? Que ja venien tots de la guerra, venien tot això. Sí que eren socialistes, eren socialistes. Era socialista i no pensaven en res més. Jo voto socialista i pum. Los fills ja són d'una altra manera. Ja sopesen les coses també. Bueno, hi ha molts, però no crec que tota la gent vote ja per ideologia. Jo crec que també saben discernir una mica... lo que están fent, lo que fan un i lo que fan un altre, No lo mateix governar que governi el PP, que governi el PSOE, a part de que jo estic en contra de moltes coses que ha fet, no? O que no has fet.
0: Vinga, Francesc.
1: Jo crec que ja dic, i sempre afegeixo malauradament perquè no és que m'agradi, però la gent vota més pel fetge que no pas pel cap, O sigui, a vegades per això a vegades la gent vota en coses que van en contra dels seus propis interessos, És el dibuix ridiculitzat-se aquell del faixa pobre, no? D'aquell que vota a favor de Vox, sí, o vota el PP, quan són els que li fotran lo poc que té. I això ho hem vist també a Argentina, i ho hem vist amb el Milei, i ho hem vist a molts altres llocs, ho vam veure als Estats Units amb el Trump, no?
0: La gent... Sí.
1: No, jo sóc un malalt, i per tant m'he mirat algun dels programes, no tots, el d'Adelante i Andalucía i el Por Andalucía, per veure si havia quines diferències havien, i el que he vist és que hi ha una cosa que estan d'acord els dos, que és de que els diners que reben del finançament, en cap cas, cap dels dos i cap de tots els altres accepten el principi d'ordinalitat. Volen els calés, que és pel que es volen sempre els catalans, pels calés, no? Sí. Bé, és una realitat, és una realitat. Jo vull creure també de que votar a PP i Vox a Andalusia i les amenaces que fa en contra de les polítiques LGTBI, en contra de les polítiques de dona, en contra de les polítiques de memòria històrica, amb allò que anomenen primacia nacional, saben que tot això a nivell autonòmic no poden tirar absolutament res endavant perquè les lleis no ho permeten. Ara bé, quan vinguin les eleccions estatals, tot això que estan dient ara i que no podran fer absolutament res, allà sí que tindran majoria per canviar les lleis si la gent ho decideix. Per tant, la gent haurà de rumiar molt més el vot a les properes eleccions a les Congrés de Diputats, i la feina que tenen el PSOE és, primer, renovar-se, acabar d'enterrar tots els morts que tenen, no deixar que surti cap més, i després explicar-se i pateixar carrer, perquè un dels grans errors del PSOE amb totes les eleccions que han hagut autonòmiques és que no pot vindre una persona de Madrid i posar-la de cap de llista sense connexions amb el territori.
0: Ara, precisament... No, però és la dinàmica que ha fet el president Sánchez amb totes aquestes últimes eleccions. És a dir, ha posat una ministra, la ministra que ja ha fet carrera al govern, la posa de cap de llista pel PSOE clar, sempre que ha pogut. O sigui, ha sigut una estratègia que de què ha servit?
1: Absolutament per res. Tots els exemples... No, o sigui, ha servit perquè el PSOE retrocedissi. És el que dius.
2: Però el que tu dius, Francesc, lo que tú dices de eso, de que cuando arribe la general, o sea, el PP pusiera las leyes, eso. Mira, yo me recuerdo que ya el Jace que no las van a retirar, no van a Ferrer por retirarla.
1: Toda
2: por ejemplo, la del divorcio, ¿no?
1: Sí.
2: La del matrimonio homosexual.
0: Más que así también se pueden divorciar.
2: No, voy a decir, es que tienen molts, no, ¿eh?
1: El trillo.
0: La majoria de lleis socials,
2: sí,
0: són lleis.
2: Sí.
0: Que són per la societat, no? No, són per tots?
2: Jo el que vull dir que tot el que estan fent, la realitat, quan arriben a dalt, la realitat diu, alto, que no podem treure-les així com sí.
1: Però Vox, sí, però Vox és diferent. Però Vox és diferent. I no tindrà majoria absoluta el PP de cap de les maneres. Jo no sé si sumant tot, fent un totum revolutum, hauria una majoria alternativa al PP i al Vox. No ho sé, no ho tinc clar. Però el que és segur és que PP no tindrà cap majoria absoluta i tindrà que comptar amb Vox. I per Vox li és igual. Fa una batalla ideològica, conceptual. Sí. I a l'altre, si vol els seus vots, hauria d'acceptar-lo. Sí. Això és bo que ho sàpiga.
2: Aquesta és l'única esperança que ens queda en els generals. Que la gent digui, no, a Vox no lo volem. Mm-hmm. Ahí está, y que no haya abstención, que la gent vaya a votar y que vote, pues... Ahora,
0: clar, el tema és, has de votar sí, i que votes, sí, perquè si mirem a l'esquerra...
2: No, és el que iba a dir ara, tiene que haver una reformulació de l'esquerra total i absoluta.
0: Però és que aquí ens trobem...
2: Si anem així, no anem enlloc.
0: Els que aposten pel model que proposa Rufián, anem tots a una, val? Que és un totum revolutum, i aquí dius, a veure, com s'ho faran... I si no, aquesta disgregació, separació de diferents partits. Aquí a Andalusia ha passat, amb l'Endavant sí. Andalusia i el Par Andalusia...
2: Però en tot cas és millor el que proposa Rufián, una esquerra federal, que no el que hi ha ara. A lo millor tindria alguna solució.
1: El que passa...
0: No sé com ho veieu, Francesc.
3: Jo
0: no.
1: El que passa és que, per exemple, a l'exemple aquest andalús es veu molt clar. La part federalista, que és la suma de Sumar, més Podemos, més els Verds, més no sé què, s'han quedat igual.
0: Esquerra Unida.
1: Sí. Mm. Tenien 5 i han tret 5 baixant de vots i de percentatge. La que va per una aposta més federalista, més confederalista, ha passat de 2 a 8 diputats. Tot i així, el que és bo per Espanya no té per què ser bo per Catalunya, per Euskadi o per Galícia. És a dir, a mi la proposta del Rufián em sembla vàlida per les Espanyes, o sigui, per Andalusia, per Extremadura, per Aragó, per aquests jocs on l'única possibilitat de, que treguin diputats a l'esquerra del PSOE passa perquè baixin tots units. I amb això, la proposta de Rufián, en aquest sentit, jo crec que és bona per ells. Ara, ni a Catalunya, ni al País Basc, ni a Galícia, aquest sistema funcionaria, perquè una part de l'electorat que no votaria aquest tipus de candidatures, perquè són massa d'esquerres, per dir d'alguna manera, i una altra que no les votaria perquè són massa independentistes. Per tant, escolta, la idea que avanci per on ha d'avançar, i nosaltres, escolta, i que la gent també jutgi la gent, jutgi els partits, no tant ja pels programes, que ja estic convençut que la gent no se'ls mira, però que els jutgi pel que han fet i pel que han aconseguit i pel que proposen. I, bueno, i esperar.
0: Georgia, tu què n'opines?
3: No.
0: Les esquerres, com?
3: Exacte, tants partits i tanta tonteria. És que no... Els més menjadores, vinga, va, ara cobrarem d'aquí, ara cobrarem d'allà, ara cobrarem de les altres, com més polítics hi ha. Mira, un país que... Espanya, per exemple, es posa com a exemple, hi ha una frase que diu que com més corrupte és el país, més lleis hi ha. Saps? I si ho busqueu, ho trobareu.
0: Qui ho diu, això?
3: No, és que no sé, la vaig llegir i no sé ni qui la va dir, no? Que com més corrupte és l'Estat, més lleis hi ha. O sigui, és per tenir-te encara més controlat, tu aquí i calla, i és que no pot ser. Espanya té masses polítics, té masses funcionaris, és que tenim tot massa, i som massa gent a repartir, i massa caler que està, i des de saber on va... Que no,
0: sí,
3: que no.
0: Però si ho reduïm,
2: funcionari,
0: no?
2: Falta, funcionari falten,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, jo rectifico.
3: Perdona?
2: Sí, funcionari falten.
3: Però si és el país de la Unió Europea, també funcionaris té.
1: No és cert, en absolut.
2: No.
1: Això forma part d'allò que, de les llegendes urbanes no. que es diu i que van quedant així i van impregnant a la gent. A l'Estat espanyol no hi ha més funcionaris ni de bon tros que el resta de països europeus. Ans al contrari.
2: A
1: l'Estat espanyol no hi ha més polítics que la resta de països, ni molt menys. I el 90% dels polítics, que li fotem tot al mateix sac, són els polítics que hi ha al teu poble, amb el meu i amb l'altre, que la major part no cobren ni un duro i dediquen temps i calés per servir als seus pobles. Com fan de tots els partits, no dic en cap en concret.
2: Sí, sí.
1: De tots,
2: no, però jo el que crec que la Georgia se refereix a los assessors.
0: Els càrrecs, bueno, els càrrecs.
1: Bueno, el que sí que li puc donar...
2: Que sobra molt, eh?
1: El que sí que li puc donar... El que sí que li dono la raó amb la companya, a la Georgia, perdona, és amb el fet de que no és un bon símptoma fer moltes lleis com a sinònim de que es fa feina. Jo crec que s'han de fer menys lleis, més ben fetes, i després que quan es fan, es facin complir. És com les ordenances municipals a cada poble, que la gent que s'escolta ho tindrà més fàcil de veure. És a dir, a veure, per què serveix que facis una normativa que prohibeixis els patins anant per la vorera si després no tens guàrdia urbana o agents civils que els aturen quan passen per davant?
0: Home, passa amb els patinets?
1: Dic patinets perquè van estar a punt d'atropellar l'altre dia un patinet, perquè si no li tinc una mania especial amb els patinets.
0: No, bueno, però és que és evident...
2: Jo mania no le tinc, lo que pasa que ara s'ha començat a regular una mica, però és lo que tu dius.
0: Però que no s'aplica, que no s'està aplicant.
2: No, perquè falta gent, falta guàrdies, i jo no vull un guàrdia a cada cantonada, no vull un guàrdia a cada cantonada, però que té que haver un altre sistema de la Georgia.
1: Georgia, tu... Tu, suposo, el que no vols és un guàrdia al bar de la cantonada, a cada bar de cantonada.
3: Com?
2: No, ella, o sea, a ver, yo la entenc, o sea, que hi ha zones de los pobles, bueno, de la ciutat, ¿no?, donde se necesita una vigilància més estricta. Però si analitzem bé totes les dades que s'estan donant, en quant a los delites, tenim una quantitat de delites que han baixat molt. Han baixat molt. ja tenim un altres, tenim un altres que estan pujant, clar que estan sobretot los cibernètics, no? Esto les estafes que estafes. Fan. Exactament, perquè clar, les estafes aquí va, o sea, va a la gent que són gran ja, que no tenim aquesta cosa que no hem nascut.
0: Ens en anem del tema, eh? Bueno, estem marxant bueno, del tema. Fan, si voleu el deixem i anem al segon, eh?
1: Vale, endavant.
2: Vale.
0: anem al segon perquè d'eleccions i de lleis i de coses aquestes en tindrem temps de parlar. Per tant, parlem d'aquest augment dels batejos que manté una tendència a l'alça, però en persones adultes. En persones adultes. Jo, a veure, dels presents, esteu tots batejats, sí?
1: Sí. Batejats,
0: estem
1: sí.
0: Tots batejats.
2: Sí, perquè me van batejar.
1: Sí,
0: comunions, confirmacions i coses d'aquestes?
3: No, la confirmació no.
1: Jo no sé si estic confirmat, la veritat.
3: Si et van fotre dos hòsties, estàs confirmat.
1: És que jo de petitó em tornava, eh? De petitó ja em tornava, o sigui, no sé.
2: No, bueno, tampoc...
3: No, però deien, no? Que em sembla que la confirmació et donaven dues bufetades, no? Això home, és el que m'havien explicat a mi.
0: No. Jo vaig fer confirmació i a mi no
3: em
0: va...
2: Però no sé a on està. Això és una... penso que és una campanya de màrqueting de la Iglesia.
0: Vols
2: perquè,
0: dir?
2: Hombre, vull dir en 10 anys, 500...
0: A totes les diòcesis catalanes han augmentat els batejos
2: en total
0: en edat adulta.
2: Són 500.
1: Sí, però... No
2: són 500,
3: bueno,
2: molt poc.
3: Si no estàs batejat...
0: Depèn d'on vinguem.
2: No. Això va per una altra cosa. Això va ja perquè la Iglesia evangelista l'està pisant dels talons a la Iglesia catòlica.
0: Aquesta és una altra història.
2: No, el tema ve per aquí, per això diu que és un màrqueting, el màrqueting que està fent la Iglesia...
1: Però la Jordi em sembla que anava per bon camí quan ha fet un comentari ara mateix. A veure, en principi, no és una cosa que passi a Catalunya, no és una cosa que passi a l'Estat, no és una cosa que passi a França, passa a mitja Europa. Però per què? Molt fàcil. Perquè la generació de 20-25 anys no va batejar els seus fills. Jo tinc els meus dos fillols...
3: Els
1: meus dos fillols no es van casar. Em van dir si volia ser padrí, però em van dir nosaltres no el bateixarem. Bueno, pues, de tota aquesta gent, d'aquesta generació de gent que no va ser bateixada a l'inici, pues, no, és normal que alguns d'ells pues, descobreixin que li falta alguna cosa i en un moment determinat s'acostin a l'església i vulguin ser bateixats. Cap problema. Passa que també té una part de raó el company quan deia que això no només passa a l'església catòlica, perquè l'església catòlica ven la part del seu producte. Està passant també amb l'església evangèlica, està passant també a l'església protestant, i per tant són gent que en un moment determinat de la seva vida, en un món consumista, en un món que veiem que sembla que s'hagi d'acabar qualsevol dia, doncs busca algun refugi, i la fe sempre ha sigut un refugi. Bueno, doncs em sembla molt bé que ho facin, no tinc cap problema.
0: A veure, la Georgia, que encara no ens ha dit res.
2: Lo de la Rosalia l'ha donat molts puntos a la iglesia.
0: Uf, home, mira, aquí el mossèn que tenim aquí a la parròquia de Sant Cugat és fan de la Rosalia.
2: I tant que fan de la Rosalia.
0: El vam convidar, me'n recordo, al programa del matí i va venir a fer-nos allò, una exposició de l'obra de la Rosalia. I se'n va anar al concert, eh?
2: Sí, sí.
0: Se'n va anar al concert de la Rosalia.
2: És jove.
1: Si va pagar la factura, cap problema.
0: No, el van convidar, però no t'ho perdis. És que el van convidar un feligrés que el va veure en una entrevista que li vaig fer un dia. Sí.
1: Aquells que ens escoltin, parla d'algun altre artista important.
0: Li va regalar una entrada per anar a un dels concerts. Jorge, vinga, que si no, no et deixem.
3: Ah, no, que dic que si ara, per exemple, aquesta generació que no es va batejar, que és el que deia el company, es vol casar, si et vols casar per l'Iglésia, has d'estar batejat.
1: Ah, sí, també.
0: Sí,
2: sí, clar, sí.
3: Llavors...
2: Però
0: això hauríem de fer, llavors, hauríem de tenir dades per saber si és que han augmentat els matrimonis per l'Església.
3: Ja, això és el que estava buscant. Però el primer que m'ha sortit és que, de l'any 2024, cau un 70% la probabilitat de casar-se abans dels 30 anys. No ho sé. Igual, jo què sé, la gent es casava pel civil i quan se separen... la propera es vol casar per l'Iglésia, no s'han de... Jo què sé.
0: I no pot ser que la societat, que l'individu necessiti una mica de fer un refugi perquè veu com està el món pintat de tan negre...
2: El francès l'apuntava abans.
0: Digues, Georgia?
3: Que per tenir fe has de tenir... t'has de batejar. No pots tenir
2: fe sense
3: batejar-te.
2: I tant.
1: Bueno, sí. hi ha determinades religions que al contacte, que no, hi ha alguna religió que cristiana, a més, que no tenen sacerdots, perquè entenen que el contacte amb Déu és personal, no? I potser sense aquestes estructures, doncs potser s'aniria millor. Tot i així, és veritat que quan un món està convuls... No me'n recordo. Jo ara he vingut d'un viatge a Geòrgia i Armènia, són dues ortodoxes, però també estan barallats. Una és l'ortodoxa, que són 7 patriarcats, i les altres són d'una altra ortodoxa, que no tenen res a veure amb els altres. Vull dir, el món, jo no sé si és complicat, però des de llavors els homes els compliquem molt.
0: Però des del moment que ens tracten com un ramat... Sí. Bé, necessites un pastor, no?
2: Però que estava...
1: I un gos que vigili.
3: Per això ja tens el
0: sí,
2: a Madrid, les esglésies evangelistes
0: sí.
2: han passat ja a les esglésies... Tenen més esglésies evangelistes que catòliques. A Madrid. I això ja sabeu per on venen, no?
1: I així està llatinoamericana virant cada vegada més cap a la dreta, perquè si l'església...
2: I ve de tot això, hi ha un rebombori ara de que la gent se recorda que té fe.
0: Hi ha un rebombori que diu, senyor, s'acaba l'hora de la tertúlia. No, ho hem de deixar aquí. Jorge, Juan, Francesc, un gust haver compartit aquesta estoneta. Que vagi molt bé la tarda.
2: Vinga, amén. Igualmente per tot. Adéu. Bona tarda.
0: Adéu-siau, adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. A través d'aquest mecanisme, el Ministeri d'Hisenda obliga el consistori a saldar deutes pendents a través d'un fons de finançament estatal que funciona com a crèdit i, per tant, s'haurà de tornar amb interessos. En total, Hisenda li finançarà un import d'uns 17 milions i mig d'euros. L'oposició assenyala que el mecanisme de pagament del Ministeri d'Hisenda sol anar destinat a ajuntaments que no tenen liquiditat per fer front a les factures i que aquest no és el cas de Badalona, que té un romanent de 342 milions d'euros. Per tot plegat, reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, Fernando Carrera, president del PSC de Badalona, Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, i Aida Llaurador, presidenta de Badalona en Comú Podem.
4: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
5: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
6: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
7: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'Ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. Que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
3: Precisament el govern local ha convocat un ple extraordinari aquest dijous on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor del Fomento de Construcciones y Contratas de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 2026 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. I ara mateix tenim 22 graus de temperatura.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Continua només un carril obert a la calçada en sentit nord arran de l'accident que hi va haver entre dos camions que es van incendiar. Ara en aquests moments, com dèiem, només hi ha un carril obert perquè continuen les tasques de reparació i d'asfaltatge del CERT. També destaquem que la incidència provoca 10 quilòmetres de retencions des de Sant Jaume dels Domenys. Un altre punt conflictiu en aquests moments de l'autopista AP7 és a l'altura de Mollet del Vallès, on hi ha un carril tallat per un accident entre un camió i un turisme que provoca 5 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit nord, en sentit Grunyer, des de Santa Perpètua de Bogoda. També destaquem altres accessos de la zona del Vallès amb retencions, la C-17, per càmeres observem 2 quilòmetres aturades entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, i també la C-33 i la C-58, molta intensitat entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Acabem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, i també la ronda a dalt hi ha aturades a la zona d'Horta també en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
2: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.

0: Parlar amb Josep Canals és recórrer mig segle de vida cultural santcugatenca. Fill de nissagues arrelades al poble, artista, professor, periodista i galerista, ha estat testimoni protagonista de la transformació de Sant Cugat i de l'art contemporani català. Des de la seva galeria, fundada el 1973, ha impulsat artistes consagrats i emergents, sempre amb una mirada lliure i crítica. Avui aprofundim en la seva trajectòria humana i professional i també en la seva visió del Sant Cugat d'avui. Josep, com estàs? Benvingut.
1: Pues mira, estic aquí, això és important, perquè pensa que en aquests moments estàs parlant amb un santcugatenc històric, però que li falten 8 mesos per arribar als 80.
0: Ostres.
1: Això és ja...
0: Són fites importants.
1: Exactament. I a més, estic, bueno, la meva salut, com és, com fa anys que em van fer un trasplant de fetge, i llavors tinc una trombosis i tinc coses d'aquestes adequades a l'edat.
0: T'has de cuidar.
1: Els meus especialistes em diuen que sóc una bomba rellotgeria. Llavors jo dic, genial. Dic, perquè sabeu una cosa? Dic, ara ja, per arribar als 80, dic que de 80 a 90 ja és una edat que més o menys molta gent pot desaparèixer de la Terra, d'aquest món que estem vivint, dic, a mi m'agradaria que la meva esquela posés el número 8. Sigui el 8, el 8, el 1, el 2, el que sigui. Però marxar abans no, perquè el cap el tinc bé, o sigui, que funciono, i encara segueixo treballant i fent coses d'aquestes. I llavors, l'important és que dius, home, ets una bomba rellotgeria que a qualsevol moment pots tindre una hemorràgia i tal i qual, dic, ja ho sé. Dic, però això em fa ser més viu i més dinàmic. I ara, per exemple, que estic aquí a l'emissora municipal, doncs,

0: de tu a tu, diem no a la guerra al reste del món, i el reste del món ens escolta. Això és molt positiu.
1: Avui parlem amb un santcugatenc de Soc Arrel, nascut pràcticament al Rovell de l'Ou, en un carrer que mira de cara a la façana del monestir, com és el carrer Hospital. I els seus orígens són dues cases molt conegudes a la ciutat, Cal Candu i Cal Rayo. Qui eren i a què es dedicaven a aquestes sagues?
0: Bueno, a veure, jo sóc del més o menys dels restes, encara no he averiguat ben bé tal, però sobre el segle XVIII, llavors, per exemple, per part d'àvia, sóc de Cal Candu, i de Cal Candu ja es deia Canyameres Xercavins. I, per tant, tots els canyameres que hi ha a Sant Cugat i tots els xercamins que hi ha a Sant Cugat estem arrelats, perquè, clar, estic parlant de que la meva àvia, quan va néixer, eren 1.500 habitants, eren 9.000 quan jo vaig néixer. Per tant, esclar, estem parlant d'un Sant Cugat antic i llavors molta gent està emparentada uns amb els altres. Llavors, la meva àvia tenia tres germans, el Pau, que era el de la casa Pairal, del carrer de la Riera, que encara existeix, i, bueno, en aquests famosos mots que les cases es coneixíem fins a ben bé entrat la meitat del segle XX pels mots. I això és el que és la característica dels pobles de pagesia, perquè aquí el que bàsicament vivia era de la pagesia.
1: Clar. Si estem parlant d'uns orígens tan arrelats a la terra, d'on et ve a tu aquesta vocació i aquesta estima per l'art?
0: Home, suposo que totes aquestes coses venen per el que vius de joventut, de petit, per l'ambient que tens a casa. Per exemple, el meu pare era... el meu pare havia anat a l'antiga escola Esqueta, que era una de les escoles importants de Sant Cugat.
1: Al carrer Major. Moments.
0: Exactament, al carrer Major. Pensa que estic parlant dels anys en 10. O sigui, imagina't, del segle, clar. Vull dir, aquell xicot. I era intel·ligent, li agradava la poesia, li agradava les primes d'art, davant tot això. Jo amb ell havia visitat exposicions, i a més ell havia sigut dels socis fundadors, a Pic i Pala també, bé, de la Unió, on havíem estat tots molt arrelats. Clar, totes aquestes coses venen de l'ambient, bàsicament, que vius a casa, però al mateix temps de les coses que ja t'inquieten. Llavors, jo, quan vaig tindre ja edat de treballar, perquè en aquells moments es treballava als 14 anys, com que m'agradava el món de l'art, em vaig entrar dintre d'això, de fer escultura, de fer pintura, de fer estudis superiors, i bé, aquí estic.
1: Josep, la teva trajectòria també està molt vinculada a espais i entitats com Amics de Sant Cugat, La Unió, aquest estudi d'art. Què representaven aquests llocs en la vida cultural de la ciutat?
0: Bé, en aquells anys que jo estic parlant, a veure, quan un és un jove... Quan un és jove, quan un té inquietuds, doncs, clar, fa els seus petits grups d'amics o de gent que coneix, o sigui, llavors surts de l'escola, escolta'm, on anem aquí i allà, no? I llavors, una de les coses que a mi em va influir molt i que, si sóc romàntic o sóc un somiatruites, que podríem dir, és gràcies a amics de tothom, la tothomada. Perquè la tothomada va ser pocs anys que va estar vigent, va ser portada per la Iglesia, pels capellans progressistes, pels capellans laborals que treballaven en fàbriques i tal, que volien que la fe cristiana arribés als llocs de treball, i era un nou camí. I allò va coincidir totalment, doncs això, me'n vaig francès, amb el 68, la gran revolució juvenil d'Europa. Va coincidir, doncs, amb la sortida dels grans grups musicals, les discoteques, i llavors tot aquest moviment dels convallars, de les cançons de convallars, de la cançó de protesta, tot això va fer que la joventut d'aquest país, en ple franquisme, modernitzéssim. I, per exemple, jo i Josep Maria Cabrerizo, bàsicament, som protagonistes de la nova cançó, d'haver-la potenciat enormement a Sant Cugat, d'haver portat tots els clàssics, ara mateix que es parla molt del Serrat, va haver-hi un concert del Serrat que no s'ha fet mai més cap, que ell va fer-lo en el claustre del monestir, en l'angle del claustre del monestir, on hi ha la sala capitular i l'entrada de l'església, i

0: les cadires estaven posades a l'ala, a una ala, i uns es veien per un cantó i els altres l'altra ala. I quan ell cantava, cantava a l'angle del claustre. I de tant en tant anava mirant cap a un cantó i cap a un altre. Vull dir, va ser un
1: quan projecte... va ser això?
0: Bueno, això estem parlant dels anys... finals dels anys 60, primers de 70. Vull dir, a veure, amb el Serrat n'hem provat diverses vegades aquí i n'hem fet moltes mogudes. I això va ser portat per Estudi d'Art d'Amics de Sant Cugat.
1: Hi ha
0: això, altra... hi ha gent que se'n recorda i, bueno, qui diu ell, diu, bueno, el Lluís Llach, moltíssima gent.
1: Hi ha una altra faceta que també m'agradaria comentar. Tu vas exercir de professor de plàstica.
0: Sí.
1: Del Col·legi Viaró.
0: Sí.
1: El tema de la docència, el contacte amb els joves i tot això...
0: Bé, a veure...
1: T'agradava?
0: Sí, sí, per descomptat. A veure, jo vaig crear l'Escola d'Art de Sant Cugat l'any... que això no s'ha dit, vull dir, l'any 72. I llavors resulta que aquesta Escola d'Art, que ara precisament amb el Casas i l'historiador, estem fent el recull d'aquesta part històrica, que són 10 anys que jo vaig crear aquesta escola, que se'n deia Estudi d'Art, que estava en el carrer Santiago Rossinyol. I a partir d'aquí, doncs, bueno, perquè l'Ajuntament nou, clar, és lògic, s'obliden d'aquestes coses, o sigui, desconeixen el que estem parlant tu i jo parlant, perquè si no ho explica la gent que té en aquests moments 80 i 90 anys, que n'hi ha uns quants, desapareix. Llavors, per què jo em vaig dedicar a l'ensenyança? Perquè ja que no podies viure d'escultura a pintura, i ja que tenies els títols corresponents d'arts i oficis i de licenciat, vull dir, l'ensenyança era un camí. Llavors em va sortir l'oportunitat de treballar en el prestigiós col·legi de l'Opus Dei, que era el col·legi Viaró,
1: que està aquí a Sant Cugat,
0: que el tenia al costat de casa, que encara que jo no comprogués plenament, vull dir, a veure, jo he sigut batejat, vull dir, he sigut format per la religió catòlica, diguéssim, el que passa que després amb els anys ja te distancies més, o vull dir, bé, l'espiritualitat la veus d'una forma diferent. Llavors jo, en aquesta escola, se'm va donar llibertat perquè ensenyés com jo volia ensenyar, que, bueno, que tenia que ensenyar simplement la part plàstica, res més, i això és el que vaig fer. I vaig estar-hi quasi 20 anys ensenyant, vull dir, i clar, ja ara mateix tinc dos regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, que són de partits...
1: Van ser alumnes?
0: Van ser alumnes, o sigui, un és de Vox i l'altre és del PP. Que això demostra una mica la línia ideològica, que això quedi clar, la línia ideològica que ha tingut sempre una mica Viaró. També han sortit gent d'esquerres, que quedi clar. Però, bueno, una mica aquest sentit. Llavors, clar, era un col·legi que, bueno, en ple a finals del franquisme, la llengua castellana era la que dominava, com està dominant ara aquest país. I això m'indignava. Llavors jo feia les classes en català... Clar, era una cosa, era un trencar una mica el sistema. Però, bueno, la pedagogia sempre m'ha apassionat. Mm-hmm. Tu saps el que és, per exemple, ara mateix que tinc netes i tal, explicar-los, escolta, no, és que no només estàs posant una pinzellada, sinó aquesta pinzellada per què la poses blava? Perquè me surt de dintre. Doncs, vale, això és el que tens que ser. Perquè aquest sortir de dintre és saber-te conèixer tu mateix. Quanta gent diu, ostres, és que avui no estic bé, avui tinc... Escolteu, entreu dintre del món de l'espiritualitat, llegiu, llegiu poesia també, aneu a veure les posicions, passegeu a Sant Cugat, doneu una volta al voltant del monestir, o doneu una volta pel carrer Major, o veieu els edificis, escolteu, viviu espiritualment també, perquè si no és veritat, la situació que estem, amb guerres, amb tot el que està passant, ens deixa enfonsats. I hem d'elevar l'esperit. És una mica el que diu no només la religió catòlica, qualsevol religió del món, qualsevol aspecte espiritual t'ho dirà. I aquest aspecte espiritual, que ho dic així...
1: Amb aquest to. Sí.
0: Doncs aquest aspecte espiritual el té qualsevol persona que es dedica a l'art. Dansa, música, teatre, belles arts, etc.
1: Hi ha una altra faceta teva que aquesta també m'interessa i em sorprèn, fins a cert punt, també t'ho he de dir. A banda de l'art, tu vas treballar com a periodista corresponsal de ràdio.
0: Efectivament.
1: Hoja del Lunes, i fins i tot vas fer de primer corresponsal de l'agència EFE a Sant Cugat.
0: Exactament.
1: Explica-m'ho.
0: Aquí tens un cul inquiet, que es diria. Llavors... jo vaig viure el final del franquisme. I encara repeteixo, som aquells joves convallats que no ens agradava la situació i que teníem la censura. Vull dir, som dels que anem a viure la censura. Si venia el Serrat o venia un cantant aquí, teníem que passar per la censura perquè ens censurés aquella lletra o aquella cançó. Si fèiem Cinema Fòrum, que sóc un dels creadors del Cinema Fòrum a la parròquia, teníem que fer-ho, doncs, passar... I llavors moltes coses les passàvem dels trinquis, allò que dius que no se n'enteraven. Per què? Perquè teníem la capa d'Iglesia. I això hem de recordar que si en els anys 60-70 aquesta ciutat es van fer coses importants, amb teatre, amb cine, tal i qual, el Teatre Maragall va néixer en aquells moments també, doncs va ser gràcies a la capa d'Iglesia, gràcies a la sala capitular que tenia la Iglesia, que ens deixava per fer aquestes coses. Llavors, què passa jo en aquells moments? En aquells moments, això que passa, vull dir, que tothom parlava de coses, però resulta que el que passava aquí començava a créixer a Sant Cugat, i el que passava aquí no quedava enlloc. Vaig començar a ser corresponsal de Ràdio Terrassa, inclús tenia un programa que se'n deia Sant Cugat 14, perquè era el nom de l'estació, Sant Cugat 14, que era la línia, el número 14, naturalment realitzat en llengua castellana, perquè en aquells moments no se permetia que tu hablaras en català en Ràdio Terrassa. Però què passava?
1: Bueno, i en qualsevol altra emissora, suposo,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, exacte. Però què passava? Que jo posava la Trinca, posava el Serrat, posava cançons d'aquestes, i parlava de coses de Sant Cugat, i portava personatges de Sant Cugat. Inclús ara que diem això, surten els diaris, hi ha tot un especial de diaris i tal, anem a dedicar, en aquells moments es van fer alguns programes que es feien a nivell de tot Espanya, dedicar tot un dia a un poble o una ciutat. I anem a dedicar tot un dia a la ciutat de Sant Cugat, i anem a fer passar tot l'arxiu de gent, de tot d'entitats, de gent particular, de Sant Cugat i tal. Bé, allò va ser important perquè em va ajudar una mica a entendre, doncs, la ràdio i entendre el poder de la comunicació, que això ho he fet servir sempre. Però, a més de tot això, com que m'agradava escriure, i històricament m'agradava escriure, vaig escriure, com corresponsal de Sant Cugat, a la Hoja del Lunes. I a la Hoja del Lunes vaig agafar 5 anys de tota la transició. Vaig explicar des de la... des de l'últim alcalde franquista fins al primer alcalde democràtic, que va ser el Casas. Llavors tot això està recollit, inclús actes que passaven, que si venia la policia... Bé, tot això està recollit a la Hoja del Lunes. I això és un arxiu important que s'ha donat a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Nacional. Llavors, a part de tot això, què passa? L'Agència EFE. Bon dia, vaig a l'Agència EFE. Escolta'm, tu no vols algun corresponsal? Perfecte, allò va ser genial. Perquè tant la Hoja del Lunes, que només es publicava els dilluns, i llavors no hi havia cap més diari, permetia una difusió important del meu estimat poble, i llavors també feia que l'Agència EFE, el que passava aquí, sortís a l'exterior. I hi havia notícies a través de l'Agència EFE que sortien a nivell d'Espanya o a nivell d'altres llocs. Llavors, d'allà parlava de l'Escola de Pintura Mural, parlava d'art, però parlava de moltes coses políticament que passaven a Sant Cugat. O sigui, bé, tot això, clar, ja sé que sóc un llibre viu. Que, no jo.
1: Però has deixat alguna cosa per fer que t'hagués vingut de gust? I no s'ha donat la possibilitat?
0: Home, cinema, pot ser, cinema. Com director de cinema, alguna cosa així, però bueno, pensa que ja l'edat que tinc, ara l'únic que tinc que centrar-me, bàsicament, és això que he fet, vull dir que és el que he fet, tota aquesta història que t'estic explicant, meva història, 65 anys de lluita per Sant Cugat, perquè vaig començar amb 12 anyets, més o menys, en el casal parroquial, i amb coses que vaig fer com el concurs de pintura ràpida, o sigui, actes que he fet, tot això està donat en 20 caixes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que inclús es pot consultar a través de les xarxes, perquè ja ho tenen digitalitzat i posat. Vaig donar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Municipal també. Des dels anys 60 vaig començar a donar coses, que ara estem acabant de fer el llistat de tot el que hi ha. O sigui, paraules de la ràdio. Doncs moltes coses de la ràdio, vaig donar casets en programes de la ràdio que té l'Arxiu Municipal. I com això, esclar, hi ha una selecció important. Però, a més, jo que sóc acadèmic de Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en l'arxiu de la Real Acadèmia també té tot un important arxiu de tota aquesta trajectòria. Però no és la trajectòria d'un personatge de Sant Cugat, és la història d'un poble de Sant Cugat. És la història de l'evolució artística. d'aquest poble. Llavors, un poble que no ha sabut entendre, quan no vol entendre-ho, mai la força que té a l'exterior. No només és el monestir i el claustre, sinó és tot el potencial que tenim. Mireu, aquí hi ha una persona que jo m'estimo molt, ja molt gran, que és l'Àngel Riber, de la Floresta, una persona que en aquests moments té una exposició, bueno, participa en una exposició col·lectiva dels 30 anys del MACBA, ignorada. Ignorada no només ja per l'administració, sinó pels mitjans de comunicació. I llavors dius, escolta, quin poble estem fent? Només parlar de totxos, de polítics, de que si hi ha l'Aliança Popular, Aliança Catalana, perdó, de l'Aliança Popular.
1: Sí, perquè la Popular sí, ja, ja està, va ja passar millor vida.
0: Aliança Catalana puja més i bé que si l'equip actual de govern té que pactar amb un altre... Escolteu, la política és això? O la política és el que estem fent tu i jo, ara parlant? Recollint aquest espai i mirant que aquestes empreses que cotitzen en bolsa participin. Jo sóc dels que estic encantat de la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona està fent programes, mani qui mani, programes pensat en 5 anys o 10 anys, inclús ja pensant els anys d'aquí 50 anys. L'any 50, estan pensant per l'any 50. Fent espais, fent activitats, creant una imatge de ciutat perquè tingui aquest gran poder de gran convocatòria de ciutat europea. Tot això dona feina, dona alegria, dona entusiasme, que això és important.
1: Josep, ja t'ho deia jo, que teníem molt a parlar amb aquesta última pregunta i tantes altres que ens han quedat. Agraeixo que hagis acceptat la nostra invitació per parlar d'art, per parlar de la teva trajectòria i d'un Sant Cugat que hem recordat amb aquesta entrevista. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
0: Jo a vosaltres, aquesta és la casa de tots.
2: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

Millorar la integració cultural dels professionals nouvinguts i alhora garantir els drets lingüístics dels pacients. Aquests són els dos principals objectius de les parelles lingüístiques que ha impulsat el Parc Taulí. Ens ho explica la Núria García.

0: s'ha tancat amb una trentena de parelles per parlar-ne. Avui conversem amb l'Andrea Sánchez, referent lingüística del Taulí, i també la Cristina Hernández, que forma part també del projecte. Molt bon dia a totes dues.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, comencem pel principi. Com ha funcionat aquesta primera edició de la iniciativa, que ara dèiem s'ha tancat amb 30 parelles lingüístiques? Déu-n'hi-do.
2: Doncs la veritat és que és superbé. Vam iniciar el projecte, la convocatòria, al novembre de l'any passat, i de moment totes les parelles estan funcionant. De fet, ja ens han demanat, no?, poder participar-hi de nou, i per tant estem preparant la segona edició del projecte.
0: Quan començarà aquesta segona edició?
3: Doncs novembre de l'any vinent, sí, perquè aquesta primera edició és per un any, llavors acabarem tot just octubre-novembre i engegarem la següent.
0: Una mica perquè la gent sàpiga de què va el projecte concretament. En què consisteixen aquestes parelles lingüístiques i com es poden apuntar els professionals per formar-ne part?
2: Doncs explico una miqueta com el context ràpidament. Vam dissenyar el pla de gestió lingüística i el projecte de parelles lingüístiques és una de les accions d'aquest pla. El tema és que, no, tenim molts professionals que volen aprendre català, que volen poder parlar i atendre també a la ciutadania i a pacients en català, però tenen aquesta dificultat, aquesta vergonya, i volien un espai així com més segur, més íntim, per poder practicar. Aleshores, arran d'això, vam decidir definir el projecte, vam fer una primera campanya de comunicació, sessions informatives a les persones interessades, i a partir d'aquí sí que la Cristina es va encarregar més de fer aquest match, no, amb les disponibilitats, amb els horaris, els tipus de perfils també, que també perquè poguessin practicar més emmarcat dintre de l'àrea de treball, i ella va ser la que va fer una mica l'organització d'aquestes parelles.
0: Com es fan aquests aparellaments? Perquè entenc que va en funció dels horaris també dels professionals, també va per la compatibilitat, no? Si són, es coneixen o no.
3: Sí, nosaltres vam fer difusió a través dels nostres canals institucionals, llavors totes les persones professionals interessades en formar part, doncs emplenaven un formulari, i a partir d'aquí jo em posava en contacte amb cadascun d'ells. Vam fer una primera també entrevista, doncs, per justament això, no? Compatibilitats horàries, veure també una miqueta interessos, perfils, no? I fer aquest match que diem nosaltres, perquè, doncs, perquè tot també sigués una experiència positiva per les dues parts.
0: Al final, quan s'aprèn una llengua, també és interessant el fet d'estar en una zona de confort, no? Algú que t'ofereixi aquesta confiança, perquè al final si t'equivoques o has de practicar no et faci aquesta vergonyeta, no?
3: Clar, precisament això per nosaltres era molt important, la persona amb qui fèiem la parella, no? Per intentar, doncs, ajustar perfils, gustos, preferències, no? I intentar, doncs, que això més que no només sigui una experiència lingüística, sinó que pugui anar molt més enllà.
0: De fet, el Parc Taulí probablement és una de les empreses més gran, no?, de la ciutat, parlant en termes numèrics, pel nombre de professionals que hi treballen, i moltes d'aquestes persones de vegades són nouvingudes, en el sentit que venen d'altres llocs que no són Catalunya, no? Que al final, doncs, quan s'aconsegueix la plaça, no?, pot venir gent d'un altre lloc. És important també el fet de fer-los sentir partíceps de la nostra cultura, no?, garantir també aquesta integració cultural, però també poder oferir aquests drets lingüístics als pacients.
2: Totalment. De fet, aquesta acció estava marcada dintre del que diem nosaltres comunitat taulí, a banda de la competència lingüística, que és un requisit que tots els professionals i les professionals han de tenir per atendre, no?, per vetllar pels drets de la ciutadania. El que hem vist amb tot això, amb totes aquestes trobades, és que també és una manera de cohesionar internament més l'equip, de fer un intercanvi cultural. De fet, algunes parelles ens deien, no?, que han après molt, doncs, d'aquests altres països, no?, doncs són les persones aprenents, i realment hem tingut una experiència molt positiva també per tota aquesta part, més d'inclusió, de crear aquesta comunitat i aquesta xarxa entre les persones professionals.
0: Comentàveu que ara hi haurà aquesta segona edició que es posarà en marxa aquest novembre, aquest pròxim novembre. Una mica, quina és l'expectativa amb la qual partiu? Perquè 30 parelles lingüístiques està molt bé, no? Però clar, ara què? Queda part al futur?
2: Bueno, la veritat és que estem generant com una espècie de llistat, no?, de reserva. Ja han vingut persones també a dir-nos. Aleshores, sobretot, és poder organitzar el que explicava la Cristina abans del formulari, de les disponibilitats. Jo crec que aquí, en un hospital, no, de 5.000 treballadors, és el més complex és això, no? Però estic segura que, igual que en aquesta primera edició, sortirà molt bé.
3: De fet, ja tenim persones professionals interessats en participar en aquesta segona edició, que encara ens queden uns mesos per començar, però ja tenim persones interessades i també de la primera edició, persones que també volen continuar i participar d'aquesta segona edició.
0: Clar, i teniu la percepció que d'aquesta primera edició, és a dir, al final la gent acaba quedant fora, diguéssim, del que seria l'àmbit d'aquesta parella lingüística, doncs, per continuar practicant en un altre àmbit fora de l'hospital, perquè aquestes trobades on es fan?
3: Nosaltres posem a disposició les instal·lacions del Parc Taulí perquè facin aquestes sessions, però és veritat que moltes parelles han trobat doncs, un espai de confort, de confiança, han fet vincle molt més enllà doncs, de les sessions purament lingüístiques i és veritat que estan doncs, fent trobades fora, estan buscant espais per quedar, per xerrar i per compartir doncs, fora d'aquestes sessions més estipulades de projecte.
0: Els temes de conversa van una mica marcats quan s'omple el formulari, una mica en funció també dels interessos, o, ei, ens plantem aquestes dues persones allà i el que sorgeixi?
2: En aquest sentit, en aquesta línia, nosaltres sí que vam facilitar com una, no, un manual per si de cas, no, per si per prudència, per vergonya, doncs es produïen silencis, però és veritat que per això també construíem aquestes parelles doncs, revisant que, per exemple, fossin persones del mateix àmbit, aleshores es pot parlar, no, de tot el que tècnicament és necessari en el seu lloc de feina, però en català, però també ens han explicat, no, que tenen espais d'això, d'anar a fer un cafè, d'explicar-se coses, no, de com han arribat aquí, de, bueno, una sèrie de qüestions més personals, que al final el que fan és que una persona se senti més còmoda parlant i acabi, no, practicant el català, que és l'objectiu.
0: L'àmbit sanitari també és un àmbit que a nivell del llenguatge té el seu propi vocabulari més tècnic, no? Clar. Això... O aquest projecte també és una bona manera de superar aquesta barrera?
3: Sí, de fet, nosaltres, sobretot amb les persones voluntàries, també posàvem a disposició fer una guia, no, de vocabulari més tècnic i específic, doncs justament per aquestes persones que treballen en un àmbit molt concret, no, hi ha un vocabulari molt específic i molt tècnic que ens deia, ostres, aquesta part, no, necessitaria poder-la interioritzar. Llavors sí que els hi donàvem doncs aquest petit manual o aquesta guia.
0: Comentava l'Andrea, hi ha un pla de gestió lingüística al Parc Taulí, aquesta és una de les polítiques o una de les accions que contempla, la de les parelles lingüístiques, però quines altres polítiques o accions s'estan implementant al Taulí per fomentar l'ús del català?
2: Doncs mira, per exemple, ara ja hem presentat el nou pla pel 2026 i tenim, bueno, contempla, és una continuïtat de l'any passat, no? De la revisió de la retolació del centre, de la gestió de la documentació que es facilita a les persones usuàries, però per exemple aquest any doncs, també estem creant grups de conversa en català, hi ha els tallers de sensibilització lingüística, hi ha un total aquest any de 14 accions.
0: I quanta gent hi participa?
2: Doncs així, moltíssima, la veritat.
3: Totes aquestes accions van adreçades a tots els professionals de la institució. Llavors, en cadascuna de les accions doncs, hi participa un nombre determinat de persones. Per exemple, els tallers de bones pràctiques doncs, vam fer dos l'any passat i vam aconseguir el màxim de persones, que em sembla que eren unes 15 i 15 per taller. Els grups de conversa estem tot just iniciant i la idea és que puguin participar 10 persones... Vull dir que una miqueta en les diferents accions hi van participant en funció també de necessitats i de perfil.
0: Clar, perquè no sé si teniu quantificat de tot el personal que treballa al Taulí, que entenc que és un exercici difícil. Quina seria la part que no té el català com a llengua materna i que, per tant, podria ser susceptible de participar en totes aquestes accions que feu?
2: Doncs mira, sí que vam fer una enquesta l'any passat abans d'iniciar la fase més de diagnosi del projecte i teníem gairebé un 60% de professionals que parlen el català amb els usuaris. És veritat que després, no, internament, potser hi ha més pes amb la llengua castellana, però a l'hora d'atendre els usuaris sí que tenia més o menys això, com un gairebé 66% de persones que tenen aquests coneixements, aquesta competència lingüística.
0: I quan creieu que, no sé si des del principi, però quan creieu que el Parc Taulí s'hi posa més seriosament en dir... hem de garantir els drets lingüístics dels pacients, hem d'oferir també alternatives perquè els professionals es puguin posar al dia amb la llengua i com a mínim tinguin aquest mínim, valgui la redundància, per poder atendre bé, perquè això al final reverteix també en la qualitat del servei que s'ofereix, no?
2: Totalment, totalment. Jo sempre dic que la llengua és una eina de cura i que, per tant, no és només la competència lingüística, sinó la competència d'acompanyament als pacients, no?, per fer generar espais més de confiança, més segurs. Nosaltres ens hem pres molt en sèrio des de ja l'edició passada, des d'aquesta primera presentació del Pla de Gestió Lingüística 2025, i bueno, sí que és veritat que hi ha feina a fer amb moltes branques, no?, pues el que dèiem, des de la part més de sensibilització, que s'entengui això, no només com una competència bàsica, sinó com un acompanyament, revisar la documentació, revisar els protocols, no?, fer també aquests espais, perquè la gent que no té aquesta competència, de, no?, aquesta facilitat de parlar el català, que moltes vegades és això, és més la facilitat i el poder llançar-s'hi, no?, que pugui tenir espais per poder millorar. I nosaltres, al final, no?, que també estem a l'equip de selecció, d'acollida, des de l'inici volem fer-nos càrrec, no?, de les persones que tenen dificultats per, pues, crear aquests itineraris formatius, perquè també el Departament de Salut, perdó, també té una formació reglada, que al final hem d'anar cap aquí, no?, tots els professionals han de tenir aquesta formació reglada, però per altra banda aquest espai més de comunitat que dèiem, de llançar-se, de perdre la vergonya, de generar aquests espais més de diversitat cultural també.
0: Clar, això ja es fomenta, per exemple, amb la docència que es fa també des del taulí, entre
2: sí, sí,
0: els propis estudiants.
2: Sí, sí, totalment, totalment. Clar, una cosa és, no?, igual que la documentació, tot a nivell més reglat, més institucional, la llengua d'ús normal és el català.
0: Uh-huh. Pel que fa als usuaris, us ha arribat, o no sé si a quin departament correspon, a algun usuari que digui, ostres, és que jo he anat, la meva llengua materna és el català, i justament aquest professional no m'ha volgut o no ha pogut atendre'm en català perquè no té aquest coneixement.
2: Sí, nosaltres tenim diferents canals també per poder revisar totes aquestes qüestions. A més, anem fent difusió de que nosaltres som les persones responsables, no?, i ens arriba directament la queixa, la reclamació, i anem, tot i amb les línies institucionals, anem també revisant aquestes accions més puntuals, però sí que, bueno, hi ha certes situacions que es poden donar, però les línies estratègiques també estan clares, la pedagogia també va, no?, al seu ritme, però sí, anem revisant aquestes, tenim els canals també establerts.
0: Mm-hmm. Estem parlant del català i ara no sé si em poso en un jardí que no toca, però evidentment tenim una realitat, que és que moltes vegades acudeixen a l'hospital pacients que no tenen competències, però ni en català ni en castellà. Uh-huh. I això també és una dificultat afegida pels professionals que, uh-huh, que treballen per fer un bon diagnòstic, no?, amb el que explica també la persona. Això s'aborda d'alguna manera?
2: Actualment és cert que la instrucció, no?, sí que contempla aquesta diversitat lingüística i sensorial també, no? Ens hem posat les piles, no?, i anem caminant a poc a poc, però evidentment conforme es vagin assolint, no?, determinades línies estratègiques, determinades accions, anirem també obrint altres canals, no?, pues de mediació, etc., que són també absolutament necessaris.
3: Clar, quan passa just això, el Departament d'Atenció Social del Taulí és qui centralitza, doncs, aquesta part, no?, en aquest usuari que requereix, doncs, d'una atenció específica, i llavors sí que es posen els canals doncs, que són els competents per donar resposta al pacient que ho requereix. Vull dir que es prioritza, evidentment, que la persona se li pugui donar resposta.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, Cristina, Andrea, gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell per explicar-nos totes aquestes polítiques molt interessants, i estarem molt pendents d'aquesta segona edició a veure si té el mateix èxit que la primera.
2: Esperem. Moltes gràcies.
3: Gràcies per convidar-nos.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
4: Hola, sóc el Martí i jo recomano la cançó d'Aquiti, de Bad Bunny, aprofitant que aquesta setmana hi ha el concert aquí a Barcelona. Perquè em recorda quan era una miqueta més jove aquí i sortia de festa cada dos per tres amb aquesta cançó sonant sempre.

0: Hi ha ciutats que existeixen als mapes i d'altres que només existeixen dins dels llibres. L'escriptor Alex Chico publica La geografia escrita, un recorregut literari per espais reals i imaginaris a través d'una compilació de textos que juguen amb l'autobiografia i l'assaig, però sempre acompanyats de personatges vinculats a la literatura de cada indret. Ho descobrim marxant cap al Prat Ràdio, on tenim a punt el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. L'escriptor i professor Alex Chico presenta demà al Cèntric la seva darrera obra, Geografia escrita. Serà en el marc de la primera de llibres i lletres que, encara durant aquest mes de maig, continua donant a conèixer diverses propostes literàries. Àlex, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, tot bé, com esteu?
1: Molt bé, també. Explica'ns, Geografia escrita parteix de la relació entre espai i escriptura i, de fet, es tracta d'una relació que ja és ben present en les teves obres. Com?
2: Bueno, en principi és un llibre que neix perquè de la meva obsessió, entre cometes, per la relació entre el territori i la literatura, entre l'escriptura i el lloc, no? Jo crec que s'estableix un diàleg superinteressant entre la geografia, per dir-ho així, i els escriptors, artistes, no?, que han viscut en un determinat lloc, no?, per dir-ho així. I d'aquest diàleg, d'aquesta correspondència, no?, tan sempre tan interessant, tan intensa, pues sorgeix un llibre com aquest, no?, que ja et dic, o sigui, que en principi és un homenatge no només a uns quants escriptors, sinó també als llocs on vam viure o vam tenir alguna mena de relació, no?, per dir-ho així.
1: En aquest sentit, com has fet la tria? Perquè, de fet, parles amb molts jocs, parles amb molts indrets i també parles amb molts escriptors i escriptores.
2: Pues mira, és molt curiós aquest tema, no?, perquè, clar, què ha de tenir un joc, no?, perquè tu, primer, el vagis a visitar. Segon, que escrivis, no?, que tinguis alguna mena de, no sé, de instint, per dir-ho així, creatiu, no? I sobretot, que passat un temps, que pot ser un any o dos anys o el que sigui, o fins i tot 10 anys, doncs, sí, pues, seguis al teu escriptori, no?, i diguis, doncs, pues, ara començo a escriure sobre aquest joc, no? A mi em sembla una mica màgic, no?, per què sorgeix en un joc i no sorgeix en un altre, no?, o per què parles d'uns escriptors i no d'altres, no? Pot ser l'atzar, pot ser a un recuerdo durmiente, per dir-ho així. No ho sé per què sorgeix, no? Però en tot cas sí que és un tema que m'interessa molt, sobretot perquè també, clar, penso que quins llocs, no?, es quedarien fora, no? I aquesta mena com de selecció també em produïa alguna mena també de no sé, de problemes, no? Perquè, clar, també una vegada publicat el llibre després pensava, jo, per què no parlar també d'aquesta ciutat o d'una altra, no? Però els llocs que hi són, que són el llibre o els autors que es mencionen, tots els he interioritzat d'alguna manera, no? I tant com perquè d'aquí, o sigui, doncs 2 setmanes més tard, 2 anys més tard o 20 anys més tard he tingut la necessitat d'escriure'ls, no?
1: El llibre, de fet, escrius "No escribes sobre una ciutat, ella t'acaba escrivendo a ti". Quina importància té per tu escriure sobre un indret? No sé si és una forma de fixar un record o de poder fins i tot revisitar-lo.
2: Clar, és una barreja de tot, no? Pot ser una barreja de tot. La veritat és que l'impacte que té un lloc sobre tu mateix és incalculable, és increïble. A alguns, pues, bueno, pues tenim una relació conflictiva, no?, amb el lloc que vivim, i també és un sentiment molt comú, no?, entre d'altres escriptors, no? I és veritat, al final, és sense que te n'adonis, pràcticament, la ciutat et fa configurar, et configura, no?, la teva forma de ser, la teva identitat, i com ho fa és tot un misteri, també, no? La manera de relacionar-te amb la resta de gent, la manera que passeges, el que veus, el que no veus, la forma de ser, no?, els teus silencis, fins i tot, moltes vegades sorgeixen sense adonar-te, no?, i això t'ho dona la ciutat, no?, o el lloc, o el territori, qualsevol. Pots ser un poble, pots ser un vall, pots ser una gran ciutat, una ciutat petita, no? Però ja et dic, o sigui, quan sempre m'agrada molt aquesta frase bueno, que parafraseo, per dir-ho així, una frase de Fernando Pessoa, quan deia això de que somos una confederació de almes, pues jo penso que som una confederació de llocs, no?, de territoris, no?, i la suma de tots aquests territoris configuren el que som, no?, perquè el seu passat també ho heredes, també, no? Sense adonar-te. I això em sembla molt, molt interessant, no?
1: Uh-huh. De fet, també parles de les sentiments contradictoris, per exemple, no?, que produeixen algunes ciutats. Hi ha una cita també que m'agradaria destacar, que diu: habitar un lugar supone cuestionarlo, ponerlo en duda, juzgarlo como si fuera una prolongación de nosotros mismos, y por eso nos atrae y nos expulsa, no?
2: Clar, jo penso sobretot en la meva ciutat, a Barcelona, no? És, a veure, jo crec que no és molt original dir que qualsevol persona té una relació d'amor-odi, no?, amb la seva ciutat, no? Jo això ho penso molt a la ciutat en la que visc, no? Barcelona, per exemple, és un lloc que jo sento que a vegades m'expulsa, no? O que gent com jo, pues, no li provoca cap tipus d'atracció, no? Però, per una altra banda, també és el lloc on ha nascut la meva filla, no? Vull dir que també és una aposta, també, no només per la vida, sinó també per un lloc determinat on decideixes que pugui créixer, no? Una cosa com tan bèstia com pot ser una filla, no? Llavors, clar, en aquesta dicotomia et mantens, no? O sigui, sempre passem per les ciutats amb aquesta barreja, no?, de que ens agrada molt, l'estimem molt, però a vegades també pensem que no és el nostre lloc, no?, i que possiblement seríem més feliços en una altra ciutat, un altre territori i fins i tot un altre temps, no? Uh-huh. I, bueno, d'aquesta dicotomia, ja et dic, d'aquesta paradoxa, pues, fem una mica el dia a dia, no? I també em sembla que és agradable, no?, perquè jo crec que és molt bo tenir una certa capacitat crítica, no?, de jo com vius, però tampoc pot ser només això, no? Jo crec que també està bé, de tant en tant, sentir una certa estima, no?, i per què evitem el que evitem, no?, i per què volem continuar, no sé, pues, en això de viure, no?, en la mateixa ciutat. Llavors, aquesta barreja em sembla sempre molt, molt atractiva, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, quan viatgem, evidentment, doncs veiem coses que ens agraden més, no?, d'altres països, altres ciutats, fins i tot. No sé, en el teu cas, per exemple, ara que parles, doncs, això de la ciutat on vius, què és el que has vist, per exemple, en altres indrets que diries, ostres, doncs això, per exemple, seria molt bé que s'importés, no?, a Barcelona, per exemple, en aquest sentit.
2: Mira, és supercuriós el que em passa, perquè quan marxo fora de Barcelona, i sobretot fora d'Espanya o així, és molt curiós perquè no vaig... A vegades sí que intento trobar coses, no?, que m'agradaria tenir a la meva ciutat, no? Millors museus, un restaurant, un bar meravellós, un cafè, un pub musical, alguna activitat algun diumenge que hagi trobat a qualsevol carrer de qualsevol ciutat, però més que això, el que em passa quan estic fora de Barcelona és que intento trobar Barcelona, no? Uh-huh. I no puc evitar-ho. Vull dir, tinc com un radar, per dir-ho així, on distingueixo, trato de trobar quins racons em recorden a Barcelona, no? T'explico un cas molt curiós. Fa molt temps, en una crònica que al final no es va incloure al llibre, és una crònica sobre Nova York, recordo que vaig estar, bueno, vaig trobar un cafè superagradable en un barri molt agradable que es diu Village, el West Village, em sembla que era. Bé, doncs estava allà assegut al cafè, dic, oh, quina meravella de cafè. Taules, silenci, tranquil·la, no ho sé, no? I de cop i volta vaig començar a mirar les parets, les fotografies que n'hi havia a la paret, i vaig començar a veure Exposició Universal de Barcelona, 1800 no sé què, o 1994, un altre amb l'escut del Barça, un altre no sé què. I resulta que l'amo del cafè era un català que havia vingut a Nova York intentant, no?, imitar els cafès que ell coneixia de Barcelona, no? I això va ser com un cop de realitat, no?, per dir-ho així. Dic, al final, el que intentes trobar fora de Barcelona és la teva mateixa ciutat, no? Això li va passar també ho explica, no recordo quin llibre exactament, Enrique Vilamates, no? Uh-huh. El va passar tota la infantesa, no?, somniant, no?, quan anava a París, a Nova York i tal, i la primera vegada, la primera nit que va passar a Nova York, una nit, va somiar justament en Barcelona i quan ell era petit, no? Vull dir, al final jo m'he adonat de que el que busco fora de Barcelona precisament és el que hi ha de Barcelona en altres ciutats, no?
1: Uh-huh. En qualsevol cas, un altre dels termes que també sorgeix en el teu llibre és el de la idealització del viatger, és a dir, imaginar-te, no?, viure en un altre indret. Segueixes triar un altre indret o un altre temps, també, no? Has deixat caure abans, doncs, això, sí, no? Un altre temps del passat, per exemple. Uh-huh. Quin seria?
2: Bueno, jo crec que la resposta fàcil podria ser, vull dir, fàcil perquè la tinc molt més o menys clara, podria ser el París dels anys 20, no? O sigui, m'agradaria molt, vull dir, en tots els sentits, no? D'artistes, d'escriptors, la ciutat, en plena ebullició, vull dir, efervescència absoluta. Potser aquesta, potser també als anys 60 a Nova York, m'agradaria molt. A Berlín gairebé sempre, en qualsevol temps. Bueno, vull dir, sense estar ben exact, vull dir, des de fora, Berlín m'aniria quasi, perquè jo crec que Berlín és la capital europea i universal, no? Pràcticament, perquè per ell ha passat tota la història, no?, del segle XX. Però també m'aniria al present, que tenen ciutats ara com Quito, per exemple, o Valparaíso, o La Paz, no? Potser aquestes són ciutats, bueno, a Lisboa també, possiblement, o a Porto, no? Són ciutats que m'agradaria viure en algun moment de la meva vida, no? Bueno, aquestes són una mica, més o menys, no?, l'itinerari que jo continuaria, no?, que jo seguiria.
1: Això seria una mica més de realisme, però també volia preguntar-te per la part més ficcional, perquè també en el teu llibre doncs repasses, no?, i t'acompanyem, si més no, per exemple, per la Salamanca, on vas estudiar pels carrers i imaginar espais com de la Celestina, de l'Acerío de Tormes. Fins a quin punt podríem dir que es creuen això, ficció i realitat, és a dir, espais reals, en el teu llibre, en geografia escrita?
2: Clar, això és curiós, perquè, clar, hi ha un moment on tu tens una certa decepció quan arribes a un lloc, no? Perquè l'ho has llegit tant, has vist tantes pel·lis sobre aquest lloc, o l'has vist en quadres, o no sé, no tinc ni idea, que, clar, la realitat normalment sempre és més pobra, no?, que possiblement que la ficció o la teva imaginació que has projectat, no?
1: Sí.
2: I, clar, el territori a vegades s'ha de carregar una mica amb aquesta herència, no?, vull dir, de les lectures prèvies i tal, ja et dic, o sigui, amb una batalla que sempre perdrà, perquè la realitat sempre és més avorrida, possiblement, que la ficció. A un llibre com aquest de geografia escrita, també hi ha una mica d'això, una barreja entre, bueno, i fins i tot a vegades d'escriptors que poden haver existit o no, això li tocarà al lector averiguar si han existit o no, no? Però, però bueno, sempre és una mica, quan jo vaig a un lloc, camino una mica entre la realitat que veig, no? La realitat que puc tocar o les converses que pugui tenir al mateix lloc, i també tot el que he llegit abans, no? Llavors, clar, per això et dic que és un camí molt interessant, no? Perquè no només estàs caminant per un carrer qualsevol, sinó també per les teves lectures, per les teves pel·lis que has vist, i a vegades la realitat i la ficció es confundeixen amb molta facilitat, sobretot ja dic, quan camines i passeges per un territori.
1: El llibre, de fet, barreja assaig, autobiografia, mirada literària. No, volies fugir, suposo, no?, de gèneres més tancats, per entendre'ns?
2: Clar, però, sí, totalment, però no per una qüestió de a priori, per dir-ho així, no? No perquè jo vulgui ser novedós o no ho sé, no? Sinó perquè és el millor llibre que jo puc escriure. Només és per això, vull dir, al final ni sóc un novel·lista de raza, per dir-ho així, vull dir, ni tinc la imaginació absoluta, no?, com per, escriure diàlegs i trames i tal, ni tampoc sóc un assagista, algun escriptor d'assajos que, doncs no sé, que acadèmics, no? I aquesta barreja, entre cometes, és el que més m'agrada llegir i també el que millor puc fer jo, no? Només respon una mica per això, vull dir que no n'hi ha tampoc cap intenció ni de resultar un escriptor, no sé, pues, novedós o original, no. Més o menys és això, sí.
1: En qualsevol cas, i ja per acabar, volíem preguntar-te, el llibre connecta això, no? Doncs, molts indrets, molts personatges vinculats a la literatura. Què és el que permet visitar una ciutat a través de la seva literatura?
2: Què és el que permet?
1: Què és el que permet? O sigui, com es llegeix una ciutat a través de la literatura? Que és com la gran pregunta del llibre, podríem dir.
2: Pues és molt difícil, la veritat, perquè suposo que si tingués la resposta no hauria sentit, no?, la necessitat d'escriure aquest llibre, però és veritat, pot ser la pregunta clau, no? Vull dir, al final, com ens passegem per la ciutat, com ens passegem pels llibres que parlen d'aquesta ciutat o de les pel·lis? Pues és tot un misteri, però jo crec que mereix molt la pena, no?, caminar-ho, uh-huh. i no sabria dir-te, vull dir, ja et dic, o sigui, si sapigués la resposta, possiblement no hauria tingut, no?, la necessitat d'escriure o seguint escrivint. De fet, el que sí que et puc dir és que escrivi o no més cròniques d'aquest tipus, aquesta barreja entre realitat, ficció i connexió entre literatura i ciutat sempre m'acompanyarà. És impossible que jo visiti cap lloc sense tenir una part de la meva ment o del meu cap pensant el que han escrit altres sobre ell, no? Uh-huh. És impossible ja treure'ls de sobre.
1: Doncs, de moment, aquesta última obra, que és geografia escrita d'Àlex Chico i que es presenta demà, com dèiem, al Cèntric Espai Cultural, a partir de les 7 de la tarda. Àlex, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui i bona tarda.
2: Molt bona tarda i un plaer trobar-vos un altre cop demà. Moltes gràcies.
0: I fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, edició de dimecres, a partir de les 4:03. Adéu-siau.

0: Viu cada setmana l'actualitat esportiva de Badalona. En el terreny de joc de Ràdio Ciutat es juguen totes les lligues.
1: Després del cap de setmana, arriba el moment de l'anàlisi.
0: Cada dimarts a les 9 del vespre i dimecres al migdia.
1: Per FM i Spotify Podcast.
0: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Amb Oriol Mañé.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
3: Són les 6.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat, però també satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC al barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona estudien afegir-se a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
6: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
5: Des de l'USTEC consideren que la trobada amb el departament d'aquest dimecres ha de servir per iniciar una negociació real i reclamen una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per a l'escola inclusiva. L'oposició en bloc reclama una reunió urgent amb l'alcalde i l'interventor perquè donin explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Els grups municipals consideren que la situació és conseqüència d'una mala gestió del govern i no d'una falta de diners del consistori, tot i que l'executiu assegura que treballa per posar-se al dia dels pagaments. A través d'aquest mecanisme, el Ministeri d'Hisenda obliga el consistori a saldar deutes pendents a través d'un fons de finançament estatal que funciona com a crèdit i, per tant, s'haurà de tornar amb interessos. En total, Hisenda li finançarà un import d'uns 17 milions i mig d'euros. L'oposició assenyala que el mecanisme de pagament del Ministeri d'Hisenda sol anar destinat a ajuntaments que no tenen liquiditat per fer front a les factures i que aquest no és el cas de Badalona, que té un romanent de 342 milions d'euros. Per tot plegat, reclamen que el govern municipal comparegui per donar explicacions i que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament. Escoltem Dolors Sabater, presidenta de Guanyem Badalona, Fernando Carrera, president del PSC de Badalona, Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, i Aida Llauradó, presidenta de Badalona en Comú Podem.
7: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
8: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
9: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que ens expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
10: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'Ajuntament té diners de sobres i, en canvi, no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. I que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
5: Precisament, el govern local ha convocat un ple extraordinari aquest dijous on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor del Fomento de Construcciones y Contratas de més de 8 milions d'euros. També es farà una proposta per modificar el pressupost municipal del 2026 per un import d'uns 22 milions d'euros per fer front a la despesa de factures. El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. Ens dona més detalls el nostre company Sergi Crusells.
11: Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. En qualsevol cas, si ens centrem en la taxa de criminalitat, Badalona compta amb una taxa del 64,36 per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa en la posició número 17 en les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants. En aquest rànquing, la ciutat amb més criminalitat en comparació amb el seu pes demogràfic és el Prat del Llobregat, que gairebé triplica la xifra badalonina. En la segona posició hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb una taxa que gairebé duplica la badalonina. La nostra ciutat, com dèiem, apareix en 17a posició, millorant per poc la taxa de Tarragona i lleugerament pitjor que Lleida.
5: I ara mateix tenim 22 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I nova jornada de vaga avui dimarts en l'àmbit educatiu, aquest cop al Maresme i al Vallès. Els sindicats catalans convocants continuen rebutjant l'acord entre el Departament d'Educació, Comissions i UGT, el qual van qualificar d'insuficient i per això han planificat aquestes múltiples jornades de vaga des d'ara fins a finals de curs. Aturades que tindran el seu punt àlgid durant aquest mes de maig i juny, quan les escoles catalanes faran fins a 5 dies de vaga amb 17 aturades distribuïdes per zones i també per jornades. Tot plegat acabarà amb una altra vaga general el dia 5 de juny, si és que s'arriba a aquest escenari. Demà dimecres els sindicats convocants tenen cita amb el Departament d'Educació i avui en volem parlar de tot plegat amb la Maria de la Fuente del sindicat. Vostè, què tal? Molt bon dia, Maria.
4: Molt bon dia. Com esteu?
3: Preguntaves com estem nosaltres, molt bé, i vosaltres després d'aquestes setmanes intenses, com a mínim?
4: Bé, comencem a estar una mica cansats i cansades, però com que aquesta situació també ve d'una situació de cansament a les aules, doncs bé, com a mínim sentir que estem lluitant per allò que reclamem, doncs és una mica més reconfortant.
3: Ja vau advertir que el curs no acabaria amb normalitat i veient que no s'acosten posicions, doncs sembla que finalment aquest escenari és més plausible, no?, del que podríem pensar inicialment. Què hauria de passar per desconvocar aquestes vagues i aturades? La reunió de demà pot ser un punt d'inflexió?

0: necessitem que es comencin a aplicar a 1 de setembre i que es millorin, perquè ara mateix parlen de 1.000 dotacions, però és que això suposa 0,33 dotacions per centre de tota Catalunya.
1: Això si parlem de la inclusiva, eh?
0: Si parlem de la inclusiva. I reclamem també que parlem de les condicions salarials, perquè estem a la cua de l'estat espanyol i realment és urgent perquè el cost de la vida puja per tothom.
1: Quines són les dotacions, diguéssim, per fer front a l'escola inclusiva que sol·liciteu? Quina sobre... és la línia vermella?
0: Sí. Bé, estem dintre d'una negociació, no? El que volem són recursos suficients a tots aquells centres que, evidentment, tampoc les casuístiques de tots els centres són iguals, no? Per exemple, a primària, doncs, la figura de la mestra d'audició i llenguatge és molt més necessària que en un centre de secundària, de la mateixa manera que les integradores socials i les educadores socials fan diferent feina segons l'entorn o si és primària o secundària. Això també és un tema que encara no... Vull dir, hi ha moltes situacions particulars i, a més, el que sobta també és que com aquest decret de direccions i aquesta autonomia de centres s'aplica a l'hora que els directors puguin decidir sobre el seu personal, però no sobre els recursos que poden tenir. Realment el centre no pot decidir si li va millor una educadora social o una tècnica d'integració social. I bé, això són coses que encara s'han d'anar com modelant, però sobretot necessitem personal de detenció educativa i orientadores a tots els centres.
1: Mm-hmm. Heu denunciat reiteradament l'absoluta falta de voluntat, dieu, negociadora per part de la Generalitat, però el cert és que sí que hi va haver una negociació, tot i que amb comissions i amb UGT. Per què amb USTEC i amb altres sindicats doncs el departament no va proposar aquesta trobada d'inici, no? No sé si ara ja, a dia d'avui, us ha fet arribar alguna proposta.
0: Bé, hauria de fer-la arribar avui. Recordem que avui havia de ser la mesa, però que l'han ajornat, crec que per la signatura de pressupostos amb Esquerra Republicana. Fet que també en denunciem, hem fet una apel·lació als partits que han de signar acords en quant als pressupostos perquè es comprometin a contemplar millores per l'educació pública perquè realment són necessàries i...
1: En aquest sentit han dit que recullen tant Comuns com Esquerra les vostres reivindicacions però que no es comprometen a incloure-ho en els comptes del 2026.
0: Exacte, demanem una mica, estem fent una ronda de contactes per... ahir vam enviar una carta als diputats i diputades del Parlament per tal que es comprometin i perquè realment és una qüestió prioritària en aquest país, els serveis públics. I en quant a lo de l'acord, l'USTEC no ens hem aixecat mai de la mesa de negociació. Vull dir, nosaltres vam participar a l'elaboració d'aquest pla, sobretot en la matèria d'inclusiva, que és l'únic àmbit en el que vam poder avançar.
1: En el pla finalment acordat o rubricat en comissions UGT, vosaltres també hi éreu.
0: Van fer una proposta que nosaltres vam intentar millorar, vam fer aportacions entenent com un procés de negociació. Què va passar? Que de sobte el departament va deixar de convocar la mesa que havia de convocar i a la següent, miraculosament, ja estava enllestit aquest pacte que insisteixen que no es va signar pel darrere perquè l'Ostec hi era al davant, evidentment hi érem al davant, no vam signar, però que evidentment estava negociat a les esquenes, no? Aleshores, per la nostra part, tenim una voluntat de negociadora, d'aconseguir millores, d'arribar a un consens, però les propostes s'han de tenir primer, cara i ulls, han de ser que realment responguin a les demandes i necessitats del sistema i sobretot que sigui acceptada i consensuada amb el gruix del col·lectiu, que és molt nombrós, és molt divers i que hi hem d'estar d'acord totes.
1: Mm-hmm. Un altre, diguéssim, de les demandes que hi ha sobre la taula és aquesta millora de condicions laborals, no? Amb comissions UGT es van pactar unes determinades millores que afecten aquest complement, no? I que afecten també, diguéssim, el pagament que es fa per aquesta assumpció de colònies, no? De les sortides i colònies en l'àmbit escolar. Per què valoreu, no? O es valoren d'insuficient per part del sindicat USTEC? Quina és la millora laboral a la qual preteneu optar?
0: Bé,
1: o com d'insuficients són aquestes?
0: És que hauria de, com a mínim, apropar-se a revertir la pèrdua de poder adquisitiu que patim. El nostre salari no es toca des de fa 20 anys. Per tant, l'únic que reclamem és que davant l'augment de tasques i responsabilitats i complexitat a l'aula es reconeguin

0: de manera salarial també, per poder revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu. En quant a les colònies, doncs és que surten a menys de 3 euros l'hora el que ens ofereixen, i a més només a dos docents. Dos docents és el mínim per la normativa actual per acompanyar en una sortida. Ja no parlem de colònies. Uh-huh. Només en una sortida ja cap grup, per minso que sigui, pot sortir a menys de dos docents. Per tant, és que és molt, molt, molt, molt de mínims. I realment, parlant amb companyes, ahir fèiem aquesta reflexió que els 3 dies que marxes de viatge no són 3 dies. Vull dir, hi ha tota una feina prèvia també, i és bueno, realment aquí tenim un tema que donaria per molt.
1: La jornada de vaga general, una de les que hi ha previstes, citada pel dia 5 de juny, se situa 4 dies abans de les proves de les PAU de la selectivitat, no?, que comença justament el dia 9 de juny. Afectarà d'alguna manera les proves aquesta vaga, o les anteriors aturades, als estudiants catalans? No sé si estan neguitosos, no?, respecte a això. O bé, poden deixar d'estar-ho, en qualsevol cas?
0: No ho poden deixar d'estar-ho. La realitat és que, però perquè nosaltres tampoc no podem. La realitat és que nosaltres ens estem organitzant de manera horitzontal en assemblees, per tant, les mesures següents, si ara no arribem a un acord, seran consensuades per part de tot el col·lectiu. Entenem les dificultats i reptes que presenten també per l'alumnat les nostres mobilitzacions. Entenem que es poden veure com un greuge cap a ells, però és que realment la nostra lluita també, i sobretot, és per millorar el sistema d'educació pública per tothom, per ells també.
1: Un calendari de mobilitzacions i aturades, el que està complint el qual doncs, s'ha arribat a través d'aquesta consulta feta el passat mes d'abril, en la qual hi van participar més de 31.000 docents, el 90% del professorat es va decantar precisament per aquest calendari de mobilitzacions, no? Avui, deia abans, hi ha vaga territorialitzada a la zona del Vallès, no?, després de, i també del Maresme, després de la convocatòria d'ahir que afectava el barcelonès. Quin va ser el seguiment de la vaga d'ahir que es va fer aquí, a la ciutat de Badalona?
0: Doncs no tenim les xifres encara, però divendres, per exemple, els territoris més o menys són bastant iguals. A Lleida divendres passat vam tenir un 50% de seguiment. Entenem també que les vagues territorialitzades tenen un seguiment una mica inferior, però bé, ahir també, tot i la pluja, vam demostrar a Barcelona que són moltes les docents que estàvem allà, per tant estàvem fent vaga, i també amb l'acció que vam fer a la Sagrada Família. Per tant, encara comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc a aquesta mesura recentment, bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris als centres, o fer realment el mínim que recull les nostres funcions i deixar de regalar hores.
1: Per tant, les escoles de Badalona deixen de fer sortides i colònies ja aquest curs?
0: El curs següent, sí.
1: De cara al curs
0: vinent. Si no es reverteix la situació, les escoles han acordat que no.
1: Tant públiques com privades?
0: Estic parlant de la pública, les privades. Mm-hmm. No.
1: Aquest curs, si hi ha sortides o colònies previstes, sí que es faran?
0: Sí, sí, en principi sí. L'únic que hi ha certs centres, no sé si a Badalona, però arreu de Catalunya hi ha centres que tenien programades sortides i colònies en els dies de vaga, i alguns doncs s'han vist afectats també per aquesta mesura.
1: Han anul·lat. De fet, aquesta decisió, la de no fer sortides i colònies com a mesura de pressió de cara al pròxim curs, ha fet caure ja en més d'un 54% les reserves a les cases de colònies, i novament ha generat també cert malestar entre famílies, entre alumnes, també el sector, no?, que calcula que això pot acabar provocant mínim 1.000 acomiadaments, i asseguren que ells també, doncs, formen part de l'educació. Han parlat directament amb aquesta part del sector educatiu, diguéssim, dedicat al lleure?
0: Amb la patronal no, però també és curiosa la postura del departament, que diu, no, va sortir la consellera Niubó dient que no deixaria caure al sector del lleure, quan precisament les companyes del lleure estan en vaga també des d'abans que nosaltres, perquè tenen una situació totalment precaritzada, no? Parlant de 1.000 acomiadaments, però si ens paréssim a mirar les condicions laborals del personal del lleure, doncs veuríem que realment valorats i cuidats no estan.
1: Hi ha hagut un altre anunci que també ha estat molt polèmic, no? I que ha afegit, diguéssim, encara més llenya al foc, que és l'anunci que es va fer el 10 de març, no? Va fer vessar el got quan es va anunciar aquest pla pilot de desplegar Mossos als instituts, no? Que ha acabat també d'encendre el professorat. Com el valoreu des d'USTEC?
0: Doncs, majoritàriament com una maniobra de divisió entre el professorat i famílies que, afortunadament, crec que tampoc no ha tingut l'efecte que el departament s'esperava. És curiós que ho intentin vendre com una mesura de... O com una figura de mediació, quan realment, per exemple, a un dels instituts de l'Hospitalet on havien anunciat aquesta mesura, els havien retirat al setembre una tècnica d'integració social que precisament és una persona especialitzada en fer mediacions i resolució de conflictes dintre de l'alumnat o problemes que afecten a l'alumnat d'una manera més enllà de les aules. Per tant, no entenem de cap de les maneres de quina forma pot un mosso que ni tan sols té com a tal competència amb alguns dels alumnes, no? De 12 a 13 anys, com pot ajudar quan realment teníem una figura que al departament li costa menys diners, malauradament, i és especialista en aquestes tasques.
1: Mm-hmm. Què hauria de passar en aquesta trobada de demà amb el Departament d'Educació per, diguéssim, tornar a la casella de sortida i anul·lar aquestes mobilitzacions previstes pel maig i el juny?
0: No és curt, perquè ens hem compromès a que totes les decisions es prendrien col·lectivament i això requereix uns tempos. Aleshores, si el departament realment té voluntat de resoldre el conflicte o rebaixar-ho, com a mínim hauria de portar una proposta amb cara i ulls que ens pogués obrir una consulta cap al col·lectiu, que el col·lectiu acceptés i puguem començar... perquè aquest conflicte a nosaltres tampoc no ens interessa allargar-ho en el temps, ens interessaria que es resolgués, però ha de ser amb una solució satisfactòria.
1: Maria de la Fuente, gràcies per haver-nos visitat avui.
0: A vosaltres per convidar-nos.
1: Adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estan en un alt dia perquè t'inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament al nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
3: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
4: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
3: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
4: Et diré que uns 3 dies, de fet, teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
3: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
4: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
3: I ara comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
4: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema de que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve en bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això cap endavant.
3: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
4: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí. Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres. Però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
3: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
4: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això. De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts. L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que, bueno, que això atura una mica la cultura badalona, aturen que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i, bueno, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
3: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
4: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser també entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat, sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, agrairíem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
3: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després del principis d'any.
4: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no?, que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem més gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenem del temps, depenem de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
3: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de passeig marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs, arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
4: Sí, sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al Xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
3: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
4: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica. Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes, i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal, i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
3: Trobeu que no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
4: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú. Mateixa carta, mateixa producció, és un xiri que feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
3: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
4: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
3: I entre setmana? Com està el tema entre setmana?
4: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però bueno, realment a l'estiu sí que treballem també entre setmana.
3: Pel tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
4: Sí, bueno, no, jo soc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant, i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa realment. A part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí doncs, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que es renovi cada any. Costa perquè bueno, és gent que a vegades ve aquí i es cansa en 2 mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
3: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns, i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de guinguetes, i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
4: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Taquara.
3: Molt bé, fins ara.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe, perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, molt
1: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia, eh?
5: Sí.
1: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
5: I tant.
1: Doncs vinga, parlem del menjar, eh? Perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia, ciutadania i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
5: Sí, hi ha el Servei d'Assessorament Lingüístic que, no, ofereix servei tant a professionals com a, no, doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que, doncs, que la carta està com a mínim en català.
1: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
5: Sí,
1: això és I un també clàssic. A vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes, relacionades sí, amb la gastronomia, no? Sí, o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen, no? A vegades, per aquests comentaris.
5: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció. Uh-huh. Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el Servei d'Assessorament Lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
1: Molt bé. És un servei gratuït?
5: Sí.
1: Sí? Molt bé.
5: Sí.
1: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
5: Sí.
1: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
5: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab. I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
1: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
5: Ah, exacte.
1: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
5: Sí.
1: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra, en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
5: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? De tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al. Doncs albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí,
1: però és una excepció, eh?
5: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhual, una llengua parlada, o sigui, no extingida, que ara es parla a dia d'avui a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central. I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhual literalment significa testicle.
1: Sí,
5: crec que no.
1: D'aquí la forma,
5: exacte,
1: també, d'aquest fruit, no?
5: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
1: De per què, s'associa.
5: De per què.
1: Molt bé.
5: Sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això, d'origen asteca, va evolucionar cap a l'espanyol, aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és albocat, però en el seu moment escrit en B alta.
1: Ah, sí, es va escriure en B alta i després...
5: Originalment en B alta, exacte.
1: Que molta gent li diu abocat,
5: Sí.
1: I erròniament, també.
5: Exacte.
1: Bocat, advocat, de tota mena, no?
5: Sí.
1: Albocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules de associades a menjar, no?, i a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
5: Sí.
1: I això també té molt a veure amb el territori.
5: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
1: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no? En diversos mitjans, escoltes també doncs, altres formes dialectals, no? Que es respecten, que no s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal.
5: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquidora i és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
1: És normal.
5: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
1: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
5: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... No, això no té cap sentit.
1: No, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
5: Clar,
1: que aquí... I això també hi contribueix molt als grups de música,
5: sí,
1: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També de descobrir com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
5: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
1: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
5: No, de l'error surt l'aprenentatge, sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres, altres maneres i altres variants
1: dialectals.
5: Difícil,
1: eh?
5: Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
1: A mi, que comença amb C.
5: Amb C, una C i una R.
1: Ah... No hi cauré ara, eh?
5: No, que és Creïlla.
1: Creïlla.
5: O Creïlla, pronunciada a la valenciana. Amb,
1: pensava que era pataca. Dièresi. No és allà, no és a València
5: no,
1: que en diuen pataca.
5: Però mira, de fet, pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional. Vull dir que estaves molt, molt, molt a prop.
1: Pataca. A mi m'agrada molt, com ho diuen a França, en francès és pomme de terre.
5: Pomme de terre.
1: Que és molt,
5: molt, molt descriptiu.
1: Molt.
5: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trunfa.
1: Trunfa.
5: O trunfo. Hi ha la versió en femení i en masculí, que és una deformació de trufa. No, del que coneixem com a tòfona, doncs...
1: Que al final també clar, surt de la terra...
5: D'estar enterrat...
1: Tubercle igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
5: exacte,
1: si cal, no?
5: I tant.
1: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
5: Sí, que també té moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, el català central... Te'n sona? Alguna altra?
1: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
5: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
1: I ve de l'àrab.
5: Abans que en parlava,
1: safanòria.
5: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. Zanahòria, safanòria, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, doncs seria la carlota.
1: Carlota.
5: Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
1: Carrota. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, eh? Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
5: Sí. T'he portat unes quantes... A veure si... Jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
1: Amb llonganissa?
5: Sí.
1: M'has enganxat aquí, eh? No.
5: Ah, n'hi ha una que és molt habitual. Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
1: Més dies que llonganisses.
5: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners i normalment en fa ostentació. Es diu, ui, aquells lliguen els gossos
1: amb
5: llonganisses.
1: És veritat.
5: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
1: molt maca,
5: el gos lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
1: A una castanya, molt bé. Com un ou a una castanya.
5: No? Quan a algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
1: la truita.
5: Girar
1: no?
5: la truita... quan tenim...
1: Donar carbasses,
5: fer podríem
1: figa,
5: trobar...
1: No? Quan estàs
5: moltíssimes.
1: Cansat, les cames li han fet figa, per exemple, se li han fet fluixera, no?
5: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara, que és aquest perdre les energies, de fallir, no? Doncs les cames em fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta expressió. No? Fer figa... Es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig per imitar els genitals femenins.
1: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem amb les figues, eh? L'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: A mitjans de juny ha d'entrar en vigor el nou contracte de neteja que gestionarà l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas durant els pròxims 12 anys per valor de més de 500 milions d'euros. Aquest és el més car de la història de la ciutat. Hem volgut sortir al carrer a preguntar també als nostres veïns per quina és l'opinió que els mereix la neteja al municipi i quina confiança tenen també amb aquest nou contracte de neteja. I per això la Júlia Socino i la Cora Gilabert, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bona.
1: Doncs han passejat micromap als carrers de la ciutat de Badalona. I com ha anat, noies?
6: Doncs ha anat bé, però deixa'm explicar abans d'anar al carrer, Núria, que el nou contracte de neteja creix en més d'un 37% pel que fa al personal i en un 85% en matèria pel que fa als vehicles i la maquinària. A banda, alguns dels nous contenidors seran de ferro per evitar que els cremin. El contracte, com deies, és per 12 anys, que, perquè us en feu una idea, correspon a uns 47 milions d'euros l'any.
7: Ara sí, recuperem l'enquesta que vam fer als veïns per veure una mica quina situació ens trobem actualment a la ciutat i vam demanar que posessin nota a la neteja de Badalona.
8: El zero. Penso que tindrien, com abans feien, que agafaven unes mangueres i una escombra i anàvem fregant, i allò anava molt bé.
9: Que li posaria un 6. Jo tinc 37 anys, he nascut a Badalona, i sempre ho he vist més o menys igual.
10: Un 8. La limpieza es correcta y todo el tiempo veo gente trabajando.
11: Yo le pondría un 8, porque la veo bastante, bastante limpia. Sí.
12: Un 8. Jo crec que Badalona ha tingut un canvi bastant bo. Ja es veu pels carrers, bueno, i ara estan fent moltes obres, que és un bé per la ciutat.
6: Doncs ja veieu que la resposta no és taxativa. Alguns fins i tot li donen un 8 a la neteja de la nostra ciutat. I els ciutadans coincideixen en que la responsabilitat de la neteja, això sí, és compartida entre l'Ajuntament i el ciutadà. L'empresa de neteja ha de garantir el servei, però nosaltres hem de ser cívics perquè, si no, el sistema no funciona.
9: Els propis veïns o gent que ve de fora a treballar o passar el dia a Badalona, la gent, diguem-ho clar, és molt guarra.
10: Creería que los propios vecinos, porque siempre lo ve día a día que la gente deja la basura en donde no corresponde, tira basura en la calle, el personal de limpieza no tiene la culpa de eso.
11: Los propios vecinos, porque no es más curioso el que más limpia, sino el que menos ensucia.
12: Els propis veïns de la ciutat, perquè hi ha gent molt deixada i en vez de deixar la brossa dintre dels contenidors, la deixen a fora, que no els costa res de posar-ho dintre, i com això moltes coses.
6: Doncs ens agrada queixar-nos, però com a ciutadans no sempre fem bé la feina. Hi ha qui deixa les bosses fora d'horari. Els contenidors de vegades no el fan servir bé, posen el plàstic on no toca. Uh-huh. I, en fi, ens fa falta cultura de residu. Creuen els nostres veïns que com a ciutadans gestionem bé les deixalles?
9: Jo sóc d'una generació ja que se'ns ha inculcat molt el reciclar, el separar, i ho fem, jo crec que bastant. El que passa que tampoc se'ns posa fàcil. Nombre de contenidors... Ara a Badalona almenys es manté.
10: Yo creo que no, porque cuando voy a tirar la basura, ves que no está en la basura donde no corresponde.
12: Pues la veritat, som una mica marranos. Però, bueno, jo conec que molta gent que no, que diuen que per això paguen el rebut d'allò, de la brossa.
7: Doncs no oblidem que l'estat de neteja d'una ciutat també reflecteix el comportament dels seus veïns. No es tracta de donar tota la responsabilitat al servei de neteja, sinó que és una responsabilitat compartida. Per això vam preguntar-los directament si ells reciclaven.
9: Sí, jo reciclo el vidre, els envasos, el paper, l'orgànic i la brossa general.
10: Sí, en lo posible sí, tratamos de reciclar. Tenemos el orgánico y después separamos el cartón, el plástico por otro lado, el vidrio por otro.
11: Sí, papel, vidrio, plástico, todo lo que sale.
6: Doncs a Badalona recicla, però la sensació és que no és tan habitual com hauria de ser. Encara hi ha molta gent que ho veu com una molèstia i no com una responsabilitat. De fet, la mitjana local se situa per sota de la mitjana catalana. El reciclatge a la nostra ciutat no arriba al 30%, lluny dels valors europeus als quals s'aspira a nivell global.
1: Amb la intenció, precisament, no, doncs de millorar aquestes xifres, el nou contracte inclou un servei de recollida de mobles vells, de trastos, que oferirà a persones grans i també a aquelles persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda, l'opció de pujar fins a la porta de casa del seu habitatge i així retirar-los directament als mobles que ja no vulguin sense necessitat de fer-se encàrrec, per aquelles persones, repetim, que tinguin problemes de mobilitat o que ja són d'edat avançada.
7: Sí, i tot i que l'ordenança de civisme municipal sanciona amb fins 900 euros els propietaris de gossos que no recullen els excrements, el cert és que sovint sortim al carrer i sembla que estiguem jugant al Twister per esquivar les caques de gos. Per això també vam demanar als oients si creuen que caminar sense mirar el terra és un esport de risc.
9: Sí, totalment. S'hauria de fer una campanya de força cartells i també, jo diria, afegiria posar més papereres a tots els carrers.
10: No, comparto molt, perquè jo vengo d'Argentina i Argentina és totalment distinto, que no se puede caminar realmente. Y acá lo veo y salgo súper tranquilo y no hay tanta cantidad. Cruzas una, dos, cada tanto.
12: Bueno, jo trobo que això, els animals no tenen culpa. Que tenen culpa els amos dels animals. Perquè si tens un animalet, doncs ves amb una ampolleta d'aigua i la teva bosseta per recollir els seus excrements. Que els animalets no tenen culpa de res. Som nosaltres.
6: No pot ser que caminar mirant el terra sigui normal, no?
1: Doncs
6: no, penseu.
1: No, perquè al final és allò del coll de tortuga, no? Que entre el mòbil i esquivar les caques de gos, al final, al terra, tocarem amb el front a terra, eh?
6: Sí, acabarem tots amb gepa. Doncs molts veïns, com heu escoltat, consideren que cal més consciència, però també més control i sancions.
7: Si continuem analitzant el nou servei de neteja, val a dir que arran de la nova contracta s'eliminaran de la ciutat els gairebé 300 contenidors soterrats. I segons el govern són problemàtics pel que fa a la gestió dels desbordaments o presenten algunes deficiències en la seva recollida.
1: També, si mirem en grup aquest nou contracte, els contenidors portaran els contenidors nous, vaja, sensors, que mesuraran el volum dels residus i en funció d'aquestes dades doncs, es traçaran també les rutes de recollida, eh? I d'aquesta manera es pretén evitar també aquella imatge de contenidors que ja estan desbordats, que no hi ha cap res més.
7: I arran d'això també hem volgut preguntar si creuen que hi ha cap barri que necessiti més neteja de la que ja hi té.
8: Aquí a Cabra Mar cal molta més neteja i està superbrut. Doncs
12: pues mira, el carrer Conquista mateix està fatal, que jo ja sóc gran i quan d'allò tens que anar mirant com posa els peus per no poder, per caure, vaja. I algun carrer més n'hi haurà.
13: Sant Roc, perquè vas a Sant Roc i està superbrut.
14: El nou contracte de neteja representa el doble de diners del contracte actual, que es va caducar el 2020 i s'ha anat prorrogant des d'aleshores. Aquest augment es traduirà en 132 treballadors nous i l'adquisició de 57 vehicles, un increment del 30% també en la freqüència de pas. Ara bé, els diners ajuden, però no ho solucionen tot. Pots duplicar el pressupost, però si la gent no respecta l'espai públic, el problema continuarà.
15: No és només qüestió de diners, és qüestió de que s'ho proposin. Es gasten diners per altres coses.
9: La ciutadania té molta part de culpa. Si cal més inversió, doncs, per exemple, en buidar més papereres, en netejar més els carrers del terra, ajudaria, però la gent és la principal culpable.
11: Per això estan los políticos pago impuestos para que ellos lo administren como deberían de administrar.
13: Hombre, és una qüestió de tothom, no de diners només, perquè si netegen molt però després et venen i t'embruten en seguida, jo trobo que és més consensar-nos tots nosaltres i posar de la nostra part.
7: I tornant a la normativa, és a dir, a l'ordenança de civisme, si parlem de neteja, la ciutadania demana que s'apliqui, que se sancioni als ciutadans que embrutin o que no reciclin correctament. És a dir, reclamen que es faci complir la norma i, per tant, que hi hagi més control. Això és el que diuen al respecte.
9: Jo posaria moltes més sancions i més dures.
10: Yo creo, no sé si es ley o no, de separación de residuos, pero creo que ahí está la clave. De que si todo el mundo, sí, obligatorio, que separen como corresponde para que sea mucho mejor.
13: Posar multes, sancionar més, i tant. Però la llàstima és que potser no veus qui ho ha fet.
1: De fet, el que està clar és que hi ha alguns punts concrets de la ciutat on la brutícia també és normal que es faci més evident. Parlem, per exemple, d'aquelles zones que són molt de pas, no? De l'entorn de mercats municipals, per exemple, d'alguns indrets on hi ha molta densitat de població, o fins i tot dels polígons industrials, que ja de per si, per la seva activitat, doncs s'hi acumulen més deixalles. I, per tant, la problemàtica, podríem dir, també, que és comuna a tota la ciutat, però alhora desigual segons el territori.
6: Doncs quina penseu que és la solució? Jo no, de moment no la sé, però ho hem preguntat als nostres veïns.
15: Caldria que l'alcalde fos conscient i nosaltres també fóssim conscients.
10: Que la gent realment sigui conscient d'on tira la basura i se ve també, ara ve llega el verano i la platja queda un desastre.
11: La col·laboració de tot, del ciutadano, de les administracions i de tot.
13: Que tothom ens uneixi més perquè Badalona fos una ciutat més neta.
7: Doncs això és el que diuen els ciutadans i, per cert, que una de les noves novetats del nou contracte de neteja és la creació d'una oficina municipal que es dedicarà exclusivament a resoldre dubtes i queixes veïnals sobre l'espai de neteja. I també hi haurà un informe diari que creuarà el servei planificat amb el que realment s'ha dut a terme. No sempre el que es diu és el que es fa, i si es comprova que no s'ha prestat correctament, hi haurà penalitzacions per a l'empresa de neteja. En fi, que mantenir neta Badalona és cosa de tots i totes.
6: Doncs sí, sí, sí. Tots hem de participar.
1: Júlia, Cora, gràcies. Que vagi molt bé. Ja hem vist què pensa la ciutadania sobre la neteja a la ciutat de Badalona. Que vagi bé.
6: Gràcies. Adéu. Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Viu cada setmana l'actualitat esportiva de Badalona. En el terreny de joc de Ràdio Ciutat es juguen totes les lligues.
1: Després del cap de setmana, arriba el moment de l'anàlisi.
0: Cada dimarts a les 9 del vespre i dimecres al migdia.
1: Per FM i Spotify Podcast.
0: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Amb Oriol Mañé.
2: Temperatura a Badalona.
3: 19 graus. Aquí, Badalona.
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
6: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
7: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
8: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
4: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
6: És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
9: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
4: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
6: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
4: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
6: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
4: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
6: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
4: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
6: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals a les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
10: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
4: I en esport, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
11: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert per circular en sentit nord. Recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que està a peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
4: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
0: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
5: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
6: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
7: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
5: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els

0: i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
4: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un 1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Andic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
3: I un home mata a ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
5: Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
3: I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
5: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill, major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
3: L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
5: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
3: Carina Bellbé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució.

0: distribució per tutoria.
1: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat. Sense entrar en xifres concretes, la proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
0: Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
1: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
0: Esther Minguell.
2: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
3: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
2: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
4: 10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara: tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
5: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
4: Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
6: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
7: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
6: Paneque que ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Doncs el coordinador del campus salut de la

0: troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. Les andragüenques acaben primeres a la Lliga regular.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Notícies Badalona.
4: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat, però també satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC al barcelonès, Maria de la Fuente, posa com a exemple que totes les escoles públiques de Badalona estudien afegir-se a la decisió de suspendre les sortides educatives al curs vinent.
5: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
4: Des de l'USTEC consideren que la trobada amb el departament d'aquest dimecres ha de servir per iniciar una negociació real i reclamen una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per a l'escola inclusiva. El govern local celebra les darreres dades oficials sobre la delinqüència a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol destaca que la ciutat surt millor parada que Barcelona, l'Hospitalet, Mataró, Girona o Tarragona si es mira la taxa de criminalitat, és a dir, el nombre de delictes per cada 1.000 habitants. En dona més detalls el nostre company Sergi Crusells.
6: Amb tot, es tracta de les mateixes dades ja publicades pel Ministeri d'Interior el passat mes de febrer, on es xifraven en 14.900 les infraccions penals comeses a Badalona el 2025, la qual cosa suposa una reducció d'un 1,2% de la criminalitat respecte a l'any anterior. Unes dades que l'alcalde ja va valorar positivament en aquell moment, afirmant que el seu govern estava revertint la tendència negativa de la ciutat. En qualsevol cas, si ens centrem en la taxa de criminalitat, Badalona compta amb una taxa del 64,36 per cada 1.000 habitants, una xifra que la situa en la posició número 17 en les ciutats catalanes amb més de 20.000 habitants. En aquest rànquing, la ciutat amb més criminalitat en comparació amb el seu pes demogràfic és el Prat del Llobregat, que gairebé triplica la xifra badalonina. En la segona posició hi trobem Sant Adrià de Besòs, amb una taxa que gairebé duplica la badalonina. La nostra ciutat, com dèiem, apareix en 17a posició, millorant per poc la taxa de Tarragona i lleugerament pitjor que Lleida.
4: I ara mateix tenim 22 graus de temperatura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns, Jordi Fortià.
2: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
4: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
2: És el primer expresident investigat per corrupció Democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat

0: confessat la seva innocència.
1: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
0: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
2: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
0: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
2: Nova proposta d'educació als sindicats, que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
0: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
2: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
0: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
3: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
2: En esports, Jordi Cervantes, les blaugranes estan focalitzades en la final de la Champions.
4: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del play-off pel títol de la divisió d'honor masculina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 12 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i Els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un creu obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A banda d'això, a banda d'aquests problemes a l'AP7, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. Només destacar-vos que la Ronda Dalt i a l'antitud de Sarrià a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a l'antitud de la Barceloneta a Poblenou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
4: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
0: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
5: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
6: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
7: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: Ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda, de fet, hi ha una nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge. Mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
5: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
5: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
9: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
5: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
4: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció a democràcia a Espanya.
0: Carina Bellbé.
10: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
11: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
10: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
10: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: En successos, Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el 1 milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un 1 milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
0: I un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
4: Els fets han passat pels vols a 2:45 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades a la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: En clau judicial, el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
4: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer un pare legitimat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill, major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
4: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria en centres de màxima complexitat sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
0: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
4: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
0: Esther Vinguell.
14: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
15: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
14: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. De fet, vostè que atribueix a les vagues al moviment d'educació per presentar aquesta proposta, però considera que encara no és cap proposta digna. Avui, això sí, ha estat el torn del Maresme i els Vallesos, protestes en aquests dos llocs on mestres i professors s'han concentrat a la Roca del Vallès, BOTV.
16: Entre 500 i 700 persones, segons els sindicats, han participat a les marxes de protesta de mestres i personal docent que s'han fet aquest matí al Vallès Oriental. La protesta ha començat a primera hora amb diverses accions, com la lectura d'un manifest a la plaça de la Porxada de Granollers, i ha continuat al migdia amb una marxa fins a la Roca del Vallès, que ha ocupat diverses carreteres comarcals. L'elecció de la Roca, poble natal del president de la Generalitat, ha tingut l'objectiu simbòlic de fer-li arribar les seves reivindicacions, millora salarial, augment de recursos a l'aula i menys retorn i burocràcia. Lluís Plaza, professor del Vallès Oriental.
17: Bueno, doncs que tenim un acord que és insatisfactori, que són sindicats minoritaris i que és una vergonya que això el PSC i el govern s'agafi això i que faci cas omís a la resta de sindicats i a la majoria del col·lectiu que està àmpliament mobilitzat.
16: La marxa de docents ha sortit a primera hora del matí de Sant Celoni i ha anat sumant mestres a mida que avançava. Ho explica el delegat sindical d'USTEC al Vallès Oriental, Òscar Simón.
18: Ara mateix estan venint companyes en bicicleta des de Sant Celoni i la idea és anar a la Roca perquè allà viu en Salvador Illa, perquè volem que el president s'arromangui, com es diu comúment, i arribem a un acord ja que, bueno, que solucioni el tema de recursos per a l'educació pública.
16: Al final de la jornada de protesta s'ha fet una assemblea per decidir properes accions del col·lectiu.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
14: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
19: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
14: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més qüestions. Les plantilles de Nissan s'han concentrat de nou aquesta tarda davant el consolat japonès a Barcelona per rebutjar el nou ERO que amenaça amb el tancament de facto del centre del Prat i retallades dràstiques a la zona franca. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
20: Bona tarda. Doncs fa pocs minuts que ha començat aquesta concentració aquí davant del consolat de Japó, on centenars de treballadors s'han sumat a la crida dels comitès d'empresa per dir no rotund al nou ERO de la multinacional japonesa. L'ambient és de molta indignació. Recordem que aquest expedient posa sobre la taula l'acomiadament de 211 persones. Joan Carles Llepés, coordinador d'UGT a Nissan.
21: Veritablement, sempre havíem pensat que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven. Però en aquell moment, justament, l'empresa ens va dir que érem imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament, 4 anys després, ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
20: Per tant, la petició d'avui és molt clara i directa cap a l'administració. Els treballadors exigeixen una intervenció urgent per defensar-ne la indústria del país.
0: I en territori, el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil, a finals de 2027 es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
0: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. David Navarro.
24: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que anuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
25: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
24: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
2: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: I el Badalona Women, que continuarà un any més a la Lliga F, ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. Ballester destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
6: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
1: En waterpolo aquest vespre tindrem dos partits en joc. A la divisió nord femenina arrenca el playoff pel títol i ho farà a les 9 amb el Sant Andreu i el Terrassa, que es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
8: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
7: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
1: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant de Vita Music i Alice Towers. La ciclista d'Esplugues de Llobregat no para de sumar triomfs després de guanyar la Vuelta a Espanya fa una setmana, si fa tot just un mes, l'Amstel Gold Race. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. Serà davant la selecció de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, que ja va acollir l'últim partit del combinat absolut davant l'Argentina l'estiu del 2023.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 19 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. Aquest dimecres els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, reclamen per seure a la taula una proposta ferma de millores. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès amb un matí de talls a la Nacional 2 i la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma estar cansat, però també satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. La delegada de l'USTEC al barcelonès, Maria de la Fuente, considera que la trobada amb el departament d'aquest dimecres ha de servir per iniciar una negociació real i reclama una proposta ferma que inclogui millores salarials i més recursos per a l'escola inclusiva.
4: Estem reclamant el mateix, no? Ara mateix l'educació pública requereix unes mesures d'urgència, aleshores totes aquestes mesures que estan dintre de l'acord necessitem que es comencin a aplicar a 1 de setembre i que es millorin, perquè ara mateix parlen de 1.000 dotacions, però és que això suposa 0,33 dotacions per centre a tota Catalunya. Si parlem de la inclusiva i reclamem també que parlem de les condicions salarials, perquè estem a la cua de l'estat espanyol.
3: La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta passada matinada un individu quan robava l'escola pública Llorenç Artigas, a Lloreda. En el moment de la detenció estava extraient 12 ordinadors del centre escolar. Es dona la circumstància que és la mateixa persona detinguda la setmana passada per robar en una altra escola ordinadors i material musical valorats en 15.000 euros a l'escola Antoni Botell de Llefià. Segons el govern local, es tracta d'un lladre que acumula ja 19 detencions. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha mostrat la seva indignació i ha demanat una reforma de les lleis per evitar que, en casos així, el lladre pugui tornar al carrer en qüestió de dies. El veïnat del barri de Sant Mori de Llefià denuncia el mal estat en què es troba la plaça de les Brigades Internacionals des de fa anys, assegurant que cal executar una transformació integral de l'espai, on expliquen que hi ha parts trencades, s'acumula brutícia i tenen problemes de convivència, entre d'altres. Per la seva banda, l'Ajuntament ha afirmat que treballarà per revertir la situació en els pròxims mesos. En esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per l'UQAM Múrcia, sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de l'ACB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. El jugador ha viatjat amb l'equip precisament a Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, demà podria debutar. En cultura destaquem de demà dimecres 20 de maig, a 6:45 de la tarda, el recital de poemes titulat Rapsodes, a l'Ateneu Sant Roc. I pel que fa al temps, demà s'espera un dia assolellat, amb alguna nuvolada a primera hora de la tarda i sense cap mena de risc de precipitació. La temperatura variarà entre els 23 i els 15 graus.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Els esports amb Ramon Duran.
6: Marc Ballester renova com a tècnic del Badalona Women. Continuarà comandant el projecte del conjunt badaloní. A més, avui dimarts parlarem de la primera catalana de futbol perquè la unificació Llefià va tancar ja el campionat de Lliga. Parlarem amb el seu entrenador, com és habitual, Jordi Souto. I a més parlarem també en aquesta ocasió de la pista ubicada als Carmelites de Badalona, una pista doncs, que es va batejar, en aquest cas, amb el Miqui Forniés com a protagonista. I comencem parlant de futbol i d'aquest Badalona Women que ha anunciat ja la renovació de Marc Ballester, que continuarà dirigint el projecte del conjunt badaloní per la pròxima temporada. Marc Ballester va agafar l'equip cap allà al mes de novembre aproximadament, després de la destitució d'Anna Junyent. Ha consolidat un projecte, un estil de joc, podríem dir, l'equip es va classificar per les semifinals de la Copa de la Reina, va aconseguir un dels bitllets per les semifinals, li va plantar cara, sobretot a Badalona, en el Barça, amb aquell empat a 0, i, en tot cas, doncs, també aquesta bona classificació a la Lliga, la millor de la història del club a la primera divisió, tenint en compte doncs, que ja va certificar fa jornades la permanència, encara queden dues jornades i encara es pot millorar la classificació que ara mateix ostenta el conjunt badaloní en el campionat de Lliga. Per tant, doncs, com dèiem, un Mar Ballester que continuarà al capdavant i que, evidentment, s'ha mostrat força satisfet per aquesta continuïtat, sobretot perquè diu que començarà des de zero, és a dir, que començarà des del primer dia de pretemporada i, per tant, doncs, no serà fer-se càrrec d'un equip, malgrat que el coneixés a meitat de temporada o fins i tot una mica abans.
1: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, ara sí que és cert que ja la cosa costa d'acabar, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer, perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
6: Un Mar Ballester força content, satisfet per aquesta renovació, per aquesta continuïtat, fins i tot el club, que ja podria, o segur, que ha arribat ja a un acord amb algunes de les jugadores per continuar la pròxima temporada, els deures estan bastant avançats, hi haurà algun fitxatge, i en tot cas, doncs, bones perspectives per aquest Badalona Women de cara a la campanya 26-27 per fer encara un pas més que el que han aconseguit fer aquesta campanya. Mar Ballester diu que el més important era consolidar aquest estil i que ara cal mantenir-lo, això sí, amb detalls i depenent de cada partit, però, sobretot, era un dels objectius que es van posar al cap quan es va fer càrrec de l'equip.
1: Al final és una identitat que hem buscat durant tota la temporada i que sí que és cert que és difícil de dur a terme quan no comences tu, no? Parlàvem abans una miqueta de començar el dia 1, però sí que crec que ara les jugadores es senten a gust, el dia a dia doncs, has d'explicar ja molt poques coses perquè les coses funcionin i al final si es comença des del dia 1 amb una idea molt clara, amb uns matisos que necessites també durant l'any per no ser tan previsible, jo crec que l'equip doncs, podrà assolir un nivell fins i tot més alt del que hem assolit aquest any.
6: Doncs el llistó està bastant a dalt, bastant amunt. Ara el que volen és continuar progressant per si pot ser fer, com dèiem, un pas més i aconseguir encara millorar aquest rendiment. El pròxim partit del Badalona Women, recordem, serà dimarts de la setmana que ve amb el municipal de Palamós contra el Real Madrid. Serà el partit corresponent a la penúltima jornada de Lliga. I ens anem a parlar de futbol, en aquest cas de divisions catalanes, de la primera, de la segona catalana, també n'anirem parlant perquè Lloret també va finalitzar el seu campionat, un Lloret doncs, que no va poder classificar-se entre els cinc primers, va acabar en el desè lloc amb 41 punts, l'equip de Carlos Cuevas, que també està pensant ja en el projecte per la pròxima campanya, i qui també ho està fent ja des d'algunes setmanes, des de la tranquil·litat que li dona haver aconseguit el bitllet de la permanència, és la unificació de IFIA de Jordi Souto, que evidentment doncs, va tancar la Lliga amb un resultat brillant 3-0 contra el Parc, un desè lloc també molt merescut per part de la unificació de IFIA amb aquests 41 punts, doncs que pràcticament doncs, l'han deixat força lluny de les posicions de descens i que, com dic, en la seva primera temporada, després del retorn a la primera catalana, és tot un luxe. Jordi Souto, molt bona tarda, benvingut de nou. Què tal, com estàs?
7: Bona tarda, Ramon, tot bé.
6: I millor encara, no?, després de finalitzar la temporada, d'una manera, podríem dir, bastant tranquil·la, Jordi, amb els deures fets, amb la plantilla molt ficada. I ara m'imagino que no sé si de cop i volta ja tothom té vacances o encara entrenareu uns dies més. Com ho teniu planificat, això?
7: Doncs no, nosaltres ja els jugadors ja tenen vacances, no? Després d'acabar la Lliga sempre ho fem així perquè considerem que un cop acabat en aquestes categories la competició, doncs ja és moment també de descansar una mica, desconnectar una mica, i que tampoc tenim cap objectiu a cap de setmana, ni cap partit, ni amistós, ni res. Doncs així, doncs, que cadascú pugui desconnectar una mica, tenir una mica més les nits de dimarts, dijous i divendres lliures, i doncs també ja pues, aprofitar doncs, perquè tant jugadors com cos tècnic club doncs busquem ja o es comenci ja una mica doncs, a poder verbalitzar i parlar de la temporada següent.
6: Els que ja sabeu segur que continuaran la pròxima temporada, se'ls hi dona alguna indicació de cara a aquests dies o aquestes setmanes d'estiu?
7: No, cap en concret. Doncs encara no hem parlat de la temporada següent i llavors doncs el que solem nosaltres fer és que doncs, donem una setmana aquesta d'estar tranquils, cadascú a casa. Hem fet un any, penso que bastant bo, i a partir de la setmana següent doncs tothom anirà passant, no?, individualment, doncs per això, no?, per parlar, per xerrar sobre el que ha estat la temporada i la temporada següent, doncs, que quins objectius té o quina idea té doncs, com, el club i també, en aquest cas, doncs, els jugadors, no?, dir la seva també.
6: I Jordi Souto, com a entrenador, quina idea té? Perquè dir el club és, evidentment, el club, no?, però Jordi Souto hi té molt de pes, aquí, no?
7: Sí, doncs, clar, lògicament, quan dic el club vull dir... doncs per no dir en raons o la direcció esportiva del club, no? Al final penso ara com home de club i així m'expresso i doncs, bueno, la idea en principi, encara que no ho hem tancat, és continuar, doncs ho tenim pràcticament a falta de que acabem de concretar-ho, però bueno, penso que també aquesta confiança, no?, de tants anys, doncs moltes vegades donem coses per fetes i que serà així segurament i que no crec que hi hagi cap problema, però bueno, ho tenim que acabar de certificar, de fer oficial, però no penso que hi hagi cap canvi en aquest sentit.
6: Sabem que pels recursos, sabem que per la categoria, quan veu ascendir l'últim cop, no?, amb el president a la televisió de Badalona, deia, ostres, que clar, el pressupost pot variar molt poc perquè... és que tampoc no pensem que per haver pujat de categoria entrin més ingressos. Clar, la idea és que dins d'aquestes adversitats, Jordi, el teu punt de vista com a entrenador seria poder fer un pas endavant, i no estic parlant de lluitar per l'ascens, ni molt menys, sinó intentar fer un pas més en aquesta primera catalana?
7: Doncs sí, aquesta té que ser la idea, no?, de fer aquest pas més. No sabem fins a on ni sabem quin resultat després obtindrem, però la idea té que ser aquesta, no?, continuar millorant, ser millors, ser estables i ser un equip doncs, que comenci a batre aquests registres, no?, tant de classificació com de punts que ens solem moure a la primera catalana, no? I aquest ha de ser l'objectiu. No en quant a pressupost, això no ho farà el pressupost, perquè el pressupost és el mateix i serà el mateix un altre cop dels últims, pues, no sé si 4 o 5 temporades, no? O sigui, no puja res, perquè, com bé deia el presi, doncs que pujar una categoria aquí no ens dona més ingressos, no?
6: No,
7: ha,
6: no cauen del cel, no.
7: Exacte, no hi ha aquesta repercussió per enlloc, no? Es té que moure la gent del club per com cada any, doncs, poder arribar a aquest pressupost ja general, no? Més que de primer equip general, no? Que també ens preocupa molt. Llavors, el que sí que és veritat és que amb els jugadors que tenim, amb una base que tenim, que ja ha competit una altra copa a primera catalana, les incorporacions que pensem fer i també doncs, des del cos tècnic doncs, donar aquest pas endavant tots i aviam si podem ser encara millors del que hem estat doncs, aquesta temporada.
6: Clar, ja us ho podeu imaginar, amics oients, és que el que està clar és que la unificació ja feia primera catalana. Estem parlant d'una categoria on, per exemple, ha pujat el Singuerlín per davant de l'Igualada, que són autèntics transatlàntics d'aquesta categoria, i clar, ens anem a Lliga Elit, on, per exemple, la temporada que ve hi haurà el Lleida, sense anar més lluny, Jordi. No sé si tot això ho penses, a vegades.
7: Sí, totalment. Estem al dia de tot i lògicament aquestes coses es veuen. Un Lleida que doncs, no fa quatre dies, no, però nosaltres, per exemple, l'hem vist a la primera divisió i amb una repercussió, i ara mateix, doncs, per desgràcia, doncs, aquest equip històric cau a la Lliga Elit o cau a la nostra, segurament al nostre grup, tornarà a estar l'any que ve un Júpiter que doncs, com has dit, a l'Igualado, uns altres equips, doncs, lògicament triplicant o quadriplicant el nostre pressupost, no? Però bueno, també això és positiu de poder enfrontar-nos a aquests clubs, i que això també ens fa que tot el que fem serà encara tindre més mèrit, i això és el que volem, no? Enfrontar-nos amb ells i amb equips doncs, com Singerlin, no? Igualada, per exemple, aquest any no s'ha guanyat cap dels dos partits, hem guanyat a Singerlin, és a dir, que nosaltres som un equip que podem competir, i sí que és veritat que en un llarg camí, com són 30 jornades, doncs, a més potencial econòmic i de club hi hagi, doncs més possibilitat tens, no? Però nosaltres no, amb això no ens conformem, i tenim que anar cap a dalt, perquè sabem que si no, si ens comencem a conformar, patirem molt.
6: Jordi Souto, encantats de poder tornar a parlar amb tu. Ho tornem a fer d'aquí a pocs dies per veure com evoluciona el pretemporada, el pre-pretemporada, podríem dir. Gràcies, Jordi.
7: Gràcies a vosaltres, Ramon.
6: I ho deixem aquí, felicitant a la Unificació de FIA per la bona temporada. Nosaltres deixem aquí la informació esportiva. No ha donat temps per més. Demà més. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, patrocina la informació esportiva.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
8: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
9: I anem amb la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya la Núria Santos, en Carles Carvajal, en José Gómez i l'Enric Garí. Què tal?
10: Molt bon dia.
11: Bon dia.
9: Benvinguts. I hem arrencat aquest matí, fa uns moments, parlant amb la representant del sindicat USTEC aquí al Barcelonès, la Maria de la Fuente, després, diguéssim, d'aquestes jornades de vagues del sector educatiu, que ahir doncs, afectaven la nostra zona, la del Barcelonès, que avui doncs, s'han traslladat en aquesta vaga territorialitzada, no?, per jornades a l'entorn del Maresme i també als municipis del Vallès, i que encara doncs, n'hi ha moltes de previstes pel mateix mes de maig, també de generals a tot Catalunya el mes de juny, fins a arribar al 5 de juny, que això ens situa tan sols a 4 dies abans de la celebració de les Pau, les proves de selectivitat a les quals s'enfronten els alumnes de segon de batxillerat, també de cicles, i ens deia la Maria de la Fuente, no han de deixar d'estar angoixats per l'afectació que pugui tenir, perquè el panorama que hi ha ara mateix doncs no indica que aquestes jornades de vaga puguin, diguéssim, suprimir-se, si no s'arriba a un acord. Recordem que demà hi ha reunió amb el Departament d'Educació, de moment no s'ha arribat a cap entesa, i la Maria de la Fuente deia que si no hi ha una proposta amb millores laborals i amb recursos per atendre la inclusiva superiors a les que ja s'han pactat amb els sindicats, comissions i UGT, doncs les mobilitzacions continuaran i seguiran doncs, afectant també les escoles i instituts de la ciutat de Badalona. No sé quina lectura feu vosaltres d'aquestes mobilitzacions, de les quals ja n'hem anat parlant també aquests últims dies, perquè hi ha convocades fins a 17 protestes, jornades de vaga, ja siguin en determinats indrets o bé al conjunt del país, però vaja, és una afectació important tenint en compte que estem a les acaballes del curs, Carles?
11: Sí, tot el suport a la vaga. El que jo em preguntaria és si realment part de la societat està amb aquestes mesures. Entenem que és vaga, que tenen tot el respecte, però clar, aquí tenim uns pares que a vegades no saben on tenen una vida laboral, i tants dies de vaga no saben
9: com conciliar, no?
11: Com conciliar aquesta vaga amb aquests infants. Després que hi ha una part de la societat també que ho diu públicament, que els professors viuen molt bé, que tenen moltes vacances, però suposo que això també, jo entenc que hi ha d'haver-hi reivindicacions, hi ha d'haver-hi vagues, però clar, portem molts dies en vaga, i crec que demà, no?, és quan hi ha aquesta nova reunió, que esperem que arribi a bon port, eh? Recordem que tot això, hi ha uns sindicats també que ja estan d'acord, que és Comissions Obreres i UGT, amb aquest acord amb el govern de la Generalitat, però USTEC, i crec que algun altre no hi ha d'estar d'acord, o sigui que aquí també, pel que veiem aquests dies, no tots els professors estan secundant la vaga, i en que sí, i en que no. Però, per exemple, també hi ha el tema aquest que tu li preguntaves, a la representant d'USTEC, el tema de les colònies. Uh-huh. Creiem que hi ha un límit, perquè potser penses que els infants no tenen la culpa, de tot el que està passant.
9: Uh-huh. El sindicat USTEC xifrava el seguiment de la vaga ahir a l'entorn del Barcelonès en poc més del 60%, però superior a aquest 60%, mentre que el Departament d'Educació parla d'un 20-21%, si no m'equivoco. Això són les dades de seguiment aquí al Barcelonès de la jornada de vaga d'ahir. I sobre això de les colònies que assenyalava ara també en Carles, clar, és cert que també s'ha dit que el sector de l'oci educatiu ja ha alertat la patronal que això pot acabar provocant que hi hagi mínim 1.000 acomiadaments de cara al curs vinent si es manté, diguéssim, la desconvocatòria de totes les colònies i sortides escolars, que no sé, us volia demanar què en penseu d'aquesta mesura de pressió que afecta també directament a l'alumnat i que ens deia la Maria de la Fuente, les escoles de Badalona públiques han acordat no fer ni sortides ni colònies de cara al pròxim curs si no hi ha un canvi de diguéssim, sí, posicionaments.
10: Jo faig una pregunta aquí a la taula, o sigui, si no he sentit malament, la noia que ha parlat abans, uh-huh, deia que el que pagaven era 3 euros per hora a les colònies. O sigui, d'aquesta taula, jo crec que ningú agafaria 50, 60 o 100 nens, perquè depenent de les línies, no? S'aniria de colònies 3 o 4 dies per 3 euros l'hora. O sigui, jo crec que no està pagat, o sigui, és una barbaritat, 3 euros l'hora, és que no sé si d'aquí a la taula algú s'ofereix a treballar per 3 euros l'hora amb 50 nens, però jo no, de debò que no. Després, els salaris, està clar que el preu de la vida puja i que aquí a Catalunya els salaris dels professors, o sigui, abans sí que potser era un bon sou, però a dia d'avui ja ha quedat totalment... Ja no és un bon sou a dia d'avui, el sou d'un professor, no? Les ràtios són molt grans per cada professor que hi ha. O sigui, han de suportar un estrès. La gent jove, els infants també van canviant.
9: Tot i que no parlem de ràtios que hi havia fa 10, 15 i 20 anys.
10: I tant, anem millorant. Però també han canviat el model d'alumnat. Uh-huh. Per tant, quan canvia el model d'alumnat, també la ràtio ha de correspondre a aquest tipus d'alumnat, no? Abans jo crec que sí que hi havia un tipus d'alumnat molt més respectuós amb el professor, jo penso. I ara és cert que hi ha baixes, hi ha moltes coses per segons quins comportaments, a quines escoles s'ha desautoritzat en molts casos els professors, jo penso, per part dels pares també, la sobreprotecció. Uh-huh. I això és un tema. Després, escoles amb necessitats especials. Jo he tingut la sort de treballar a dues escoles de Badalona i he vist, o sigui, ja sabia, no? El professor es valorava. Però quan he treballat allà, es valoro molt més, perquè els pocs recursos que tenen escoles amb CA, per exemple, no? Tenen superpocs recursos i et deixen la pell allà per cuidar aquests nens amb necessitats especials.
9: L'escola inclusiva,
10: Sí.
9: També se n'ha parlat molt aquests dies. Núria.
12: No, sí, bueno, en moltes tertúlies ja hem parlat del tema, no?, del problema de l'escola inclusiva, que si no té recursos, doncs funciona, doncs, bueno, hi ha disfuncions molt greus com això, no?, aquesta manca de recursos per a aquests professors, no? Uh-huh. A mi el que em preocupa també, a banda de la vaga, que és lícita, perquè suposo que és això que arrosseguen molts anys de greuges, és que, clar, que els nostres fills, no?, els que tenim fills i filles, doncs s'estan perdent classes, a veure com arriben a les PAU els que han de, doncs, han de presentar-se, i això també preocupa, és a dir, aquí el govern ha de fer alguna cosa més que està esperant a que es vagin fent les vagues i negociar el que sigui, tot i que hi hagi ja dos sindicats que estiguin d'acord, però està clar que les vagues no s'han aturat. I això l'únic que ho paga és, al final, els que anem al cotxe, doncs, pues, bueno, més paciència, ja està, ho assumim i no passa res, però, clar, els que realment són els que surten penalitzats són els nens. Els nens i els, bueno, i el jovent que s'ha de presentar i que, de, bueno, que al final és una primera part del seu futur, no? A nivell d'estudis, de professió, del que sigui, i si no està preparat i tal, és quan comencen també les frustracions i és quan comencen també tot el tema, no, de la salut mental d'aquests joves. Per tant, jo crec que ja van patir una quan estàvem en pandèmia, tot aquest jovent que s'havia presentat també a l'ESPAU i que també molts van llançar la tovallola, doncs no tornem ara a aquesta situació, no? Uh-huh.
13: Veurem si això té alguna afectació o no en els resultats també d'aquestes proves. Enric, hi ha un altre element que volia posar sobre la taula, perquè mentre fèiem l'entrevista ens escrivia en Juan Valerio, que és el president de l'AFA de l'Escola Can Barriga, que deia també, i l'Escola d'Educació Especial què? Quina valoració feu també de la situació en què es troben les escoles d'educació especial?
14: Jo vaig a ser molt dràstic. Aquí hi ha una consellera i un president de la Generalitat que aquest senyor i aquesta senyora s'han de seure en una taula amb qui sigui i dir, bueno, com ho arreglem, això? Com ho arreglem? Si aquest senyor i aquesta senyora no se senten en una taula amb els sindicats, amb l'USTEC, amb Comissions Obreres, amb l'UGT, tots allà asseguts, discutint-se 3 dies sense sortir d'allà, sense menjar, sense beure, només podent anar al vàter, llavors veureu com s'arregla. Però mentrestant, doncs, bueno, aneu fent vagues, aneu allargant, els Mossos d'Esquadra que els hi fotin jacos en els mestres, m'entens? O sigui, els Mossos de...

0: per exemple, de ubicar Mossos d'Esquadra a l'interior de les escoles, que feia com a pla pilot també el govern de la Generalitat, també ha fet posar el crit al cel a la comunitat educativa, no? I majoritàriament s'han sentit veus en contra.
1: Sí, esclar, és que a la meva època no feia falta policia. Ja et dic jo, que el mestre amb la bata blanca...
2: Tenia autoritat, ja.
1: A la que t'adormies et fotia el borrador per sobre, això per començar. Però esclar, això es diu...
3: Òbviament, això ja és una altra...
1: O sigui, però al tanto, vull dir, ara hem passat a l'altre extrem, que bueno, que tothom és bo, que no sé què, estem parlant de que si els nens no poden fer colònies, saben fer arrels quadrades, logaritmos neperians? Pregunto, perquè jo és una cosa que jo sabia fer.
4: Mira,
1: I cada curs no anava de colònies, eh? Us ho podeu prometre. Vull dir.
4: Arrel del que deia l'Enric i el José, està clar, que tot ha canviat, que el tipus d'alumne ha canviat. No, no sé, les últimes hores hi havia un vídeo viral, que s'ha fet viral de Lleida, que ha publicat la veu de Lleida, d'unes menors que s'estaven pagant i que a sobre ho estaven gravant.
0: Agredint-ne
4: i això
0: altra,
4: s'ha fet viral i agredint un altre, i la mare ahir sortint, la mare d'una de les agredides sortia en un programa d'aquests de tarda d'Antena 3 demanant perdó, però clar, m'ha arribat a una situació que tot ha canviat, que ara els menors es dediquen a pagar i a fer-se virals a través de les xarxes, i és el que deia l'Enric aquí. No dic madura, però és veritat que abans, això també passava a mi, quan passava algú a l'escola, si el professor trucava als meus pares, t'havies de preocupar. Ara potser no, aquesta figura, no, del professor no té tanta madura, no? No dic d'anar amb la regla a pagar, no té res a veure, sinó autoritat.
1: Autoritat.
0: Hauríem d'analitzar també si les pròpies famílies, pares i mares, han perdut autoritat també en l'àmbit domèstic, no?
1: Ara vaig al que tu dius. O sigui, l'escola ensenya, la família o a casa s'educa. Que són dues coses diferents, l'ensenyament i l'educació són dues coses diferents, eh? Per tant, jo crec que és molt important que les famílies eduquin i l'escola que ensenyi. Però, esclar, si tot ho deixem en mans de l'escola... A l'escola no pots fer-ho tot.
0: Ja que hem començat parlant d'escola, també arran d'aquestes convocatòries de vagues, deixeu-me també recordar que els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo seran els 6 primers que reformaran de manera integral l'any 2027, així si més no ho ha anunciat el govern municipal, en la que ha estat ja la segona trobada amb les direccions de les escoles i instituts d'escoles del municipi. En aquesta primera actuació, ja sabeu que hi ha un paquet total a invertir en 5 anys vista de 32 milions d'euros, doncs aquesta primera actuació que afectarà aquests 6 centres escolars suposarà la inversió de 10,4 milions d'euros, 10 milions 400.000 euros. A tot això, la comunitat educativa doncs també ha dit mostrar-se preocupada pel manteniment del dia a dia abans no arribin aquestes doncs obres de remodelació integral dels equipaments educatius, unes actuacions que, com deia, són a mig termini, com a mínim 5 anys vista, a mig llarg termini, i és per això que les direccions dels centres també es mostren escèptiques davant d'aquest anunci fins que no comencin les obres. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i també la directora de l'escola, Josep Carner, i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, la Dolors Fernández, després d'aquesta trobada.
5: Porten molt de temps esperant, molts anys amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs la reforma total, però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
6: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar, però tampoc excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloní, estarem molt contents.
0: Núria.
2: Bueno, a veure, jo crec que és En part, una bona notícia, és a dir, el fet de reformes integrals d'escoles que porten molts anys també de deixadesa, doncs ja toca, perquè és veritat que alguns espais estan...

0: doncs això, obsolets, no acaben de funcionar, i qui pateix les conseqüències torna a ser, doncs, això, no? Els professors i els alumnes que estan allà i passen moltes hores al dia. Per tant, és, bueno, és una bona notícia, tot i que és veritat que és a uns quants anys vista, que tampoc és un gran pressupost per tot el que s'ha de fer, però, bueno, però benvingut sigui, i el govern es posarà les piles perquè sigui així.
1: Sí, jo, la representant de, bueno, la directora de l'escola Josep Carné, em sembla,
2: que és deia... una escola que fa molts anys que reivindica aquesta necessitat de millores. Hem vist tots imatges de l'estat d'humitat, que hi ha a la zona de banys...
1: Va haver una moció fa poquet a un ple sobre que van venir famílies d'aquesta escola. Deia, no tenim motius per desconfiar, però tampoc per confiar. Jo crec que hi ha motius de sobre per desconfiar. I un motiu és, per exemple, la piscina de Focus, inexistent, desconfiança total, va haver una promesa i no s'ha fet. La CACI, va haver un gran anunci de que de cara al 2028 farien no sé què, i no sabem absolutament res. La CACI, totalment, la Ciutat de la Música. La sala d'estudi, també va haver promeses de sales d'estudi que encara no sabem. Els depòsits fluvials aquests, fantàstics, que anava a fer com a proposta estrella, que va anar a Europa a parlar amb no sé qui, i no sabem absolutament res. O sigui que motius de desconfiança, i crec que m'estic deixant bastants. Motius hi ha.
2: Què res?
3: Sí, sí, a veure, benvinguda si vénen a aquestes inversions, però arrel del que deia la directora del Josep Carné, hi ha un problema greu en aquesta ciutat, i no és ara, repeteixo, no és ara, de manteniment. L'altre dia, al centre cívic de Sant Roc no tenen ni part fluorescents. O sigui, part de la sala gran no es veu ja, perquè ens deien el responsable del centre cívic que les bombetes no arriben, i de les 25 làmpades que hi han, funcionen 3. O sigui, això és un problema de manteniment, però és que el mateix, per exemple, l'escola Josep Carné no tenen part fluorescents, tampoc. O sigui, una cosa tan bàsica com comprar fluorescents no s'està complint. Que endavant i benvingudes les grans inversions que es vulguin fer, però el dia a dia tenim problemes molt domèstics que crec que no s'estan solucionant, i els equipaments municipals és veritat que porten anys de mancances de manteniment, però les petites coses tampoc s'estan fent.
4: Va, que només us agrada criticar. A l'ascensor de Sant Felip i de Rosers, després de no sé quants anys sense funcionar, porta quasi bé un mes funcionant.
2: Ah, mira. Home, ja, això és una notícia,
4: Què voleu més? Després d'anys no funcionar, ara funciona. Doncs, bueno, doncs això, tu has dit 5 o 6 coses molt importants, tu has dit coses del dia a dia, ens ho creurem això de que en 5 anys aquestes escoles estaran totalment reformades i seran noves.
1: Ojalà.
4: Quina il·lusió, però que ho facin, i mentrestant que vagin fent el manteniment aquest de reparar humitats, reparar goteres, arreglar desaigües que no funcionen, lavabos que no funcionen, m'enteneu? Vull dir, el Palau Municipal d'Esports vam fer la fase final de l'Euro Challenge aquell. Sort que aquella gent estrangers anaven mig torrats, perquè...
3: Es va ploure i havia...
4: No, el dissabte va ploure.
2: L'Enric ja va alertar, que si plovia hi hauria goteres.
4: El dijous, els sanitaris, o sigui, els lavabos, feien fàstic. I era el primer quart del primer partit. M'enteneu? O sigui, no havien jugat tot un partit, ja, i la gent ja... No, el primer quart del primer partit hi havien lavabos fets una merda, parlant malament. Ara, això sí... llums, flors, tot el que vulguis, però amb coses, o sigui, cal això, cal aquest manteniment dels lavabos. I em direu, sí, però és que el Palau Municipal d'Esports que ha de fer el manteniment és la penya. Sí, molt bé, però si Badalona organitza una fase final, això s'ha de tenir impoluto.
2: Cal fer front, diguéssim, al dia a dia, per no arribar a l'urgència, que aquesta s'acabi traslladant en emergència.
1: Aquest govern funciona de la següent manera, és a dir, hi ha problemes a la ciutat, hi ha un grup que es mobilitza i fa pressió, aleshores treu un titular, reformarem 6 escoles, tal. O sigui, van fent propostes per tranquil·litzar aquell panorama, però després passen els anys i tenim la mateixa gent, perquè no fan les seves promeses al final, no? O sigui, tenim aquesta... Després, el tema del manteniment, jo m'he deixat de comentar abans. O sigui, és un problema històric a Badalona. O sigui, no tindríem tots els problemes que hi ha ara si no fos pels anys de falta de manteniment. Però si fa aquestes escoles i no hi ha un bon manteniment, en 20 anys, 15, estarem igual. O sigui, això és prioritari, el manteniment a la ciutat.
3: Però tot això són prioritats. Mira, ahir mirava jo el portal de la Transparència i ahir aquest govern va licitar la pròrroga de les llums de Nadal del proper Nadal. Ja ho tenen. Ahir, justament. Val? El milió i pico d'euros que es tornaran a gastar amb les llums de Nadal. Que està molt bé, eh? Però que estem a... ahir estem a 17 de maig. I això ja ho tenen. Però després ves pel carrer, jo no sé què està passant. No sé si us heu donat compte que cada dia hi ha menys làmpares de fanals. Jo crec que se'ls ha caducat o algo està passant o no hi ha per reposar aquestes làmpares, però hi ha molts carrers que estan desapareixent els fanals.
0: Bueno, ara estem en període de transició, precisament, perquè ara hi ha un nou contracte d'enllumenat.
3: Bueno,
0: no sé si està passant així, però sí que és veritat que era un contracte esgotadíssim dels 50.000 que portaven anys i anys, o sigui, però 5, 10 anys caducats, i clar, ara sí que s'han licitat també, o sigui, no només les llums de Nadal i tot el que sempre surt del Nadal, sinó s'han licitat altres coses. Al portal de contractant hi ha moltes més contractes en aquests moments, amb licitació importants d'enllumenat, el d'asfaltat, o sigui, bueno, tot el tema d'edificis municipals també. Per tant, jo crec que s'estan fent moltes coses alhora. O sigui, avui, la llista és inacabable, està clar, eh?
2: Precisament avui, ja que parlo de contractes, l'alcalde feia una piulada d'aquest ara fa unes hores, que deia: acabo de signar el nou contracte de neteja viària i recollida de residus. 16 anys després, Badalona ja disposa d'un nou servei amb un canvi que serà, diu, espectacular i que començarà a veure's durant la segona quinzena del mes de juny. Em vaig comprometre i hem complert. Sí que és veritat que el calendari s'ha anat postergant en el
3: molt
2: temps, però arriba doncs aquesta signatura i veurem de quina manera això es trasllada als carrers, que és el que interessa també al ciutadà. En definitiva, parlàveu tots una mica de gestió, i precisament l'oposició en bloc aquesta vegada ha reclamat una reunió urgent amb l'alcalde i també amb l'interventor perquè doni explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagaments a proveïdors del 2026, Els grups municipals consideren que la situació és greu, que és conseqüència precisament d'una mala gestió per part del govern i no de falta de diners del consistori. Ja sabem que hi ha un romanent que supera els 340 milions d'euros. El govern local ha convocat un ple extraordinari precisament aquesta setmana, per dijous, on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcció i Contrates de més de 8 milions d'euros per començar a liquidar doncs, aquest pagament de factures, que fa també, doncs, o és un dels motius, diguéssim, d'aquest mecanisme de pagament a proveïdors que s'ha engegat i on s'ha inclòs l'Ajuntament de Badalona, juntament amb una altra vintena de municipis arreu de l'Estat. Escoltem què en pensa l'oposició.
5: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
6: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
7: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
8: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'Ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. I que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
2: I per tot plegat, doncs, els grups de l'oposició reclamen al govern municipal que doni explicacions de què ha passat, perquè s'ha arribat aquest calendari, aquest retard de pagament de 126 dies als proveïdors de l'Ajuntament de Badalona, i alhora que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament, que segons la norma és a 30 dies que s'ha de pagar.
4: Sí, és cert, s'ha de pagar 30 dies, però això de que l'Ajuntament de Badalona paga tard, Això fa anys, molts anys que està passant. Fa molts anys que està passant. Vull dir, ara no... Sembla que, oh, sembla que no paguin ara. No, no, si l'Ajuntament de Badalona porta 1.000 anys que no paga, m'entens? O sigui, que pagar tard. Vull dir, no fotem. A veure, ara el que sí que jo, com a persona de carrer, m'agradaria que m'expliquessin què passa amb tot això. No ho entenc, no ho entenc. O sigui, necessito que algú m'ho expliqui. Que se sentin en una taula un representant del govern, que se sentin en una taula representants de l'oposició, que se sentin a la mateixa taula l'interventor o el secretari o qui calgui, i que expliquin...
2: Aquestes explicacions són les que demanen que els grups de l'oposició.
4: Amb paraules planes i senzilles que la gent ho pugui entendre, que no ens comencin a parlar de lleis i de coses d'aquestes, que això no ho entenem. Nosaltres el que entenem és que paguem impostos. Per tant, volem que les coses funcionin. Aleshores, esclar, no m'estranya que després no hi hagin diners per comprar una bombilla o un fluorescent. Clar, si estem parlant de...
3: El proveïdor no vol.
4: Clar, el proveïdor diu, sí, home, el que em deus encara et donaré una altra bombilla. Vinga, va, tira. M'entens? I aleshores, una altra cosa, diu que s'ha de pagar els petits empresaris i autònoms i les microempreses i no sé què. Estem parlant de que parlarem, pagarem a Fomento, que precisament no és una petita empresa ni un autònom, m'entens? Per tant...
3: No, veure... crec que en el ple de dijous van aquests 8 milions més 22 milions, 22 milions de factures pendents.
0: Sí.
4: Bueno, potser algú estarà content. Bueno, que cobrarà després de no sé quant de temps.
3: Home, a cada ple municipal el representant d'Esquerra Republicana, sí, per posar un exemple, fa 3 anys, ja portem, no, d'aquest mandat, que reclama que el Pam i Pipa, la botiga de xutxes al carrer de Prim, es veu que se li deuen 1.000 euros des de fa 6 anys, mm-hmm, val? I que l'Ajuntament no li ha pagat. O sigui, l'Ajuntament va comprar xutxes per als Reis, per la cavalcada o per la festa dels Reis, i clar, una botiga com el Pam i Pipa, que et deuen 1.000 euros, són molts diners, eh? O sigui, moltes xutxes van comprar... I fa 6 anys i no hi ha manera. Crec que encara no han cobrat perquè surt cada mes al ple.
1: Però dèiem Fomento, no? Per exemple, però Fomento potser si triga a cobrar, no? És una empresa que potser pot aguantar, no? Aquesta... Però hi ha altres empreses que si no cobren, no poden subsistir i hauran de tancar, segurament. O sigui que segons per quina empresa és molt més complex el tema, no? Aquí a l'oposició el que està demanant és precisament el que deia
2: l'Enric,
1: seure a una taula, donar explicacions. Sí que és un tema que va de molt enrere, o sigui, és un tema, però clar, van acumulant i aleshores cada cop es triga més a cobrar. L'altre dia al ple la Rosa Drenado deia que ella, per un assumpte personal de la seva casa, va trucar a un tècnic, y como el tècnic sap que ella és regidora, li va dir, però si és per a l'Ajuntament, jo no quiero saber nada, eh? O sigui, que i li va dir, no, si és per a mi casa, per a particular. I, bueno, entonces sí. O sigui, que fins a quin punt estem arribant, i evidentment el que deien de la bombeta, qui no farem préstecs aquí a l'Ajuntament, no? I aquí el mecanisme aquest, hi ha algú a l'Estat, o sigui, ja entenc que funcionaris a l'Estat, que activen automàticament un sistema que és aquest Ajuntament...
2: Que obliga el consistori a saldar deutes pendents, eh? Sí. Però això ho fa a través d'un finançament, per tant s'ha de pagar, clar, interessos per aquest finançament.
1: El que no sé...
0: Sí, però no necessita, clar, l'Ajuntament en
4: però
0: aquest
4: cas... Però
0: que
4: no tenim diners.
0: Sí que hi ha diners, sí.
4: Però si per què hem de demanar
1: crèdits? No necessita l'ajuda de l'Estat, l'Ajuntament, en aquest cas?
0: A veure, no, és que els diners estan
1: sí,
0: no? S'han de tramitar les
1: però factures. Però ja ho sabem, aleshores...
0: Però és que portem molts mesos aprovant paquets de factures per pagar tot aquest deute que s'acumula d'anys. És a dir, el que dèiem, el Pam i Pipa fa 6 anys. És a dir, 6 anys han passat uns quants també governs. És a dir, al final...
1: Sí, sí. Però porteu 3 anys de majoria absoluta.
0: Però aquí porteu un retard amb factures. El pla de proveïdors és una mesura, un mecanisme que de forma recurrent s'aplica a l'Ajuntament de Badalona en moments que hi ha molta acumulació de factures pendents. Però aquí no és un tema, o sigui, només s'activa per un tema de manca de finançament i es donen crèdits tous a les administracions. En aquest cas no es necessita des de l'Ajuntament, però sí que és veritat que s'ha de tramitar aquestes factures. Per desgràcia, quan no hi ha contractes, aquestes factures no és agafar la caixa i me'n vaig al proveïdor a pagar-lo. O sigui, no és una empresa privada que es pugui fer de forma tan ràpida. Mm-hmm. Aquí hem d'anar a mecanismes més complexos, garantistes, per veure com aquests diners, que no hi ha un contracte, que suporta que tu tens unes factures perquè estàs prestant aquests serveis, has de justificar per què li pagues aquell proveïdor. I això implica una comissió jurídica assessora, s'ha d'anar a la Generalitat, ha de tornar, ha de passar el ple 25 vegades, exposicions públiques per pagar aquestes factures, per desgràcia.
2: Per tant, el desllorigador dels contractes és una mica la clau per no acumular aquesta, també aquests procediments.
0: Per tant, estem així.
1: Però jo crec que el procediment és el mateix a tots els ajuntaments. Clar. Per tant, per què uns funcionen
0: home,
1: i altres no?
0: Perquè aquí portem una acumulació de contractes esgotats que, bueno, que no te l'acabes. I altres ajuntaments potser no en tenen tants.
4: Pregunto des de la meva ignorància. I per què no es fa un contracte abans de fer el que es necessita fer?
0: Bueno, pues això és una pregunta jo, que jo crec que...
4: Des de la
0: bueno...
4: meva ignorància, vull dir, veure si es preveu que passarà això...
0: Sí, sí, efectivament. Bueno, en ellos, o sigui, això és el que s'està fent ara, és a dir, ara ja s'està preveient precisament que abans d'esgostar-se els contractes es fessin les licitacions. Fa un temps no hi havia gent a contractació, hi havia una manca de recursos humans també, i això també s'ha arrossegat en aquests anys.
2: Deixeu-me un altre tema, perquè queden pocs minuts de tertúlia, i ahir teníem ocasió d'entrevistar també el cap de Medi Ambient a l'Ajuntament de Badalona, l'Enric Caner, perquè estem ja contra rellotge pel que fa a l'inici de temporada de bany, tot i que avui està el dia una mica rúfol i no sembla, no?, que estiguem
3: però ja fa calor,
2: a les portes de l'estiu.
3: Avui
2: ja,
3: ja fa calor,
2: avui sí.
3: Sí,
2: ahir no,
3: Ahir no, però avui pujava jo i...
2: Ja fa caloreta. Molt bé. Dia 30 de maig. Comença la temporada de bany a les platges de Badalona i encara, si feu un tomb pel litoral, doncs és evident que les feines s'han d'intensificar aquestes dues setmanes prèvies perquè, doncs, encara, ens explicava l'Enric Caner, han de passar les garballadores, estarà tot a punt, ja ara ens explicava en lloc de 6-9 mòduls de salvament, s'instal·laran 5 baranes d'accés a la platja per a persones amb problemes de mobilitat també a l'aigua. Hi haurà, ens deia també, com a novetat 3 pèrgoles d'ombreig de 5 per 5 metres quadrats que serviran com a refugi climàtic en diverses platges també del litoral. I el que també hi haurà pendent són els treballs de la barca Maria, que ens explicava, si bé les obres del col·lector ja han acabat, es calcula, hi ha hagut alguns endarreriments, que les obres, diguéssim, de l'escullera que ha de protegir el que ara s'està fent, en aquest entorn que va quedar malmès pel temporal Harry principis d'any, doncs les obres de l'escullera que han de protegir les vies del tren no estaran enllestides fins a finals del mes d'agost. Serà a finals d'agost quan acabin aquestes obres i, per tant, quan la Generalitat pugui assumir les obres de reparació del passeig marítim, que ja sabeu, va quedar desfalcat i per això el trànsit està prohibit, la circulació per aquesta zona del litoral, tot i que cada dia veiem gent que hi passa, però hi ha un perill evident. Per tant, això fa pensar que el tram de la Barca Maria, com ens deia ahir l'Enric Caner, ens el podem treure del cap per aquest estiu, i per tant no podrà estar disponible a la ciutadania fins passat doncs, el període d'estiu. Això s'ajunta també amb les obres del Pont del Petroli, que ja sabem que afectaran també uns 150 metres a banda i banda del pont, o sigui, uns 75-80 metres cap a una banda i cap a l'altra, que quedaran avalisats tant pel que fa a la sorra com pel que fa al mar, i això també suposa una pèrdua també d'espai. Per tant, un estiu, podríem dir, atípic, pendent de la resolució doncs, d'aquestes obres, que també unes són d'emergència, les de la Barca Maria, les altres doncs, esperades, que han de suposar la recuperació d'aquest pantalà. Com veieu, o penseu que això pot afectar una mica també la temporada de platges, el turisme que pugui venir a la ciutat buscant també doncs, aquest reclam, aquest espai públic, no?, que és dels més utilitzats també a la ciutadania?
4: S'ha deixat dues coses que són importantíssimes.
2: Quines?
4: Una, posar ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita perquè no hi hagin aiguats. Que això és molt important, perquè penseu que cal que hi hagi un aiguat, estarem una setmana amb l'aigua podrida. No bruta, no podrida. Segona, s'ha previst allò d'aquella barca al Pelicà?
2: No n'hi haurà. No n'hi haurà. No n'hi haurà.
4: Posem més ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita.
3: Espera, que tenc una altra que no s'ha dit. La platja de la Barca Maria està tancada des de fa setmanes. Sí, la de... Sí. No, Barca Maria no, perdona, la de la Marina.
2: Platja de la Marina.
3: Està tancada, hi ha un cartell que només s'obre ara al cap de setmana, però els veïns estan catrinant de la mora, catrinant, perquè hi ha hagut manca d'informació. Primer es va dir que estava contaminada, després que no, i Marina Badalona, que és qui té el xiringuito allà d'aquesta platja, perquè és un xiringuito el que té allà, està totalment tancada, i els veïns saltant les valles, i està passant cada dia, i Marina Badrona, que és l'empresa del port, es veu que no està contestant els veïns. Uh-huh. Clar, hi ha una, o sigui, hi ha una platja...
2: Del motiu del tancament, vols dir?
3: Clar,
2: no s'està
3: des de fa mesos.
0: Bueno, són les obres que hi ha allà... Tot
3: sí, però aquesta setmana l'obren. Llavors, no unes hores, bueno, sinó perquè... que hi ha... L'altre
0: per
3: dia,
0: conflicte amb les obres.
3: L'altre dia ens expliquen els veïns que, en teoria, l'han d'obrir a les 10 del matí, doncs a la 1 del migdia no estava oberta encara. Hi ha un descontrol total allà a la barca, a la platja de la barca Marina, que els veïns estan enfadats.
1: Jo llegiré un tuit que diu això és del 2022. ¿Alguien de este ayuntamiento de Badalona que nos malgobierna me puede explicar cómo es posible que a las 11 de la mañana esté el agua tal, tal, tal en estado lamentable? ¿Me puede explicar por qué no se ha contratado las barcas Pelícano como yo hice en el 2021? O sigui, va haver una campanya...
2: Qui feia aquest tuit?
1: Això l'Albiol, el 2022. ¿Vale? No un drama, no s'ha contratat el Pelícano, és bàsic, essencial, com jo se hice en 2021.
2: Ahir explicava el cap de Medi Ambient, l'Enric Caner, que no, és, que no està demostrada la seva efectivitat per recursos que costa i que deia sí que suposa potser una certa tranquil·litat de cara al banyista que veu sí. que s'està fent una actuació, clar. Però en si, amb un mar obert, no és efectiu com si fos amb un canal tancat.
1: No dic que sigui efectiu, vull fer la referència de que...
2: El canvi de posicionament?
1: Òbviament, quan governava l'anterior govern, doncs els criteris tècnics serien els mateixos. Que el Pelica no té, al final, la garantia no, de que funcioni realment. Però ell fa la campanya aquesta de destrucció, com ha fet en molts àmbits de la ciutat, no?
3: Deixa't dir una cosa, estic molt crític, eh? Però això de les baranes, vaig sentir l'alcalde, que ho deia, que aquest any en tindrem 5, perquè vaig veure la Costa Brava i en tindrem 5. Aviam, no recordem l'any passat que les dues que es van instal·lar va venir un primer temporal i van anar a Mallorca, aquestes baranes?
4: Santa Bàrbara! Santa Bàrbara!
3: No, és que les dues baranes... Van... Ho podeu mirar, Mallorca, perquè aquesta casa va donar una comunicació, va publicar.
4: Però de seguida les va posar de nou, eh?
0: No. Sí, home, les vam recol·locar, sí. I però tant. Clar, sí, ens hem passat tot l'estiu recol·locant les baranes.
3: Clar,
0: sí,
3: però
0: sí.
3: Cada temporal...
2: Però es van anar a buscar a Mallorca o no?
0: No van arribar tan lluny.
3: Però pregunta, no seria més fàcil, com a moltes platges, la corda que hi ha...
0: Però ja les tenim, també, si posem 11 línies de vida, és que també les posem.
4: Les cordes hi eren.
3: Però les baranes, clar...
4: Però les senyores grans diria que els agrada més la barana.
0: Les
2: línies de vida ja estan posades, si no m'equivoco.
0: Sí, bueno, estan posant, que... sí, estem posant ja els mòduls, ja, ja estan muntades moltes d'elles.
4: I he dit una cosa que està molt malament.
2: D'aquí una estoneta anem a una d'aquestes guinguetes.
4: El programa també
2: veure com preparen aquesta
4: gran,
2: temporada.
4: La gent gran...
0: No, a veure, jo crec que l'accessibilitat en les platges de Badalona és prioritari. De fet, per això hi han dos punts de bany assistit, per això s'han posat 11 línies de vida, per això es reforcen les baranes, perquè s'han sigut un mecanisme molt valorat per la gent més gran. Uh-huh. O sigui, això de poder des de la sorra caminar per entrar al mar, doncs ho han valorat. Llavors, si és veritat, l'any passat vam fer una prova pilot, no sempre funcionen les proves pilot on la col·loques, perquè hi ha doncs, el mar, el temporal, els vents també que juguen en contra, i per tant també algunes les recol·locarem precisament per això, per evitar que estiguin contínuament tornant-la a muntar i tornar-la a posar de nou. Per tant, tot això també ho hem previst aquest any. El tema de la barca Maria, clar, això no és un calendari que nosaltres puguem decidir, ve de fora, és totalment d'emergència, s'han hagut de posar d'acord moltes administracions per encaixar projectes complicats allà d'escollera, col·lector, arreglar un col·lector...
2: Intervenen l'AMB, no?
0: Clar, l'AMB, l'ADIF, les infraestructures de la Generalitat. Llavors, aquí nosaltres no hem pogut marcar el calendari, hem impressionat perquè sigui quan abans millor, però clar, això no, nosaltres no
3: aquí podem... Aquí té l'Enric, el més important és que no plogui.
4: Vosaltres us creieu que la gent en ple estiu no anirà a la platja de la barca Maria? Vosaltres us ho creieu, això?
0: No, no ens ho creiem.
4: Ah, vull dir, a la platja de la barca Maria hi ha molta gent.
0: Però no tindrà serveis. Bueno,
4: i què? Que no hi hagi serveis.
3: A més, és la platja que pot venir més gent de fora, perquè aparques allà el Titus, que és gratis, que és als pocs jocs que encara és gratis, no? Deixes el cotxe...
4: No cridis.
3: Perquè vindrà més gent, no, encara? Però és veritat que és un dels pocs trams ja de la costa catalana que... prop de la platja no pagues, perquè a Montgat, per exemple, pagues, a Premià pagues, a Arenys pagues.
2: Doncs ho deixem aquí.
4: Reseu que no hi hagi
2: Santa Rita i Santa Bàrbara, no?
4: Santa Rita i Santa Bàrbara.
2: Molt bé, m'ho anoto. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
3: Bé.
2: I avui gràcies. Posem música de la mà de Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que ha publicat un àlbum de cançons pop inquietes i exploradores que presentarà en el marc de diversos festivals, com el Primavera Sound, com l'Empremtes, per exemple, i que inclou temes com aquest que es diu Amb tu podria estar. Sona així. De seguida, més actualitat local.

0: Aquí Badalona.
1: Són les 9.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Hi havia qui podia pensar que la penya arriba al Movistar Arena en un moment de dubtes, després de setmanes irregulars, amb cops durs i amb la sensació que l'equip anava perdent pistonada. Però aquest equip té una cosa, quan menys soroll fa és quan més colpeja. I sí, el Real Madrid tenia al cap l'Eurolliga, també faltaven peces importants. Però això al final també s'ha de saber aprofitar. I la penya ho va fer amb personalitat, ho va fer amb paciència i ho va fer amb jugadors que van aparèixer quan tocava. Perquè Ricky Rubio continua demostrant que en els grans escenaris encara és diferencial, perquè Hunt té aquella capacitat de matar partits en silenci i perquè Rusic ja no és només una promesa, és una realitat cada vegada més important dins aquest equip. La victòria no dona cap títol, però sí alguna cosa molt valuosa, confiança i sobretot la sensació que aquesta penya, quan competeix de veritat, pot mirar els ulls pràcticament a qualsevol equip de la Lliga. Ara arriba Tenerife, un altre repte exigent, un altre test per confirmar si això és només un gran cop sobre la taula o al principi d'alguna cosa més. Benvinguts, una setmana més, al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, el Badalona encarrila descens mentre el juvenil puja a divisió d'honor. Repassem el bàsquet models de la ciutat i on queden els equips per la pròxima temporada. I ens posem al dia amb el poliesportiu de la ciutat. D'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya guanya el Real Madrid fora de casa i a poc s'apropen els moments decisius de la temporada. Però abans, Diego Sengil, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Uri.
0: Anem a parlar del partit perquè, a més, tu vas ser-hi per allà.
4: Sí. No narrant ni res així, però aquest cap de setmana tocava com a hooligan.
0: Què tal va ser l'ambient allà a Madrid?
4: La veritat que bastant descafeinat. Per als partits que jo he vist com a visitant de la penya, bona entrada, però la veritat que la gent bastant poc sorollosa.
0: Didac, anem a parlar de com va ser i com va anar el partit. Quina importància li dones ara mateix a aquesta victòria al Movistar Arena?
4: Aviam, hi ha moltes maneres de donar-li importància a un partit, però pel que fa a la confiança, més enllà de com es veu després reflectit això en la classificació, per temes de confiança, de les victòries més importants, i si ja si ho englobem amb tota la setmana conjunta, no?, amb la victòria a Andorra, jo crec que pel que fa a la pista, ha sigut una setmana rodona.
0: Per tant, diries que és una de les victòries més importants, potser, d'aquesta temporada.
4: De les més importants, sí. I no et diria que la que més, però penso que això és una cosa positiva, perquè la penya aquest any ha guanyat els quatre equips d'Eurolliga. Ha guanyat a Tenerife, a Unicaja, que són equips que et venen tocant bastant la moral els últims anys. I jo crec que, com deies a la introducció, està demostrant la penya que és un equip que pot competir contra qualsevol en qualsevol dia.
0: I és que és cert que el Madrid tenia l'Eurolliga en cap, segurament, que és aquest cap de setmana que es disputa la Final Four a Atenes, però és que igualment se l'ha de guanyar.
4: Exacte, és que són les coses que té el calendari. També et va tocar jugar a Vitoria contra el Baskonia en el seu millor moment de la temporada, després de guanyar la Copa.
0: Correcte.
4: Després, si ara mateix a la penya no li passarà, sembla, però si ara et toca un Burgos, un equip que està jugant la vida les últimes jornades, doncs també és un pitjor moment que agafar-los potser al principi, quan encara no estan formats del tot, no, els equips. El calendari també juga i a la penya aquest cop li ha sortit molt bé.
0: Quin grau de maduresa diries que representa aquesta victòria pel que és l'equip verd i negre aquest any?
4: Home, molta, perquè, com deies tu, s'ha d'anar a guanyar allà i estic segur que en la mateixa situació un altre any, el Madrid sense pivots, en pocs dies la Final Four, un altre equip de la penya que no s'ho cregui tant, no treu la victòria d'allà i ni amb aquella segona part increïble.
0: Va ser segurament un dels millors partits, diria jo, des de la tornada de Ricky Rubio, a més apareixent en un grandíssim escenari, no? Un Ricky Rubio que va acabar amb 21 punts, amb molt bons percentatges, 11 en tirs lliures, 2 de 3 en triples, 2 de 3 en tirs de 2, 4 assistències, 2 rebots, 3 pèrdues únicament. Diries que estem veient un dels millors Rickys des que ha tornat?
4: És que està completament endollat. Sí, jo crec que ni en broma li ha anat bé la lesió de Tomic a la penya, però pel que fa a Ricky, jo crec que ell s'ha vist una mica com l'únic referent en aquest sentit, no? La figura de capità ara és pràcticament l'únic jugador que la pot portar, i és que està complint d'una manera que ell ja ho deia en moltes entrevistes i en molts postpartits, que està gaudint jugant, i en jugadors així que brillen amb la bola, és que es veu el moment si estan ficats.
0: Després parlarem del cas Tomic, perquè tenim bastantes coses per parlar, però abans tanquem el partit contra el Real Madrid. Anem a parlar del cas Rusic, no? Perquè, com deia abans, és que ja no és una promesa.
4: Gens, perquè És que ara mateix et diria, de fet, que és la referència interior de la penya.
0: Sí, sí.
4: Ha agafat el rol de Tomic, Virgander. No ha donat aquest pas endavant, que potser li hauríem de demanar. També ha tingut problemes amb les lesions.
0: Sí.
4: S'ha quedat ell com el suplent. I Rosic, que com a 5, que realment ell, quan va sortir del Brasil, representa que era més un 4 gran que podia tirar.
0: 4 obert, sí, sí.
4: Però és que de pivot, de 5, referència interior, també ho està fent increïble.
0: Sí, sí, sí, sens dubte, eh? Sens dubte. Jo crec que l'únic que li cal és aquest punt de regularitat que potser en alguns partits no hem acabat de veure. I Hunt, que torna a decidir al final, el jugador més clutch dels últims anys de la penya, sens dubte.
4: Massa clutch, et diria, perquè a mi em posa una mica taquicàrdic, sobretot aquesta setmana, perquè en els dos partits, tant contra l'Andorra, l'Olímpic, com en el Movistar Arena, va aparèixer massa tard per mi.
0: Sí.
4: Jo crec que és un jugador que, no hi ha dubte, que en el quart apareixerà i arribarà als seus, doncs, 14 punts, 16, una cosa així. Però jo no sé si és perquè ja s'està desgastant, però necessito una mica més d'ell. Si realment és aquest jugador d'Euroliga que diem, necessito més d'ell a dins dels 40 minuts amb més regularitat.
0: I algú semblant passa una mica amb l'equip en si, no? Que està costant els inicis. Aquest cap de setmana contra el Real Madrid va ser un 27-17. Et preocupa aquesta falta de consistència inicial?
4: Aviam, un 27-17 jo crec que el pots esperar, no jugant contra el Madrid, però, com dius, contra l'Andorra també surts una mica empanat en comparació amb ells. Però també hi ha una altra manera bona de veure-ho, i és que el tercer quart, que havia vingut sent el problema tota la temporada de la penya, doncs solventant-ho molt bé, no? I, a més, afegint això de que en l'últim quart l'equip està sent molt consistent i, doncs, sí, no estan sent uns bons inicis, però si al final ho salves d'aquesta manera, doncs benvingut sigui.
0: Què diries que va canviar a partir del segon quart?
4: Jo crec que el Madrid segurament estaria pensant en quan entrin els triples, perquè realment van començar malament, són ja no sé si va tirar els primers quatre i els va fallar. Jo crec que l'equip ja anava pensant més en quan entrin ja ens ficarem més en partit, també tot lo dins que estaven al partit, perquè no, evidentment no tenien el cap allà, i la penya, en canvi, seguia fent les petites coses bé, i va ser la penya segurament la que es va aprofitar d'això, no? Quan Hunt ja va entrar al partit, quan Ricky es va començar a atrevir a tirar de tres i també van entrar, i jo crec que el que hauria d'haver fet el Madrid va ser el que la penya va aconseguir fer.
0: Passem a parlar ara sí del mercat. Bueno, primer pel mercat més immediat i no el de post-temporada, perquè la notícia negativa d'aquestes últimes setmanes ha estat la lesió de Tomic. No ho va confirmar el propi club amb un comunicat mèdic, on deia que Tomic tenia un problema isquiotibial, que es perdria tot el que restava de temporada. I després també va espantar una mica, perquè va sortir en declaracions d'Dani Miret dient que segurament es perdia a l'inici de la següent temporada, Didac.
4: Sí, sí, exacte. Va dir això mateix, la veritat. Jo vull pensar que és més una crida a la paciència amb la recuperació i no que realment estarà Tomic 4 mesos més, perquè aviam, fins setembre, em sembla bastant fort, i és això, al final és una lesió d'isquiotibials que recuperar es pot recuperar. I aviam, pel que fa al final de temporada, jo el que pensava era que no seria per tant, i que em semblava el moviment lògic, perquè ara mateix recuperar Tomic, que ja va passar en el partit contra Gran Canària, ell va intentar forçar una mica i va tenir la recaiguda, jo crec que és més intel·ligent que segui a la banqueta ja fins a final de temporada, perquè arriscar-lo en uns play-offs amb tot el nivell físic que comporta, jo crec que, encara que la lesió no hagués anat a més, era la jugada intel·ligent.
0: Sí, més amb un jugador de les seves característiques físiques i l'edat que té.
4: Exacte.
0: No és el mateix que Marcelinho Huertas, ni molt menys, perquè els seus genolls han de suportar molt més. Això sí, Didac, Miret va deixar caure que el club estudia el mercat, també ho va dir en Ballesteros. Sembla que sí, no? Sembla que la penya fitxarà un pivot per aquest últim tram de temporada.
4: Sembla que sí. Em sorprèn. No sé si és que l'evolució de Tomic no ho ha marcat així, però jo crec que la penya va una mica tard en aquest sentit, perquè ja la situació dels pivots és limitada des d'abril.
0: Sí.
4: I ara, clar, és doncs, el que et puguis trobar, no? Perquè al cap i a la fi, jo crec que no hem d'esperar un jugador titular ni molt menys. Jo crec que ni tan sols un jugador que pugui aportar la pista en el sentit de rendiment en punts i rebots, sinó simplement un jugador doncs, que pugui donar descans als Rosic perquè no s'estigui menjant 30 minuts abans dels play-off, a Virgander perquè acabi de recuperar tot el nivell. I crec que, doncs, la veritat, se m'ocorreixen pocs noms que estiguin ara mateix en el mercat, però segur que Jordi Martí fa la seva feina.
0: Sí, això t'anava a preguntar. Potser et fico en un marrón. No sé si em sabries dir algun nom d'algú que t'encaixaria. No sé, més enllà dels noms, sinó el perfil que creus que hauria de buscar la penya, perquè més recordem, ja no es pot fitxar jugadors de l'ACB. És a dir, s'ha de buscar fora d'aquí, Didac.
4: Bé, sempre que es fitxa cap a final de temporada on surten aquestes opcions de lligues que ja han acabat, no? Uh-huh. Te'n vas a la G-League o a buscar una mica més lluny que no... Sí. Per exemple, en mercats que la penya explota o l'ACB s'exploten com Itàlia o Alemanya, ara mateix està complicat perquè si busques jugadors competents seran jugadors que ara mateix també s'estan jugant als play-offs. O sigui, potser sí que toca buscar una mica lluny d'Europa i lluny de, del radar de la gent.
0: Bueno, veurem com surt perquè aquests fitxatges són els que surten molt bé o molt malament, però mai passen desapercebuts. Ara sí, marxem a parlar del mercat de la posttemporada. Portem ja unes setmanes on van sonant noms, mica en mica, i el nom que està més de moda segurament és el de Xavi López Aurestegui, no? Que està ara mateix al València, acostuma a ser un dels descartats juntament amb l'Isaac Nogués i amb el Iancu Basima. Home, el nom de Xavi López Aurestegui t'encaixa sempre.
4: Home, i a la penya encara més, sí, no? Sí, sí. Si va ser el seu últim equip abans d'anar cap a València... A mi la veritat que m'encaixa molt, cupo, aquesta posició de 3, que a la penya sempre és molt... Només hi ha Yanni Krach, clarament, en aquella posició, perquè Hanga tampoc acaba jugant allà, i a mi en Xavi, per mi, ben tornat sigui.
0: La mala notícia, per dir-ho així, ahir a l'esport, en Xavi Ballesteros deia, bueno, just aquesta setmana, que a ell segurament li dona la sensació... que aquest any en Xavi López Aurestegui no vindrà a la penya. Un altre nom dels que ha sonat és el d'Àlex Reyes. Ja en vam parlar aquí justament amb en Xavi, també. Què n'opines d'aquest jugador? Ja sé que t'encanta.
4: Aviam, jo crec que amb aquests dos jugadors ja es veu quina serà la dinàmica de la penya al mercat. No? Al final, perfils molt semblants, jugadors que poden anotar, jugadors d'aquí...
0: Cupus.
4: I a mi m'agrada molt. Ja vam parlar de quin tipus de jugador és, però també hem de tenir en compte doncs, el mateix que deia el Xavi, les ofertes que ja té... Una d'Unicaja que probablement sigui més alta que la de la penya, perquè enganyar-nos.
0: Sí, hi ha novetats, ho deia justament en Xavi, és que bueno, ja ha comunicat al Manresa que pagarà la clàusula per sortir, ja té 4 ofertes sobre la taula, i és que la penya no és l'únic equip que busca cupos. Tu mencionaves ara el nom d'Unicaja, però és que Unicaja està sonant jugadors com Oriol Paulí, com Pep Busquets o Santi Justa, no? que ja es veu una mica per on van els tiros ara.
4: Però aviam, jo crec també que el jugador aquí ha de ser intel·ligent, perquè al final Unicaja doncs, pot buscar cupos simplement doncs, per completar el roster. No? Jo crec que a la penya potser no guanyes tants diners, però jo crec que sí, jugadors com Reyes poden tenir un paper molt més gran del que es poden trobar a Màlaga.
0: I l'últim nom que he escoltat jo aquestes últimes hores ha estat el nom de Danko Brankovic, pivot del Breogán. Bueno, hi havia gent demanant-lo per aquest final de temporada, no es pot. Recordem que l'ACB no es poden firmar ja jugadors de la pròpia ACB. Bueno, un pivot de 25 anys, del Breogán. Didac, què me'n dius?
4: El que he vist em convenç, aviam. Una mica perfil Tomic, no, diríem. Mm-hmm. No, és prou semblant ja el que tenim, però així, a més croat, de 25 anys. Primera temporada a l'ACB, a mi sí. Són les coses que a mi m'entren la por, no? I més de veient el que ha fitxat la penya els últims anys, que encara que fossin extracomunitaris, sempre buscava primer el perfil ACB, no? Buscar la lligandesa i després ja, doncs, anar-se'n cap a fora. Jo crec que podria sortir bé, però també és una aposta més arriscada que els altres cupos, no? També considero que amb millors facilitadors al costat, com Ricky, no? Doncs destacarà més. Al final està en un equip doncs, que el Brogan dona pel que dona, encara que estan fent molt bona temporada. I ara mateix sí, sembla l'opció més realista i a mi em sembla, m'encaixa.
0: I compta també amb Adam Hanga. Parlàvem d'ell fa unes setmanes, on en una entrevista amb Factor Canxa deia que no havia rebut encara cap oferta de renovació. Vam debatre si era una manera de posar pressió al club, que buscava realment aquí l'Adam. Sembla que ara sí que hi ha una oferta de renovació, però és el propi Adam qui diu que ara no sap què farà, Didac.
4: Jo crec que és el que has dit tu, no? En plan, és una cosa que normalment posa els jugadors més en la rampa de sortida, no? Quan surts públicament a dir que no tens una oferta. En aquest cas, si ell és el que buscava, li ha sortit bé perquè la penya ha reaccionat. Però, clar, ara surten aquestes declaracions de ho he d'estudiar amb la família, que també és normal, al final no és un jugador jove que ha de buscar minuts ara, busca estabilitat, això segur. I, doncs, jo tinc els meus dubtes ara mateix. No sé si l'oferta ha sigut encara més de la baixa, entenc que només ha sigut per un any, no crec que ara mateix Hanga, amb més de 35 anys, estigui firmant
0: any, segur.
4: Contractes multianuals. I doncs jo espero que en poques setmanes surti de dubtes.
0: Creus que és imprescindible retenir-lo?
4: Jo és que ara mateix la penya crec que imprescindible és una paraula molt forta i imprescindible potser hi ha un quintet.
0: Però creus que se l'hauria de renovar o no? A tu t'encaixen... Tu ara mateix et fiques a pensar respecte a la plantilla de l'any que ve. La plantilla, la teva plantilla, Adam Hanga, hi seria o no?
4: M'agradaria veure les condicions de la renovació, però segurament sí. Tampoc sé en quin estat arriba ell, perquè jo sempre tinc els meus dubtes amb els jugadors grans. A mi aquestes coses de jugar amb 40 anys em semblen una completa bogeria. I jo crec que és evident que Hanga cada cop és més intermitent. I també és normal per al rol que té ell, no? Així de defensor, de jugador que aporta més en intangibles, en el més menys. I ha tingut molts bons partits aquest any per això mateix, però també en altres on no ha acabat d'aparèixer. I jo crec que això s'anirà fent encara més gran l'any que ve.
0: I parlem ara ja per tancar aquesta tertúlia del final de temporada i els objectius que ha de tenir la penya. Amb aquesta victòria, el play-off ja està pràcticament assegurat, no?
4: Sí, i crec que serà això que comentava molt amb els percentatges, la penya que rondarà segurament la sisena posició, que segurament és el que li havíem de demanar.
0: Podríem dir, encara no està clar, però ara mateix seria el Barça, el rival de la primera ronda.
4: És que és això, ara mateix no saps què fer en aquestes dues últimes jornades, perquè qui sap si toca un Barça, si toca un Múrcia, que representa que hauria de ser
0: també
4: el millor equip, un Baskonia... Déu no vol que toqui el València, així que...
0: No, jo crec que el València ara està més ja en Final Four, no? Que,
4: exacte,
0: que
4: i jugarà contra el cinquè, probablement.
0: Sí.
4: El Múrcia sembla que quedarà segon, així que assegurar-te de jugar contra ell hauries de perdre i anar-te cap a una setena posició, així que és que encara pot passar qualsevol cosa en res dues setmanes.
0: I ara la pregunta és, Didac, tu creus que la penya pot aspirar alguna cosa més? Tu què li exigeixes a aquesta penya en el que queda de temporada?
4: Home, ens estan convencent. Jo me'n recordo aquelles dues temporades seguides de dues semifinals, 2022 i 2023, i jo penso en l'any passat, i l'any passat sí que ho vaig sentir una decepció, no? Arribes contra Tenerife, la situació era una mica semblant, la penya no arribava tan bé, cal dir-ho, però t'emportes un 2-0 primera ronda i cap a casa. I jo crec que aquest any sempre la penya ha sigut més underdog en aquestes primeres rondes, tot i algun any ser cap de sèrie, però jo crec que no és cap bogeria dir que a la primera ronda, a tres partits, la penya es pot colar en unes semifinals perfectament.
0: El pròxim partit de la penya serà contra el Tenerife. Ara en una estona repassarem el rival, però moltes coses que hem pogut parlar avui aquí en aquesta tertúlia amb en Didac Sanchil. I anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades dels partits d'aquesta setmana, Didac.
4: Ja ho has dit bé d'aquesta setmana, perquè he fet una mica de barreja contra Andorra i Madrid. Ben crec que l'ocasió ho mereixia després de l'espectacular setmana dels vertinegres.
0: Sí.
4: I és que, com comentàvem també en la tertúlia, grans últims quarts de la penya, que no estava sent una de les millors característiques, més 12 contra Andorra i més 11 contra el Madrid. Molt de valor, a més anotant més de 25 punts en tots dos casos. I també parlaves de Ricky Rubio. Tu m'has dit el partit contra el Madrid, però és que també compta amb el que va fer dijous, perquè aquesta setmana ha promitjat 22 punts i 27,5 de valoració, Ricky. La veritat que escandalós el seu nivell, que jo no li veia des de principi de temporada, diria, fins i tot. I d'altra banda, no vull que s'interpreti com un pal, perquè crec que Jabari Parker ha estat molt bé aquesta setmana, també, sobretot anotant de dos, però per això mateix crec que és el perfil que no esperàvem d'ell, no? Perquè el que ha fet és 0 de 5 des del triple en aquests dos partits.
0: Doncs pues aquí tens el pal.
4: No, i espera't, perquè el pal es fa més gran ara, perquè si mirem tota la temporada des d'aquí arribat, està anotant un 17,6% dels triples que tira aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
4: Situació una mica Sam Dekker, em sap greu dir-ho, però així és. Però tot i això, la veritat que és Jabari, evidentment, molt bon nivell. Com tots els jugadors, la veritat, tots els jugadors endollats, i és que en els dos partits ningú ha fet valoració negativa. Tothom ha portat en punts, ha portat en valoració, i també en més menys en el que tots han sortit en positiu.
0: Jo només et diré, Didac, que aquesta temporada amb el sènior del círcul, el sènior B, he acabat amb un... crec que ha sigut un 31% en triples.
4: Més dades encara, imagina't.
0: Bueno, aquí la tens, Jabari, sisplau, eh? I avui torna al terreny inhòspit. La secció analitzem el pròxim rival de la penya. Escoltem el Didac Sanchil.
4: Crec que l'idili amb el calendari de la penya es manté almenys per la pròxima jornada, perquè si el cap de setmana passat era el moment perfecte per jugar a Madrid, aquest dimecres és idoni per anar fins a Tenerife. La Laguna ara mateix es troba en una situació per comparar-ho molt semblant a la d'Unicaja, no? Dos equips que es van emportar la decepció europea i que ara mateix no estan reaccionant. Mm-hmm. Els aurinegres porten 4 derrotes consecutives a la Lliga Endesa, i, a més, sense temps per reaccionar, perquè els jugadors de Xus Vidorreta s'hauran de menjar 7 partits aquest maig.
0: Uf.
4: I la veritat que pot portar problemes quan en el teu equip estan Patty Mills, Marcelinho Huertas, Shermadini, Dornekamp, que ja té 40 anys...
0: Gedraith és lesionat.
4: A un equip que sempre es diu, no?, doncs que és molt experimentat, per dir-ho suaument, i jo crec que la penya s'ha aprofitat d'això perquè el cansament serà evident. Per tant, molt a guanyar en confiança pels play-off i poc a perdre en quant a classificació.
0: Ara ja sabeu el que es trobarà la penya dimecres a les 8. I repassem la resta d'equips badalonins. Comencem a la Supercopa Catalunya amb el Minguella, Didac.
4: Derrota a la pista del Sant Feliuenc per 79-75, tot i els 20 punts de Carracedo. Mala ratxa que fa que no sigui impossible quedar-se sense final a 4.
0: Anem amb els Maristes.
4: Espectacular últim quart a la plana. Més 13 i victòria contra el Martinenc per 75-65. 20 mandarines en 35 minuts per Polvi.
0: I la tornada de Alexis Malikova, eh? Anem a Copa Catalunya amb el Círcul.
4: Derrota decidida al tercer quart a Ripollet. Menys 19 en aquest període i 76-56 final.
0: Oficialment, equip de Primera Catalana. Anem ara a Primera Catalana. Què ha passat en el derbi?
4: Victòria de la Llefi contra el Sant Andreu per 85-80. Partides de Llefià, on el duel el van muntar Edgar Fernández i Kevin Maceira. 20 i 25 punts per ells.
0: I el Sant Josep?
4: Segona derrota consecutiva per un Sant Pep que cau fins a la quarta posició. 70-90 contra un Masnou, que va ser molt superior.
0: I què ha fet el Círcul B?
4: Derrota contra Centre Catòlic per 73-49. L'equip es va veure completament superat i va perdre tots els quarts, tot i els 20 punts de Joan Ruiz.
0: I el Minguella B?
4: Partit de dinàmiques canviants, però que va sortir creu. Derrota a Casagemes contra SIC per 67-73.
0: I què ha passat a Segona Catalana?
4: El Badalonès guanya per 74-66 contra el Sant Andreu, el de Barcelona. Ademar B cau per 57-79 contra Bàsquet Ateneu Montserrat. I el Sant Andreu B s'emporta la victòria de la pista de l'ASME per 69-73.
0: I Didac, fes-me el repàs del bàsquet femení de la ciutat.
4: A Supercopa la Llefi segueix sense guanyar. Derrota per 39-55 contra el Jaiec. El Llefià B també cau a Blanes per 59-46. I a Segona Catalana, Sant Pepper contra el Sabadell B per 36-48. I el Minguella tampoc suma. Derrota igualada per 67-52.
0: Jornada completa. Una setmana més.
4: A Badalona.
3: Canvi de joc. El futbol badaloní.
0: I seguim parlant de futbol perquè el cap de setmana també ha deixat molt bones notícies al futbol formatiu i femení del territori.
4: Millor que bones notícies, perquè el juvenil del Club Futbol Badalona ha aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor després de només un any a Lliga Nacional. Els escapulats van superar l'Adam per 1-0 amb un gol d'Héctor Rico i tornen així a l'elit després d'una temporada molt i molt treballada. L'equip ha estat sempre a la zona alta, tot i passar un tram molt complicat a principis d'any, entre gener i març, però han reaccionat a temps i seran equip de Divisió d'Honor.
0: Molt mèrit també perquè el futbol base del Badalona necessitava una alegria. Així, tornar a Divisió d'Honor és importantíssim pel club.
4: I qui també està molt a prop de fer història és l'Ona Sant Adrià. Les d'Adrianenques van golejar 4-1 a la Reial Societat B en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació i tenen l'eliminatòria molt ben encaminada.
0: Resultat espectacular, sobretot pels dos gols finals que pràcticament canvien l'eliminatòria, no, Didac?
4: Totalment, perquè amb un 2-1, aviam, tot queda obert, el doblet de Júlia Maíra al final t'ho deixen un 4-1 i amb molt avantatge, com deies, per la tornada al País Basc aquest diumenge.
0: Doncs pendents també d'aquest possible ascens perquè seria una notícia enorme per al futbol femení del territori.
2: Tenemos el partido a la basura.
5: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
0: I molt pendents també del Badalona, que va fer un pas importantíssim cap a la següent ronda del play-off d'ascens.
4: Resultat boníssim per als escapulats, que van guanyar 0-2 al camp de l'Hospitalet en un partit molt seriós del Zara Miquel Azparren. El Badalona va controlar molt bé la primera part. Es va avançar amb un penal al minut 15 sobre Juaco, que està sent dels millors jugadors aquest final de temporada, però que, evidentment, havia transformat Toni La Rosa. I a partir d'aquí, la veritat que l'equip va saber jugar amb avantatge i competir molt bé en tot un camp com el de l'Hospitalet.
0: Quin fitxatge, la Juaco. Espectacular. I això que a la segona part va haver-hi moments de patir.
4: Sí, i va ser estrany perquè va ser justament quan l'Hospi es va quedar amb un menys, perquè van tenir l'expulsió d'Aguza. I l'Hospi va ser en aquell moment que va créixer molt, va haver d'aparèixer a zona amb un parell d'aturades molt bones. L'Hospitalet també va tenir un xut al travesser, però el Badalona va poder resistir i al final emportar-se el partit per 2-0.
0: Un resultat molt potent abans de la tornada a l'estadi municipal. Encara no està fet, però el Badalona estic segur que ha fet un pas de gegant. I quin és el nostre jugador o jugadora de la setmana?
4: Doncs qui ha de ser? Ricard Rubio i Vives, que què bé li estan sentant al maig.
0: Des de que ha sigut pregoner, Didac.
4: Home.
0: Didac Sangil, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Ri.
0: I com estan sentades tu també les festes, eh? I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos una bona jornada aquest cap de setmana. fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més Esport Badaloní, més Terreny de Joc. Fins la propera!
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Fem Salut, un programa que intentem allò apropar la salut a la ciutadania de la mà, en aquest cas, d'una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. De fet, avui volem parlar d'atenció a la ciutadania. Sempre diem que els centres d'atenció primària és la primera porta d'accés i una de les persones que precisament us trobareu en aquesta porta d'accés és la professional que ens acompanya avui, és administrativa del Centre d'Atenció Primària de Planalladó, és la Pilar López. Molt

0: professionals sanitaris. I el que fem és atendre, rebre i gestionar la demanda del ciutadà envers aquests professionals sanitaris.
1: Clar, evidentment nosaltres anem, no?, allò aquí al taulell, sí, i diem: Pilar, hola, mira, em passa això, necessitaria una visita, i llavors vosaltres sou els que ens dirigiu, no?, ja sigui doncs el nostre infermer, infermera de referència, el metge de capçalera, no sé si l'especialista també, o ens ha de derivar el metge primer.
0: Exacte, quan arribeu a recepció, nosaltres us atenem, i segons la consulta que tingueu cadascú, us anem derivant. Podem donar des de cites presencials perquè us atengui tant el metge de família com infermeria o resta de professionals, donat que també treballem amb odontologia, llevadors, fisios, la cartera de serveis que ofereix el nostre centre. Llavors us podem donar cites presencials o, si s'escau, a resoldre a través de cites virtuals, o si realment està al nostre abast, ho resolem directament.
1: Això quan parlem de visites, no? Però també si un ciutadà el que té doncs és una qüestió que té a veure, per exemple, amb una recepta de crònics, no? M'imagino que també vosaltres deriveu, no?, allò al departament corresponent.
0: Sí, sí, aquest és el cas que podem gestionar directament amb el que en diem visites virtuals, que són anotacions al metge de família, i llavors el pacient no cal que entri a consulta si no té cap més
1: dubte,
0: no?, ni demanda. Sí, i això ho podem fer quan s'apropen directament a recepció, o seria molt més senzill pel pacient trucant al departament que en diem call center, que és on deixen les trucades i deixen missatges, o també a través de l'aplicació que en diem La Meva Salut.
1: Anem a parlar de La Meva Salut, no?, perquè és una aplicació que jo crec que ara gairebé la gran majoria de la població en disposa d'aquesta aplicació. Vosaltres m'imagino que també heu notat, no?, que moltes de les gestions us arriben a través de l'aplicació. Vosaltres, sí, sí, les gestioneu, aquestes demandes?
0: Sí, sí, ens arriben directament. De fet, treballem en equip. És el que internament en diem UBAS, que és l'equip que està format pel metge de família, infermeria i administratiu. Llavors, el ciutadà o pacient ens fa la consulta, i a través de l'espai e-consulta ens pot dirigir a qualsevol dels tres professionals i ho podem anar resolent directament. Habitualment es tramiten, doncs, des de derivacions, receptes sobretot, dubtes pendents que tenen, m'he fet una prova, resultat, tot això. És una manera molt àgil de contactar amb ciutadà, amb el seu equip.
1: De fet, nosaltres hem parlat en d'altres ocasions aquí en el Fem Salut d'aquesta aplicació de La Meva Salut i tot el ventall de possibilitats que ofereix. Ara ens estava comentant la Pilar, no?, aquestes consultes que es poden, o gestions que es poden fer de forma virtual, però és que a més tenim accés, no?, també a les proves que se'ns han realitzat, per si les volem allò compartir amb d'altres professionals. No sé si n'hi ha informes, crec que també, no?, historial clínic.
0: Sí, sí, es pot gestionar des de la pròpia demanda de cites, fins i tot compartir informes, per exemple, una prova feta a l'hospital o un informe d'una atenció a l'hospital es pot adjuntar directament a través de l'espai i consulta. També els resultats queden penjats a la mateixa aplicació, a la banda d'informes, hi ha les ITs, resultats de proves, receptes electròniques, les diferents citacions, hi ha tot el llistat, sí.
1: Pilar, un tema que segurament interessarà també a aquelles persones que estan en actiu, el tema de les baixes laborals, que ara crec que les tramiteu directament, no?
0: Sí.
1: Que no és allò que el treballador s'hagi d'encarregar, sinó, no sé si sou precisament des de els administratius d'atenció a la ciutadania que feu aquests tràmits, o no?
0: En principi, és el mateix protocol sempre, la IT, la General Professional Mèdic, al capçalera, llavors...
1: Expliquem què és això de la IT, que potser s'està

0: escoltant sí, allò, gent que diu, sí, la IT.
1: Sí, és el que en parlem, baixa ah, laboral.
0: La baixa sí? laboral, sí. sí.
1: És la incapacitat transitoria. Llavors, això encara ho continua generant el metge de capçalera, llavors sempre hi ha una data de començament i depenent del diagnòstic hi ha un seguiment. Llavors el pacient només ha de tenir en compte la data del seu seguiment i fer anotacions perquè el professional vagi fent la continuïtat. Quan s'escau, el professional demana valorar presencialment, llavors també ho fem. I tot això apareix penjat a l'aplicació. El pacient, en aquest cas, l'únic que ha de fer és comunicar a la seva empresa el dia que deixa d'assistir. I llavors l'empresa ha d'estar connectada, sempre els hi expliquem, hem d'estar connectats a les dades de l'INS i ja està.
0: I ja els hi arribarà, no?
1: Exacte. No sé. Fins i tot hi ha molts pacients que, clar, han tingut durant molt de temps, no han estat de baixa, diu, no, les dades de la meva empresa no són correctes. No passa res, no s'han d'espantar. Per ells, l'única que s'han de tenir en compte és que la data sigui correcta. I el diagnòstic, res més. I després fer el seguiment i recuperar-se.
0: Pilar, amb el tema de la meva salut, heu trobat allò que hi ha hagut una davallada de consultes en el taulell? Allò que moltes persones ja... O no? Posa una cara de dubte, la Pilar, com dient, no et pensis, encara se'ns apropa molta gent de forma presencial.
1: Sí, sí. Suposo que és natural que el ciutadà vol l'atenció directa. De fet, també depèn molt de les franges d'edat. Sí, la gent més jove, sí, estan més acostumats i ho tenen per la mà. La gent d'una mica més gran o els pacients que ja són, que necessiten més assistència perquè són més, tenen més patologies, és sí o sí, s'estimen més venir presencialment per tot, encara que ho puguin fer. És com el fet de que ja fa temps que els hi diem, no cal que vingueu a recollir la recepta. Amb la targeta directament a farmàcia ja us la poden dispensar, però amb ells li agraden o tenen altra seguretat de tenir-la impresa. Llavors, sí o sí venen, sí.
0: És a dir, que això també ho expliqueu, ara ja no calen, no?
1: Sí, doncs... però clar, això ja... És que és l'opció, és l'opció del ciutadà. Si ell vol acudir presencialment, té el dret de venir. Sí.
0: Quines són les consultes més sovintejades? Estem parlant sobretot no, la tramitació de visites, comentàvem allò, l'alta baixa laboral, no sé si també depèn de la franja d'edat, no? Hem parlat també de el que és la medicació, no? De pacients... sobretot a crònics.
1: Sí, sí. En el nostre centre, a nivell presencial, evidentment, més la crònics. Després també hi ha, potser, però això és una opinió meva personal i d'algun altre company, potser una hiperfreqüentació a nivell d'urgències. Però sí. No sabem ben bé si és per un problema de justificació cap a l'empresa, perquè de vegades venen i no estan, saben el problema que tenen, un refredat o el que sigui, però han de justificar. I llavors, això sí que ho notem, no? És com una demanda molt aguda, que realment no ho és, però venen presencialment, això sí, s'ho han de fer. Després, el que és el pacient crònic, òbviament, tot el seu seguiment, cada 3-6 mesos, depenent de diagnòstic i del professional. I de vegades incidències amb receptes, canvis de medicació...
0: Canvis de metge...
1: Sí, no tant, però sí, no? Algun cop ha passat al nostre centre i hi ha hagut darrerament un parell d'incorporacions i sí, s'han fet canvis de metges.
0: Perquè
1: sí.
0: Això també es pot sol·licitar, es pot demanar.
1: Sí.
0: I sou vosaltres allò...
1: Que
0: no?
1: Ho gestionem i ho rebem. Sí.
0: Molt rebé. Hem dit que també hi ha el call center, no? Allò que podem trucar per gestionar aquestes visites.
1: Sí, que de fet és l'equip de persones que es dediquen només a això, a oferir les visites presencials o, en el cas de deixar anotacions, als diferents serveis per la que després de cada centre ho fem virtualment, resoldre les... les peticions.
0: Sí. I estem seguríssims que en el cas de la Pilar moltes persones ja la tenen com a professional de referència i diuen, però Pilar, no et puc trucar jo directament a l'ambulatori?
1: Uh-huh.
0: Es sí, pot sí. fer?
1: Es pot fer. L'ideal seria només per demanar urgències reals, com ara domicilis i coses puntuals, però es fa. Uh-huh. Sí. Nosaltres ja procurem doncs, ajudar redirigint i donant la informació adient, però sí, cada dia es arriben trucades. Uh-huh. Sí, sí.
0: Com es fa la programació i planificació de visites amb tot l'equip? No sé si teniu allò com una mena de plantilla... No sé...
1: Sí, en principi es treballa amb l'equip que em diem UBA, que és equip de facultatiu, infermeria i administratiu. Llavors es fan el que és, actualment estem fent el protocol planificat, que és totes les citacions dels pacients amb patologies cròniques. Llavors es fan cada administratiu, d'acord amb el seu grup d'equip, fa les citacions per al que en diem tasques. Els professionals internament ens posem tasques. Ens comuniquem també virtualment, perquè de vegades no tenim temps ni de veure'ns.
0: Està bé que la Pilar ens ho expliqui així, perquè nosaltres quan ens van dir parlarem dels UBAs vam pensar, i això què és? I hem trobat que és unitat bàsica assistencial, no sí. sé si és correcte.
1: Sí, sí, correctíssim.
0: No? Correctíssim.
1: Sí, sí, sí. Això i la està composada pels tres professionals. Sí.
0: De vegades allò sempre hem sentit a parlar bé, és que als centres no, públics està, l'historial és compartit. Uh-huh. No sé si de vegades això és més dificultós i també feu aquests tràmits, si voleu allò, si una persona diu és que he tingut una atenció en tal centre, no? I, sí. I us interessa tenir doncs, la prova que li han fet i ella no té accés. Ho tramiteu també des de l'ambulatori uh-huh. o no?
1: En principi sí que hi ha el que es diu història compartida en molts centres. L'únic que ens estem trobant encara és que, per exemple, de mútues privades o persones que venen derivades d'altres províncies o així, també es pot recuperar. De les mútues privades, el mateix pacient aporta la documentació. Ve mitjançant l'espai de consulta o presencialment. Ens ho aporten, ho escaneixem i ho deixem penjat al seu historial. Sí, i en el cas de que la persona vingui d'una altra província, també hi ha un dels nostres companys que es dedica, entre altres tasques, a aconseguir aquesta història que no està penjada en el nostre sistema. Llavors es recupera i s'afegeix a l'historial, sí.
0: Comentaves abans, Pilar, que quan... que és veritat que hi ha persones que truquen directament al centre d'atenció primària, que evidentment vosaltres intenteu redirigir-les, no?, per no col·lapsar, no?, el servei, perquè ha de ser única i exclusivament per urgències. Sí. Quan sí. és una urgència, vosaltres sou també els que tramiteu i us poseu en contacte amb el servei d'emergències?
1: Sí, sí, òbviament. Per això és que intentem que la centraleta sigui molt àgil, perquè ens trobem domicilis que són urgents, trucades del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, del 061, o d'un departament que és atenció domiciliària, que són persones que estan en una situació d'una més gran fragilitat, llavors necessiten una assistència més ràpida. I sí, sí, nosaltres ho gestionem.
0: Tot això ho gestioneu sí, vosaltres, sí, sí, des moment. D'aquesta unitat?
1: Sí, sí.
0: Uh-huh, sí. d'atenció al ciutadà.
1: Des de la centraleta, que és una de les nostres tasques, com a unitat al ciutadà.
0: Sí. Amb altres serveis, com la CIR, la unitat sí. del tabaquisme, també? Sí, sí. Com funciona això?
1: Amb tot això, nosaltres, el nostre centre, té l'opció de deixar notes virtuals. Llavors, a unitat de tabaquisme sí que tenim ja opció de programa. Sí, sí. A la CIR només deixem notes virtuals i llavors ells tenen un equip que també es dedica a anar-les solventant al matí i tarda, depèn la franja horària que estem
0: Estava pensant ara, escoltant a la Pilar, que comentava això, no? Que abans ens has dit, no, és que nosaltres també sovint ens comuniquem de forma virtual, sí, perquè no tenim temps de gaire més cosa, no? Per la feina que hi ha en el dia a dia, i comentàvem, doncs ara, no? Que amb la CIR, que és aquest de sí, sí, servei d'atenció a la sexualitat, no?
1: Sí,
0: reproducció sexual. Doncs que també ho feu a través de notes virtuals, comentaves.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, perquè només de vegades tenim el que és el servei de llevadora, que sigui que està al nostre centre, i llavors sí, podem, amb trucades internes, però el que és el departament de la CIR, que està ubicat al centre de Camp Antiquet, no tenim opció.
0: En el cas, per exemple, del nostre hospital de referència, estem parlant en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Mollet del Vallès, l'hospital de referència és el de Mollet del Vallès, també hi ha una comunicació, no sé si de forma virtual, hi ha possibilitat que es gestionin també visites...
1: Sí, de fet, els professionals tenen també a través del que són les interconsultes, sí, sí.
0: I com funciona això de les interconsultes?
1: Doncs això depèn... Depenent del diagnòstic, doncs tant en aquest cas majoritàriament el metge de família, doncs fa, per exemple, no tenim accés de donar citacions directes per dir dermatologia. Doncs el metge de família fa la valoració i fa el que s'envien, el que són derivacions, adjuntant les imatges, i llavors des de l'hospital donen resposta. Això es fa en determinades especialitats, és la manera d'agilitzar.
0: De manera que el que s'intenta, no, des d'aquesta porta d'entrada, des d'aquest servei d'atenció a la ciutadania, és fer-ho el més fàcil, més àgil i més còmode possible pels usuaris?
1: En principi sí, la intenció és aquesta, fer-ho fàcil per tothom, el famós win-win.
0: No sé si ens podries dir, allò, en el dia a dia, quins són els temes que us preocupen més, que us arriben de forma més sovintejada. Allò que comentaven, quines són les consultes més comunes, aquells tràmits que potser són més dificultosos...
1: Com a dificultosos, no. L'únic que ens sobta una mica més, doncs, són determinats domicilis. No, habitualment ens arriben pacients que realment necessiten una demanda molt més àgil, perquè és el que en diem realment demanda aguda, que són atesos al centre i després els han de derivar, doncs demanem ambulància i es traslladen habitualment aquí a l'Hospital de Mollet, que els poden atendre, i això és el que... per nosaltres es disparen una mica més les alertes. Després, doncs això, demandes del SEM, que s'ha de fer gairebé al moment. I el que més tractem presencialment, doncs depèn de les temporades, doncs actualment, doncs refredats, vòmits, al·lèrgies, coses que en principi no són tan greus, i ja està previst, ja tenim un equip d'urgència que està el conformant un facultatiu i dues consultes d'infermeria,
0: sí,
1: i en principi es resol de manera molt àgil. Sí, sí, sí.
0: Estava pensant, no sé si també vosaltres tramiteu una de les demandes que hi ha persones que s'adrecen als ambulatoris expressament per tenir un contacte amb l'assistenta social, sí, amb el treballador social. Això sí, també sí, es gestiona des d'atenció, sí, a la ciutadania?
1: Això en principi és una de les coses que es pot fer gestionar a través de tant de l'aplicació com del call center, però sí, ens arriben, i llavors nosaltres sí, depenent del tema, de la consulta, tenim uns protocols i podem donar cites presencials directament, o també treball social ho pot gestionar via telemàtica, contactant per telèfon, perquè de vegades només és la... Bueno, només, que n'hi ha prou. Ja. El que és la informació i la gestió. de serveis com teleassistència, assistència domiciliària, a determinades prestacions que poden accedir.
0: Les tramitacions de dependència,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Tot això. Sí, sí. També es gestionen entre treball social i facultatiu el que en diem PAUs, que són cadiretes de rodes, croixes, tots aquests articles que es poden aconseguir subvencionats.
0: Això passa també per sí. Treball social?
1: També, o directament? Entre metge i treball social el fan, sí.
0: Ah, i llavors també, doncs,
1: i
0: vosaltres
1: també
0: tenim
1: nosaltres.
0: Altres.
1: Sí.
0: Seria
1: sí, sí.
0: En funció de la consulta, vosaltres teniu com una mena, no, de qüestionari, sí. I en funció d'això, doncs, és un tràmit més àgil, uh-huh. O requereix d'una visita presencial i de portar documentació,
1: clar,
0: entenem.
1: Clar, sí, sí, uh-huh. Perquè de vegades treball social tracta situacions molt i molt delicades. Sí. Uh-huh. Llavors això ho fan més presencialment.
0: Si alguna persona et preguntés, Pilar, aquesta atenció a la ciutadania, com la qualificaries del centre d'atenció primària, en aquest cas el teu, el de Planellador?
1: Com la qualificaria?
0: Sí.
1: Fem tot el possible per fer-ho molt bé, tan bé com sabem. Sí que és veritat que provem que... tenim molts handicaps, sobretot a nivell d'infraestructura logística. I de vegades ho patim molt i ens sap greu perquè, clar, això queda, repercuteix al
0: ciutadà,
1: a l'usuari. Però provem bé. Provem bé, sí. No sé la valoració que ens faran ells.
0: Teniu un horari molt ampli, no? Allò, tot el funcionament...
1: Sí, en principi estem directament a atenció ciutadà de 8 a 8. Nosaltres obrim abans per poder preparar i estar a punt, i tanquem quan podem també, perquè, clar, un cop que es tanca el que és l'assistència presencial, després queden a totes les tasques que anem deixant pendents de derivacions, de tramitacions, sí.
0: No sé si més enllà de la valoració que puguis fer al ciutadà, que segurament, malauradament, de vegades arriben més les queixes que no pas els agraïments, una miqueta de tot, m'imagino que...
1: Sí, tenim una mica de tot. Afortunadament, sí, sí. N'hi ha que són molt, molt pacients i molt agradables, i llavors, sí, també hem d'entendre que moltes vegades venen molt angoixats, i llavors... Clar, per això estem nosaltres, per intentar, doncs, redirigir. De vegades és això, només el fet d'atendre'ls, d'escoltar-los, això ja ajuda molt.
0: Crec que la Pilar ho acaba de donar ara mateix en el clau, perquè de vegades allò on el que, evidentment, busques respostes, però si no hi és la resposta en aquell moment, el fet de sentir-te escoltat també és molt important. Que sapiguem, ho ha dit la Pilar, la Pilar López, recordeu que és administrativa, una de les professionals d'aquest servei d'atenció a la ciutadania que tenim a Mollet del Vallès, però que tenen tots els centres d'atenció primària. La intenció és allò, fer-ho el més fàcil per a l'usuari, i amb aquest objectiu, doncs, treballen dia a dia al capdavant d'aquests centres de proximitat que tenim arreu de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Pilar. Que vagi molt bé la jornada. M'imagino que teniu un volum tan important de feina.
1: Sí, sí, estem molt entretingudes. Moltíssimes gràcies a vosaltres també.
0: Fins una propera. Adéu-siau.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdncom.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Aquí Badalona.
3: Són les 10.
4: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

Es bestial esta versión. Protagonista Jenny, Gianni, Vini.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I nova jornada de vaga avui dimarts en l'àmbit educatiu, aquest cop al Maresme i al Vallès. Els sindicats catalans convocants continuen rebutjant l'acord entre el Departament d'Educació, Comissions i UGT, el qual van qualificar d'insuficient i per això han planificat aquestes múltiples jornades de vaga des d'ara fins a finals de curs. Aturades que tindran el seu punt àlgid durant aquest mes de maig i juny, quan les escoles catalanes faran fins a 5 dies de vaga amb 17 aturades distribuïdes per zones i també per jornades. Tot plegat acabarà amb una altra vaga general el dia 5 de juny, si és que s'arriba a aquest escenari. Demà dimecres els sindicats convocants tenen cita amb el Departament d'Educació i avui en volem parlar de tot plegat amb la Maria de la Fuente del sindicat. Vostè, què tal? Molt bon dia, Maria.
5: Molt bon dia. Com esteu?
4: Preguntaves com estem nosaltres, molt bé. I vosaltres, després d'aquestes setmanes intenses, com a mínim?
5: Bé, comencem a estar una mica cansats i cansades, però com que aquesta situació també ve d'una situació de cansament a les aules, doncs bé, com a mínim sentir que estem lluitant per allò que reclamem, doncs és una mica més reconfortant.
4: Ja vau advertir que el curs no acabaria amb normalitat i veient que no s'acosta en posicions, doncs sembla que finalment aquest escenari és més plausible, no?, del que podríem pensar inicialment. Què hauria de passar per desconvocar aquestes vagues i aturades? La reunió de demà pot ser un punt d'inflexió?
5: La reunió de demà pot ser un punt d'inici. Ja hem reclamat moltes vegades al departament que volem una proposta que realment suposi unes millores tant laborals com en quant a recursos per atendre la inclusiva, sobretot perquè els necessitem com una mesura d'urgència, tal i com va passar a la pandèmia, que es va contemplar unes mesures d'urgència amb data 1 de setembre. Doncs estem reclamant el mateix, no? Ara mateix l'educació pública requereix unes mesures d'urgència, aleshores totes aquestes mesures que estan dintre de l'acord necessitem que es comencin a aplicar a 1 de setembre i que es millorin, perquè ara mateix parlen de 1.000 dotacions, però és que això suposa 0,33 dotacions per centre de tota Catalunya.
4: Això si parlem de la inclusiva, eh?
5: Si parlem de la inclusiva. I reclamem també que parlem de les condicions salarials, perquè estem a la cua de l'estat espanyol i realment és urgent perquè el cost de la vida puja per tothom.
4: Quines són les dotacions, diguéssim, per fer front a l'escola inclusiva que sol·liciteu? Quina sobre... és la línia vermella?
5: Sí, bé, estem dintre d'una negociació, no? El que volem són recursos suficients a tots aquells centres que, evidentment, tampoc les casuístiques de tots els centres són iguals, no? Per exemple, a primària, doncs, la figura de la mestra d'audició i llenguatge és molt més necessària que en un centre de secundària, de la mateixa manera que les integradores socials i les educadores socials fan diferents feines segons l'entorn o si és primària o secundària. Això també és un tema que encara no... Vull dir, hi ha moltes situacions particulars i, a més, el que sobta també és que com aquest decret de direccions i aquesta autonomia de centres s'aplica a l'hora que els directors puguin decidir sobre el seu personal, però no sobre els recursos que poden tenir. Realment el centre no pot decidir si li va millor una educadora social o una tècnica d'integració social. I bé, això són coses que encara s'han d'anar com modelant, però sobretot necessitem personal d'atenció educativa i orientadores a tots els centres.
4: Heu denunciat reiteradament l'absoluta falta de voluntat, dieu, negociadora per part de la Generalitat, però el cert és que sí que hi va haver una negociació, tot i que amb comissions i amb UGT. Per què amb USTEC i amb altres sindicats doncs el departament no va proposar aquesta trobada d'inici, no? No sé si ara ja, a dia d'avui, us ha fet arribar alguna proposta.
5: Bé, hauria de fer-la arribar avui. Recordem que avui havia de ser la mesa, però que l'han ajornat, crec que per la signatura de pressupostos amb Esquerra Republicana. fet que també denunciem, hem fet una apel·lació als partits que han de signar acords en quant als pressupostos perquè es comprometin a contemplar millores per l'educació pública, perquè realment són necessàries. I
4: en aquest sentit han dit que recullen tant Comuns com Esquerra les vostres reivindicacions, però que no es comprometen a incloure-ho en els comptes del 2026.
5: Exacte, demanem una mica, estem fent una ronda de contactes per... ahir vam enviar una carta als diputats i diputades del Parlament per tal que es comprometin, i perquè realment és una qüestió prioritària en aquest país, els serveis públics. I en quant a lo de l'acord, l'Austec no ens hem aixecat mai de la mesa de negociació. Vull dir, nosaltres vam participar a l'elaboració d'aquest pla, sobretot en la matèria d'inclusiva, que és l'únic àmbit en el que vam poder avançar.
4: En el pla finalment acordat o rubricat en comissions UGT, vosaltres també hi éreu.
5: Ells van fer una proposta que nosaltres vam intentar millorar, vam fer aportacions entenent com un procés de negociació. Què va passar? Que de sobte el departament va deixar de convocar la mesa que havia de convocar, i a la següent, miraculosament, ja estava enllestit aquest pacte, que insisteixen que no es va signar pel darrere, perquè l'Austec hi era al davant, evidentment hi érem al davant, no vam signar, però que evidentment estava negociat a les esquenes, no? Aleshores, per la nostra part, tenim una voluntat de negociadora, d'aconseguir millores, d'arribar a un consens, però les propostes s'han de tenir primer cara i ulls, han de ser que realment responguin a les demandes i necessitats del sistema, i sobretot que sigui acceptada i consensuada amb el gruix del col·lectiu, que és molt nombrós, és molt divers, i que hi hem d'estar d'acord totes.
4: Mm-hmm. Una altra, diguéssim, de les demandes que hi ha sobre la taula és aquesta millora de condicions laborals, no? Amb Comissions UGT es van pactar unes determinades millores que afecten aquest complement, no? I que afecten també, diguéssim, el pagament que es fa per aquesta assumpció de colònies, no? De les sortides i colònies en l'àmbit escolar. Per què valoreu, no? O es valoren d'insuficient per part del sindicat USTEC? Quina és la millora laboral a la qual preteneu optar?
5: Bé,
4: o com d'insuficients són aquestes?
5: És que hauria de, com a mínim, apropar-se a revertir la pèrdua de poder adquisitiu que patim. El nostre salari no es toca des de fa 20 anys. Per tant, l'únic que reclamem és que davant l'augment de tasques i responsabilitats i complexitat a l'aula, es reconeguin de manera salarial també, per poder revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu. En quant a les colònies, doncs és que surten a menys de 3 euros l'hora el que ens ofereixen, i a més només a dos docents. Dos docents és el mínim per la normativa actual per acompanyar en una sortida. Ja no parlem de colònies. Uh-huh. Només en una sortida ja cap grup, per minso que sigui, pot sortir a menys de dos docents. Per tant, és que és molt, molt, molt, molt de mínims. I realment, parlant amb companyes, ahir fèiem aquesta reflexió que els 3 dies que marxes de viatge no són 3 dies. Vull dir, hi ha tota una feina prèvia també, i és bueno, realment aquí tenim un tema que donaria per molt.
4: La jornada de vaga general, una de les que hi ha previstes, citada pel dia 5 de juny, se situa 4 dies abans de les proves de les PAU de la selectivitat, no?, que comença justament el dia 9 de juny. Afectarà d'alguna manera les proves aquesta vaga, o les anteriors aturades, als estudiants catalans? No sé si estan neguitosos, no?, respecte a això. O bé, poden deixar d'estar-ho, en qualsevol cas?
5: No ho poden deixar d'estar-ho. La realitat és que... Però perquè nosaltres tampoc no podem. La realitat és que nosaltres ens estem organitzant de manera horitzontal en assemblees. Per tant, les mesures següents, si ara no arribem a un acord, seran consensuades per part de tot el col·lectiu. Entenem les dificultats i reptes que presenten també per l'alumnat les nostres mobilitzacions. Entenem que es poden veure com un greu ja cap a ells, però és que realment la nostra lluita també, i sobretot, és per millorar el sistema d'educació pública per tothom, per ells també.
4: Un calendari de mobilitzacions i aturades, el que està complint el qual doncs, s'ha arribat a través d'aquesta consulta feta el passat mes d'abril, en la qual hi van participar més de 31.000 docents, el 90% del professorat que va participar es va decantar precisament per aquest calendari de mobilitzacions. No? Avui, deia abans, hi ha vaga territorialitzada a la zona del Vallès, no? Després de, i també del Maresme, després de la convocatòria d'ahir que afectava el barcelonès. Quin va ser el seguiment de la vaga d'ahir que es va fer aquí, a la ciutat de Badalona?
5: Doncs no tenim les xifres encara, però divendres, per exemple, els territoris més o menys són bastant iguals. A Lleida, divendres passat, vam tenir un 50% de seguiment. Entenem també que les vagues territorialitzades tenen un seguiment una mica inferior, però bé, ahir també, tot i la pluja, vam demostrar a Barcelona que són moltes les docents que estàvem allà, per tant, estàvem fent vaga, i també amb l'acció que vam fer a la Sagrada Família. Per tant, encara comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, que les escoles de Badalona s'hi han adherit en bloc a aquesta mesura recentment, bueno, ho han acordat entre elles, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris als centres, o fer realment el mínim que recull les nostres funcions i deixar de regalar hores.
4: Per tant, les escoles de Badalona deixen de fer sortides i colònies ja aquest curs?
5: El curs següent, sí.
4: De cara al curs vinent.
5: Si no es reverteix la situació, les escoles han acordat que no...
4: Tant públiques com privades?
5: Estic parlant de la pública, les privades. Mm-hmm. No...
4: Aquest curs, si hi ha sortides o colònies previstes, sí que es faran.
5: Sí, sí, en principi sí. L'únic que hi ha certs centres, no sé si a Badalona, però arreu de Catalunya hi ha centres que tenien programades sortides i colònies en els dies de vaga, i alguns doncs, s'han vist afectats també per aquesta mesura.
4: De fet, aquesta decisió, la de no fer sortides i colònies com a mesura de pressió de cara al pròxim curs, ha fet caure ja en més d'un 54% les reserves a les cases de colònies, i novament ha generat també cert malestar entre famílies, entre alumnes, també el sector, no?, que calcula que això pot acabar provocant mínim 1.000 acomiadaments, i asseguren que ells també doncs, formen part de l'educació. Han parlat directament amb aquesta part del sector educatiu, diguéssim, dedicat al lleure?
5: Amb la patronal no, però també és curiosa la postura del departament que diu, no, va sortir la consellera Niubó dient que no deixaria caure el sector del lleure, quan precisament les companyes del lleure estan en vaga també des d'abans que nosaltres, perquè tenen una situació totalment precaritzada, no? Parlen de 1.000 acomiadaments, però si ens paréssim a mirar les condicions laborals del personal del lleure, doncs veuríem que realment valorats i cuidats no estan.
4: Hi ha hagut un altre anunci que també ha estat molt polèmic, no?, i que ha afegit, diguéssim, encara més llenya al foc, que és l'anunci que es va fer el 10 de març, no? Va fer vessar el got quan es va anunciar aquest pla pilot de desplegar Mossos als instituts, no?, que ha acabat també d'encendre el professorat. Com el valoreu des d'USTEC?
5: Doncs majoritàriament com una maniobra de divisió entre el professorat i famílies, que afortunadament crec que tampoc no ha tingut l'efecte que el departament s'esperava. És curiós que ho intentin vendre com una mesura o com una figura de mediació, quan realment, per exemple, a un dels instituts de l'Hospitalet on havien anunciat aquesta mesura, els havien retirat al setembre una tècnica d'integració social que precisament és una persona especialitzada en fer mediacions i resolució de conflictes dintre de l'alumnat, o problemes que afecten a l'alumnat d'una manera més enllà de les aules. Per tant, no entenem de cap de les maneres de quina forma pot un mosso que ni tan sols té com a tal competència amb alguns dels alumnes, no?, de 12 o 13 anys, com pot ajudar quan realment teníem una figura que al departament li costa menys diners, malauradament, i és especialista en aquestes tasques.
4: Què hauria de passar en aquesta trobada de demà amb el Departament d'Educació per, diguéssim, tornar a la casella de sortida i anul·lar aquestes mobilitzacions previstes pel maig i el juny?
5: No és curt perquè ens hem compromès a que totes les decisions es prendrien col·lectivament i això requereix uns tempos. Aleshores, si el departament realment té voluntat de resoldre el conflicte o rebaixar-ho, com a mínim hauria de portar una proposta amb cara i ulls que ens pogués obrir una consulta cap al col·lectiu, que el col·lectiu acceptés i puguem començar... perquè aquest conflicte a nosaltres tampoc no ens interessa allargar-ho en el temps, ens interessaria que es resolgués, però ha de ser amb una solució satisfactòria.
4: Maria de la Fuente, gràcies per haver-nos visitat avui.
5: A vosaltres, per convidar-nos.
4: Adéu-siau.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un o el dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament al nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
0: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate Agora. Aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
3: Bon dia, com estàs?
0: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
3: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
0: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
3: Et diré que uns 3 dies, de fet, teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
0: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar...
3: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
0: I ara comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
3: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve amb bici,

0: parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
1: Sí, hi ha el Servei d'Assessorament Lingüístic, que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que, doncs, que la carta està com a mínim en català.
0: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
1: Sí,
0: i també a vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades amb la gastronomia, no?
1: Sí,
0: o, algú, o que fa alguna clucada d'ull així com dient, ei, mira, i t'enganxen a vegades per aquests comentaris.
1: I tant. Són petits detalls que criden l'atenció. Uh-huh. Sí, ja et dic, al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el Servei d'Assessorament Lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
0: Molt bé. És un servei gratuït?
1: Sí.
0: Sí? Molt bé.
1: Sí.
0: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
1: Sí.
0: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
1: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab. I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval, i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
0: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
1: Exacte.
0: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
1: Sí.
0: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab en aquest cas.
1: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al, doncs, albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí.
0: Però és una excepció, eh?
1: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhual, una llengua parlada, és a dir, no extingida, encara es parla a dia d'avui a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central. I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhual literalment significa testicle.
0: Sí. Ah, sí, eh?
1: Sí, crec que no.
0: D'aquí la forma, també, d'aquest fruit, no?
1: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
0: De per què, s'associa.
1: De per què.
0: Molt bé.
1: Sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això, d'origen asteca, va evolucionar cap a l'espanyol aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és albocat, però en el seu moment escrit en ve alta.
0: Ah, sí, es va escriure en ve alta i després...
1: Originalment en ve alta, exacte.
0: Que molta gent li diu abocat,
1: Sí.
0: I erròniament, també.
1: Exacte.
0: Bocat, advocat, de tota mena, no?
1: Sí.
0: Albocat. Molt bé, doncs això perquè fa aquestes paraules associades a menjar, no? I a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
1: Sí.
0: I això també té molt a veure amb el territori.
1: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en
0: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no?

0: en diversos mitjans escoltes també doncs, altres formes dialectals, no? Que es respecten, que no s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal.
1: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquidora i és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
0: És normal.
1: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
0: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
1: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... No, això no té cap sentit.
0: No, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
1: Clar,
0: que aquí... I això també hi contribueix molt als grups de música,
1: sí,
0: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També de descobrir com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
1: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
0: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
1: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres, altres maneres i altres variants
0: dialectals.
1: Difícil, Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
0: A mi, que comença amb C.
1: Amb C, una C i una R.
0: Ah... No hi cauré ara,
1: No, que és Creïlla.
0: Creïlla.
1: O Creïlla, pronunciat a la valenciana.
0: Pensava que era Pataca. Dieres, i... No és allà, no és a València que en diuen Pataca.
1: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional, i que estaves molt, molt, molt a prop.
0: Pataca. A mi m'agrada molt com ho diuen a França, en francès és pom de terre.
1: Pom de terre.
0: Que és molt,
1: molt, molt descriptiu.
0: Molt.
1: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
0: Trumfa.
1: O trumfo. Hi ha la versió en femení i en masculí, que és una deformació de trufa. No, del que coneixem com a tòfona, doncs...
0: Que al final també, sort de la terra...
1: D'estar enterrat...
0: Tuberta igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
1: exacte,
0: si cal, no?
1: I tant.
0: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
1: Sí, que també té moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, del català central... Te'n sona? Alguna altra?
0: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
1: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
0: I ve de l'àrab.
1: Abans que en parlava,
0: safanòria.
1: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. Zanahòria, safanòria, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, doncs seria la Carlota.
0: Carlota.
1: Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
0: Carrota. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
1: Sí. T'he portat unes quantes... A veure si jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
0: Amb llonganissa?
1: Sí.
0: Has enganxat aquí, eh? No.
1: Ah, n'hi ha una que és molt habitual. Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
0: Més dies que llonganisses.
1: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners. I normalment em fa ostentació. Mm-hmm. Es diu, ui, aquells lliguen els gossos...
0: Amb llonganisses. És veritat.
1: Algú que li sobren tant els calés... que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
0: molt maca,
1: el gos lligat. I en tenim moltes altres en menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
0: A una castanya, com un ou a una castanya.
1: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
0: la truita.
1: Girar la truita, quan tenim...
0: Donar carbasses.
1: Fer figa,
0: no? Quan estàs moltíssimes. Cansat, les cames li han fet figa, exacte, per exemple, se li han fet fluixera, no?
1: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara,

0: ens fa falta cultura de residu. Creuen els nostres veïns que com a ciutadans gestionem bé les deixalles?
1: Jo sóc d'una generació ja que se'ns ha inculcat molt el reciclar, el separar, i ho fem, jo crec que bastant. El que passa que tampoc se'ns posa fàcil. Nombre de contenidors. Ara a Badalona almenys es manté.
2: Yo creo que no, porque cuando voy a tirar la basura ves que no están en la basura donde no corresponde.
3: Pues la veritat, som una mica marranos. Però, bueno, jo conec a molta gent que no, que diuen que per això paguen el rebut d'allò, de la brossa.
4: Doncs no oblidem que l'estat de neteja d'una ciutat també reflecteix el comportament dels seus veïns. No es tracta de donar tota la responsabilitat al servei de neteja, sinó que és una responsabilitat compartida. Per això vam preguntar-los directament si ells reciclaven.
1: Sí, jo reciclo el vidre, els envasos, el paper, l'orgànic i la brossa general.
2: Sí, en lo posible sí, tratamos de reciclar. Tenemos el orgánico y después separamos el cartón, el plástico por otro lado, el vidrio por otro.
5: Sí, papel, vidrio, plástico, todo lo que sale.
0: Doncs a Badalona recicla, però la sensació és que no és tan habitual com hauria de ser. Encara hi ha molta gent que ho veu com una molèstia i no com una responsabilitat. De fet, la mitjana local se situa per sota de la mitjana catalana. El reciclatge a la nostra ciutat no arriba al 30%, lluny dels valors europeus als quals s'aspira a nivell global.
3: Amb la intenció, precisament, no? Doncs de millorar aquestes xifres, el nou contracte inclou un servei de recollida de mobles vells, de trastos, que oferirà a persones grans i també aquelles persones que tinguin problemes de mobilitat reduïda, l'opció de pujar fins a la porta de casa del seu habitatge i així retirar-los directament als mobles que ja no vulguin sense necessitat de fer-se encàrrec, per aquelles persones, repetim, que tinguin problemes de mobilitat o que ja són d'edat avançada.
4: Sí, i tot i que l'ordenança de civisme municipal sanciona amb fins 900 euros els propietaris de gossos que no recullen els excrements, el cert és que sovint sortim al carrer i sembla que estiguem jugant al Twister per esquivar les caques de gos. Per això també vam demanar als oients si creuen que caminar sense mirar el terra és un esport de risc.
1: Sí, totalment. S'hauria de fer una campanya de força cartells i també, jo diria, afegiria posar més papereres a tots els carrers.
2: No comparto molt perquè jo vengo d'Argentina i Argentina és totalment distinto, que no se puede caminar realmente. Y acá lo veo y salgo súper tranquilo y no hay tanta cantidad. Cruzas una, dos cada tanto.
3: Bueno, jo trobo que això els animals no tenen culpa. Que tenen culpa els amos dels animals. Perquè si tens un animalet, doncs vés amb una ampolleta d'aigua i la teva bosseta per recollir els seus excrements, que els animalets no tenen culpa de res, som nosaltres.
0: No pot ser que caminar mirant el terra sigui normal, no?
3: Doncs
0: no, penseu?
3: No, perquè al final és allò del coll de tortuga, no? Que entre el mòbil i esquivar les caques de gos, al final al terra tocarem amb el front a terra, eh?
0: Sí, acabarem tots amb gepa. Doncs molts veïns, com heu escoltat, consideren que cal més consciència, però també més control i sancions.
4: Si continuem analitzant el nou servei de neteja, val a dir que arran de la nova contracta s'eliminaran de la ciutat els gairebé 300 contenidors soterrats. I segons el govern, són problemàtics pel que fa a la gestió dels desbordaments o presenten algunes deficiències en la seva recollida.
3: També, si mirem en grup aquest nou contracte, els contenidors nous, sensors, que mesuraran el volum dels residus i en funció d'aquestes dades doncs es traçaran també les rutes de recollida, eh? I d'aquesta manera es pretén evitar també aquella imatge de contenidors que ja estan desbordats, que no hi cap res més.
4: I arran d'això també hem volgut preguntar si creuen que hi ha cap barri que necessiti més neteja de la que ja hi té.
6: Aquí a Cabra de Mar cal molta més neteja i està superbrut.
3: Pues mira, el carrer Conquista mateix està fatal. Que jo ja sóc gran i quan d'allò tens que anar mirant com posa les peus per no poder per caure, vaja. I algun carrer més n'hi haurà.
6: Sant Ro, perquè vas a Sant Roc i està superbrut.
0: El nou contracte de neteja representa el doble de diners del contracte actual, que es va caducar el 2020 i s'ha anat prorrogant des d'aleshores. Aquest augment es traduirà en 132 treballadors nous i l'adquisició de 57 vehicles, un increment del 30% també en la freqüència de pas. Ara bé, els diners ajuden, però no ho solucionen tot. Pots duplicar el pressupost, però si la gent no respecta l'espai públic, el problema continuarà.
6: No és només qüestió de diners, és qüestió de que s'ho proposin. Es gasten diners per altres coses.
1: La ciutadania té molta part de culpa. Si cal més inversió, doncs, per exemple, en buidar més papereres, en netejar més els carrers del terra, ajudaria, però la gent és la principal

0: culpable.
1: Para eso están los políticos, pago impuestos, para que ellos lo administren como deberían administrar.
2: Hombre, es una cuestión de tothom, no de diners només, perquè si netegen molt però de fora et venen i t'embruten en seguida, jo trobo que és més consensar-nos tots nosaltres i posar de la nostra part.
3: I tornant a la normativa, és a dir, a l'ordenança de civisme, si parlem de neteja, la ciutadania demana que s'apliqui, que se sancioni als ciutadans que embrutin o que no reciclin correctament, és a dir, reclamen que es faci complir la norma i, per tant, que hi hagi més control. Això és el que diuen al respecte.
0: Jo posaria moltes més sancions i més dures.
4: Jo crec, no sé si és llei o no, de separació de residus, però crec que ahí està la clave. De que si todo el mundo, sí, obligatorio, que se paren como corresponde para que sea mucho mejor.
2: Posar multes, sancionar més, i tant. Però la llàstima és que potser no veus qui ho ha fet.
5: De fet, el que està clar és que hi ha alguns punts concrets de la ciutat on la brutícia també és normal que es faci més evident. Parlem, per exemple, d'aquelles zones que són molt de pas, no? De l'entorn de mercats municipals, per exemple, d'alguns indrets on hi ha molta densitat de població, o fins i tot dels polígons industrials, que ja de per si, per la seva activitat, doncs s'hi acumulen més deixalles. I, per tant, la problemàtica, podríem dir, també, que és comuna a tota la ciutat, però alhora desigual segons el territori.
6: Doncs quina penseu que és la solució? Jo no, de moment no la sé, però ho hem preguntat als nostres veïns.
7: Caldria que l'alcalde fos conscient i nosaltres també fóssim conscients.
4: Que la gent realment sigui conscient d'on tira la basura i se ve també, ara ve llega el verano i la platja queda un desastre.
1: La col·laboració de tot, del ciutadano, de les administracions i de tot.
2: Que tothom ens uneixi més perquè Badalona fos una ciutat més neta.
3: Doncs això és el que diuen els ciutadans i, per cert, que una de les noves novetats del nou contracte de neteja és la creació d'una oficina municipal que es dedicarà exclusivament a resoldre dubtes i queixes veïnals sobre l'espai de neteja. I també hi haurà un informe diari que creuarà el servei planificat amb el que realment s'ha dut a terme. No sempre el que es diu és el que es fa, i si es comprova que no s'ha prestat correctament, hi haurà penalitzacions per a l'empresa de neteja. En fi, que mantenir neta Badalona és cosa de tots i totes.
6: Doncs sí, sí, sí. Tots hem de participar.
5: Júlia, Cora, gràcies. Que vagi molt bé. Ja hem vist què pensa la ciutadania sobre la neteja a la ciutat de Badalona. Que vagi bé.
6: Gràcies. Adéu. Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: I anem amb la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya la Núria Santos, en Carles Carvajal, en José Gómez i l'Enric Garí. Què tal?
6: Molt bon dia.
7: Bon dia.
5: Benvinguts. I hem arrencat aquest matí, fa uns moments, parlant amb la representant del sindicat USTEC aquí al Barcelonès, la Maria de la Fuente, després, diguéssim, d'aquestes jornades de vagues del sector educatiu, que ahir doncs, afectaven la nostra zona, la del Barcelonès, que avui s'han traslladat en aquesta vaga territorialitzada, no?, per jornades a l'entorn del Maresme i també als municipis del Vallès, i que encara doncs n'hi ha moltes de previstes pel mateix mes de maig, també de generals a tot Catalunya el mes de juny, fins a arribar al 5 de juny, que això ens situa tan sols a 4 dies abans de la celebració de les PAU, les proves de selectivitat a les quals s'enfronten els alumnes de segon de batxillerat, també de cicles, i ens deia la Maria de la Fuente, no han de deixar d'estar angoixats per l'afectació que pugui tenir, perquè el panorama que hi ha ara mateix doncs no indica que aquestes jornades de vaga puguin, diguéssim, suprimir-se, si no s'arriba a un acord. Recordem que demà hi ha reunió amb el Departament d'Educació, de moment no s'ha arribat a cap entesa, i la Maria de la Fuente deia que si no hi ha una proposta amb millores laborals i amb recursos per atendre la inclusiva superiors a les que ja s'han pactat amb els sindicats, comissions i UGT, doncs les mobilitzacions continuaran i seguiran doncs afectant també les escoles i instituts de la ciutat de Badalona. No sé quina lectura feu vosaltres d'aquestes mobilitzacions, de les quals ja n'hem anat parlant també aquests últims dies, perquè hi ha convocades fins a 17 protestes, jornades de vaga, ja siguin en determinats indrets o bé al conjunt del país, però vaja, és una afectació important tenint en compte que estem a les acaballes del curs, Carles?
7: Sí, tot el suport a la vaga. El que jo em preguntaria és si realment part de la societat està amb aquestes mesures, Entenem que és vaga, que tenen tot el respecte, però clar, aquí tenim uns pares que a vegades no saben on tenen una vida laboral, i tants dies de vaga no saben
5: com conciliar, no?
7: Com conciliar aquesta vaga amb aquests infants. Després que hi ha una part de la societat també que ho diu públicament, que els professors viuen molt bé, que tenen moltes vacances, però suposo que això també, jo entenc que hi ha d'haver-hi reivindicacions, hi ha d'haver-hi vagues, però clar, portem molts dies en vaga, i crec que demà, no?, és quan hi ha aquesta nova reunió, que esperem que arribi a bon port, Recordem que tot això, hi ha uns sindicats també que ja estan d'acord, que és Comissions Obreres i UGT, amb aquest acord amb el govern de la Generalitat, però USTEC, i crec que algun altre no hi ha d'estar d'acord, o sigui que aquí també, pel que veiem aquests dies, no tots els professors estan segons en la vaga, i en que sí, i en que no. Però, per exemple, també hi ha el tema aquest que tu li preguntaves, a la representant d'USTEC, el tema de les colònies. Creiem que hi ha un límit, perquè potser penses que els infants no tenen la culpa de tot el que està passant.
5: El sindicat USTEC xifrava el seguiment de la vaga ahir a l'entorn del Barcelonès en poc més del 60%, però superior a aquest 60%, mentre que el Departament d'Educació parla d'un 20-21%, si no m'equivoco. Això són les dades de seguiment aquí al Barcelonès de la jornada de vaga d'ahir. I sobre això de les colònies que assenyalava ara també en Carles, clar, és cert que també s'ha dit que el sector de l'oci educatiu doncs ja ha alertat la patronal que això pot acabar provocant que hi hagi mínim 1.000 acomiadaments de cara al curs vinent si es manté, diguéssim, la desconvocatòria de totes les colònies i sortides escolars, que no sé, us volia demanar què en penseu d'aquesta mesura de pressió que afecta també directament a l'alumnat, i que ens deia la Maria de la Fuente, les escoles de Badalona públiques han acordat no fer ni sortides ni colònies de cara al pròxim curs si no hi ha un canvi de diguéssim, sí, posicionaments.
8: Jo faig una pregunta aquí a la taula, o sigui,
2: pel, si no he sentit malament, la, la noia que ha parlat abans, deia que el que pagaven era 3 euros per hora a les colònies. O sigui, d'aquesta taula, jo crec que ningú agafaria 50, 60 o 100 nens, perquè depenent de les línies, no? S'aniria de colònies 3 o 4 dies per 3 euros l'hora. O sigui, jo crec que no està, no està pagat, o sigui, és un, una barbaritat, 3 euros l'hora, que no, no, no sé si d'aquí a la taula algú s'ofereix a treballar per 3 euros l'hora amb 50 nens, però jo no, de debò que no. Després, els salaris, està clar que el preu de la vida puja i que aquí a Catalunya els salaris dels professors, o sigui, abans sí que potser era un bon sou, però a dia d'avui ja ha quedat totalment... ja no és un bon sou a dia d'avui el sou d'un professor, no? Les ràtios són molt grans per cada professor que hi ha. O sigui, han de suportar un estrès, la gent jove, els infants també van canviant.
5: Tot i que no parlem de ràtios que hi havia fa 10, 15 i 20 anys.
2: I tant, anem millorant. Igualment, però no? També han canviat el model d'alumnat. Uh-huh. Per tant, quan canvia el model d'alumnat, també la ràtio ha de correspondre a aquest tipus d'alumnat, no? Abans jo crec que sí que hi havia un tipus d'alumnat molt més respectuós amb el professor, jo penso. I ara és cert que hi ha baixes, hi ha moltes coses per segons quins comportaments a quines escoles s'ha desautoritzat en molts casos els professors, jo penso, per part dels pares també, la sobreprotecció. I això és un tema. Després, escoles amb necessitats especials. Jo he tingut la sort de treballar a dues escoles de Badalona i he vist, o sigui, ja sabia, no? El professor es valorava. Però quan he treballat allà, es valoro molt més, perquè els pocs recursos que tenen escoles amb CA, per exemple, no? Tenen superpocs recursos i et deixen la pell allà per cuidar aquests nens amb necessitats especials.
5: L'escola inclusiva,
2: Sí.
5: Se n'ha parlat molt aquests dies. Núria.
6: No, sí, bueno, en moltes tertúlies ja hem parlat del tema, no, del problema de l'escola inclusiva, que si no té recursos, doncs funciona, doncs, bueno, hi ha disfuncions molt greus com això, no? Aquesta manca de recursos per a aquests professors, no? Uh-huh. A mi el que em preocupa també, a banda de la vaga, que és lícita, perquè suposo que és això que arrosseguen molts anys de greuges, és que, clar, que els nostres fills, no?, els que tenim fills i filles, doncs s'estan perdent classes, a veure com arriben a les PAU els que han de, doncs, han de presentar-se, i això també és, preocupa, és a dir, aquí el govern ha de fer alguna cosa més que està esperant a que es vagin fent les vagues i negociar el que sigui, tot i que hi hagi ja dos sindicats que estiguin d'acord, però està clar que les vagues no s'han aturat. I això l'únic que ho paga és, al final, els que anem en el cotxe, doncs, bueno, més paciència, ja està, ho assumim i no passa res, però clar, els que realment són els que surten penalitzats són els nens. Els nens i el jovent que s'ha de presentar i que ha de, bueno, que al final és una primera part del seu futur, no? A nivell d'estudis, de professió, del que sigui, i si no està preparat i tal, és quan comencen també les frustracions, i és quan comencen també tot el tema, no, de la salut mental d'aquests joves. Per tant, jo crec que ja van patir una quan estàvem en pandèmia, tot aquest jovent que s'havia presentat també a l'ESPAU i que també molts van llançar la tovallola, doncs no tornem ara a aquesta situació, no? Uh-huh.
5: Veurem si això té alguna afectació o no en els resultats també d'aquestes proves. Enric, hi ha un altre element que volia posar sobre la taula, perquè mentre fèiem l'entrevista ens escrivia en Juan Valerio, que és el president de l'AFA de l'Escola Can Barriga, que deia també, i l'Escola d'Educació Especial què? Quina valoració feu també de la situació en què es troben les escoles d'educació especial?
8: Jo vaig a ser molt dràstic. Aquí hi ha una consellera i un president de la Generalitat que aquest senyor i aquesta senyora s'han de seure en una taula amb qui sigui i dir, bueno, com ho arreglem, això? Com ho arreglem? Si aquest senyor i aquesta senyora no se senten en una taula amb els sindicats, amb l'USTEC, amb Comissions Obreres, amb la UGT, tots allà asseguts, discutint-se 3 dies sense sortir d'allà, sense menjar, sense beure, només podent anar al vàter, Llavors veureu com s'arregla. Però mentrestant, doncs, bueno, aneu fent vagues, aneu allargant, els Mossos d'Esquadra que els hi fotin jacos en els mestres, m'entens? O sigui, els Mossos d'Esquadra que els hi han de rebaixar els nivells d'ensenyament perquè no saben català, perquè no saben ortografia, aquests peguen en els mestres que són els que ensenyen. On hem arribat? On hem arribat? O sigui, estem perdent el nord. Estem perdent el nord. Vull dir, ho dèieu, els mestres estan perdent autoritat en una escola. A la meva edat, quan jo era petit i tenia 15 anys, si el mestre em deia «Voy a llamar a tu padre», l'Enric Garí començava a tremolar. M'entens?
5: Sí, Enric, però la proposta, per exemple, d'ubicar Mossos d'Esquadra a l'interior de les escoles, que feia com a pla pilot també el govern de la Generalitat, també ha fet posar el crit al cel a la comunitat educativa, no? I majoritàriament s'han sentit veus en contra.
8: Sí, esclar, és que a la meva època no hi havia no feia falta policia. Ja et dic jo, que el mestre amb la bata blanca...
6: Tenia autoritat, ja.
8: A la que t'adormies et fotia el borrador per sobre, això per començar. Però esclar, això és
2: òbviament, això ja és una altra...
8: O sigui, però, al tanto, vull dir, ara hem passat a l'altre extrem, que, bueno, que tothom és bo, que no sé què... Estem parlant de que si els nens no poden fer colònies, saben fer arrels quadrades, logaritmos neperians? Pregunto. Perquè jo és una cosa que jo sabia fer.
7: Mira,
8: I cada curs no anava de colònies, eh? Us ho podeu prometre. Vull dir.
7: Arrel del que deia l'Enric i el José, està clar, que tot ha canviat, que el tipus d'alumne ha canviat. No, no sé, les últimes hores hi havia un vídeo viral, que s'ha fet viral de Lleida, que ha publicat La Veu de Lleida, d'unes menors que s'estaven pagant i que a sobre ho estaven gravant.
5: Agredint-ne
7: i
5: una
7: això
5: altra,
7: s'ha fet viral i agredint una altra, i la mare ahir sortint, la mare d'una de les agredides sortia amb un programa d'aquests de tarda d'Antena 3 demanant perdó, però clar, m'ha arribat a una situació que tot ha canviat, que ara els menors es dediquen a pagar i a fer-se virals a través de les xarxes, i és el que deia l'Enric aquí. No dic madura, però és veritat que abans, això també passava a mi, quan passava algú a l'escola, si el professor trucava als meus pares, t'havies de preocupar. Ara potser no, aquesta figura, no, del professor no té tanta madura, no? No dic d'anar amb la regla a pagar, no té res a veure, sinó autoritat.
8: Autoritat.
5: Hauríem d'analitzar també si les pròpies famílies, pares i mares, han perdut autoritat també en l'àmbit domèstic, no?
8: Ara vaig al que tu dius. O sigui, l'escola ensenya, la família o a casa s'educa. Que són dues coses diferents. L'ensenyament i l'educació són dues coses diferents, Per tant, jo crec que és molt important que les famílies eduquin i l'escola que ensenyi. Però, esclar, si tot ho deixem en mans de l'escola... A l'escola no pots fer-ho tot.
5: Ja que hem començat parlant d'escola, també arran d'aquestes convocatòries de vagues, deixeu-me també recordar que els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgo seran els 6 primers que reformaran de manera integral l'any 2027, així si més no ho ha anunciat el govern municipal, en la que ha estat ja la segona trobada amb les direccions de les escoles i instituts d'escoles del municipi. En aquesta primera actuació, ja sabeu que hi ha un paquet total a invertir en 5 anys vista de 32 milions d'euros, doncs aquesta primera actuació que afectarà aquests 6 centres escolars suposarà la inversió de 10,4 milions d'euros, 10 milions 400.000 euros. A tot això, la comunitat educativa també ha dit mostrar-se preocupada pel manteniment del dia a dia abans no arribin aquestes obres de remodelació integral dels equipaments educatius, unes actuacions que, com deia, són a mig termini, com a mínim 5 anys vista, a mig llarg termini, i és per això que les direccions dels centres també es mostren escèptiques davant d'aquest anunci fins que no comencin les obres. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i també la directora de l'escola, Josep Carné, i portaveu de la Junta de Direccions de les Escoles Públiques de Badalona, la Dolors Fernández, després d'aquesta trobada.
9: Porten molt de temps esperant, molts anys, amb una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
10: Ara mateix no tenim motiu per desconfiar. però tampoc un excessiu motiu per confiar. És a dir, estem a l'expectativa, com sempre. El que ens amoïna, que és el que ens ha portat més estona en aquesta reunió, és el manteniment del dia a dia. No diem que no ho estiguin fent, no diem que sigui mentida, però nosaltres no ho estem veient encara i esperem, doncs això, que si comença a haver-hi un tomb, doncs tots, des del primer fins a l'últim badaloní, estaran i estarem molt contents.
5: Núria.
6: Bueno, a veure, jo crec que és en part una bona notícia, és a dir, el fet de reformes integrades d'escoles que porten molts anys també de deixadesa, doncs ja toca, perquè és veritat que alguns espais estan, doncs això, obsolets, no acaben de funcionar i qui pateix les conseqüències tornen a ser, doncs això, no? Els professors i els alumnes que estan allà i passen moltes hores al dia. Per tant, és, bueno, és una bona notícia, tot i que és veritat que és a uns quants anys vista, que tampoc és un gran pressupost per tot el que s'ha de fer, però, bueno, però benvingut sigui i el govern es posarà les piles perquè sigui així.
2: Sí, jo, la representant de... Bueno, la directora de l'escola Josep Carré, em sembla... Uh-huh.
5: Que és una escola que fa molts anys que reivindica aquesta necessitat de millores. Hem vist tots imatges de l'estat d'humitats, que hi ha a la zona de banys...
2: Va haver una moció fa poquet a un ple sobre que van venir famílies d'aquesta escola. Deia, no tenim motius per desconfiar, però tampoc per confiar. Uh-huh. Jo crec que hi ha motius de sobre per desconfiar. I un motiu és, per exemple, la piscina de Focus, inexistent, desconfiança total, va haver una promesa i no s'ha fet. La CACI, va haver un gran anunci de que de cara al 2028 es faria no sé què i no la sabem absolutament res. La CACI, totalment, la ciutat de la música. La sala d'estudi, també va haver promeses de sala d'estudi que encara no sabem. Els depòsits fluvials aquests, fantàstics, que anava a fer com a proposta estrella, que va anar a Europa, a parlar amb no sé qui, i no sabem absolutament res. O sigui que motiu de desconfiança, i crec que m'estic deixant bastants. Motius hi ha.
5: Què res?
7: Sí, sí, a veure, benvinguda si vénen a aquestes inversions, però arrel del que deia la directora del Josep Carné, hi ha un problema greu en aquesta ciutat, i no és ara, repeteixo, no és ara, de manteniment. L'altre dia, al centre cívic de Sant Roc, no tenen ni part fluorescents. O sigui, part de la sala gran no es veu ja, perquè ens deien el responsable del centre cívic que les bombetes no arriben, i de les 25 làmpades que hi han, funcionen 3. O sigui, això és un problema de manteniment, però és que el mateix, per exemple, l'escola Josep Carné no tenen part fluorescents, tampoc. O sigui, una cosa tan bàsica com comprar fluorescents no s'està complint. Que endavant i benvingudes les grans inversions que es vulguin fer. Però el dia a dia tenim problemes molt domèstics que crec que no s'estan solucionant. I els equipaments municipals, és veritat que porten anys de mancances de manteniment, però les petites coses tampoc s'estan fent.
8: Va, que només us agrada criticar. A l'ascensor de Sant Felip i de Rosers, després de no sé quants anys sense funcionar, porta quasi bé un mes funcionant.
5: Ah, mira. Home, què voleu és més? Una notícia,
8: què voleu més? Després d'anys de no funcionar, ara funciona. Doncs, bueno, doncs això, tu has dit 5 o 6 coses molt importants, tu has dit coses del dia a dia, bueno, ens ho creiem, ens ho creurem, això de que en 5 anys aquestes escoles estaran totalment reformades i seran noves.
2: Ojalà.
8: Quina il·lusió. Però que ho facin. I mentrestant que vagin fent el manteniment aquest de reparar humitats, reparar goteres, arreglar desaigües que no funcionen, lavabos que no funcionen, m'enteneu? Vull dir, al Palau Municipal d'Esports vam fer la fase final de l'Euro Challenge aquell. Sort que aquella gent estrangers anaven mig torrats, perquè...
7: Es va ploure, va ploure i havia...
8: No, el dissabte va ploure.
5: L'Enric ja va alertar, que si plovia, hi hauria gotera.
8: El dijous, els sanitaris, o sigui, els lavabos, feien fàstic. I era el primer quart del primer partit. M'enteneu? O sigui, no havien jugat tot un partit, ja la gent ja... No, no, primer quart del primer partit, hi havien lavabos fets una merda, parlant malament. Ara, això sí... llums, flors, tot el que vulguis. Però amb coses... O sigui, cal això, cal aquest manteniment dels lavabos. I em direu, sí, però és que el Palau Municipal d'Esports que ha de fer el manteniment és la penya. Sí, molt bé, Però si Badalona organitza una fase final, això s'ha de tenir impoluto.
5: Cal fer front, diguéssim, al dia a dia per no arribar a l'urgència, que aquesta s'acabi traslladant en emergència.
2: Aquest govern funciona de la següent manera. És a dir, hi ha problemes a la ciutat, hi ha un grup que es mobilitza i fa pressió, aleshores treu un titular, reformarem 6 escoles, tal. O sigui, van fent propostes per tranquil·litzar aquell panorama, però després passen els anys i tenim la mateixa gent, perquè no fan les seves promeses al final, no? O sigui, tenim aquesta... Després, el tema del manteniment, jo m'ho he deixat de comentar abans. O sigui, és un problema històric a Badalona. O sigui, no tindríem tots els problemes que hi ha ara si no fos pels anys de falta de manteniment. Però si fa aquestes escoles i no hi ha un bon manteniment, en 20 anys, 15, estarem igual. O sigui, això és prioritari, el manteniment a la ciutat.
7: Però tot això són prioritats. Mira, ahir mirava jo el portal de la transparència i ahir aquest govern va licitar la pròrroga de les llums de Nadal del proper Nadal. Ja ho tenen. Ahir, justament. Val? El 1 milió i pico d'euros que es tornaran a gastar amb les llums de Nadal. Que està molt bé, però que ahir estem a 17 de maig. I això ja ho tenen. Però després ves pel carrer, jo no sé què està passant, no sé si us heu donat compte que cada dia hi ha menys làmpares de fanals. Jo crec que se'ls ha caducat o alguna cosa està passant o no hi ha per reposar aquestes làmpares, però hi ha molts carrers que estan desapareixent els fanals.
6: Bueno, estem en període de transició, precisament, perquè ara hi ha un nou contracte d'enllumenat.
7: Però és veritat, no està passant això?
6: No sé si està passant així, però sí que és veritat que era un contracte esgotadíssim dels 50.000 que portaven anys i anys, o sigui, però 5, 10 anys caducats, i clar, ara sí que s'han licitat també, o sigui, no només les llums de Nadal i tot el que sempre surt del Nadal, sinó s'han licitat altres coses. El portal de contractant hi ha moltes més contractes en aquests moments, amb licitació importants d'enllumenat, el d'asfaltat, o sigui, bueno, tot el tema d'edificis municipals també. Per tant, jo crec que s'estan fent moltes coses alhora. O sigui, avui, la llista és inacabable, està clar, eh?
5: Precisament avui, ja que parleu de contractes, l'alcalde feia una piulada aquest ara fa unes hores, que deia: acabo de signar el nou contracte de neteja viària i recollida de residus. 16 anys després, Badalona ja disposa d'un nou servei amb un canvi que serà, diu, espectacular i que començarà a veure's durant la segona quinzena del mes de juny. Em vaig comprometre i hem complert. Sí que és veritat que el calendari s'ha anat postergant en el temps, però arriba doncs aquesta signatura i veurem de quina manera això es trasllada als carrers, que és el que interessa també al ciutadà. En definitiva, parlàveu tots una mica de gestió, i precisament l'oposició en bloc aquesta vegada ha reclamat una reunió urgent amb l'alcalde i també amb l'interventor perquè doni explicacions sobre la inclusió de l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagaments a proveïdors del 2026, Els grups municipals consideren que la situació és greu, que és conseqüència precisament d'una mala gestió per part del govern i no de falta de diners del consistori. Ja sabem que hi ha un romanent que supera els 340 milions d'euros. El govern local ha convocat un ple extraordinari precisament aquesta setmana, per dijous, on un dels punts del dia preveu aprovar una despesa a favor de Fomento de Construcció i contractes de més de 8 milions d'euros per començar a liquidar doncs aquest pagament de factures, que fa també doncs o és un dels motius, diguéssim, d'aquest mecanisme de pagament a proveïdors que s'ha engegat i on s'ha inclòs l'Ajuntament de Badalona, juntament amb una altra vintena de municipis arreu de l'Estat. Escoltem què en pensa l'oposició.
11: És una vergonya i no es pot tolerar que una ciutat com Badalona tinguem una gestió tan nefasta i que a sobre els proveïdors, la majoria petits empresaris, que posen en risc el seu negoci quan l'Ajuntament incompleix i no els hi paga.
12: Badalona no té un problema de diners, Badalona té un problema de gestió. Estem parlant de que tenim factures a més de 200 dies. Això és escandalós i això implica una manca de gestió més que evident. I el que és encara més escandalós és que hagi d'arribar un ministeri del govern d'Espanya a intervenir d'alguna manera, com a mínim, a tutelar a l'Ajuntament de Badalona.
13: El que diu l'Estat és que no està justificat que no es paguin aquestes factures. No és un ajuntament que és insolvent, sinó que és un ajuntament que no està prioritzant bé les seves obligacions. I ara nosaltres el que volem saber, i per això demanem aquesta reunió, és que se'ns expliqui què implica realment això per la ciutat de Badalona, quin tipus de tutelatge s'està fent i quin calendari s'està treballant amb l'Estat, doncs, per poder posar al dia totes aquestes factures.
14: Que normalment quan un ajuntament no està pagant a proveïdors és perquè li falta diners, però en aquest cas es dona la paradoxa de que l'ajuntament té diners de sobres i en canvi no està pagant a proveïdors. Per tant, és un problema de gestió, no és un problema econòmic. I que expliquin quines són les mesures de xoc que pensen prendre més enllà d'aquesta obligatorietat del govern de l'Estat.
5: I per tot plegat, doncs, els grups de l'oposició reclamen al govern municipal que doni explicacions de què ha passat, perquè s'ha arribat aquest calendari, aquest retard de pagament de 126 dies als proveïdors de l'Ajuntament de Badalona, i alhora que presenti un pla de xoc per garantir el compliment dels terminis de pagament, que segons la norma és a 30 dies que s'ha de pagar.
8: Sí, sí, és cert, s'ha de pagar 30 dies, però això de que l'Ajuntament de Badalona paga tard, això fa anys, molts anys que està passant. Fa molts anys que està passant. Vull dir, ara no... Sembla que no paguin ara. No. Si l'Ajuntament de Badalona porta mil anys que no paga, m'entens? O sigui, que pagar tard. Vull dir, no fotem. A veure, ara el que sí que jo, com a persona de carrer, m'agradaria que m'expliquessin què passa amb tot això. No ho entenc. No ho entenc. O sigui, necessito que algú m'ho expliqui. Que se sentin en una taula un representant del govern, que se sentin en una taula representants de l'oposició, que se sentin a la mateixa taula l'interventor o el secretari o qui calgui, i que expliquin...
5: Aquestes explicacions són les que demanen que els grups de l'oposició.
8: Amb paraules planes i senzilles, que la gent ho pugui entendre, que no ens comencin a parlar de lleis i de coses d'aquestes, que això no ho entenem. Nosaltres el que entenem és que paguem impostos. Per tant, volem que les coses funcionin. Aleshores, esclar, no m'estranya que després no hi hagin diners per comprar una bombilla o un fluorescent. Clar, si estem parlant de...
7: El proveïdor no vol.
8: Clar, el proveïdor diu, sí, home, el que em deus encara et donaré una altra bombilla. Vinga, va, tira. M'entens? I aleshores, una altra cosa, diu que s'ha de pagar els petits empresaris i autònoms i les microempreses i no sé què. Estem parlant de que pagarem a Fomento, que precisament no és una petita empresa ni un autònom, m'entens? Per tant...
7: No, veure... crec que en el ple de dijous van aquests 8 milions més 22 milions, 22 milions de factures pendents.
6: Sí.
8: Bueno, potser algú estarà content. Bueno, que cobrarà després de no sé quant de temps.
7: Home, en cada ple municipal el representant d'Esquerra Republicana, sí, per posar un exemple, fa 3 anys, ja portem, no, d'aquest mandat, que reclama que el Pam i Pipa, la botiga de xutxes al carrer de Prim, es veu que se li deuen 1.000 euros des de fa 6 anys, mm-hmm, val? I que l'Ajuntament no li ha pagat. O sigui, l'Ajuntament va comprar xutxes per als Reis, per la cavalcada o per la festa dels Reis, i clar, una botiga com el Pam i Pipa, que et deuen 1.000 euros, són molts diners, eh? O sigui, moltes xutxes van comprar, i fa 6 anys i no hi ha manera. Crec que encara no han cobrat perquè surt cada mes al ple.
2: Però dèiem Fomento, no?, per exemple, però Fomento potser si triga a cobrar, no?, és una empresa que potser pot aguantar, no?, aquesta... Però hi ha altres empreses que si no cobren no poden subsistir i hauran de tancar, segurament. O sigui que segons per quina empresa és molt més complex el tema, no? Aquí en l'oposició el que està demanant és precisament el que deia
5: l'Enric,
2: seure a una taula, donar explicacions. Sí que és un tema que va de molt enrere, o sigui, és un tema, però clar, van acumulant i aleshores cada cop es triga més a cobrar. L'altre dia al ple la Rosa Drenado deia que ella, per un assumpte personal de la seva casa, va trucar a un tècnic, i com el tècnic sap que ella és regidora, li va dir, però si és per a l'Ajuntament, jo no quiero saber nada, ¿eh? O sigui, que, i li va dir, no, si és per a mi casa, per a particular. I, bueno, entonces sí. O sigui, que fins a quin punt estem arribant, i evidentment el que deien de la bombeta, qui no farem préstecs aquí a l'Ajuntament, no? I aquí el mecanisme aquest, hi ha algú a l'Estat, o sigui, ja entenc que funcionaris a l'Estat, que activen automàticament un sistema que és aquest Ajuntament...
5: Que obliga el consistori a saldar deutes pendents, eh? Però això ho fa a través d'un finançament, per tant s'ha de pagar interessos per aquest finançament.
2: El que no sé...
6: Sí, però que no necessita, l'Ajuntament en aquest cas.
8: Però que no tenim diners.
6: Sí que hi ha diners, sí.
8: Però si perquè hem de demanar
2: crèdits. No necessita l'ajuda de l'Estat, l'Ajuntament, en aquest cas?
6: A veure, no, és que els diners estan
2: sí,
6: no? S'han de tramitar les factures.
2: Però ja ho sabem, aleshores...
6: Però és que portem molts mesos aprovant paquets de factures per pagar tot aquest deute que s'acumula d'anys. És a dir, el que dèiem, el Pam i Pipa fa 6 anys. És a dir, 6 anys han passat uns quants també governs. És a dir, al final...
2: Sí, sí. Però clar, porteu 3 anys de majoria absoluta.
6: Però aquí porteu un retard amb factures. El pla de proveïdors és una mesura, un mecanisme que de forma recurrent s'aplica a l'Ajuntament de Badalona en moments que hi ha molta acumulació de factures pendents. Però aquí no és un tema, o sigui, només s'activa per un tema de manca de finançament i es donen crèdits tous a les administracions. En aquest cas no es necessita des de l'Ajuntament, però sí que és veritat que s'ha de tramitar aquestes factures. Per desgràcia, quan no hi ha contractes, aquestes factures no és agafar la caixa i me'n vaig al proveïdor a pagar-lo. O sigui, no és una empresa privada que es pugui fer de forma tan ràpida. Aquí hem d'anar a mecanismes més complexos, garantistes, per veure com aquests diners, que no hi ha un contracte que suporta que tu tens unes factures perquè estàs prestant aquests serveis, has de justificar per què li pagues a aquell proveïdor. I això implica una comissió jurídica assessora, s'ha d'anar a la Generalitat, ha de tornar, ha de passar el ple 25 vegades, exposicions públiques per pagar aquestes factures, per desgràcia.
15: Per tant, el desllorigador dels contractes clar, és una mica la clau per no acumular aquesta, també aquests
6: clar,
15: procediments. Que
6: per tant, estem així.
2: Però jo crec que el procediment és el mateix a tots els ajuntaments. Però... Per tant, per què uns
6: sí,
2: funcionen
6: però, home,
2: i altres no?
6: Perquè aquí portem una acumulació de contractes esgotats que, bueno, que no te l'acabes. I altres ajuntaments potser no en tenen tants.
8: Pregunto des de la meva ignorància. I per què no es fa un contracte abans de fer el que es necessita fer?
6: Bueno, pues això és una bona pregunta
8: jo,
6: que jo
8: o sigui,
6: crec
8: des
6: que...
8: Des de la
6: bueno...
8: meva ignorància, vull dir, veure si es preveu que passarà això...
6: Sí, sí, fet, efectivament. Bueno, en ells, o sigui, això és el que s'està fent ara. És a dir, ara ja s'està preveient precisament que abans d'esgostar-se els contractes es fessin les licitacions. Fa un temps no hi havia gent a contractació, hi havia una manca de recursos humans també, i això també s'ha arrossegat en aquests anys.
15: Deixeu-me en un altre tema, perquè queden pocs minuts de tertúlia, i ahir teníem ocasió d'entrevistar també el cap de Medi Ambient a l'Ajuntament de Badalona, l'Enric Caner, perquè estem ja a contrarrellotge pel que fa a l'inici de la temporada de bany, tot i que avui està el dia una mica rúfol i no sembla, no?, que estiguem...
7: No, però ja fa calor,
15: A les portes de l'estiu.
7: Avui
15: ja
7: fa calor,
15: avui, sí.
7: Ahir
15: no,
7: Ahir no, però avui pujava jo i...
15: Ja fa caloreta. Molt bé. Dia 30 de maig. Comença la temporada de bany a les platges de Badalona i encara, si feu un tomb pel litoral, doncs és evident que les feines s'han d'intensificar aquestes dues setmanes prèvies perquè encara, ens explicava l'Enric Caner, han de passar les garballadores, estarà tot a punt, ja ara ens explicava en lloc de 6-9 mòduls de salvament, s'instal·laran 5 baranes d'accés a la platja per a persones amb problemes de mobilitat, també a l'aigua. Hi haurà, ens deia també, com a novetat, 3 pèrgoles d'ombreig de 5x5 metres quadrats que serviran com a refugi climàtic en diverses platges també del litoral. I el que també hi haurà pendent són els treballs de la Barca Maria, que ens explicava si bé les obres del col·lector ja han acabat, es calcula, hi ha hagut alguns endarreriments, que les obres, diguéssim, de l'escullera que ha de protegir el que ara s'està fent, en aquest entorn que va quedar malmès pel temporal Harry a principis d'any, doncs les obres de l'escullera que han de protegir les vies del tren no estaran enllestides fins a finals del mes d'agost. Serà a finals d'agost quan acabin aquestes obres i, per tant, quan la Generalitat pugui assumir les obres de reparació del passeig marítim, que ja sabeu, va quedar desfalcat i per això el trànsit està prohibit la circulació per aquesta zona del litoral, tot i que cada dia veiem gent que hi passa, però hi ha un perill evident. Per tant, això fa pensar que el tram de la Barca Maria, com ens deia ahir l'Enric Caner, ens el podem treure del cap per aquest estiu, i per tant no podrà estar disponible a la ciutadania fins passat el període d'estiu. Això s'ajunta també amb les obres del Pont del Petroli, que ja sabem que afectaran també un 150 metres a banda i banda del pont, o sigui, uns 75-80 metres cap a una banda i cap a l'altra, que quedaran avalisats tant pel que fa a la sorra com pel que fa al mar, i això també suposa una pèrdua també d'espai. Per tant, un estiu, podríem dir, atípic, pendent de la resolució d'aquestes obres, que també unes són d'emergència, les de la Barca Maria, les altres, esperades, que han de suposar la recuperació d'aquest pantalà. Com veieu, o penseu que això pot afectar una mica també la temporada de platges, el turisme que pugui venir a la ciutat buscant també doncs, aquest reclam, aquest espai públic, no?, que és dels més utilitzats també a la ciutadania?
8: S'ha deixat dues coses que són importantíssimes.
15: Quines?
8: Una, posar ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita, perquè no hi hagin aiguats. Que això és molt important, perquè penseu que cal que hi hagi un aiguat, estarem una setmana amb l'aigua podrida. No bruta, no podrida. Segona, s'ha previst allò d'aquella barca, el Pelicà...
15: No n'hi haurà, no n'hi haurà.
8: Posem més ciris a Santa Bàrbara i a Santa Rita.
7: I espera, que tinc una altra que no s'ha dit. La platja de la Barca Maria està tancada des de fa setmanes. Sí, la, sí. No, Barca Maria no, perdona, la de la Marina.
15: Platja de la Marina.
7: Està tancada, sí, hi ha un cartell que només s'obre ara el cap de setmana, però els veïns estan que trinen de la Mora, que trinen, perquè hi ha hagut manca d'informació. Primer es va dir que estava contaminada, després que no, i Marina Badalona, que és qui té el xiringuito allà d'aquesta platja, perquè és un xiringuito el que té allà, està totalment tancada, i els veïns saltant les valles, i està passant cada dia, i... Marina Badalona, que és l'empresa del port, es veu que no està contestant els veïns. Uh-huh. Clar, hi ha una, o sigui, hi ha una platja...
15: Del motiu del tancament, vols dir?
7: Clar,
15: no s'està explicant.
7: Des de fa
6: bueno,
7: mesos.
6: Són les obres que hi ha allà...
7: Sí, però aquesta setmana l'obren. Llavors, no unes hores, bueno, sinó que hi ha... L'altre dia...
6: Per un conflicte amb les obres.
7: L'altre dia ens expliquen els veïns que, en teoria, l'han d'obrir a les 10 del matí, doncs a l'1 del migdia no estava obert encara. Hi ha un descontrol total allà a la barca, a la platja de la Barca Marina... Que els veïns estan enfadats.
2: Jo llegiré un tuit que diu això és del 2022. ¿Alguien de este ayuntamiento de Badalona que nos mal gobierna me puede explicar cómo es posible que a las 11 de la mañana esté el agua tal en estado lamentable? ¿Me puede explicar por qué no se ha contratado las barcas Pelícano como yo hice en el 2021? O sigui, va haver una campanya...
15: Qui feia aquest tuit?
2: Això l'Albiol, el 2022. ¿Vale? No un drama, no s'ha contratat el Pelica, no és bàsic, essencial, com jo hice en 2021.
15: Ahir explicava el cap de Medi Ambient, l'Enric Caner, que no és que no està demostrada la seva efectivitat per recursos que costa i que deia, sí que suposa potser una certa tranquil·litat de cara al banyista que veu que s'està fent una actuació, però en si amb un mar obert no és efectiu com si fos amb un canal tancat.
2: No dic que sigui efectiu, vull fer la referència de que
15: el canvi de posicionament?
2: Òbviament, quan governava l'anterior govern, doncs els criteris tècnics serien els mateixos. Que el Pelica no té, al final, la garantia, no?, de que funcioni realment. Però ell fa la campanya aquesta de destrucció

0: col·locar, sí, sí, i tant. Clar, sí, si ens hem passat tot l'estiu recol·locant les baranes.
1: Clar,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: cada temporal...
2: Però es van anar a buscar a Mallorca o no?
0: No, no, no, no van arribar tan lluny. No
1: però
0: van arribar
1: però
0: tan
1: pregunta, lluny. Pregunta, no seria més fàcil, com a moltes platges, la corda que hi ha...
0: Però ja les tenim també, si posem 11 línies de vida, si és que també les posem.
1: Però les baranes, clar, cada...
3: Però les senyores grans diria que els agrada més la barana.
0: Sí, sí, és una...
2: Les línies de vida ja estan posades, si no m'equivoco.
0: Sí, bueno, estan posant, sí, estem posant, és que estem posant ja els mòduls, les guietes ja estan muntades, moltes d'elles.
3: I he dit una cosa que està molt malament.
2: D'aquí una estoneta anem a una d'aquestes guietes.
3: No, no,
1: sí,
3: grans,
1: sí, també.
2: El programa
1: sí,
2: també veurà com preparar aquesta
3: gran
2: temporada.
3: La gent gran...
0: No, a veure, jo crec que l'accessibilitat en les platges de Badalona és prioritari, de fet, per això hi han dos punts de bany assistit, per això s'han posat 11 línies de vida, per això es reforça amb les baranes, perquè s'han sigut un mecanisme molt, molt valorat per la gent més gran. O sigui, això de poder des de la sorra caminar per entrar al mar, doncs ho han valorat. Llavors, si és veritat, l'any passat vam fer una prova pilot, no sempre funcionen les proves pilot on la col·loques, perquè hi ha doncs, el mar, el temporal, els vents també que juguen en contra, i per tant també algunes les recol·locarem precisament per això, per evitar que estiguin contínuament tornant-la a muntar i tornant-la a posar de nou. Per tant, tot això també ho hem previst aquest any. El tema de Barca Maria, clar, això no és un calendari que nosaltres puguem decidir, ve de fora, és totalment d'emergència, s'han hagut de posar d'acord moltes administracions per encaixar projectes complicats allà d'escollera, col·lector, arreglar un col·lector...
2: Intervenen l'AMB, no?
0: Clar, l'AMB, l'ADIF i les infraestructures de la Generalitat. Llavors, aquí nosaltres no hem pogut marcar el calendari, hem impressionat perquè sigui quan abans millor, però clar, això no, nosaltres no... no
1: aquí podem... queda l'Enric, el més important és que no plogui.
3: Vosaltres us creieu que la gent en ple estiu no anirà a la platja de la Barca Maria? Vosaltres us ho creieu, això?
0: No, no ens ho creiem.
3: Ah, vull dir, a la platja de la Barca Maria hi ha molta gent.
0: Però no tindrà serveis. No tindrà serveis.
3: Bueno, i què? Que no hi hagi serveis.
1: A més, és la platja, és la platja que pot venir més gent de fora, perquè aparques allà el Titus, aparques allà, allà, que és gratis, que és els focs jocs que encara és gratis, no? Deixes el cotxe...
3: No cridis.
1: Perquè vindrà més gent, no? Encara. Però és veritat que és un dels pocs trams ja de la costa catalana que... prop de la platja no pagues, perquè a Montgat, per exemple, pagues, a Premià pagues, a Arenys pagues.
2: Doncs ho deixem aquí.
3: Reseu que no hi hagi
2: Santa Rita i Santa Bàrbara, no?
3: Santa Rita i Santa Bàrbara.
2: Molt bé, m'ho anoto. Que vagi molt bé, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: Bé.
2: I avui gràcies. Posem música de la mà de Clara Vinyals, de Renaldo i Clara, que ha publicat un àlbum de cançons pop inquietes i exploradores que presentarà en el marc de diversos festivals, com el Primavera Sound, com l'Empremtes, per exemple, i que inclou temes com aquest que es diu Amb tu podria estar. Sona així, de seguida, més actualitat local.

Quin impacte té l'expansió dels BRICS en l'economia global? Poden els BRICS establir un model de governança global atractiu per a altres països en desenvolupament? Avui repassem els orígens històrics que han portat a la creació dels BRICS l'any 2009, una aliança econòmica i política formada pel Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, creada per promoure la cooperació entre països emergents i que està redefinint l'equilibri de forces en un món cada cop més multipolar. Benvinguts al taulell de la geopolítica mundial. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar i disponible, com ja sabeu, a les nostres xarxes habituals. Aquesta setmana a les Portes de Troia parlarem dels BRICS, com heu pogut escoltar a la introducció. I ho farem amb l'Aníbal Garzón, que ell és sociòleg i analista internacional i que acaba d'escriure el llibre BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternativo. Benvingut, Aníbal, de nou a les Portes de Troia. No és la primera vegada que ets amb nosaltres. Benvingut.
1: Gràcies per la invitació. No, jo crec que és ja la tercera, no? Crec.
0: Tercera o quarta?
1: Sí, tercera o quarta, no sé. Tal, però bueno, és un plaer sempre estar aquí.
0: I nosaltres que vinguis a parlar-nos de temes que solen sortir una miqueta del to més habitual i aportar-nos més cap a l'actualitat, però que és superinteressant sempre fer-ho de la teva mà. Aníbal, aquest llibre que acabes d'escriure, li agrada o li agradaria a Donald Trump?
1: Bueno, jo crec que no, que sembla que Donald Trump està una miqueta nerviós. No he mirat ahir, justament, que Donald Trump ha dit que els països BRICS, ja parlarem, no?, durant el programa, els països BRICS, han d'utilitzar el dòlar, perquè si no farà sancions del 100% no en la comercialització amb aquests països. Llavors, això ho ha dit